0: I ja el podem saludar. Junet Xahí, molt bon dia, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Benvingut a casa teva.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies. No me'n recordava d'aquest monòleg que hem sentit fa una estona. I m'ha agradat connectar de nou amb en Junes de fa 8 anys.
0: Ha canviat molt aquest Junes?
1: Ha canviat moltíssim, sí. No me'n recordava d'aquestes paraules que jo vaig dir.
0: Jo crec que lliga molt en el teu corderito, perquè el que haig de fer quan avui de matí cercava àudios per poder il·lustrar aquesta entrevista, he dit, ja és bessó de la seva primera novel·la, en partes d'aquest monòleg on parles de com és ser àrab, com ets ser mallorquí, sentir-se part d'un tot i haver vengut d'una altra banda i intentar relar, és a dir, tot allò de lo que parles en el llibre també sí. Ho toques una mica en aquest monòleg.
1: Pot ser, pot ser. Realment, i en aquell monòleg jo m'equivocava perquè no som àrab, som amazigh, que eren unes tribus del nord d'Àfrica que no són àrabs i vaig estar molt d'anys equivocat. Però sí que té un pot de veure amb el corderito.
0: Has explicat que hi havia històries que no cabien precisament dins els teus monòlegs o dins les teves actuacions i que precisament d'aquesta necessitat va néixer Corderito, que és el llibre que presentes avui cap vespre a la fira del llibre. Què t'ha permès o què t'ha permès explicar una novel·la que no podies explicar a través d'un stand-up?
1: Perquè el meu stand-up és molt real. Tot el que conta l'escenari, totes les anècdotes, totes les vivències del teatre són 100% reals. El llibre és una ficció molt basada en experiències personals, però no deixa de ser una ficció i un personatge amb un altre nom, una altra estructura familiar, un altre context. Aquesta és la diferència.
0: Clar, ho has subratllat un parell de vegades algunes entrevistes que he llegit, que dius que has definit el llibre com una autoficció, però no com una autobiografia.
1: Exacte.
0: Que seguint no s'ho confongui. Nabde, encara que se pot semblar tu, no ets tu.
1: No. No.
0: I doncs m'agrada, no. Ja està, no hem d'afegir res plus.
2: Clar, quines preguntes sobre identitat t'interessava explorar a través de Nabde?
1: Realment no ho sé, perquè el meu objectiu era entretenir, amb una història que fos entretinguda, i a partir d'allà he arribat a altres bandes, però de manera accidental. No pretenia respondre cap pregunta, realment.
0: Clar, el llibre parla de racisme, però també de classe social, de precarietat i de vida quotidiana. Per què has necessitat fugir dels grans discursos i centrar-te en els detalls? Que si una cosa té la teva novel·la, és aquest punt de que poden notar una mica com és ser jove, com ets fill d'emigrants i com és viure en aquesta Europa que de cada vegada és manco coïdora per segon qui.
1: Perquè crec que... O sigui, parlar dels grans temes és una cosa molt difícil i penso que has de tenir molta informació, has d'estar molt ben documentat per parlar dels grans temes des d'un punt assagístic, que diguéssim. I la meva pretensió era fer una novel·la entretinguda que, òbviament, el personatge conviu amb unes estructures racistes, però per mi la novel·la va de la família, més que del racisme. Per mi la novel·la és una família de tres persones que conviu amb una precarietat, amb una estructura racista, però fora romantitzar aquests temes. Si no, aquests temes existeixen i ja està.
0: Nabde és un personatge que observa molt, però parla poc. No sé si com a estructura narrativa te funcionava el fet de poder explicar-ho tot a través de la mirada del teu personatge, no tant d'allò que deia, sinó d'allò que ell pensava i allò que ell podia observar.
1: Sí, m'apareixia molt més interessant perquè realment qualsevol persona pensa molt més de lo que xerra. I tu a lo millor dius una frase, jo te responc amb una altra, però en el teu cervell i en el meu hi ha pàgines i pàgines de pensaments que no estan filtrats, i a mi això m'apareixia molt més interessant que el diàleg.
2: Clar, Junes, a Corderito hi ha humor, però has insistit que no és un llibre escrit per provocar precisament rialles. No sé com has trobat aquest equilibri entre emoció i humor, també.
1: Ja t'ho dic, no ha estat una cosa premeditada. Jo anava escrivint, si a qualque moment se'm colava un acudit, el borrava perquè no era la intenció, i a base d'escriure fora acudits vaig arribar a un to que és de la novel·la.
2: Però en sortien molt d'acudits? De manera natural en surten?
1: De manera natural en surten perquè és la meva feina, però a la novel·la em vaig posar com a feina borrar-los. I sí que hi ha moments divertits, però que no són acudits. Són situacions divertides i ja.
2: Clar, coneixerem un Younes més seriós, a poc a poc.
1: Pot ser. Crec que la novel·la és
2: molt formal.
1: És molt entretinguda, però sí, pot ser, claro.
0: Clar, la gent que espera un monòleg, aquesta no és la seva novel·la. No. Tu has volgut fer una altra cosa, no sé si has hagut de patir molta autocensura, perquè ara deies, cada vegada que me sortia un acudit, l'he esborrat. No sé si cada vegada que te sortia una situació una mica divertida, que veies que desviaves atenció d'allò que tu volies explicar, també l'has esborrada, també, de l'ordenador.
1: Sí. I hi ha moments divertits, però que estan integrats a l'estructura. Crec que no n'hi ha cap que se'n surti només perquè la gent rigui, no. Crec que el format monòleg només funciona en el teatre, en el meu cas.
0: Clar, has debutat a la novel·la, en el món de la narrativa, en Corderito. En quin moment vares saber que allò que feies era una novel·la? O des del moment que vares seure, vares dir vull que hi hagi un Junet guionista, un Junet humorista, i ara vull que hi hagi un Junet escriptor. No sé si anava per aquí o va ser una cosa com a més orgànica, que un dia davant l'ordenador vares començar a escriure i ja duies una sèrie de pàgines i vares dir això potser no és un monòleg.
1: Sí. De fet, va ser més o manco així. Jo tenia un parell d'històries que no volia contar en el teatre perquè se'n feien llargues o se'n feien poc divertides, però molt interessants o molt curioses, i d'aquesta manera vaig començar a desenvolupar la meva part d'escriptor.
2: No va sortir d'una necessitat de diversificar l'ofici?
1: Pot ser que sí. O sigui, a mi m'agrada apuntar-me a tot el que puc, ja sigui escriure teatre, monòleg, escriure ficció, sèries, desenvolupar una pel·lícula, I sí, pot ser que sí que vengui d'aquest impuls de diversificar, sí.
0: Som en conversa amb el guionista, humorista i ara novel·lista, Junet Chaib, que ha vengut precisament a casa seva, a Mallorca. Avui que a vespre, ara a les 7, serà a la plaça d'Espanya, signant el seu... No, a les 7, no, sí, a les 7 serà.
1: A les 6,
0: clar, perquè...
2: No,
0: l'hem de deixar per aquí 28, que és l'espai en què ha arribat en la seva editora, perquè arribi a les 6 a la plaça d'Espanya. Serà a les 6 per signar exemplars de Corderito i també per presentar-lo.
1: Sí.
0: Com se lliga... Ara, una pregunta ja frívola, ja com nombral. Trobes que hem parlat bé del teu llibre, ja? El dones per promocionar?
1: Sí,
0: podem parlar d'altres coses?
1: Clar, de lo que vulgueu.
0: Se lliga més com humorista o com escriptor? Ho dic per sabre cap on he d'encarrilar la meva vida a un moment determinat.
1: És que jo no...
0: Aquesta riaia a mi me diu que de les dues maneres.
1: No, realment el contrari. Jo mai he utilitzat les meves feines per lligar. Me fa molta vergonya, moltíssima. O sigui, per mi la meva feina és feina i ja està. No la podria utilitzar d'altres maneres. No som una persona que surti tampoc és vespre. No. Per mi la feina és feina i ja està. És com un forner no lliga per ser forner. El forner hi lligarà per altres qualitats seves.
0: Però m'hem estimat. Un forner a les 4 de matí te surt en 4 croissants i potser el mires amb uns altres ulls. Saps coses com són? I jo en el meu club de 50 millors amigues totes me diuen que allò que cerquen és un home que et faci riure.
1: Ja.
0: I si una cosa se te dona bé a tu, és fer riure. Per tant, però tu això ho descartes, també. Ho censures, com a la novel·la. No. Vols que estimin un altre Junet.
1: Clar, realment la meva vida és molt més avorrida que el que som a l'escenari. Mm. És vera que a l'escenari tenc una feina que consisteix en fer riure, però després la meva vida va per altres bandes. Quan? O sigui, som una persona molt avorrida, sí.
2: Quan se te va despertar aquest tumor? En 5 anys ja feia riure que teva?
1: Crec que tots els nins i nines petits i petites són divertits per la gent del seu entorn. O tots tenen moments divertits. Ser monologuista és una altra cosa, és una cosa adulta, realment. De nin, ser monologuista no és una vocació que tinguis. Fer riure, sí, ser monologuista no. Així que no, me va venir...
0: De petit, s'estila més a Mac.
1: Sí,
0: te regalen les Màgia Borràs.
1: Exacte.
0: I comencen a fer 4 trucs i la gent diu, ai, mira que mono, que simpàtic, que m'ha sortit el nin. Fas, apareixo, jo què sé, 4 cartes.
1: Clar, sí, vol sorprendre.
0: Però realment. Jo en stand-up ja va ser quan tu vas decidir o quan vas tenir clar que allò era una feina.
1: Sí. Jo vaig començar aquí vos en recordeu de Trampa Teatre?
2: Sí.
1: Em vaig apuntar en aquestes classes i me vaig aficionar moltíssim a la impro. Jo era dolentíssim fent impro. Però amb els anys varen fer com unes classes d'escriptura de còmica i em vaig apuntar i me va flipar. I vaig començar realment a trampa teatre, sí, sí, sí.
0: Hi ha una companya teva, Victoria Martín, que acaba d'estrenar a Movistar Plus. Sí que la coneixes perquè has col·laborat amb ella.
1: Sí, som amics.
0: Acaba d'estrenar la seva sèrie, Se tiene que morir mucha gente, que va sorgir arran d'un llibre que ja va publicar, que també va ser un èxit.
1: Sí,
0: no sé si a tu t'agradaria que el teu corderito seguís el mateix camí.
1: Potser aniria molt, molt alerta, perquè és una història superpersonal i no m'agradaria que ho fes qualsevol. I no ho sé, no ho sé si m'agradaria veure aquesta novel·la en format audiovisual. Estem s'ho dirà. Jo crec que sí, però no ho tenc molt clar. Però...
0: Ets un home reposat, eh?
1: És a dir, sí,
0: no, no,
1: sí, sí.
0: No sé si m'agradaria que aquesta novel·la arribés en el cinema o la sèrie. El temps ja dirà. Molt més reflexiu del que jo me pensava, el maco, quan te vaig actuar, és un tarannà totalment diferent.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, tenc aquest punt de molta paciència i deixar temps.
0: Mm. Idò, deixa temps, el nostre convidat. Per cert, som en conversa amb Jonet Chaib, supos que el coneixeu, humorista, monologuista, ara també escriptor, ha vengut a Mallorca a presentar Corderito, la seva òpera prima, la seva primera incursió, Celestí, al món de la narrativa.
2: Sí, i has dit que moltes persones que llegeixen el llibre s'hi poden reconèixer, encara que no comparteixin les mateixes circumstàncies, però què creus que hi ha d'universal en aquesta història?
1: Crec que hi ha d'universal sentir que a vegades... per molt que ho intentis, no te sap comunicar amb el teu entorn. Sí, sí, sí.
2: Falta de comunicació, d'adaptació.
1: Sí, i això tampoc és el tema principal de la novel·la, però crec que és algo universal que passa, sí, sí.
0: Clar, vivim en una societat que parla molt d'identitats i en part el teu llibre parla precisament de com un jove fill d'emigrants ha de trobar el seu lloc al món i ha de compatibilitzar les seves arrels, o més ben dit, les arrels dels seus pares en les seves, que no coincideixen perquè ell ha nascut d'una altra banda, ja està més occidentalitzat, ja aquest xoc cultural. Creus que ara és més fàcil o més difícil sentir-se un mateix? Ho dic perquè ja hi ha diverses generacions de migrants que ja s'han establert a Espanya, ja hi ha diverses generacions que han pogut veure com és viure a un país com Espanya, però no sé si per les noves generacions és més senzill que per les primeres que varen arribar. O si els mateixos tabús s'han perpetuat generació rere generació.
1: No, jo sí que trobo que ara és molt més fàcil o molt menys difícil. Les primeres persones que varen arribar no tenien el privilegi de queixar-se, no se podien queixar i s'havien d'adaptar al que hi havia i les persones que venen després, segones generacions, sí que tenen, han adquirit la protesta i això és superinteressant.
0: També llegint qualque entrevista teva, has dit que les bromes funcionen quan se basen en coses realment en les que tu creus. Fins a quin punt necessites la sinceritat com a eina humorística per poder fer feina?
1: Jo personalment la necessito en el 100%, la sinceritat. Però també és vera que moltes vegades no és només que el que tu contes sigui veritat, sinó que ho contis amb confiança. Això també és part de que les coses funcionin.
0: Jo que hi ha dies que de vegades me'n vaig a dormir amb tu, ho he de confessar, quan te veig a vegades per la tele. Jo m'ho pensava que t'inventaves moltes coses. M'ha sorprès que diguessis que tu, tot allò que contes,
1: sí,
0: et cert.
1: O neix d'una veritat...
0: I ara m'acabes de dir que no tenies una vida tan interessant.
1: Sí, però...
0: O una de les dues coses no m'acasa.
1: No, però igualment tothom té situacions divertides a la seva vida, o situacions miserables. No ocupa tota la meva vida. Si jo tenc... 300 hores avorrides i una hora molt miserable, aquesta hora em dona per contar coses, sí, sí.
0: I tens la sensació de que molt de còmics intenten sorprendre. En canvi, jo quan t'escolt, tu intentes explicar. No sé si te sents còmode amb aquesta definició.
1: Em s'ha d'explicar?
0: Sí, més que sorprendre. No només es gag, sinó que també sí. Darrere... l'humor també és una eina potent per il·lustrar o per ensenyar altres realitats. I jo quan t'escolto tu tens la sensació de que, encara que sigui de manera involuntària, no sé si per teus orígens, per la teva manera de ser, però ja que has viscut, tens un punt pedagògic.
1: Crec que és una cosa més de la persona que escolta que de la persona que ho conta, en aquest cas jo. El meu objectiu és fer riure. Si algo no fa riure, no ho cont. I és vera que, com que parlo de temes grans, de gran temes de la societat, com pot ser el racisme, encara que jo vulgui fer riure, la gent, moltes vegades, hi llegeix una segona línia. No és la meva intenció, però mira, és una cosa que passa, és interessant també. Sí,
2: abordes
1: sí.
2: El racisme, ho deies, o perjudicis, per exemple, però sense convertir-se en una lliçó moral. Com treballes o com fas feina amb aquest equilibri?
1: Sí, bàsicament jo rebuig tot el que sigui transmetre o eleccionar a un monòleg. Per mi la comèdia és una altra cosa. I jo no contaria una cosa si no fa riure. I per aprendre o per eleccionar hi ha llibres, hi ha periodistes, però crec que no és la meva feina perquè no estic gaire documentat per fer aquestes coses. Mm-hmm. Sí, sí, no... I perquè respecto moltíssim a la gent que ho fa bé.
2: Clar. En un temps que, precisament parlant molt dels límits de l'humor que té o que ha de tenir, has dit que existeix el dret a ofendre, però que no tens voluntat de fer-ho. Quina diferència hi ha entre provocar i ferir?
1: Moltes vegades, bé, quasi tots els acudits poden ofendre qualsevol persona, o una persona en concret. El meu objectiu és entretenir, no que la gent s'ofengui. A vegades passa, però passa per l'acudit que menys t'ho esperes. Tu pots estar anys fent acudits de política i que ningú s'ofengui i un dia fas un acudit sobre els tipus de gelats que existeixen i qualcú s'ofendrà per això. Mai saps d'on te vendràs.
2: Quin és l'acudit que en cas ho fas més?
1: amb sectors de doblatge. Fa dos anys. Sí, vaig molestar molta gent. Fora voler, no era la meva intenció, però vaig molestar en Batman, en Doraemon, en Son Goku i a tots els actors i actrius de doblatge, sí. Vaig haver de demanar disculpes. No em sap greu demanar disculpes. Mm-hmm. Ho faig sempre que puc.
0: Jo crec que a mi m'hagués fet més mal lo dels gustos de gelat.
1: Ah, sí?
0: Perquè jo som molt de gelat i pot de doblatge, perquè no són dobladors. Supos que també s'ofensa, va en funció de com te toca de prop allò que ha dit un humorista.
1: Sí.
0: Passes pena per allò que diuen per sa cancel·lació? Perquè ha hagut humoristes que de vegades han fet una broma que ha anat una mica massa lluny i han vist com una carrera que havien anat construint a poc a poc, picant pedra, havien assolit això que ara se diu és mainstream, poder sortir per la tele, poder fer teatres, omplir i començar a cobrar uns euros, que el que hagi de fer tots volem arribar a final de mes de la millor manera possible, i llavors tot allò se cau com un castell de cartes per morda un corrent d'internet que diu en aquest jove o en aquesta dona no l'han de tornar a escoltar pues mai més.
1: Ja, sí. No me fa por la cancel·lació perquè el meu objectiu no és ofendre i si ofenc a qualcú d'una manera molt violenta demanaria disculpes perquè jo no em mat per cap acudit. Després d'aquell vendrà un altre, saps? No, cap acudit meu el defensaria a mort.
0: No són dogmes de fa. Entens que un acudit és un acudit i s'ha pogut molestar. Tots són susceptibles d'equivocar-nos.
1: Clar, i a mi m'ofenen moltes coses, també. I entenc que la gent no ho fa per... O sigui, no sé, no. Jo demanaria disculpes aquí.
0: Ara que m'has obert aquesta portata, Júnez, me vaig obligar a demanar-te què t'ofen.
1: A mi m'ofenen moltes coses. M'ofenen els acudits que han caducat. Acudits... No sé, ara mateix qualcú fa un acudit sobre... Ayuso i la pandèmia i los ancianos i dic, tio, això ha passat de moda ja i m'ofen que no se treballi la comèdia, per exemple.
0: Tu vols un repertori fresc sempre.
1: A mi m'agrada que la comèdia estigui lligada no a l'actualitat, sinó en el present.
0: I com ha canviat la relació que tenim amb l'humor per mort de les xarxes? Perquè hi ha molt d'humoristes, no és ben bé el teu cas, però que sí que a través de clips curts per xarxes han aconseguit omplir teatres, i ara fan unes gires, que ja m'agradaria fer-les a mi. Com han canviat ara? Ara consumim més humor que quan jo era petit, jo sempre ho conto, a la meva època només hi havia un, dos, tres, hi havia en Arevalo, la Bombi i en Raúl Sender. I ara sou tot una plèiada d'humoristes boníssims, cadascun aportant el seu granet d'arena, hi ha molt més on triar, i tot això també en part està gràcies a xarxes.
1: En part, i sí, les xarxes són un altaveu que molt més gran que molt de canals de televisió. I, per exemple, ara mateix a les xarxes i en els teatres està molt de moda la comèdia que involucra a l'espectador i la comèdia que interpel·la i te xerra sou parella o vosaltres dos de què vos coneixeu i això ha canviat un poc la comèdia perquè ara mateix, com a humorista, jo veig des de l'escenari que hi ha gent amb ganes de xerrar i de contar coses, però el que faig és baixar els llums perquè a mi no m'agrada que la gent xerri i es posa de les fosques.
2: Has dit que en 8 anys, en Llunet no és el mateix, ha canviat.
1: Ha canviat
2: moltíssim. No sé si durant aquests 8 anys de trajecte hi ha hagut moments vertiginosos, de dir cap on vaig, això pren molta volada.
1: Sí, sí, sí, hi ha hagut moments de, molt difícils i altres molt fàcils. Quan he estat perdut, m'he assegut i he escrit un parell d'acudits. I ja està. I els he anat a contar un bar amb merda en terra, típic bar d'aquest que se t'aferren els peus. He anat allà, he contat els meus acudits, han rigut 10 persones i m'han tornat a casa meva.
2: Clar.
0: On te sents... Una cosa això donava per camiseta, sí. No? Quan t'he estat perdut, he escrit 2 acudits...
1: I he seguit perdut.
0: Ah, però has seguit perdut.
1: He seguit perdut, però... no he deixat de fer la meva feina.
2: I on te sent més còmode? A un bar amb merda en terra, a un teatre, a la televisió? Cada espai té...
1: Ara mateix una combinació d'estrès. Si m'hagués de quedar amb un, seria en els teatres o en els bars, sempre i quan estiguin ben habilitats.
0: Me queden 30 segons perquè vull complir la meva promesa. Ara ja has debutat en el món de la narrativa, ja tens un primer llibre. No sé si fas comptes tenir un fill i plantar un arbre, ja per complir amb allò que toca. Però ha nascut un escriptor? O això ha estat una provatura que has fet o t'ha agradat, t'hi sents còmode, i pot ser d'aquí un any o dos tornem a parlar d'un altre projecte literari?
1: Pot ser d'aquí un any o dos no, perquè no vull tenir aquesta data allà, però sí que m'agradaria escriure més. Escric més, no sé si ho publicaré. Però ara que tenc aquesta rutina, ho estic disfrutant molt, sí.
0: I doncs, Llunet Chaib, humorista, guionista, ara ja escriptor, moltes gràcies per aquesta entrevista, te deixant partir. Recordeu, els fans d'en Llunet, les 6, ell serà a Sabres d'Espanya, vos ho promet, perquè hi ha un taxi que l'està esperant a la porta d'Ivetres, ell a les 6 serà puntual en aquesta presentació a la Fira del Llibre. Llunet, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: I nosaltres ara, deixant que en Llunet parteixi, i feim un tèntol, perquè encara ens espera en Pablo Sierra, per poder parlar de les cançons dels altres.
3: Quina paraula creus que s'està perdent?
4: Som en Toni, de Puerto Cristo, i la meva paraula en desús és tassé. Tassé com a barra de bar. Quan jo era petit, no se deia barra, se deia tassé.
5: IB3 Ràdio és participació.
3: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
6: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
7: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
6: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
8: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
9: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Les cançons dels altres.

0: Som aquí amb en Pablo Sierra, com està, estimat?
1: Doncs un poc excitat davant aquest mama que tindrem avui.
0: Sí, no? I a part, un tema que me fascina perquè has entrellaçat Johann Sebastian Bach en Manuel Alejandro
1: a través de les seues dones, que tenien molt a veure.
0: I doncs no poden demanar més.
1: És tot una troballa.
0: Que soni sa música.

0: Perquè tu tal vegada, Xisco Nadal, sabies que lletres de temes com aquest Todo se derrumbó dentro de mi, popularitzat pel cantant mexicà Emmanuel a principis dels anys 80, no les va escriure tot sol Manuel Alejandro?
1: No ho sabia, però crec que, com dius, guió, heus aquí la seva connexió amb Johann Sebastian Bach.
0: Exacte, ara explicarem per què, però pensem primer que Manuel Alejandro, quan era un boix que aprenia a tocar el piano, una casa molt benestant de Jerez de la Frontera, on va néixer, devia escoltar i molt sobre d'aquest tòtem de sa música barroca que va ser Johann Sebastian Bach, perquè seu pare, Germán Álvarez Beigbeder, va ser un músic que es dedicà a sa composició clàssica. Però sa connexió no és només a Can Beigbeder, som als anys 40, just després de la Guerra Civil, no és només perquè passessin hores i hores sentint, per exemple, suites per a violoncel com aquesta.

0: perquè segons apunten o diuen o han estudiat alguns historiadors especialitzats en música clàssica, i aquí hi ha una certa controvèrsia, amics i amigues de Tèntol, compassos com aquests, dels passatges que més segurament faran gaudir a un estudiant de violoncel, tampoc els va escriure tot sol Johann Sebastian Bach.
1: I de qui era la mà invisible que els ajudava,
0: doncs,
1: Pablo?
0: Com hem apuntat al principi de la secció, ses seues dones, concretament ses segones amb ses que es van casar, tant en Bach com Manuel Alejandro. I a totes dos, Xisco, Celestí, les podem dir pel mateix nom, Anna Magdalena.
2: Se me va este amor que he ido amasando con mis manos.

0: Wicle.
1: Ara parlarem de Bambino, xisca.
2: Com és el Bambino.
0: I Dona Anna Magdalena Wicle ha acabat entrant en els llibres d'història musical per mèrits propis, Pablo, i tot gràcies al quadern on aquesta soprano va anotar algunes de les obres més famoses de qui seria el pare dels seus 13 fills, Johann Sebastian Bach.
1: I en homenatge a aquesta figura, clau per entendre també la modernització de la música clàssica, després del barroc cap al romanticisme, Purificación Casas decideix firmar amb el pseudònim d'Anna Magdalena 9 dels 10 temes que estaven inclosos a En carne viva, un dels discos més coneguts de Rafael, on era aquest Se me va, escrit per Manuel Alejandro amb la seva dona, amb Purificación, i que després va versionar Bambino. A mi m'agrada més aquesta versió de Bambino que no s'ha d'en Rafael. Crec que és la millor que s'ha fet de la meva xisca. No sé tu què n'opines.
2: Som bambinistes.
1: Som bambinistes.
2: En aquest programa, el Manco, tu i jo.
1: Exacte. Doncs aquest En carne viva és un disc molt important a la carrera de Rafael perquè és el darrer que fa en Manuel Alejandro abans de partir en José Luis Perales. Clar, Manuel Alejandro, com ja ha apuntat, m'he avançat un poc el que deies, guió, no era un altre que es marit d'anar Purificación Casas.

0: Que diferència d'Anna Magdalena Bach, Pablo, Purificación Casas, sí que saben que ell, en principi, de música, no en tenia coneixements reglats, per dir-ho de qualque manera. Però d'escriure lletres, de cercar i trobar la musicalitat de les paraules, sí que en sabia, i molt.
1: I és aquí on el paral·lelisme amb sa dona descompositor alemany has fet que triàs el seu nom com a pseudònim per firmar ses lletres a Manuel Alejandro, doncs és innegable. Aquest quadern d'Anna Magdalena, que és com se li ha dit el recull de partitures que aquesta soprano es va dedicar a copiar en vida, va acabar demostrant amb els pas de segles que no va ser només una cantant d'òpera i sa dona de Johann Sebastian, sinó que, a més de notar, també hi ficava cullerada. Doncs exactament mateix, aportar idees, corregir idees, encendre també l'espurna de la creativitat que va fer durant molt de temps Purificación Casas a Manuel Alejandro.

0: Ara tornem a Manuel Alejandro i a Bach. Pablo, però estic molt content d'haver encetat setmana fent un homenatge a Rocío Jurado, perquè dilluns es complien 20 anys de la seva mort, i avui tancant setmana musical amb un altre tema dels menys coneguts de Rocío Jurado, com és aquest Amores a solas.
1: I tenim un documental sobre la Más Grande a punt de sortir
0: del forn. A punt de sortir.
1: I dos llibres que no sé si ja s'han publicat, si es podran trobar avui a la Fira del Llibre de Palma, però que estan...
0: Jo hi vaig anar a fer una volteta i no vaig veure res de la Más Grande, perquè si no ja seria ca meva.
1: Sí,
0: no, per tant,
1: i llegit a ca teua i dins
0: com a mínim subratllat, sí, una micona. Tornant en el tema d'avui, sí. Purificació i Manuel Alejandro es van conèixer perquè era taquimecanògrafa a Hispavox, la discogràfica en la qual feia feina el compositor, i això tanca, podríem dir de qualque manera, el cercle, no, Pablo?
1: Jo no sé si Manuel Alejandro li deia a la seva dona Puri o... amb algun altre malnom carinyós, però va deixar unes declaracions quan aquesta persona, quan Purificació en casa es va faltar, ara fa 5 anys de Covid, on l'anomenava Anna Magdalena. Va dir Manuel Alejandro, concretament, Anna Magdalena sempre va col·laborar amb jo, el que no podria dir amb exactitud és quina cruixera, interjecció, punt i coma, o quina idea meravellosa va portar ella a cada cançó. És a dir, aquí també deixa veure que no només li feia un cop de mà en les lletres, sinó que també doncs, era com una espècie d'assessora musical. Això és el que va dir el gran compositor de molts temes pop i no tan pop, de cançó lleugera i no tan lleugera, quan va perdre, ara fa 5 anys, l'amor de la seva vida. És a dir, aquella jove que, com m'has explicat, Xisco, passava màquina les lletres que ell escrivia a finals dels 60, quan es produeix el maig, i ell no és tan conegut perquè és llavors quan comença realment a col·laborar de forma molt intensa en Rafael. Doncs amb aquesta declaració, Manuel Alejandro mos deia, mos va deixar dit que Anna Magdalena, una Purificació en Casas, tenia més que criteri propi i també doncs, ganes d'expressar-lo.
2: Ara bé, Pablo, les quatre germanes Beigbeder Casas, és a dir, les filles d'aquesta parella, quan va faltar sa mare, van dir que ella sempre s'havia estimat mantenir un perfil
1: sí.
2: més baix. No?
1: D'aquí potser que firmàs en pseudònim, esbocinat de les cançons de Manuel Alejandro on surt acreditada, que no en són moltes, unes 20, és a dir, aquestes 9 que hi havia en carne viva i després un grapadet més, de les 600 que se li atribueixen a el pianista andalús.
0: Però en té una que és espectacular.
1: Bueno,
0: que
1: en té moltes en aquell
0: sí,
1: disc.
0: Eh? No, però té per mi un himne com és Se nos rompió el amor.
1: Exacte. I per això és pertinent demanar-se.
0: La lletra, ho dic perquè te l'he passada en el mòbil, que s'ha de llevar a anar a l'Institut Cervantes a una expo sobre cançons, ja ha penjat la partitura original, i la lletra de Se nos rompió l'amor, on se veu una correcció.
1: Una correcció...
0: Que posa...
1: De tan grandioso...
2: Un canvi de paraula, no?
0: Punto i coma.
1: Ah, clar, sí. Se nos rompió l'amor de tan grandioso, punt i coma. Clar,
0: això...
1: perquè és una pausa un poquet més llarga. Sí, sí, sí.
0: I jo va ser en el Cervantes quan vaig dir qui és aquest, perquè jo desconeixia totalment aquesta història. I
1: o sigui, hi ha hagut una connexió, un match entre...
0: Bueno,
1: perquè jo ho he descobert també de casualitat.
0: Jo va ser l'altre dia i com que tenia temps perquè estava esperant que m'haguessin a cercar per dinar, vaig cercar i vaig dir qui és aquesta dona i vaig esquetir, no tan bé com tu, però una mica...
1: Qui
0: era
1: podia
0: tot això?
1: Estar darrere d'aquesta Anna Magdalena. Però clar, ara és pertinent demanar-se, haurien entès igual de bé Manuel Alejandro, a Janet, a Marisol, a Concha Velasco, a Isabel Pantoja i, per suposat, a Rocío Jurado, si no hagués tingut més que assessoria femenina a casa seva?

0: Ara tornem a ser en aquesta època barroca.
1: Veure't ajustar la temperatura de l'estudi mentre sona sèrie en sol major de Johann Sebastian Bach, que és poesia completament visual.
0: A vegades la vida m'ho per aquest camí, Pablo Sierra.
1: Es perden moltes coses, els oients atentos, eh?
0: Hem de tornar a Anna Magdalena Bach per tancar això, Pablo, perquè el seu final, trist final, contrasti molt amb el de Purificació en Casas.
1: Els dos matrimonis es trien més o menys a mateixa edat. Soma era uns 15 anys major que s'adona. El problema de Anna Magdalena, a més d'haver viscut en el segle XVIII, d'Anna Magdalena original, és que, a diferència del que li ha passat a Manuel Alejandro, ella va quedar vilda, és a dir, va morir Johann Sebastian abans que ella. I amb 5 fills petits en el seu càrrec, dels 13 que en va tenir. En Johann Sebastian en va tenir 20, 7 en sa primera dona, que igual que li va passar a Manuel Alejandro, també era copista. O sigui, Manuel Alejandro primer va estar casat amb una taquimecanògrafa que el que feia era escriure les lletres que Manuel Alejandro traduïa, perquè va començar traduint i després ja va poder escriure les seues. Però tornem al segle XVIII. Mireu com eren de masclistes les lleis que hi havia a l'Alemanya del moment, de fa dos segles i escaig, que quan Johann Sebastian Bach mor, el 1750, a Anna Magdalena se li proveix casar-se a risc de perdre la tutela de seus fills. I ella decideix no fer-ho. O sigui, es manté vilda, clar. L'herència que l'havia deixat a seu marit era molt minsa, molt petita, només un terç de les possessions del difunt. I els majors, 13 dels 20 que va reconèixer Johann Sebastian, eren seus, recordem-ho, no l'ajuden. I aquesta música acaba patint, fan i morint abans d'arribar als 60, una dècada després d'haver perdut el seu marit. Perquè, clar, encara no s'havien inventat els drets d'autoria. Cuando yo...

0: Potser la diferència més grossa entre un personatge i l'altre, entre Anna Magdalena del segle XVIII i Na Purificació en Casas, Anna Magdalena del XX, sigui la seva descendència. Perquè molts dels fills d'en Bach, tant de la primera dona com d'Anna Magdalena, van ser músics també i compositors, i no compositors dolents, i van estirar, per dir-ho d'alguna manera, sobre d'espara, i són també un pont d'espàs des barroc fins al romanticisme. Però de les quatre filles de Manuel Alejandro i Na Purificació en Casas, cap d'elles s'ha dedicat a la música, però una sí que va afirmar amb el seu pare l'autoria d'algunes lletres a finals dels anys 80. No sé si potser recordant el que li havia passat en els fills d'en Bach, que mai van poder arribar a l'alçada d'espara i estan com mig oblidats o mig perdudets en els llibres d'història musical, doncs les filles de Manuel Alejandro, tot i segurament haver heretat part d'aquest talent, van dir no, millor no dedicar-m'hi i fer altres coses.
1: És que no ha de ser fàcil, la filla d'un gran talent, ja sigui en el camp que sigui, i que també és una cosa que tu has vist i, en certa manera, has com a mamat a casa teva. Uh-huh. Si tens un pare músic, normalment se desenvolupa molt més aviat, es gupa la música, i també cert talent, i que tu després t'hi vulguis dedicar, però sempre com a fida. Mira, la setmana passada s'estrenava Mallorca Confidencial, la pel·lícula que en Lolita Flores, en coproducció d'aquesta casa, d'Ivetres, ha feta, i ella deia que acabava de morir sa mare per deixar de ser Lolita i que seguint se la prengués seriosament com a artista.
0: I poder ser Lola.
1: I és que l'ombra de certs personatges, ja sigui Lola Flores, ja sigui Rocío Jurado, ja sigui Concha Piquer, la seva filla, Conchitín, ara que he anat al meu corral, que et s'acopla, Conchitín Piquer, tota sa vida va intentar ser una gran cantant, però el pes de sa mare li va complicar moltíssim aquesta tasca.
0: És que roms totalment amb el que feia el teu pare o la teva mare, o ho tens molt complicat, i és pertinent que soni aquesta versió de Voy a perder la cabeza por tu amor, que se n'han fet moltíssimes, i boníssimes també, en flamenc, perquè una cosa que va tenir Manuel Alejandro respecte a la seva família, seu pare era compositor, com he explicat avui, és que a casa seva sonava Bach, però entrava el flamenc també, que es cantava en els carrers i en els patis de Jerez, i ell un poc a la seva carrera es podria haver dedicat a la música clàssica, i dins les seues cançons hi ha molt de música clàssica, perquè no només escrivia les lletres, sinó que les arranjava també, però potser haver mesclat aquest coneixement doncs, més canònic amb el llenguatge musical del carrer, de la seva ciutat, és el que el va fer diferent i poder transcendir a la figura del seu pare, que en el seu moment va ser un personatge important, almenys a Jerez i Andalusia.
1: En aquest sentit, jo crec que la que va anar viva va ser Stella McCartney. Totalment, perquè se va fer dissenyadora,
0: sí,
1: no la podien comparar amb son pare, i sí que ha aconseguit excel·lir el que és el seu camp,
0: sí, tant,
1: se
0: tant.
1: Sap que és filla d'en Paul McCartney, però no, ai, ton pare feia millor lletres, ja, però mon pare cosia, mon pare dissenyava, no, per tant, són dues coses totalment diferents.
0: I sempre tindrà una icona del pop que no deixa de girar i de fer concerts en el qual dissenyar-li el vestuari de les gires.
1: I sempre podrà posar-lo free de drets,
0: exacte,
1: sa cara de son pare, a qualsevol camiseta que ella vulgui dissenyar, i que ja s'assegura uns euritos.
0: Què va dir Elena Furiase quan va venir a fer l'entrevista promocional de Mallorca Confidencial? Que li feia respecte actuar davant sa seva mare. I mira que en sa pel·lícula, que vaig anar dimecres a Urebla...
1: Comparteixen una escena.
0: I de retruc, perquè entra en Arolita i ella va sortint de plànol.
1: Va, sí, i de deixar...
2: Que no sé si la compartirem, perquè a mi em va dir que no en havien compartit cap.
0: Hi ha un moment on es veu en el personatge d'Anna Lolita venir cap a sa càmera i Elena Furiase marxa.
2: Sí? Sí.
1: És a dir, no parlen.
0: No parlen. No parlen.
1: Bé, crec que sí, crec que parlen, una li diu, autobús, sí, i s'altra para. Però que no és que no se't veu allà un plan o el contraplan o el que,
0: exacte,
1: dius, ai, quin tour de force, sí,
0: quina tensió.
1: Furiase Flores,
2: no,
1: això no passa. Diàleg
2: ni escena.
1: Clar. Res, degueren compartir càtering.
2: Sí.
1: Però en aquest cas escena no. Deia que aquí posant punt i final aquestes cançons dels altres, interessantíssimes com sempre, d'en Pablo Sierra, però no deixant de banda la música perquè és divendres i el nostre cos ho sap, i ara toca fer una mica de guateque.

0: iB3 Ràdio és formació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. iB3 Ràdio. Serveis informatius. El Guateque Musical.
1: Queden 8 minuts i 20 segons per acabar el programa, però ho farem amb música i és nostre Guateque, avui dedicat al pronom de primera persona singular, jo, Celestine.
2: Sí, Xisco. Perquè...
1: I tot i que he escrit el guió jo, per què?
2: Per què? Perquè demà és dia mundial des yo-yo. Sí? I per això avui ens posarem una mica egocèntrics, però no només una mica, perquè totes les cançons que escoltarem tenen una cosa en comú. El protagonista és el jo i començarem per jo no em vull fer gran dels Vitruvi.

0: I avui que som poquets perquè na Margarida ha hagut de partir i tenim en Junqueras de vacances. Abans, a l'hora de les 4, hem viscut un moment històric, que és que na Raquel Agüeros mos ha locutat per primera vegada una notícia en aquest programa, i ara viurem un altre moment històric, que és que en Pablo Sierra mos locutarà part dels Guateques.
1: Ai, quina responsabilitat.
0: Com diria en Johan Cruyff, gallina de piel, clar, ara mateix.
2: Locutar guió, perquè fa 20 minuts que el sentim, a més
0: sí,
2: de 25 però, minuts.
0: Sí, però és Guateque mai.
1: Han de venir, no, com a locutor passiu. Però si hi ha una cançó que ha marcat la trajectòria de Joan Dausà és Jo mai mai. Va donar nom al seu primer disc i està inspirada en el popular joc, tots ho han jugat alguna vegada, del mateix nom. De fet, la cançó va acabar inspirant també la pel·lícula Barcelona, nit de

I Julio Colom va publicar Jo t'estim l'octubre de 2023. La cançó, produïda per ella mateixa amb Martin Leighton i José Castillo, converteix una frase tan senzilla com Jo t'estim en tot una declaració repetida gairebé com un mantra.

I l'any 2021, Juanjo Montserrat va publicar T'estiu, en la participació de Tomeu Penya, en aquesta cançó editada per Produccions Blau i enregistrada durant l'estiu de 2020. Una trobada entre dues generacions de músics de les Illes que fa olor de vacances, de mà i de records d'aquell estiu pandèmic.

I després de l'optimisme arriba també el moment de la reivindicació, perquè de vegades el jo també protesta, es queixa i aixeca la veu. És el cas de Jo no mereix això, de La Fosca. Jo no mereix...

0: I tot de cop va anar-hi sol. Tu a la cambra estàs sense...
1: I demà, si sou a Sant Joan de Mallorca, podreu veure els Ànimos Parrec actuant davant la seva gent, en el seu poble, per celebrar el mig segle de vida de l'agrupació Aires de Pagesia, una festa popular de Pinyol Vermell, on segurament els Ànimos cantin aquest Jo vull ballar amb tu, tot una convidada al cardio en parella.

No tenc una enamorada, el títol ja ho diu tot, hi ha declaració sentimental de per vida, una cançó popular pitiusa que els Projecte Mut varen versionar així de bé. Jo

I tancam la nostra playlist dedicada al jo amb un missatge que molts entendran. Després dels dubtes, els canvis i les voltes que fa la vida, arriba aquell moment en què una es retroba amb si mateix. A moltes gràcies, torna a ser jo.

0: I fins aquí el Tèntol d'avui. Gràcies a en Marc Gasifre i a en Lluís Fortesa per produir també el control tècnic d'aquest programa, en Pablo Sierra per haver-nos locutat el guateque.
1: Un gust haver-vos fet un cop de mà en aquest guateque sashimi.
0: Moltes gràcies. Moltes gràcies, estimat. Celestine, dilluns hi tornem.
2: Dilluns hi tornem.
0: Amb més Tèntol, sí. Més paraules i més de tot. Bon cap de setmana. Siau feliços, estimats. Adéu.

Regras, respeito.

souvenirs de platja fets de funk i una història musical i d'amor. Benvinguts a l'Aviador. Comença l'Espai de Cultura a IB3 Ràdio.

0: El primer convidat avui ve sobretot com a ceramista i més en concret sobre una exposició que ha preparat amb peces de fauna marina, que és una espècie animal que coneix molt bé. També és actor, és dissenyador i desenvolupa també altres habilitats artístiques que tot d'una explicarem. Demà, però, inaugura una mostra amb 166 peces a Can Gelabert, a Binissalem. I a la part de música en directe de cada divendres, avui rebem a Nube. És un duo musical i també sentimental. Nayana és mallorquina, nascuda a Rússia, i Nóscar és xilè. Han creat un projecte musical conjunt i avui el presentaran en directe. I per acabar i enfilar el cap de setmana l'agenda de propostes convencionals i també de propostes més alternatives amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas. Tot això ho feim amb Marga Cifre, Lluís Fortesa i Lluís Menéndez a la part tècnica. Arrencam.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: I d'avui tenim a l'estudi un jove artista felanitxer, resident a Barcelona, que demà inaugura aquesta mostra amb 166 peces de fang que representen principalment fauna marina, que ell, en principi, coneix tan bé. A les xarxes té molt de seguidors i allà el coneixen per Kobe Ant, que serien un poc els seus noms, no? Perquè és en Toni Bennassar Collado, però bé, tothom en aquesta part de ceramista el coneix com a Kobe Ant, que és avui la part principal de la qual parlarem. Toni, benvingut.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Enhorabona, perquè quines peces tan guapes que fas.
1: Moltes gràcies.
0: És impressionant, i a més, bé, aquells que vulgueu ara pegar una ullada, si podeu, no m'aneu al cotxe, entreu en això, Kobe Ant, que seria això, Co de Collado, Be...
1: De Bennassar.
0: Exacte.
1: I Ant d'Antoni.
0: D'Antoni. I doncs, veureu, aquestes peces, hi ha pops, hi ha caprojos, hi ha roques, hi ha de tot, tomàtigues, que li dius, que són com... Bé, però és una tomàtiga amb puntes,
1: menjar,
0: com un eriçó,
1: total.
0: No? Però, és molt guapo. Conta-mos un poc tota aquesta història, perquè s'entén que tens una barqueta tal vegada en l'estiu i que vas a pescar sovint.
1: Sí, o sigui, ara ja no tant, perquè supos que ja tant de recrear-lo se me fa com una mica de pena, tot i que no soc ballar i res de tot això, però sí que els ella fa com una estima especial. I tot això parteix un poc des de... Bueno, des de quan era petit, que vaig trobar com aquesta inspiració de la mà i tot això, i sí que abarca totes aquestes peces que intent recrear quan busseig, i més des de el record, sinó també... O sigui, no els vull classificar com una cosa científica ni acadèmica, sinó que també entra com aquesta part més onírica dels somnis i d'aquesta cosa més... Més de recordar, no? Més aquesta mirada més innocent, que la meva metodologia parteix d'això, d'aquesta mirada més innocent i d'aquesta mirada un poc de nen petit, d'il·lusió, de voler investigar, de voler crear i de voler descobrir tot el temps. No vull intentar com anar en aquesta cosa tan acadèmica, sinó més des del joc i des de tot això.
0: I doncs una feina molt guapa. De fet, has estudiat disseny, altres coses, interiorisme, fas moltes feines, també pintes, però bé, ara sembla que és aquesta part de la ceràmica i també fas d'actor, no? Ets intèrpret. Vull dir que tens moltes vessants artístiques, com dèiem a l'inici. Però aquesta part de ceramista seria la que te va millor, ara?
1: Ara mateix sí, vaig deixar la feina en el gener, que abans estava un despatx d'interiorisme per...
0: Ah, mira, jo m'havia quedat a les xarxes quan parlaves d'aquest despatx
1: deixar,
0: i això.
1: Sí, quan vaig deixar la feina per dedicar-me 100% en això. Òbviament, també estir d'altres coses, perquè recalc que el món de l'art és un món bastant precari i difícil, per tant... Si me surt un estilisme o si me surt una feina de cambrer, inclús la llav, per tenir un sobresou, que tampoc et sobresou perquè he de pagar el meu lloguer de Barcelona i els dos tallers que també estic allà. Per tant, la vida és bastant cara i tant de bo me pugui dedicar exclusivament, que ha passat alguns mesos des de gener, però sí, o sigui, dic que sí a tot normalment.
0: I doncs, clar, un ceramista ha de tenir un bon taller, on ha de tenir un bon forn, on li càpiguen les peces, on llavors les pugui deixar refredar, col·locar-les, és a dir, t'han vist que tens un molt bon espai a Barcelona, que és on vius. Tens totes les peces allà, també tens una part de magatzem.
1: O sigui, magatzem era el meu pis, era una paret que ja no m'hi cabien les peces, que com tu molt bé has dit, ara que es pos, tenc 166 peces i totes aquestes peces era impossible guardar-les en el taller. Per tant, les anava penjant a la paret i també m'anava molt bé per visualitzar quines composicions feia. Si ara me mudaré perquè me fan fora del pis, per tant, hauré de tapar forats i forats i forats i forats.
0: Idò, què vol dir això? Que les emmagatzemes a Mallorca, a Felanitx, o tens un altre espai a Barcelona?
1: No, a la meva de Barcelona, allà, sí. I ara sí que les vaig haver de dur amb vaixell, amb una furgoneta gran, per tenir-les totes aquí.
0: Clar, la logística no me la vull ni imaginar, no? Perquè no és com un museu que ja té un equip allà que ho embala i tot. Això ho has fet tu amb les teves manetes?
1: Sí, amb les meves manetes i amb mon pare, que li hauré de fer un monument.
0: Que és un sant.
1: Que té una paciència increïble. Però sí, sí. O sigui, també tenc una peça molt gran, que és una roca que se veurà en primícia a l'exposició. I és una roca que fa 1,5 metres d'amplada per 1,20 metres de longitud i uns 90 centímetres d'alçada. I està compost per 20 peces de ceràmica. I aquí sí que fa des de setembre que faig feina amb aquesta roca. I bueno, la logística sí que ha estat de somiar amb ella i molt de dies somiava muntanyes de fang que me menjaven a jo, perquè era com aquesta cosa de si se romp una peça ja no té sentit la roca, perquè és una espècie de puzzle que se va muntant a poc i clar, o sigui, una logística impressionant.
0: Molt difícil dur aquestes peces i ubicar-les en el seu espai, que serà Can Gelabert, on viuran o estaran penjades o penterra durant un mes complet, que està molt bé, perquè a vegades les exposicions duren només 2 setmanes o això, i troc que per la feinada que dur és poc.
1: És això, també és vera que ho pensava i els hi comentaven als meus familiars i als meus amics, que dic, tant de mesos de feina per un dia que jo hi seré. O sigui, jo veuré d'alguna manera només aquesta recompensa, que òbviament després la gent està més que convidada a anar-hi, però d'alguna manera amb els meus ullets només ho veuré un dia i diré, he deixat el meu fill abandonat allà i que me'l guardin, i d'aquí un mes tornar-lo a desmuntar. I és, me pareix fort com aquest impacte de dir tant de mesos de feina, tantes hores, perquè ara fa 4 mesos que estava 9 hores mínim en el taller, o sigui, dissabtes i diumenges, i els meus amics ho saben i ho poden corroborar molt bé, però és això, o sigui, per un dia, per 2 hores, per 3 hores. Però bueno, això també és la feina d'actor, no? O sigui, molt d'assajo i molta feina i això.
0: Això també ho trob un sacrifici immens, no? La feina d'actor, com dius, que llavors queda esvaït en 3 dies o en un. Moltes vegades només s'estrena una funció i ja està. Parlant de totes aquestes peces, d'aquesta manera que has tingut de trobar el teu camí, és bastant singular, no?, fer ceràmica d'aquest tipus. Parlaves d'aquesta gran roca que està feta de diferents peces. També m'ho recorda a la capella de Miquel Barceló, Falanitxer també, i que també va tenir problemes, com han vist alguns documentals, per poder coure totes aquestes planxes, aquestes peces que composen la capella de Sant Pere, no?, a la seu de Mallorca. Seguiu el mateix camí, no? És un camí de la ceràmica que ara hem vist també en Mariscal, bé, Picasso, i fins allà on vulguis, no? Enrere.
1: Bueno, primer de tot, se m'ha posat la pell de gallina, perquè no sé com comparar-me amb en Miquel Barceló, que és el meu màxim referent i damunt del meu poble. I és una cosa que jo vaig somiar amb aquesta roca. Era allà on jo soc de Porto Colom i vaig molt a Sallà, i sempre veia una roca, sempre veia una roca, i dic, jo qualsevol dia he de fer una roca. I quan vaig descobrir que aquesta roca amallava les tomàtiques de mà, vaig dir, és que ho vull reproduir. I era, ningú confiava molt en jo, he de dir, perquè a veure, la logística és molt difícil. També he xerrat amb en Jaume Canet, també Falanitxer i Ferrer, que m'ha ajudat, que és artesà, també amb quin sistema i quina enginyeria podia fer, i m'he trobat molt de problemes en el camí. Però per mi, com cap tipus d'intenció era com voler representar qualsevol cosa de Miquel Barceló, però a veure que d'alguna manera pues, el tenc internament i m'he vist molt de documentals i tot això, i inclús la gent que anava passant pel taller m'ho deia en plan, ostres, això per ell de Miquel Barceló, i jo quasi és que m'ho podia plorar, perquè per això era com a jope, màxim referent, i que m'ho comparin amb ell, o sigui, tant de bo que algun dia, en plan, ell pugui veure la meva obra, o sigui, m'abastaria això, perquè no el conec ni personalment ni res, i he anat a veure algunes exposicions seves, però ja t'he dit, Per mi és un somni que m'hagis dit això, moltes gràcies.
0: No, no, però a veure que hi ha tot aquest paral·lelisme entre vosaltres dos, supos que algun dia sí que vos arribareu a conèixer i li arribarà, esperem, també és la teva obra. De fet, vaig llegir una entrevista que sembla que a Miquel Barceló li van fer una entrevista una vegada en el Cafè Líric, que ja no existeix, que està davant Sort del Rei a Palma, i d'allà de fons se veu la Seu i tot això, i li van dir... I tu on t'agradaria exposar? Quan ell era jove encara, en el 80, no? I ell va dir, allà, a la Seu. I clar, i dius, això és impossible.
1: I mira,
0: no ho ha estat gens, eh?
1: Que fort.
0: Que ja. Fort. I bé, molt de futur, molt de camí. Com has repartit les peces en aquestes... Crec que són 3 sales a Can Gelabert, a Binissalem.
1: Sí, o sigui... Aquí entre dos tipus de conceptes a dins l'exposició, entre la peça conjunta, que fa referència a ecosistemes, i després hi ha peça individual, que fa referència en el títol de l'exposició, que és souvenir de platja, en certificat de natura consumida. I això fa... Hi ha unes plaquetes que indiquen el nom de l'espècie popular, del nom popular, que és algo que també reivindic, com tots aquests noms populars que no se perdin i vull que encara quedin a la cultura mallorquina. I a baix he posat un text en alemany, perquè som nosaltres mateixos que hem venut les cases en els alemans, i aquí també hi ha una crítica de també cap als mallorquins i cap als alemans, o sigui, perquè pos... missatges bastant forts en alemany, com... No ho sé dir en alemany, perquè m'ho ha traduït, però...
0: Jo t'ho sé dir.
1: Ah, sí, he posat... hi ha una frase que posa... Està en oferta 15 euros, com fent referència en els souvenirs, o una altra frase que posa perfecta escultura per endur-te a una típica finca mallorquina. Sí, tot això... podria entrar en debat i no vull caure en la superfície del dilema de Tourist Go Home, ni molt menys, sinó és com que mos estan menjant. I, òbviament, després hi ha l'altra part de l'ecosistema, que també, o sigui, això ja tot és en català, i he volgut com fer una espècie d'arxiu històric de moltes espècies que arribaran, malauradament, segurament a desaparèixer pels canvis climàtics, per la massificació turística, per tot el que estem patint les Illes Balears. I sí que aquí he volgut agafar una cosa més col·lectiva, una mirada més col·lectiva de gent mallorquina que tingui un especial vincle amb algun dels ecosistemes que jo hagi representat i li donin una volta ja en el sentit una frase més d'experiència personal o més científicament d'algun biòleg.
0: Que bé, i demà s'inaugura aquesta mostra, serà l'únic dia que tu hi seràs, sí. A Can Gelabert, és a les 7 o...
1: A les 7.
0: A les 7.
1: A les 7.
0: I fins a les 10, perquè has dit 3 horetes...
1: Sí, més o menys, sí, o sigui, fins que arribi gent, però...
0: Segur que estarà ple, ja t'ho dic ara, segur que sí.
1: Tant de bo.
0: I llavors, saps els horaris, quan se pot visitar, entre setmana i això, de matí i hora baixa?
1: Sí, o sigui, crec que els de matí ens obrin algun dia, això en Google Maps o a la pàgina web de Can Gelabert,
0: ho podeu
1: trobar. Però els hores baixes, sempre.
0: Molt bé, i llavors tens, i ho direm perquè hem parlat un poc de les altres vessants, sobretot d'aquesta, perquè és una exposició important, aquesta de demà, i però també a la teva feina d'actor i altres feines, i supos que gent que mos escolta t'haurà vist ja alguns papers que has interpretat i que s'han pogut veure a TV3, o com se diu ara?
1: Trescat, ara han canviat el nom.
0: Exacte, sí,
1: però sí, també és, crec jo, no sé si encara se diu TV3, però... I em poden trascat.
0: Trascat. Idò, aquest camí va bé, també?
1: Sí, aquest camí ara mateix està una mica aturadet. O sigui, ara la meva parella, que és guionista i director, sí que està barallant un projecte amb una productora en el qual soc el protagonista i ja han fet fase d'assajos i tal. Però a veure que el tenc una mica aturat. O sigui, malauradament, la indústria de la interpretació i del cine és bastant difícil, és bastant, per mi, una mica incompetent. O sigui, hi ha molt de Nepo Babies i, bueno, jo és que sempre m'he fet de ple en tot això perquè és una cosa que em fa molta ràbia, que tenc 4 anys de formació i a lo millor 6 anys d'experiència i me fa pena no poder viure d'això mentre alguna persona que està fent 2 dies d'un curset d'actor, o sigui, és que a mi encara m'acosta, a mi em posa tant la professió que m'acosta dir soc actor. Hi ha gent que fa un curset de 2 dies i diu soc actor, i jo, ah, perfecte. I després els veus de sèries molt remunerades, que dic, tant de bo, perquè, o sigui, a lo millor no tenen cert prestigi aquestes sèries, però tenen una jornada i tenen un sou a final de mes i jo és amb això, en lo que just, en lo que lluit. I també he patit moltes injustícies a càstings de dir, de ser que ha fet una cosa bé i des del moment 1 ja tenien el nom i feien d'alguna manera tot s'envoltori i ja tenien el nom damunt la taula de qui anava a actuar i qui anava a interpretar això. O, per exemple, m'han oferit un possible protagonista i en el final la productora va dir en aquesta persona no el coneixem i necessitam una persona de 125.000 seguidors a Instagram. I clar, pues, aquestes coses pues, te generen una frustració immensa i dius, mira, pues, no sé, almenys en el forn ningú me fa els comptes, estic jo tot solet, en les meves mans i jo me puc administrar com un poc aquesta carrera, tot i que també pues, és molt difícil. Però ja t'he dit que ara mateix està una mica aturadet.
0: No, està molt bé, allà te pots administrar. A més, ets una persona molt disciplinada, o el manco el que mostres a les xarxes. Vull dir que li dediques moltes hores a canviar de cosa, de revisar un tema o un altre, però realment ets una persona molt fanera, per la cosa veu, i molt disciplinada. Recordo una vegada també que a Miquel Barceló, una altra entrevista, li van demanar quina música escoltava d'allà de on era ell, no? I conten, i així ho contava també en Biel Majoral, que així és com va gravar el primer disc en Biel Majoral, perquè era la música que li agradaven en Barceló, i que així va tenir el CD, en aquell temps un CD, per anar a mostrar-lo per allà on viatjava. La portada, en Barceló li va dibuixar un cranc, no sé si l'Arvin Mayo el recordes, i ara te volia demanar a tu també per la teva música, perquè hem carregat un poc de grups de Falanich, que no, bé, com que vius a Barcelona no sé si té molt de contacte, però Mantra, tal vegada, no? Podria ser un d'aquests grups, una banda sonora teva.
1: Bueno, l'he escoltat, ja que tenc un amic que està allà a la banda, però t'he de dir que jo escolt bastantes melodies perquè miro bastant de cine, bueno, ara no, perquè justament en l'exposició i tal, però sí que soc menudrest molt del cinema i m'agrada molt escoltar melodies, bandes sonores de lo que veig en el cine. Inclús a vegades trec el mòbil i ho grap en la gravadora per després cercar-lo.
0: Que guapo! Idò, també molt interessant tota aquesta part que te nodreix i que fa que llavors puguis crear aquestes peces tan realistes de fauna marina, que també m'ha recordat en els carrotjos de vidre que se feien també en aquestes fàbriques de vidre mallorquines i que molta gent tenia damunt la tele.
1: Sí,
0: i d'ara poden tenir decoració també de fang d'aquest artista Kobe Ant, que avui mos ha acompanyat. Antoni, un gran referent que ho serà més endavant d'aquí uns anys, perquè encara molt jove, que tens 25 anys, imagina't. Tota sa vida per davant i ja tant d'èxits. Que vagi molt, molt bé demà, Toni.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A Can Gelabert, a Binissalem, a partir de les 7, aquesta mostra que se diu Souvenirs
1: de platja.
0: De platja.
1: Sí.
0: Gràcies, Toni, enhorabona.
1: A tu, i moltes gràcies
0: per tot. I partim amb Mantra, com han dit. Gràcies a tu.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
1: Si a tu te dic pinta,
2: mur,
1: portada.
2: Si a tu te dic gra,
1: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: L'Aviador, IB3 Ràdio. Música en viu.

0: 33.
1: Música en directe a l'Aviador. Moltíssimes gràcies a tots dos, na Jana i n'Òscar. Els trobeu a xarxes com Somos Nube, amb la seva gran estrena d'Espacio Tiempo. Òscar, moltes gràcies. Jana, un plaer. Gràcies. I que tingueu molt d'èxits.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
3: Adéu.
4: TV3 Ràdio és entreteniment.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
6: Tentol!
7: Tentol!
5: Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.

0: 10 minuts per l'Atzet i que comenci el cap de setmana per tota la gent de l'aviador. Anna Gornés, a Menorca, com estàs?
1: Molt bé, que aquí encara en el cap de setmana.
0: Molt bé, amb tranquil·litat, sí, sí. Com sempre t'has sentit molt bé. David Ventura, a Eivissa, com estàs, David? Idò, en David el tenim també connectat en el telèfon.
2: Hola, com sempre.
0: Hola, molt bé. Com estàs, David? Bé. Escolta, anem a parlar tot d'una Gavi Rodàs. Benvingut.
2: Sí, des de, en molt de lloc, si us pareix bé.
0: Sí, mou-te de lloc, perquè crec que tenim un pot de retard o alguna cosa semblant.
2: Vale, perfecte, ara em moc. Dona'm sí. Que comenci la nostra companya Anna i que em doni temps per moure'm.
0: Molt bé, David, així ho farem. Idò, Anna, què mos contes? Què tenim a Menorca aquest cap de setmana?
1: Vinga, jo us he reservat 4 concerts. En tenim 2 avui divendres, un és en el Casino de 7 de gener, amb Suqui Sopes, que és una banda de Ciutadella molt jove que va començar... així com una banda quasi adolescent, però ara ja treuen el seu tercer disc i estan molt contents i avui ho celebren en el casino a les 9 del vespre. Després en el claustre tenim Pedro Pastor Guerra, que celebra també que fa 10 anys que està amb la seva banda de Los Locos Descalzos i han girat per tot el món i tornen en el claustre, que són ja uns habituals de cada estiu. I després hi ha 2 grans concerts, tots 2 en diumenge. Una és en el Teatre d'Esborn amb Marco Mezquida, que també celebra justament que fa 10 anys que toca amb el seu trio, i presenta un nou espectacle que es diu Tàctil, una mica en la línia d'aquesta trilogia que havien fet en els darrers anys. I també hi ha Richard Bona, que és un dels baixistes més influents del món, i a més sense particularitat que mescla sons africans amb una mica en la improvisació de jazz, és un artista realment al·lucinant i toca diumenge dins el cicle de jazz del claustre i també és un dels plats forts d'aquesta temporada en el claustre, així que marcadíssim com imperdible. I aleshores 4 concerts que us tenia
0: superbé,
1: preparats.
0: Superbé, i els nivells altíssim en aquest sentit. També hi ha jazz, sí. Formentera, amb el Formentera Jazz Festival. De fet, sentim ara ja música de Muriel Grossman, del seu quartet, que serà una de les actuacions que m'ho volia comentar en David. Ara t'has sentit millor?
2: Idò, fantàstic. Doncs, efectivament, sí, aquest cap de setmana tenim el Formentera Jazz Festival, aquest divendres, amb la saxofonista Muriel Grossman i el seu quartet, i després actuarà el senegalès Momi Maiga, que toca la cora, un instrument típic d'allà. I dissabte és el torn de Baquer Fisterra, García's Quartet, i també de Richard Bona, que dissabte estarà a Formentera, i diumenge a Menorca. Em sentiu bé?
0: Sí. Però bé, sentíem ara la música de Muriel Grossman. Deies que també, bé, continua tot el Formentera Jazz Festival també en les actuacions de dissabte i també diumenge amb una jam session a les Roques.
2: Efectivament. Les actuacions de divendres i de dissabte és a partir de les 10 a la plaça de Sant Francesc de Formentera i el diumenge a les 8:30 a les Roques. Hi haurà jam session. Aquest divendres també hi ha música a Vila, perquè 2 grups locals, bueno, els endèmics, i
0: l'altre grup...
2: Actuen a les 9:30.
0: Exacte.
2: Terra i Sal.
0: Sí, senyor, anem a escoltar-los, Terra i Sal.
2: Molt bé, estupendo.

0: Idò, aquesta és la música de Terra i Sal, ja mos ho diuen, David, i avui mateix ja està bé, a Ciutat, en el Ja està bé, amb aquesta música d'endèmics a partir de les 9:30.
1: Efectivament. Aquesta tarda també a la Galeria Les 12 Naus presenta el seu programa Residències Artístiques, que estarà tot l'estiu. S'inaugura la Carpinteria, que és el local que tenen al polígon industrial de Can Bofí, a partir de les 7 de la tarda, amb obres d'artistes com Gala Nor, Diego de Cruz o Marina Marón. Després també s'ha de dir que el demà dissabte comencen les activitats del Mes de l'Orgull, amb la gala Diversity Celebration, a partir de mitja tarda i fins a nit avançada, actuacions musicals, DJs, espectacles diversos amb artistes amb artistes queer, en definitiva.
2: Vinga, David, tu pots.
1: La manida de signes... Jo prefereixo utilitzar la paraula queer, que és més rapideta, més curta, i ens entenem tots.
2: Exacte, que
1: va abans. Platja... Efectivament. A la platja de Serenal de Sant Antoni.
0: Sí, totes les lletres.
1: Efectivament. I després també la cantautora Josepina Reia Tomàs actua també demà a les 9 a l'Hotel Ryans. I també en clau artística, la setmana que ve hi haurà la gran fira Can Ibiza, que serà la recinta firal, però aquesta setmana s'escalfa un poc de motors i hi ha petites mostres d'artistes emergents a 5 espais.

0: posar aquesta cançó de Víctor Manuel per sa ràdio?
1: Bueno, consagrado artista, sí, y compositor de himnos que todos tenemos grabados en la memoria colectiva. Víctor Manuel actúa esta noche a partir de las 9 en el auditorium. Y mi primera recomendación es que partan ya, porque hoy Palma está colapsada.
0: Está total.
1: 40 minutos para recorrer avenidas. No sé si estos chicos que habéis tenido antes han llegado a tiempo al ser musical, pero es verdad que recomiendo sobre todo esto, y pasar del coche, transporte público, bicicleta
0: perdona, en bicicleta tampoc, perquè jo t'he dit que per travessar el Born en bicicleta estàs al mateix temps que per fer tot el passeig marítim de genolls.
1: Bueno, pues de genolls és una altra recomanació.
0: Un poc. Però bueno, no és que Nina i Anna també mos han dit que també han tingut complicacions per arribar, i també en Cobeant, en Toni, també ha arribat justet, perquè el Manco de Mallorca sembla que està un poc col·lapsat. Bé, Víctor
1: Manuel... No és tot el que va haver este fin de setmana.
0: No, perquè també vam a tenir això altre.

0: se boda Andrés Calamaro.
1: Sí, los devotos amantes de Andrés Calamaro, de Charly García, de Soda Stereo, de La Cumbia, de Fito Páez, tienen una cita mañana sábado en el Café a Tres Bandas, que es ese refugio, ese espacio musical que sigue resistiendo.
0: I que s'ha aconseguit traspassar i amb molt d'èxit, per molt de dir vaig que tenen ple.
1: Exacto, Plaza Barcelona, número 20, a partir de las 8:30. I dos cositas más, bueno, la electrònica és protagonista este fin de semana, en Son Fusteret hay un sarao del Copón, mañana des de las 4 a las 8, los vecinos de Son Fusteret que se preparen, porque el tecno más punk sonará, y los ritmos rápidos, atmósferas industriales, etcétera, etcétera. Y también un poquito de electrónica, y acabo, en el Club Mutante, hoy desde las 8 hay Electrónica Underground y Punk. Son 5 grupos que tocan, Ultramega, Nita Jardín, Buff y Cul-de-sac, y 2 DJs, RK y Adriana Petit.
0: I de bon concert avui també a la Mutante, un parell de grups que són molt recomanables, si no tots, evidentment. I també acabam amb una altra música, que és de Jormagedón, una banda que demà actua també en el Gremi, amb els Angelus Apatrida, que són d'Albacete i que celebren així els 20 anys de la productora Deathlight Music. Anna, moltes gràcies, David, bon cap de setmana, Gavi, Rodas.
1: Igualment.
2: Gràcies, igualment.
0: Gràcies, una ferrada. Nosaltres vos deixem avui amb un informatiu una miqueta més curt i també amb un altre esdeveniment esportiu important. Tornant dilluns a partir de les 6 a l'Aviador. Adéu, bon cap de setmana.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: Notícies d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
8: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
8: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortàs.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
11: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
12: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
13: I que fèieu amb les tortugues?
12: Menjar tortuga.
13: Estava bona, la tortuga.
12: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
8: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
14: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
15: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
8: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
1: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
3: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre ses is.
4: De fluència.
2: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntes bestia. Quan plau, ningú pensa en ses sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
0: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
6: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
7: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
8: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
9: I que fèieu amb les tortugues?
8: Menjar tortuga.
9: Estava bona, la tortuga?
8: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: jou he pirat, només vull estar al teu costat.
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: Notícies d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
2: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

Maricel, cuida'm, perquè som de sol i vent. Cuida'm, perquè som de pedra i fang. Cuida'm, cuida'm, cuida'm.

0: TV3 Ràdio és servei públic.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raúl Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a B3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raúl Valls.

La millor selecció musical. IB3 Música.

damunt a Barcelona quan el sol es pon. Estic gaudint molt de coses que segur que enyoren els que no hi són. Gaudint de nits com aquelles que ha marxat qui sap on. Que ha marxat qui sap on. Però ara vull tornar a l'últim cop.

Vaig a pit descobert que no sigui un atac. Em sento el pols molt accelerat. Digue'm, on t'has ficat? Per venir amb els Danis, el Xavi, l'Alfons, Marc, Jordi, Bernat, José, Daniel o Guillem, Violeta i cançons. Les farem retornar com si fossin canons. Sento els teus solos i em venen sanglots. Potser són d'angoix, alguns sonen com glots. Blanqueta, garnatxa, el meu got. Jo de Kibarna no em moc, però hauríem d'haver fet més discos, tocat en més sales, moltes més cançons en festivals, festes majors, costellades.

Avui dinem, noixa Gerardo i Maria, veure el sac al teu cos. Si em pregunten si ploro per tu, jo els diré que no, que la història que vam viure junts ha canviat de color.

0: hauríem d'haver fet més.
1: Amics, us estimo molt. De tot cor, moltes gràcies per haver vingut, de veritat. Per nosaltres és molt important que sigueu aquí. Cadascun de vosaltres significa molt per Mishima.
2: O sigui que vinga, fem la foto, va, veniu cap aquí.
1: Que hi sortim tots.
0: Lluís...
1: Quasi tots hem tingut nens, alguna nena... Ja no es tracta de flipar-nos o muntar cap escena. Seguim per fer coses que valguin la pena. Ei, per riure i assajar, somiant-se a les plenes. Fixa't com canten, semblen sirenes.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Ens recordava aquesta setmana el divulgador Pep Marcús, president del Club Newton Mallorca, un home que no se'n va dormir mai si no ha mirat abans el cel, que l'any 2026 veiem el mateix cel que observaven els grecs antics i les civilitzacions més primitives. Poc ha canviat el cel. La diferència, i això sí que el preocupava, és la quantitat de satèl·lits artificials que circulen per l'òrbita terrestre baixa, la majoria, per cert, de l'empresa SpaceX d'Elon Musk. I el preocupava perquè poden acabar afectant la visió del cel, l'observació i la investigació. La xarxa Starlink té més de 10.000 dispositius a l'espai. Hauríem de cuidar amb zel aquest cel blau que tant ens ha fascinat als humans, perquè si no arribarà el dia que entre satèl·lits, contaminació lumínica i fems espacial deixarà de guiar-nos com els fars que protegeixen les nostres costes. Cel, blau, zel i far són les quatre paraules polisèmiques que vos proposam per a la conversa d'avui. Ens acompanyeu?

0: Com estàu, Patricia Fernández? Benvinguda a Cateva, com va?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Miquel Àngel Palleres, com estàs? Benvingut.
2: Superbé, gràcies.
0: I Xavier Torrents, com estàs?
3: Enamorada.
0: Quines paraules més poètiques vos he llançat avui. Cel blau, que ja poden anar plegades, eh? El cel blau.
1: Vaig pensar jo.
0: Zel, aquí tenim un repte perquè hem de pronunciar-ho bé, per no confondre-nos, i far, que també és molt poètic. Vinga, com se sol dir, començant pel començament, Patricia Fernández, i per la primera paraula. Si te dic cel, que te venes cap primer de tot?
1: Mira, molt poc poètic estic jo. El primer que m'ha vengut és cel ras. Mm-hmm. I la quantitat de versions de cel ras. No? Els que estan en obres, ara en Gori mos diria, oh, d'això jo en sé, no? No, un cel ras, com un cel de, despejat i sense res, o dormir en el cel ras.
0: Uh-huh. Sí, sí.
1: Alguns amics i estimats els agrada dormir en el cel ras. I així, no, bueno, veus, ara ja m'he tornat poètica. El cel ras també pot ser poètic.
0: És que és poètic, per cert. Has mencionat en Gori, que sol formar part d'aquest trio. Miquel Àngel Palleres, a tu també t'estimam, perquè ja saps.
2: Bueno, sí, que abordaré l'opinió ara.
0: Que tu ets un bon home per la conversa, però d'aquí li enviem una abraçada ben gran, que se mos acaba de casar, i clar, tampoc ens podíem molestar venguent.
1: Ara desconnect.
0: A la ràdio, ha de desconnectar una micona, efectivament. I Miquel Àngel, cel, que te venes cap primer?
2: No ho sé, ara pensava, com que jo duc 25 anys casat, ara sí que me poden molestar. Jo vaig a veure, perfecte, no hi ha ningú problema, de cel, i t'estimam igual.
3: Però el cel és blau.
2: El cel és blau, sí, sí. De fet, el cel és blau, però el color cel no és el color blau. Mo mare ho distingia sempre. Té els ulls de color cel, no és exactament color blau. És com més guapo.
1: És un blau cel.
2: És angelical, és més mono,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí, és més angelical,
2: sí,
3: aquesta.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: I
2: jo, com que sóc un home i veig millor de tenir de color, no en veig més, pues no sé distingir massa entre els blaus, els diferents tipus de blau, no? Però jo, cel, és el que veig quan miro cap a dalt, no? El color blau del cel és quan hi ha llum, i el color negre del cel quan no hi ha llum, no? Uh-huh. I això és el cel.
0: Uh-huh. I per en Xavier Torrent, cel?
3: Pues hi ha dues coses que és el primer que me venen. La primera és aquest dormir a la cel o fer bivac, no? Uh-huh. Que quan duen xiruques, calçons curts i motxilla, o la podien carregar millor.
1: No estem tan enfora, no?
3: No estem tan enfora.
1: No me diguis això.
3: I ara que és de dur, la motxilla que duem en aquest moment, en la tenda, en totes d'allò.
1: Ah, bueno.
3: Pues igual,
1: però si vas a fer bivac, no necessites tenda.
3: No, però sempre duies de dobles ostres, no sé què és d'allò, no? Pels infants i pels adolescents que duies. I l'altre, pues, no puc evitar pensar en cel obert, no? Que a banda d'aquest cel buit i lluminós i clar que dibuixàvem o que imaginàvem ara, pues, també és el nom de la primera empresa on vaig fer feina com a monitor de temps lliure, no?
0: Ah.
3: Que duia el servici de vacances de l'Ajuntament de Palma, que se deia així tal qual, servici de vacances.
0: Uh-huh.
3: I que vàrem fer molt de campaments per allà, i de fet la broma era, tu no saps el que és fer un campament si no fer feina a cel obert.
0: És un bon lema, també.
3: Sí,
1: ara entenc la de sa motxilla. Ara entenc la de sa motxilla.
3: No, la de sa motxilla era amb els escoltes, que era l'altra línia. Però bueno, això són els dos cels que se m'obrin ara mateix.
0: I Miquel Àngel, jo que sé que tu mires molt el cel, i ara he fet aquesta introducció parlant de satèl·lits, tu com veus aquest cel il·luminat per teringues de satèl·lits de SpaceX?
2: Bueno, pensava en lo que en Pep Marcús deia, i és que és vera que el cel ha variat poc en 4.000 anys, no? Almenys aquesta gran escala dels temps galàctic, no? De l'univers, no? De fet, donant una volta sencera a la Via Làctea, un pic cada 225 milions d'anys, algo així, no? Per tant, és vera que va canviant l'entorn, que tu veus un vespre, una nit, però clar, han de passar un quant de milions d'anys per veure canvis, no? Així que tot pareix estàtic, encara que no hi sigui, no ho sigui, però que en el nostre temps, el que mos toca, en els temps que mos toca viure, pues, poco varia, i l'estrella polar sigue enfocando al polo norte i seguirà siendo así durante miles de años. No?
1: Uh-huh. És brutal aquesta sensació, no?, de transportar-te segles enrere i pensar, passa també en morades, en construccions, que aquest mateix sol i aquesta mateixa lluna han sortit pels nostres avis, besavis, tataravis, rebesavis, bla, bla, bla. I ja no parlem, pels nostres van passant més, diguem, de l'espècie, no? És que és bestial. I pensava en lo hipnòtic que és. Just aquest cap de setmana he estat a fora i he vist un cel amb una lluna...
0: Ara na Patricia ens ensenya la fotografia, que hermosa, no?
1: Amb una lluna,
0: no?
1: que se projectava damunt la mà, amb un... No sé. Uau. Com se diu en català, una riela...
0: Sí.
1: Que me va hipnotitzar i m'hagués quedat...
0: Hores, és que teníem lluna blava aquest cap de setmana.
1: Mira, no sabia de quin color. Aquesta sí. M'apareixia molt blanca, però estava estratosfèrica. I és hipnotitzant.
3: Té aquest punt hipnòtic, no?
1: Exacte.
3: Transmet un poc aquesta calma, no? Aquest de deixar-te anar... Avui també t'he llegit aquest badà, que és el mindfulness mallorquí, no?
1: Ai, sí.
3: Aquest
1: sí,
3: badà,
1: sí, sí.
3: Aquest
1: quan l'enyoram.
3: Exacte, no? Ja queda menys. Però té aquest punt és hipnòtic, no? que te deixa endur i és com mirar una llar de foc.
1: Això mateix vaig fer, és que el mateix comentari vaig fer, estàvem sincronitzats. Perquè vaig dir...
3: que te quedes amb perdelat o amb perdelada i a més metges en companyia, amb aquest silenci que t'acompanya, no? que te quedes allà serà cert que mos estan posant poètics.
0: Sí, és que les paraules...
1: És vera, davant el cel, la mà i el foc. Jo crec que em quedaria hores.
0: Sí.
2: Jo, com que no són gens poètic, el que he fet ha estat, abans de començar, demanar-li a Gemini que me faci una dècima, una composició poètica, sí. En les quatre paraules d'avui, que ja vos llegiré si de casa en el final. No? Però perquè veieu, perquè no guanyarà mai un Nobel Gemini fent...
3: És que t'agrada tentar la sort, eh?
2: Claro, però dir, no, esto no, l'intel·ligència artificial mos ho farà tot i tal, igual,
1: bueno, sí, jo ja són de les escèptiques des del principi.
2: Quan haga la cama i limpi la casa, ja
3: xerrarem.
0: I per cert, xerrant del cel, també hem xerrat aquesta setmana amb en Jaime Vázquez, que és professor del CSAC i és doctor en teologia bíblica, un home que coneix molt la Bíblia. Hem xerrat del cel a la Bíblia i de com ha anat evolucionant aquesta visió del cel, no? I com s'ha anat també separant la terra del cel i el cel de l'infern, etc, etc. A l'hora de parlar de cel, d'aquesta paraula, vosaltres la seguiu fent servir per quan algú mos deixa, quan algú mor, d'allò de se n'ha anat en el cel? Encara ho penseu? Encara mireu el cel per xerrar amb les persones que no hi són?
1: Bona pregunta. Jo te diria que de tot d'una... No, que ha evolucionat el concepte. O sigui, jo ara ja no crec en un cel d'angelitos, no? És difícil, és difícil. O sigui, per una banda, no, però per una altra, per xerrar amb un mateix, amb altres persones, per demanar, per connectar amb energia, per lo que un vulgui, i per xerrar amb altres... Sí que mira amunt i mira el cel. O sigui que diguem que el que és la concepció tradicional d'un cel, un infern, un tal, per jo ja està borrat del meu imaginari, sí que me dona com a sensació de dimensió, de transcendència, no? Perquè, com, de fet, bueno, no ho invent jo, no? Els quadres i tot, quan pinten per amunt, i les iglesis i les decoracions, en fi, vull dir, tot això està molt estudiat, no seré jo sé que introdueixi res nou. S'enfocar per amunt te dona això, sentit de transcendència, de la veritat, de l'esperit, i tot això sí que me connecta molt. No? Ja un cel d'angelets així blau i dir, se n'ha anat en el cel? No, perquè de fet els meus fills grans ja m'arrenyen i me diuen...
3: Ja ha passat.
1: No me contis això. No?
0: És difícil, és difícil de mantenir.
1: Ja no ho conto perquè a més ja no ho crec. Per tant, ho he evolucionat.
0: Miquel Àngel?
2: Jo no, fa temps que no... no. De fet, m'apareix un concepte bastant avorrit, no? Avui en dia xerrar del cel i això de veure els angelets i angelets amb unes ales tocant un laúd i tal, pensar... I això és l'eternitat. Ha de ser algo més divertit, no? Ha de ser algo més... Hem de cercar per ser eternos, vull dir, ha de ser algo una mica més rellevant i més divertit. I aquest tipus de cel que veiem en els quadres de Murillo, és com una mica avorrit, per exemple. I com a concepte d'allà on passaré la meva eternitat no m'agrada gaire. Però clar, és veritat que això em genera més dubtes, no? Perquè, bueno, pues, ell crec que amb una eternitat, després de... Quan passem per aquesta vida aquí, que és molt breu, però que vivim molt d'anys, i igual són 100 anys, i abans que xerraven de que el cel no ha canviat gaire en tant de milions d'anys, cap on anem? Què serà de nosaltres? És veritat que ja està, o sigui, he vengut aquí, he estat 100 anys com a màxim i me'n vaig i listo, o queda algo després? I on anirem? I bueno, pues, cada religió ha cercat una fórmula, una manera, un concepte, i clar, però si cadascú ha cercat el seu concepte, pensi, no serà, llavors és una invenció humana que cada religió ha intentat adaptar a la seva doctrina i tal, per explicar que totes les accions que hagamos aquí van a tenir una conseqüència més allà. Bueno, que tot això ho has de posar damunt la taula i després cadascú amb les seves creences ha de fer el que trobi. Però jo crec que si t'ajuda a tu, a ser millor persona, a evolucionar, a fer el bé, pues tanto mejor. I si no te serveix, pues cerca una altra cosa. No? I bueno, pues en esas fases estoy.
3: Sí, jo crec que sempre ha estat... Ara me surt la paraula comodí, no? Per poder explicar allò que és difícilment explicable, sobretot amb infants. No? I és un pot ser... Però a bona s'ha anat al cel. I era una sortida per donar un lloc a quelcom que és molt difícil d'explicar. No? I en aquest sentit és vera que el manco, a mesura que mos van cresquents, les persones que tenim més a prop, pues deixam d'emprar manco aquesta metàfora, perquè hi ha un moment que dius, mira, pues ja no hi és, tothom m'ho entén, ja directament. I després sí que és cert que amb allò que dèiem abans del mindfulness mallorquí, no? ajuda a posar un poquet aquesta ment en blanc i tal vegada fer pues, o una connexió, una introspecció, o un... Sí, per què no? També recordar a qualcú que el millor és per allà, no? Vull dir que amb això sé que hi ha un petit
1: jo diria que hem substituït metàfores, no? Hem substituït la metàfora de cel, que ara ja... Bueno, no sé, però jo ja no sent tant en el meu voltant per parlar de que s'ha anat al cel, amb, per exemple, la metàfora del viatge. Ha començat un viatge, ha partit un viatge, que tinguis un bon viatge quan te despedeixes d'algú que ha mort, parlem en les seves paraules. Molta gent utilitza ara altres metàfores, perquè certament és la pregunta del mundo, no? De l'home i de la mujer.
3: Què passa després?
1: Que feim, on anam, que tal. Jo reconec que sempre ho dic, no? El meu amo se fa sempre aquestes preguntes i jo visc molt tranquil·la sense fer-les. No necessit respondre. O sigui, me'ls puc fer, però no m'angoixa per no trobar una resposta. Va, no passa res. Mentrestant som aquí i viurem aquí. I llavors és vera que... Jo ho he viscut molt de prop amb la meva sogra, que quan tens fe, vius a mort d'una manera absolutament distinta. Però ara ja estàvem parlant de mort i no és de cel, no? És una cosa mos connecta a l'altra.
0: Bé, està relacionat també,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: és aquest premi que dèiem, però també és allà on mos connectem amb la gent que no hi és.
3: Aquest significat que li dones, no? Que te...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Però a part que ja ha estat sempre, que estem en el segle XXI, en el primer quart del segle XXI, i això és consustancial a Somo, no? Des de que sabem escriure i abans.
2: Ha evolucionat també, no? Jo crec que fa i no tant d'anys, el cel era el punt de destí que justificava tota la teva vida, no? Toda mi vida està orientada a que me voy a ganar el cielo.
1: Bé, tant... Això és una concepció que ja... Amb alguns encara està molt arraigada, però està molt superada ja.
2: Que jo crec que això era el que hi havia fa un temps i ara això ja ha canviat. Ja no, mi vida ja no se basa en el que va a passar quan termine tot esto, sinó en el que estic fent en aquest moment, en realitat. No? I qual és el legado que voy a dejar aquí? Eso es el cielo para muchos. No? I bueno,
3: però
2: crec que...
3: Però expressió encara hi és,
2: Sí, sí, sí. No?
3: Aquesta expressió de t'has guanyat el cel.
1: Guanyar-se el cel.
3: O s'ha guanyat el cel.
1: Sí. No, sí. I jo de fet l'hem, però a vegades, O sigui que...
0: De fet, te guanyes el cel després de molt de sofriment, que també és el que teòricament per religió ha de passar a la terra, però sí. Bueno, no? Aquest s'ha guanyat el cel perquè fa molta feina, ha sofrit... Ha
1: tingut molta paciència.
3: Sí, cert, sí.
1: Jo ho associo més a paciència.
3: Com aquest canvi, la millor, d'aquesta mirada o d'aquesta vida manco religiosa, o manco marcada per la religió, per dir-ho d'una altra manera, clar, segons que va perdent significat. Mm-hmm. Bueno, el aquí i ara, després.
1: No, però el que jo, vos comentava dels canvis de les metàfores és perquè, bueno, sí, efectivament, hi pot haver una part de pèrdua de creences determinades, però la cerca d'una explicació per la transcendència i es creure en alguna cosa més, que ja a lo millor ja no se li diu Déu o se li diu d'una altra manera, els moviments espiritualistes, d'energies, jo no n'he vist mai més que ara, o sigui, torna, perquè cercam això que dèiem, no? Respostes i explicacions i tal, i alguns realment estan molt connectades unes coses amb les altres. Jo, quan tu deies, no?, que ha evolucionat i tal, dius sí, sí, però o sigui, és una cosa que duim visquent i demanant-nos per ella des de fa més de 20 segles. Uh-huh. I encara és una qüestió que preocupa, no? Ocupa i preocupa. Per tant, bueno, pues, alguna cosa hi haurà darrere.
0: I d'aquí mos teniu xerrant amb en Miquel Àngel Palleres, na Patricia Fernández i en Xavier Torrents. Aquesta és una conversa polisèmica i hem de passar paraula.

0: I la paraula que toca ara és blau, que segurament també molt relacionada amb aquest cel que xerràvem abans. Patricia, blau, que te ven al cap?
1: Tal vegada perquè sabem que venim una conversa polisèmica, cercam sempre, o jo cerc, altres significats, no? I el que m'ha vengut més és fer-me un blau. He pensat en els blaus dels cops i dels...
2: El blau que va mutant, no?
1: Sí.
3: Que no és blau, que no és blau.
1: Bueno, comença per ser blau i va acabant. O comença per ser vermell i acaba blau, no? O bé, no sé. He pensat en aquesta excepció i en lo rica que és el llenguatge, no? I les expressions quotidianes de quan eren petits, o no tan petits. És més fàcil fer-les de quan ets petit, no? I per tant els atents més a mà. Però m'ha fet pensar en això, no? En caure, córrer, jugar, botar i fer-me un blau.
0: Miquel Àngel, blau?
3: Sí, bueno, jo també pensava en el blau de m'he fet un cop i m'ha sortit un blau. Però penso que els colors en general i el blau en particular té una simbologia una mica diferent, no? I quan xerres de blau com a color moltes vegades representa un poc dues coses. La calma, no sé per què, nos abstenemos de comentarios políticos en el respecte dels colors, ¿eh? Después cada partit polític assume un color i no sabem ben bé per què, no? Però el blau representa, és un color que calma, no? I té una certa component d'infinit, no? És com molt expansiu, és blau, no? L'oceano azul, el cielo azul, és com molt gros sempre, no? I jo particularment el color blau me dona aquesta percepció de calma i d'infinit, no? I de algo com molt gran, no? Molt gros. I això és el que pensava.
0: El teu color preferit?
3: El blau.
0: Veus?
1: No s'ha notat, no s'ha notat.
0: Xavier Torrents?
2: Per mai, el meu color preferit. No, val.
3: Si la paraula hagués estat vermell, diria, no, el color preferido és vermell, per supuesto.
2: El blau, humor, també no, és humor negre, però no és humor blau.
1: Humor blau, no el conec en aquest, no el comptes.
2: Podríem rebatir aquí, no? No, allò, és vera que no, abans parlàvem de badar mirant el cel, no sé si és tant pel cel immens o per la tonalitat del cel, no? Vull dir que també supos que ajuda. Però sí, allò me connecta amb la mà i amb el blau de la mà. I evidentment és blau del cel, no? I de fet, com és curiós, com si hem de pintar un cel, el pintam blau, en la tonalitat que vulguem, però en canvi gairebé mai no li pintam ni gules, perquè pareix que si el cel no és blau, no el cel, és una altra cosa, no? I és curiós això, perquè com més petits som, més el pintam d'aquest color, el més imaginant d'així.
3: I el que ens manté en vida en aquest planeta són precisament els nígols i aquestes coses que no són lo blau. Per tant, el seu sentit té,
0: I xerrant de colors, ara vos estava mirant, eh? En Xavier du un blau marí tirant a gris, en Miquel Àngel també, gris, de fet solo coincidiu vosaltres amb el tipus de roba i colors.
3: Perquè mos cridàvem des de matí, abans de venir, què te posaràs avui pel programa?
0: No, Patricia d'un verd així, sí, militar, molt, molt guapo, jo vaig de blanc totalment. Els colors, vosaltres a l'hora de vestir, vos influeixen, per exemple, dius, no, jo no vull anar de negre, o avui me posaré de color vermell, Patricia.
1: Totalment. Jo, de fet, he fet una reflexió damunt d'això, no? M'han fet demanar-me si jo fos un color, quin color seria, si... amb quin color me sent més power, que diuen, no?
0: Que te dona més energia.
1: Coses així. I me n'he donat compte, perquè igual ho feia i no era gent conscient, de fins quin punt m'importa i els ulls se me'n van a un color en funció de l'estat d'ànim, l'energia i tal, totalment. I després, a mi m'encanten les gammes de colors, vull dir que... El meu color és el verd, però si un cas no m'ho demana ningú, lo digo.
2: Ja te deixàvem espai per dir-ho.
1: Ja està, ja està. Però dins el verd hi ha tant de matisos que podria vestir de verd, d'un verd distint, cada dia, no diria d'una setmana, d'un mes, i fins i tot més, no? I m'encanta això. Ho trobo una riquesa meravellosa. I me sap molt de greu per... Dic que alguns homes que no aprecien els matisos dels colors. Diuen, això és blau. Això és verd. Ja està.
3: Alguns no, tots.
1: No sé, he volgut deixar excepcions per si un cas, perquè no ho sé, no els he entrevistat a tots.
2: Mentida. I si és blau, una altra cosa és que tingui adjectius, no? Yeah. Blau fluix, blau cel, blau tal, no? Però...
1: Blau...
0: Per als vostres armaris d'homo, que són més o menys com monocromàtics, destaca allà una camisa vermella d'en Xavier, a veure...
2: Són bicromàtics.
1: Blanc i negre.
2: No. És vera que m'agrada molt el vermell, però per vestir m'agrada molt el blau. De fet, tenc prohibit, sota amenaça, no anava a dir de mort, sinó que poden portar aquí el que sigui, que entri una altra camisa blava que nostra. Perquè les tenc de tots els colors, tonalitats,
1: de blau,
2: noms de menjars i de lo que sigui. M'agrada molt, el color blau és un color que m'agrada molt per vestir. El d'avui és griset, fosquet, però també
1: m'agrada
2: i és molt còmode. Però no, coincideix amb diversos d'això. Me miro un poc, de vegades, és vera que depèn del que tingui, sempre tinc alguna peça de roba de color lila, amb diverses tonalitats, un lila més, més fluixet o més tirant a fluixet, i un altre més violeta o lila, més
1: morat. Pujat.
2: Morat, exacte. O virgini. Mm. També tenc un polo virgini, que ara ja no puc dur perquè fa massa.
0: Doncs Miquel Àngel, virgini, antracita,
3: coses que se mengen,
0: has evolucionat.
3: Color salmón, color melocotón, una mania de posar coses que se mengen com a colors.
2: Bueno, sempre tienes el color carne, que també se come, ¿sabes?
3: Color carne, sí. I després coses que no tenen cap sentit, blanco roto. No? S'ha romput el color, que li ha passat? No ho sé.
1: Sí, que tenen sentit, tenen molt de sentit. Doncs
3: pues no ho sé, tindrà sentit per tu.
1: Exactament, per jo i per un milió de persones que manegen aquests termes.
3: Ja, no, correcte. I fa feina, com bé sabeu, una agència de comunicació que fa disseny gràfic i aquestes coses, i és una baralla constant. Si fos per jo, tot tindria millor de tenir de colors i s'ha acabat.
2: Però bueno, dedueix que no fas la part de disseny, no la fas tu.
3: Ah, no, en absolut. Sí, no, de fet a l'oficina ja no ni per presentar els dissenys allà. Jo sempre penso el contrari que el resto. I, bueno, no, tu no cuentes. I a més...
1: Pues colors.
3: Sí, i això té, sí. I tornant a el que demanava en Araceli, el meu armari pues, és un poc tristón i pobreton, des del meu punt de vista. Però ja m'agrada, vull dir, perquè no m'agrada perdre cada dia 10 minuts, 15 minuts pensant que m'he de porrar i tal. Jo hi havia gent com Steve Jobs, aquesta gent que sempre duia el mateix atuendo, que són negres, camina negra, i punto, no?
2: Pues... I xeriben, collal i ximpon.
3: I ja està. I vaquero con jersey de cuello alto.
0: Absolutament, així que no, Patricia, que avorrit.
3: Però el que t'estalvies de temps...
1: No, jo estic 5 minuts. Menys, 5 minuts me'n sobren 4.
0: Ah, sí, clar que sí.
3: Sí.
0: Vinga, tot ha d'estar tot... com se diu, combinacions de colors i colors vius, que això, a més, arriba a l'estiu. Han d'anar canviant de paraula.
3: Sí, perquè tu vas tota de blanc avui.
0: Sí, ho sé.
1: Són tots els colors. Els blancs són tots els colors.
3: Colorines,
1: el negre és l'absència de color i els blancs són tots els colors.
0: I ja duc tots els colors. I aquí, en aquest programa, tenim moltes paraules polisèmiques en les que combinar conversa. Així que feim una pausa super breu i tornem.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és música.
5: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
4: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
8: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
9: Recordo que una vegada un company meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
10: I què fèieu amb les tortugues?
9: Menjar tortuga.
10: Estava bona, la tortuga?
9: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que faig una tortuga, em va a la casa.
4: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: son. I d'aquí tenim en Bad Bunny, que mos diu que jo no soy celoso, perquè la tercera paraula que posam damunt la taula és zel. Així, en sa z, que fa com poc de so de mosca, z, o de serp, o no sé.
1: De bella.
0: De bella, z, exacte. Zel, que no cel. D'aquí la importància de pronunciar aquestes paraules, perquè no tenen res que veure, cel, amb es zel. Patricia, si te dic zel, que te venes cap?
1: Hombre, l'has posat votant amb en Bad Bunny, vull dir, la gelosia. Jo és una paraula, zel, no l'empleï. No l'emp, perdó. No la tinc per mà, però està a l'ordre del dia. La gelosia avui en dia entre los reggaetoneros i los no reggaetoneros, entre joves, m'admira moltíssim, m'ha duit a pensar en les relacions de la gent jove d'avui en dia, com són de gelosos, tenen com un sentiment de possessió de l'altre, no? I no els hi toquis, no els hi toquis, és inqüestionable. I fins i tot un que ja no és la seva parella, que ho ha estat, allò té un, deu tenir com una espècie de sello de no tocar durant no sé quins, no sé quins són els seus còdics, però m'ha fet pensar molt en aquesta violència latent i a vegades molt explícita descontrol entre certs joves, per ja, mal denominats zels, sí, sí, que no sí. Són zels, són altres coses.
0: Miquel Àngel, zel?
2: Jo, com que no som massa catalanoparlant, m'acosta molt distingir les paraules diacrítiques, per exemple, i les pronunciacions de les esses i les esses i tal, i entre cel i zel, ho sé distingir, però no lo practico.
3: Però ho sap dir, perfecte.
2: Sí. Però m'acosta, no? I quan trobo una paraula que m'acosta una miqueta més, com zel, m'he anat en el diccionari. Què passa amb zel, no? I te diu, bueno, pues efectivament té que veure amb la gelosia que deia i té que veure amb, i ho diria si és diccionari, sobretot desvertebrats, algo que li passa a les femelles en general, no? Conforme és un moment de ir a procrear, no?
1: Ah, ja, està en zel.
2: Està en zel, no? I de dónde viene esto? I he cercat una mica més i te diu que ve del llatí, que a su vez viene del griego, de la paraula bollir.
1: Bollir.
2: Hervir.
3: Sí.
2: Que no m'ho fa saudir ara, com se diu en grec, però...
1: No t'ho corregiria, sí, jo, tampoc.
2: Després, si voleu, ho miram en el diccionari i tal, però jo dic, ho he mirat i té que veure amb bollir. I dius, bueno, pues té que veure aquest cel de los mamíferos o de los vertebrados amb aquesta sensació interna de bollir. No? De seguir viendo, no? I bueno, pues per allà m'he quedat amb una mica...
3: Bollir reggaetonero.
2: Sí, bueno, todo está relacionado.
0: I tu, Xavi?
3: No, ja me quedava un poc amb aquestes dues excepcions, no? Que comentava na Patricia, d'aquesta malentesa relació o vincle afectiu, no? En aquest sens, més possessiu que afectiu, i aquesta vessant més animal o més d'origen compartit, perquè me cridava molt l'atenció, no? Vull dir, aquesta moixa, cussa, X, qualsevol animal, està en zel, i jo, clar, ja quedava flipant i dic, pues jo li vaig ben normal, no? No en tenia absolutament res, tot innocentot, anava a dir amb aquells ulls blau cel, innocents, però no els atenc blau cel, no? Com a molt els atenc pom mel marron, xaratxeros, però m'aduen amb aquestes dues coses, i és vera que és una paraula que emprem poc, no sé sí. Si per què. Tenia un professor de llengua i literatura castellana que sempre deia, en el final, quan no sabem emprar o dir molt bé una paraula, en cercam una altra.
1: Sí.
3: Val? I llavors, clar, acaba xerrant més de gelosia que no de zel.
1: Tal qual.
3: No? I mira que la sonoritat és preciosa.
1: Sí.
2: No sé si hi ha una altra secció, o no, bé, si n'haves dit tu alguna
1: cosa. Anava a dir una altra secció, no sé, jo crec que és correcte.
2: Ah, pues la digo jo? No, venga, tu primera.
1: Igual són dues distintes, venga, dali.
2: No, tu primera.
1: Jo pensava en celo, el adhesivo, se sent adhesiva. No se diu zel?
0: No, en aquest cas no.
1: Entonces,
0: segurament és la cinta, ui, cinta adhesiva.
2: No és fàcil.
1: A més que adhesiva.
0: Després venia adhesiva i ho he ajuntat, no.
2: Jo pensava en zel, que no té que veure amb gelosia, sinó amb una manera, com ho diríem, muy
0: cura.
2: Homogènia. Perfeccionista. Sí, perfeccionista, de fer les coses.
0: Exacte.
3: No? Ara he connectat.
2: Fer les coses en zel és com fer les coses d'una manera ortodoxa i
0: ben fetes.
2: Ben fetes. Confirmant que tot surt bé com ha de sortir, que està metido en la dinàmica i en el procés i de més, no? I crec que, no sé si està en el diccionari ficat.
0: Sí, com sí, és així. De fet, és la primera excepció de totes. Aquest interès ardent i actiu per una causa o per una persona, cura eficaç que on posen el compliment de les seves obligacions. Fer alguna cosa amb zel. Que també se diu en castellà, quan fas una cosa con celo.
1: Seria...
2: No hi havia una huelga de celo o alguna cosa així?
0: Sí, també existeix.
1: També.
0: Sí.
1: Però, i dic, seria...
0: Això vol dir fer-ho tot de tan perfecte, tan perfecte, tan perfecte...
2: Que no se pot fer.
0: Que no se pot.
1: Seria la versió positiva, diguem, de la gelosia, no? Ser molt gelós de que alguna cosa quedi ben feta. Ara no tinc en cap un exemple concret, però sí, sí, que té les seves coses molt geloses. Això ho he dit jo.
3: Sí, que no les vol compartir. No?
1: Sí, no? Que no i que vol dir que els té protegides. Que, bueno, aquesta sí que estaria un poc a cavall entre la gelosia possessiva i es tenir cura de que les coses surtin bé i se conservin bé. No?
2: Una cosa és el cel de desitjar el que té un altre, no? I lo altre és lo que tu dius que és justament lo contrari, no? que és jo tengo lo mío y quiero que se cumpla exactamente.
3: No? Protecció, no?
2: Sí. I pareix que és la mateixa paraula, però els dos significats són bastant contradictoris, diguem, no?
0: Aquesta és la riquesa del vocabulari i mira, ja per acabar rodoni i abans que en Miquel Àngel mos faci el poema, no?
2: Bueno, en Miquel Àngel no, en Geminai, eh?
3: Senyor
2: Geminai de Google.
0: Anem a la quarta paraula d'aquesta conversa polisèmica. Thank you.

0: quarta paraula, que és far. Aquí ja mos ha donat Revolver una pista i nosaltres compartim conversa amb en Xavi Torrents, amb Miquel Àngel Pallares i amb Patricia Fernández. Far, Patricia.
1: Mira, far me dues dues coses. Es far en sentit metafòric de guia, no? D'allò que mos il·lumina i mos assenyala el camí. I es far d'en Ferran Cortés. Cortés, que me va introduir, me va presentar en Xavi. Jo no el coneixia i té una web i una sèrie de material divulgatiu sobre la comunicació que se diu El Far.
2: Sí, crec que dimecres.
0: I em vas quedar amb xerrar dimecres, no? Efectivament.
1: Sí, sí, pues no me l'he escoltat, ja tornaré arrere.
0: Recupera, que ja sabeu que hi ha servei a la carta d'Ivetres Ràdio.
1: Me vaig subscriure a les pildoretes que va enviant i no els vull llegir totes, però les des dilluns els sol llegir i comença la setmana amb molt bon rotllo.
2: Sí.
1: O sigui que es far d'en Ferran Cortés.
0: Molt bé, Miquel Àngel Far.
3: Bueno, per que han navegat tota la vida, pues, evidentment és com una referència, no? T'ubica dins la mà, quan estàs enmig de la mà, alejado de tota costa, evidentment no hi ha cap far, però quan te vas atracant a costa és quan comences a veure o comences a descifrar que efectivament no t'has equivocat de camí, que arribes allà on toca, cada far del món té unes freqüències determinades, saps, si t'ho sapiguessis de memòria, sabries distingir a on estàs arribant per la freqüència que té la llum del faro, etcètera, no? Per tant, és una molt bona manera de poder-te ubicar a la mà, no? I a més, fa milers d'anys que funciona d'aquesta manera. De fet, si no ho veiem malament, ara aquest dia s'han començat a trobar restes del faro d'Alejandria, que era una de les 7 meravelles del món antic, que havia desaparegut, i han començat a gratar els fons de la mà i han començat a trobar el que serien els ciments, els pilars, o la part de baix, diguem, no? Del far d'Alejandria, que devia ser algo hipermonumental en aquella època, no? I molt digne de veure. Però bueno, per jo sempre he estat un
1: far mariner.
3: Sí, però vull dir, sempre amb aquesta excepció que tu l'has dit a Patricia, de me dirigeix cap en el puesto que toca, no? I dona, tornant a lo del cel blau del principi, una sensació de calma sobre que estàs arribant a bon port. No?
0: Xavi?
2: Evidentment amb això, no? Però també la percepció de far com a referència, també, no? I com una persona te pot il·luminar o ser un far en quant en tant és un referent, no? que crec que pot ser molt, molt positiva en funció de la bona que sigui aquesta referència. No? I també en temes de, evidentment, de comunicació també, no? I en Ferran segur que dimecres ho va explicar, no? Que és aquesta consistència del missatge quan parles de comunicació, no? De dir un sol missatge i repartir-lo constantment, pam, pam, pam, com la llum d'un far que t'ubica i te deixa arribar. Però també en temes, el millor, de lideratge, no? Que és aquesta capacitat de donar una visió i allò que sigui el que et serveixi de referència. I aquesta que t'obri un camí, te marca un camí, després per arribar en el far pots anar fent moltes esses o pots anar fent moltes curves o esquivar moltes ones, no? Però en aquest sentit, seguint en la metàfora marinera, també és, al final el camí és complex, però sí que m'adú en aquesta sensació de referència. I després no puc evitar pensar en una cançó també, la cançó de Far del Sud, de Sopa de Cabra.
3: És molt... Jo pensava en 12 segundos de oscuridad en Jorge Drexler.
1: No vos dic en quina pensava jo.
3: Bueno, sí, dilo.
1: Far es lejos en inglés.
0: I d'abans de sentir...
2: Molt de cel blau, ara.
1: Ai, mare meva. Abans
0: de sentir el poema de Miquel Àngel, la Patricia feia menció en aquestes píndoles de la isla de los cinco faros, i en Xavi xerrava d'aquestes... de comunicació, no? D'aquests elements de comunicació. Se titula Cruel inseguretat i vos llegeix un paràgraf petitó que diu que la seguretat personal és un ingredient fonamental per la bona comunicació. I diu, i no només la podem treballar nosaltres per no reaccionar, sinó que podem ajudar les persones del nostre entorn a tenir-la. Segurament és el millor que podem fer, per tenir millors relacions, sentir-nos segurs, fer sentir segurs els altres és el que ens va permetre xerrar-ho tot i fer-ho sempre de forma civilitzada, no? Bé, són pindoletes que tenen a veure amb la comunicació a partir de la paraula far. Miquel Àngel, tu has de donar pas a un nou capítol de la radionovel·la, que avui és divendres, però, per favor, mos tens, com dirien en castellà, en ascuas, i necessitem saber...
2: Saps que el té molt gelós ara i no el vol compartir.
3: Li he dit a Geminai que m'ha fet un poema en format de dècima. Dècima és A-B-B-A-A-C-C-D-D-C. Pues si us no sabíeu de què anava la cosa.
2: Els sonetos me quedava. Sí.
0: A-B-B-A.
3: Sí. En fi.
1: Però dècima és perquè són 10 versos.
3: Són 10 versos amb aquesta rima.
1: La mètrica ja mos fiam.
3: Sí. I en les quatre paraules d'avui, el primer que se t'ocorre, i vos llegeix el primer que se li ha ocorrido. A partir d'aquí, ja sabeu, la candidatura al Nobel no crec que se la gane. Diu, sota un cel d'un to profund, tot s'omple d'un mantell blau. En el mar on el repòs cau, més enllà d'aquest gran món. En el zel dolç i profund, la llum va escardant el mar i esdevé un astre a guiar dins la nit que es fa constant. El teu crit és un instant que ens regala el vell far.
0: Escolta, tampoc no està tan malament.
1: Jo no l'hagués fet, ja vos ho dic.
2: No, ja vos dic que tampoc.
3: Que nosaltres no siguem capaços. Jo és primer. En fi, bueno.
1: No li dona una categoria, però bueno.
3: Això li poden passar a qualque poeta que ha passat per aquest estudi qualque vegada i jo no creo que passe la prova o justito.
0: Bé, però ha fet esforç.
3: Ha fet esforç, sí.
0: Que els esforços també s'han de reconèixer. I de ara un nou capítol d'entre avui i demà a la radionovel·la.
3: Que com bé sabeu se diu La xarxa de vidre i que té que veure amb fars.
0: Certament.
3: O sigui, té que veure amb la mà, té que veure amb fars, té que veure amb vidre, té que veure amb moltes coses. Bueno, i a més està ja... Esto está... que se dispara ya todo. O sigui, aquí ja...
2: Es nuat.
1: Emoció.
3: Sí, ja hi...
0: Gir de guió.
3: Sí, giro de guió, secuestro.
0: Violència. Ja tenim de tot.
3: Sí.
0: Molt bé, i de Xavier Torrents, escolta, gràcies i bon cap de setmana.
2: Igualment, gràcies.
0: Miquel Àngel Palleres, bon cap de setmana.
3: Gràcies.
0: Patricia Fernández, bon cap de setmana.
1: Gràcies.
0: I ara vos quedeu, després d'aquesta mini pausa, amb un nou capítol d'entre avui i demà, La xarxa de vidre.
4: IB3 Ràdio és servei públic. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tento! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà. La radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
7: Capítol 10. La brúixola.

0: Varen caminar el que em va aparèixer un temps infinit, travessant el bosc, escapant d'en Sebastià Font i els seus sicaris. Quan finalment vàrem arribar a la carretera principal, el sol ja caia cap a l'horitzó. Estaven coberts de pols, bruts i l'orgull fet miques, però estaven vius. En Ramon, sempre pràctic, va descartar aturar cap cotxe. Vàrem esperar a la parada de bus de línia, mesclant-nos entre un grup de turistes alemanys. Érem l'estampa perfecta de dos excursionistes que s'havien perdut per la Serra de Tramuntana. Ningú ens va fer una segona mirada.
1: El trajecte fins a Palma dura 40 minuts. Descansa una mica, Núria.
0: Ramon, com ho vas saber? Com ho tenies tot preparat?
1: T'ho vaig dir. A la meva feina aprens a no fiar-te de les casualitats. Quan vàrem anar a veure en Font per primera vegada, vaig sospitar que ens donés tantes facilitats. No m'agradava gens. Així que vaig analitzar la xarxa de comunicacions de la seva possessió. Com que tota la casa és pura domòtica, vaig hackejar el servidor central, vaig vincular l'apagada general a un xip amagat a la muntura d'aquestes ulleres d'infrarrojos. No em ploraven els ulls, com et vaig dir.
0: O sigui que ho tenies preparat per si de cas.
1: Sí, era el meu pla de contingència. Si en Font era el mecenes que deia ser i tot anava bé, s'hagués quedat com una simple anècdota. Tu creuries que necessito ulleres per veure-hi de prop i en Font ni s'hagués adonat. No hagués passat res, però si era una ratera, sabríem com escapar.
0: Idò, gràcies a les teves ulleres de prop, som vius. I ara on anirem? No podem tornar a casa meva. En Font sap on visc.
1: Anirem a casa meva.
0: A casa teva? Però Ramon, saben qui som. Ens trobaran.
1: Tranquil·la. Vist de lloguer en aquell pis des de fa anys, però amb una identitat falsa. Ningú el vincula amb en Ramon Vilaseca i no consta cap registre oficial. Allà estarem segurs. Podrem connectar el pendrive i farem que la supèrbia d'aquest home sigui la seva sentència.

0: deixa de recollir vidres, Martell. Vés a vigilar el perímetre. Vull estar segur que no han tornat a entrar.
1: Calmi's, llop. Deixi l'arma. Agafi aquesta copa i begui un glop. És un conyac excel·lent. No vull aquesta tensió a la meva biblioteca.
0: S'han escapat, senyor Font. És la segona vegada que se m'escapen i jo no puc suportar la feina mal feta. Na Núria i en Ramon són un cap deslligat. I vostè, més que ningú, hauria de saber que te pots ofegar amb un cap deslligat. M'he d'enviar els meus homes a regirar Palma ara mateix.
1: Quina pèrdua de temps i de recursos. Llop, escolti'm bé. La senyoreta Sastre i el senyor Vilassar, que no són cap amenaça, no poden anar a les autoritats perquè implicaria confessar els seus propis delictes. No tenen recursos, no tenen contactes i, el més important de tot, ja no tenen la xarxa de vidre. Han perdut. Són dos pobres diables llepant-se les ferides.
0: No n'estic tan segur. Són perillosos. El guardaespatlles ens ha deixat a les fosques amb només prema un botó. De formació militar. No infravalori un enemic ferit. Vull el seu permís per arreglar el problema.
1: Si això fa que dormi més tranquil, quan acabem tota aquesta expedició, li donaré els mitjans per corregir aquest cap deslligat de la manera que vostè vulgui. Però ara mateix, la prioritat absoluta és l'arxiu de la llum. Demà passat és l'equinoxi, el moment astronòmic exacte que l'arxiduc va deixar fixat en els seus escrits per fer la projecció òptica.
0: I vostè sap a quin far d'aquesta maleïda xarxa

0: Patat. Ens varen dutxar i ens varen posar roba neta d'esport. Mentre jo em preparava un cafè ben carregat, a la cuina minúscula, en Ramon ja havia connectat el seu portàtil. La derrota pesava, però l'instint periodístic i la ràbia bullien per dins.
1: Núria, vine aquí. Tenim feina.
0: Què tens? Ens han pispat la feina d'una setmana i gairebé ens maten, Ramon. Vull estar segura de que el que estem a punt de fer té possibilitats de funcionar.
1: En Font és un monstre d'arxiu analògic. Té milers de llibres, sí, però ignora una realitat fonamental. Nosaltres vàrem començar aquesta història amb un arxiu digital. El pendrive original del teu avi. Seu i mira la pantalla.
0: És l'arxiu d'àudio del cant de la Sibil·la, d'on varen treure els tres orgues. Però si ja en varen extreure els dibuixos, què hi queda dins?
1: Quan el primer dia vaig aplicar l'algoritme, em va cridar l'atenció una cosa, el pes del fitxer. 48 megabytes per una simple cançó antiga és una barbaritat. Els planos dels orgues pesaven uns 10 megas. L'arxiu no feia feina en bytes, però el teu avi, que ho va digitalitzar per guardar-ho, sí. Hi ha d'haver una altra capa amagada sota la primera, el quart element.

0: desencriptant la segona capa. Bum! Ho tenim. Ha generat un document nou.
1: Obri'l. Això són només línies de números.
0: Són coordenades topogràfiques pures. Latitud i longitud. I càlculs astronòmics i d'elevació. L'arxiduc era un científic de cap a peus. Mira on cauen.
1: A l'extrem oest de la badia de Palma, al far de Calafiguera, a Calvià. Però, Ramon, allò és una zona militar. Encara avui dia és un recinte de l'exèrcit restringit al públic.
0: El lloc perfecte per amagar un secret.
1: És una casualitat històrica brutal. L'exèrcit hi va fer búnkers subterranis i nius d'artilleria durant la Guerra Civil. Segurament varen restringir i tancar tota aquella costa sense adonar-se que l'arxiduc ja hi havia amagat el seu museu de vidre en una cova natural dècades abans. Però espera, fixa't en la pantalla. Les coordenades no apunten al far ni als penya-segats. Marquen un punt buit a 100 metres del far.
0: Exacte. Marquen el punt d'ancoratge de la lent. És un lloc mil·limètric on s'han de muntar les tres lents de Fresnel juntes. Si poses la xarxa de vidre en aquestes coordenades exactes, durant l'equinoxi recollirà el feix de llum del far de Calafiguera i el refractarà cap a baix, il·luminant l'entrada oculta de la cova enmig de la paret de roca. Per això necessitem les lents. Sense elles és impossible saber a quina esquerda del penya-segat has de mirar.
1: Però nosaltres tenim les mans buides, Ramon. De què ens serveix saber on s'han de col·locar si en Font té les tres lents?
0: Ens serveix precisament perquè ell no ho sap. Tinc dubtes molt seriosos de que en Font sàpiga res d'aquestes coordenades de Calafiguera.
1: Com que no? Ha dit que ho trauria dels seus llibres.
0: Pensa-ho bé, Núria. En Font és un erudit analògic i arrogant. Es guiarà per les rutes històriques de l'arxiduc. Anirà a Formentor o a Capgròs. N'estic quasi segur. El seu mètode és imprecís. Ell no té el document digital amb el punt exacte.
1: Per tant, anirà al far equivocat i la xarxa no funcionarà?
0: Exacte. Passarà hores muntant les lents en un lloc on no hi passarà absolutament res. Estarà frustrat i vulnerable. Però això no ens soluciona el problema. Per obrir Calafiguera necessitem les tres lents de l'arxiduc.
1: I què fem? Deixar que s'equivoqui i robar-les i allà?
0: Això mateix. Anem a canviar la dinàmica. Ens convertirem en els caçadors. Només que li pispem una sola peça de la xarxa de vidre mentre ell perd el temps al far equivocat, el seu pla es desfarà com un castell de cartes. I el posarem de genolls. Haurà de venir a negociar amb nosaltres.
1: Però com sabrem a quin d'aquests fars anirà?
0: En Llop du el telèfon a sobre i segur que en Font també, per coordinar l'equip. Demà a primera hora faré servir Pegasus per infectar els seus terminals i rastrejar les seves comunicacions. Quan sapiguem cap on van, prepararem l'emboscada en el seu terreny.
1: D'acord. En Sebastià Font ens ha robat les tres lents de vidre, però s'acaba de ficar amb els socis equivocats.
0: Així serà. Però no podem hackejar res ni executar cap emboscada si no ens aguantem drets. Duem més de 24 hores sense clocar l'ull, Núria.

0: Ens estan fallant els reflexos.
1: Tens raó. Estic esgotada. Anem a dormir un poc. Ramon, aquí només hi ha un llit.
0: Sí.
1: Millor.
2: Acabeu d'escoltar Entre avui i demà La xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Acorde Agency per IB3 Ràdio. Subestimar l'enemic és el primer pas cap al fracàs i el senyor Font acaba de cometre el pitjor dels errors creient-se vencedor. En el pròxim episodi els papers s'intercanvien definitivament. Na Núria i en Ramon planegen un atac directe per recuperar allò que els pertany. En el joc de l'arxiduc ja no hi ha regles. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pascuetes, en Ramon Vilaseca, en David Ordines interpreten Sebastià Font i en Toni Pons és en Llop.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: El govern reconeix que és necessari regular l'entrada de vehicles a Mallorca perquè les carreteres no poden assumir el volum de circulació que hi ha, sobretot en temporada alta. El que sí descarta és que aquesta regulació es faci per decret, com volia el Partit Socialista, per agilitzar el procés que ha iniciat el Consell de Mallorca i que previsiblement s'aplicarà la temporada de l'any que ve. La institució insular ha aprovat sense cap vot en contra la mesura i ara queda en mans de la tramitació parlamentària. Encara no hi ha dades concretes, però sí que el Consell ha calculat que podrien sobrar actualment entre 90 i 120.000 vehicles. Titulars. El Bisbat de Mallorca acata la decisió del Tribunal Suprem després que hagi confirmat que el convent de Sant Jeroni, a Palma, és propietat de les monges. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. Així acaba més d'una dècada de controvèrsia judicial encetada l'any 2014 pel bisbe Javier Salinas.
0: El papa aterra avui a Espanya, Madrid, com a punt inicial del viatge apostòlic, que aprofitarà també per reunir-se amb víctimes d'abús sexual per part de l'Església.
2: Avui de matí serà rebut pels reis espanyols i després aniran al Palau Reial per fer una cerimònia on hi haurà la presidenta del govern, Margalida Proens.
0: En surt ahir vespre la via de cintura de Palma, després que un bus s'incendiàs i provocàs importants retencions.
2: Va ser sobre les 10 de la nit, a l'altura de la sortida de Son Hugo, en sentit cap a l'aeroport. Val a dir que ningú va resultar ferit.
0: La patronal i els sindicats de l'escola concertada comencen a negociar un nou acord autonòmic que permeti equiparar les condicions de les treballadores de les escoletes privades amb les de la concertada.
2: Els sindicats mantindran, però, les mobilitzacions perquè consideren que l'acord encara no resol tots els problemes que hi ha al sector.
0: I en els esports, Xisco Ribas, bon dia.
3: Bon dia. Somos va viure ahir vespre una autèntica festa del futbol en la victòria de la selecció espanyola femenina per 4-0 davant Anglaterra en un partit classificatori per al Mundial. De 7.528 aficionats van gaudir d'una gran actuació de l'equip de Sonia Bermúdez amb les quatre futbolistes mallorquines, Patri Jarró, Cata Coy, Mariona Caldentell i Lucía Corrales, com a titulars. De fet, Patri Jarró va inaugurar el marcador, Alexia Putellas va marcar els dos següents gols i Claudia Pina va fer el quart i darrer. El Real Mallorca ha tancat el traspàs de Kyle Larin al Southampton i en pàdel Gemma Triay i Delfibrea jugaran avui les semifinals del Major d'Itàlia de Roma contra Núria Rodríguez i Julia Dal Pozo.
0: Anem amb la previsió del temps. Margalida Ribas, què ens espera?
4: Ens atam el cap de setmana amb un dissabte marcat per aquesta estabilitat atmosfèrica. Tornem cap a la calma. De fet, durant la jornada s'espera que el sol sigui el protagonista amb alguns intervals de núvols prims i també trobarem una major presència de núvols baixos cap al sector de les Pitiuses. Pel que fa al vent, s'espera que bufi fluix de component est, fet que afavorirà que la situació pel que fa a la mar es vagi tranquil·litzant de forma progressiva, encara que quedaran alguns redons de cap al sud de l'arxipèlag i també cap a l'entorn de les Pitiuses, però la situació marítima es anirà tranquil·litzant amb el pas de les hores. Finalment, pel que fa a les temperatures mínimes, es mantindran sense canvis i les màximes podran tornar a pujar i quedaran entre els 28 i els 32 graus. En definitiva, tornem a jornades d'ambient plàcid.
0: Gràcies, Margalida. I pel que fa a les carreteres, a causa d'una prova automobilística, a partir de les 8:30 i fins que falti un quart per les 2 i de les 3:30 fins que falti un quart per les 9 del vespre, estaran tancats al trànsit 5 quilòmetres de la carretera de Galilea a Escapdellà, concretament des de l'altura del castell de Son Claret fins a l'entrada al nucli de la població Puigpunyentí.
2: Igualment, pel mateix motiu, de les 9 del matí fins a les 2 i quart del migdia i de les 4 fins a les 9 i quart del vespre estarà tancada al trànsit la carretera de Calvià Establiments fins l'encreuament amb la carretera de Puigpunyent.
0: Són les 8 i 4 minuts. Ivan López, el control tècnic, començant.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: La limitació d'entrada de vehicles a Mallorca queda en mans del Parlament després d'aprovar-se al Consell Insular. Si no hi ha res de nou, podrà aplicar-se a partir de l'estiu de l'any vinent. Sobre la quantitat de vehicles que es permetran, encara no hi ha una dada oficial, si bé l'Institut Insular calcula que s'obren entre 90 i 120.000 vehicles.
2: La mesura ha sortit endavant en un ple extraordinari sense cap vot en contra, un fet que ha volgut destacar el president del Consell, Llorenç Galmés.
5: Vull aprofitar per agrair a tots els partits polítics en representació en aquesta institució. Aconseguim una cosa molt important. Aconseguim aprovar aquesta regulació sense cap vot en contra en aquest Consell de Mallorca.
2: Només Vox s'ha sortit del guió previst i finalment s'ha abstingut a una norma davant una norma la qual s'havia oposat des del primer moment. La resta de grups hi han votat a favor, però tot i la unanimitat, el to i les crítiques del debat han estat molt fortes. L'oposició coincideix que la normativa arriba massa tard. Són la portaveu de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló, i Antoni Sales, de Coalició per Mallorca.
6: Vull recordar que el març de l'any 2024, Més per Mallorca va registrar en el Parlament una proposició de llei per l'entrada de vehicles i se va plantejar amb una solució de manera clara i decidida. I què va fer el Partit Popular? Va votar en contra l'any 2024.
7: El manco, siguin honestos com vots i diguin que volen omplir Mallorca de gent, molta gent, dos més fàcils i preball, perquè aquesta llei podria haver estat aprovada l'any passat.
2: La portaveu socialista Catalina Cladera sospita que darrere l'abstenció de Vox hi ha un pacte per mantenir el vicepresident de la formació Pedro Bestar després del polèmic ús personal de cotxes oficials.
8: No sé si això es vot s'abstenció o el fet que hagi duit la llei que fins ara Vox li bloquejava és a canvi de la cadira del senyor Bestar. I no sé si això és la raó perquè no surtin els informes que té aturat vostè, senyor Galmés, per no cessar en el senyor Bestar.
2: El portaveu de Vox, Antoni Gili, ha justificat el canvi de posició del seu partit dient que aquesta no és la solució a la situació viària.
9: Entendemos la preocupación de todos los ciudadanos, pero también porque creemos que Mallorca merece soluciones. Soluciones más ambiciosas, soluciones más profundas, más eficientes de las que aquí ustedes hoy plantean.
2: I el conseller insular de Mobilitat, Fernando Rubio, defensa la normativa per millorar la saturació a les carreteres. De moment, no ha concretat el nombre de vehicles que s'autoritzaran ni les taxes que s'imposaran, però estima que actualment podrien sobrar entre 90.000 i 120.000 vehicles a Mallorca.
10: Ja ens hem posat en marxa per preparar el següent estudi de càrrega per tenir-ho tot llest per poder aplicar aquesta llei i que, tot d'una, entri en vigor la següent temporada turística, ja sigui una realitat aquestes limitacions.
0: L'agrupació EVAP de lloguer de vehicles amb i sense conductor diu que queden a l'espera de veure com es concreta la mesura. És el president de l'associació, Ramon Reus.
11: Hem de veure menys que m'arriba el govern. També és veritat que jo sé que hi ha diferents partits, hi ha diferents votacions i jo crec que han de jugar un poquet amb això, que tothom estigui content i sobretot que el ciutadà i els empresaris han d'estar també contents.
0: En tot cas, el que rebutja el govern és regular per decret l'entrada de cotxes a Mallorca, tal com proposen els socialistes, perquè consideren que suposaria un atac a l'autonomia del Consell.
2: L'executiu de Provenç preferiria no haver de regular l'entrada de cotxes, però considera que és necessari perquè, diu, les infraestructures no poden absorbir el volum actual de vehicles. El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, ha dit que cal redimensionar i, de fet, ha defensat la construcció del segon cinturó de Palma.
12: Tenim un problema d'infraestructures, eh? El segon cinturó de Palma s'ha de fer, eh? S'ha greu, però s'ha de fer. S'ha de fer, sí, hi ha que ampliar infraestructures. I hi ha que contenir el creixement poblacional, eh? Però adaptar les infraestructures a la població actual, hi ha que fer-ho.
0: I el Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs del Consell de Mallorca per eliminar definitivament el carril busbau de l'autopista de Llucmajor.
2: L'alta tribuna haurà de determinar si l'informe vinculant del Consell és obligatori per mantenir-lo o prorrogar-lo any rere any. El recurs es va presentar després que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid es pronunciés a favor de mantenir el carril Busbao. Els efectes d'aquesta via estan suspesos des de l'any 2024 per unes suposades obres a l'autopista.
0: I canviem d'illa. Des de primer de juny, l'illa d'Eivissa compta amb un desplegament de càmeres de vigilància per controlar-hi l'entrada de vehicles. El Consell ha implantat aquesta mesura de control en col·laboració amb la DGT per garantir el compliment de la posada en marxa de la regulació de l'entrada i circulació de vehicles a l'illa. I Bonaranyó.
13: Actualment, el Consell ja té dues càmeres de lectura de matrícules al port d'Eivissa. També es farà ús de càmeres mòbils en zones de més afluència de vehicles. Roberto Algaba és el director insular de transports.
14: A partir del 1 de junio han entrado en vigor los cupos que regula la ley de limitación de vehículos y desde el Consell d'Eivissa se está teniendo el control de las matrículas, bien a través de las cámaras que están instaladas en el puerto o con cámaras móviles que se moverán en los sitios de mayor saturación y que comprobarán las matrículas. Todo aquel que no tenga una autorización, pues entonces podrá ser sancionado.
13: La institució insular desplegarà noves càmeres que sortiran a licitació per ampliar la capacitat de control a altres punts de l'illa i s'està treballant amb els ajuntaments per integrar dispositius de lectura de matrícules a càmeres ja existents, com les de l'aeroport del municipi de Sant Josep. D'ençà que enregistren les matrícules que no tenen autorització, hi ha un termini màxim de 2 anys per iniciar l'expedient sancionador.
0: Per contra, el que fa marxa enrere és el projecte de construcció d'un aparcament de gairebé 750 places al barri de Sarreal. L'Ajuntament de Vila ja ha renunciat davant l'oposició dels veïns. Ho ha anunciat l'alcalde Rafael Triguero, d'Ànima Manau.
15: El projecte es va presentar el mes de febrer i preveia la construcció de 750 places d'aparcament, més de la meitat subterrànies. Els veïnats s'hi han oposat perquè no volien perdre una zona verda. S'han mobilitzat les darreres setmanes i anaven a entregar 2.500 firmes en contra del pàrquing a Sarreal. Just quan ho anaven a fer, els veïns han coincidit amb el batle a les dependències municipals del Cetis. El sentim.
16: Y el barrio tan bonito que tenemos, la cosa sí. Bonita, quiere destrozarlo completamente.
17: Lo vamos a dejar más bonito entre todos.
18: No, sí. No, con un macroparking no, con un macroparking no se va a quedar más bonito.
15: Després, Rafa Triguero ha anunciat que el projecte es retira.
19: L'aparcament, l'emplaçament de Sarreal queda totalment descartat. Torna a destacar. L'emplaçament, l'aparcament de Sarreal per part d'aquest Ajuntament i aquest equip de govern està totalment descartat.
15: Els veïns ho han celebrat, tot i que es mantindran vigilants. És Maria Mercedes Hernández, veïna de Sarreal.
20: Es que no nos fiamos, ¿sabes? O sea, estamos en sorpresa, pero bueno, ahí estaremos pendientes. Lo agradecemos porque es nuestra vida, nuestro entorno y nuestro todo.
15: Triguero ha destacat que es presentaran alternatives d'aparcaments viables en un altre entorn de la ciutat, sense detallar-ne en quin o en quins.
1: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: Vuit i 13 minuts, la Comissió Europea ha preparat un expedient sancionador contra Espanya en considerar que el registre de viatgers vulnera la normativa sobre protecció de dades.
2: Des de l'any 2022, la patronal hotelera, les agències de viatges, les empreses de cotxes de lloguer i les plataformes d'intermediació han protestat contra aquesta normativa. Els obliga a registrar les dades dels viatgers. Asseguren que la norma vulnera el dret europeu i que ara la decisió de Brussel·les els dona la raó. Pedro Fiol, president d'Aviva, l'agrupació empresarial d'agències de viatges.
21: L'apertura d'aquest procediment per part de la Comissió Europea ve una mica a confirmar els dubtes que el sector turístic venia plantejant des del principi, des de fa anys, i en el final veiem que no són infundades, és a dir, crec que ens estem extralimitant amb un tema de col·lecció o recol·lecció de dates moltes vegades que infringien les pròpies normatives de diferents països europeus en quant a protecció de dates i sobretot després el tractament que se li ha donat a aquestes dates.
2: Fiol també apunta que la norma no atén la realitat operativa del sector, ja que en el cas de les agències de viatges sovint és difícil verificar les dades perquè, diu, les reserves es fan de forma telemàtica.
21: Si a mi un client me demana fer una reserva d'hotel ja sigui un client nacional o un client estranger, i jo no el tenc davant, a mi em pot dir que es nom Pedro Fiol com jo o es pot nombre Pedro García. És a dir, és molt difícil de corroborar-ho.
2: La Federació Empresarial Hotelera de Mallorca comparteix el rebuig a aquesta norma i reclama la derogació immediata del registre de viatgers i l'obertura d'un procés de diàleg.
0: La policia local de Vila ha denunciat els dos primers pisos turístics il·legals de la temporada Platja d'en Bossa. El consistori recorda que les sancions tipificades com a greus poden arribar fins als 40.000 euros i les molt greus als 400.000.
2: Els dos casos s'han detectat arran de diversos avisos de veïnats per molèsties i renous procedents dels habitatges. Tot i que els ocupants es van negar a identificar-se, la policia tenia localitzat el propietari. Un dels habitatges s'oferia per 60 euros per nit i persona, i només una persona en figurava empadronada. En ambdós casos, la policia local ha aixecat actes per possibles infraccions relacionades amb la comercialització turística sense habilitació i amb publicitat il·legal de l'activitat.
0: El govern mostra el seu respecte a la manifestació contra la massificació turística convocada per al 26 de juliol a Mallorca. Tot i això, el portaveu de l'executiu, Antoni Costa, rebutja les crítiques que asseguren que no s'ha actuat davant d'aquest problema.
2: Costa ha defensat les mesures de contenció impulsades pel govern i ha afirmat que s'han pres més iniciatives en aquesta matèria que en qualsevol altre govern anterior.
3: Respeto absoluto a la manifestació. Pero tampoco entendemos que se pueda decir el gobierno ha hecho nada. Hombre, creemos que algo sí que se ha hecho. ¿Podría haber hecho mucho más? Aceptamos la crítica. Es más, creo que podemos decir, sin mentir en absoluto, que este gobierno ha tomado más medidas de contención que todos los gobiernos anteriores de la historia.
0: Concretament, ha fet referència a la prohibició dels pisos turístics, a la lluita contra l'oferta turística il·legal, al creixement zero de places turístiques i a l'acord per reduir el nombre de creueristes a Palma.
2: Costa també ha aprofitat per criticar el Partit Socialista perquè el seu pare defensa la contenció turística a les illes, però a nivell estatal no pren mesures de contenció a Aena.
0: Més coses quan són les 8 i 17 minuts. El Bisbat de Mallorca ha comunicat que acata la decisió del Tribunal Suprem després que hagi confirmat que el convent de Sant Jeroni a Palma és propietat de les monges i no del Bisbat. Acaba així més d'una dècada de controvèrsia judicial encetada el 2014 pel bisbe Javier Salinas.
2: El Tribunal ha rebutjat totalment el recurs de cassació presentat pel Bisbat contra aquesta sentència que atorgava la propietat del monestir a les Jerònimes que l'habiten des de l'any 1485. L'advocada de les religioses, Pilar Rosselló, està satisfeta i confirma que la diòcesi haurà de fer front al pagament de les costes judicials.
17: Esa declaración de que la propiedad del monasterio de Santa Isabel es de las monjas jerónimas queda ratificado y declarado firme. Es decir, que es inatacable y por lo tanto se zanja con esta resolución histórica un proceso tan largo como lamentable de 11 años de tanto sufrimiento y tortura de las monjas jerónimas, que sin duda alguna han ofrecido un testimonio de dignidad insuperable.
2: El Suprem confirma igualment que s'ha de cancel·lar la immatriculació per part del bisbat d'aquest monestir arran de la iniciativa del bisbe Javier Salinas.
0: I l'Ajuntament d'Eivissa ha denunciat un nou assentament il·legal al municipi. Carmen Cires.
22: Ho ha denunciat davant el Sepronat de la Guàrdia Civil. En aquest cas es tracta d'un campament de tendes de campanya que ha aparegut els darrers dies enmig de l'espai protegit de ses feixes. El consistori està preocupat sobretot pel risc d'incendi. Aquest matí s'hi podia veure gent acampada entrant i sortint de l'aigua moll, inclòs dins la xarxa Natura 2000 de la Unió Europea. Alguns dels habitants de les tendes provenen del desallotjament recent a Sa Joveria, i és que recordem, aquesta setmana, dimarts, es desallotjava l'assentament de Sa Joveria i el mateix dia la policia local de Sant Josep va detectar un nou assentament al Parc Natural de Ses Salines a la zona de la Xanga, que va desallotjar entre dimarts i dimecres.
0: En successos, un autobús es va incendiar ahir vespre, al voltant de les 10, a la via de cintura en direcció a l'aeroport, a l'altura de la sortida de Son Hugo.
2: L'incendi no va deixar cap ferit, però sí va provocar importants retencions circulatòries. es van haver de tallar dos dels tres carrils de circulació. La Guàrdia Civil investiga les causes.
0: I ara sí, ja s'ha donat per extingit oficialment l'incendi en el polígon industrial de Binissalem després de quasi dos dies de treball dels bombers de Mallorca. Concretament, es van donar les tasques per finalitzades ahir a les 7:15 del capvespre.
2: Els bombers s'han retirat en runes i esperat que el combustible que alimentava les flames s'extingís. L'Ajuntament està ajudant els empresaris afectats a cercar naus provisionals. Els equips dels parcs de bombers de Sóller, Inca i Alcúdia també han fet feina per torns des de dijous de matinada. Les causes de l'incendi, segons els tècnics, seran males de determinar.
0: Decretada una ordre d'allunyament a un home de Manacor per presumptament agredir sexualment la seva dona en presència dels seus fills menors d'edat. L'home ha estat detingut per la Policia Nacional i ha quedat en llibertat després de comparèixer davant del jutge.
2: L'agressió va passar al domicili familiar durant l'aniversari de la víctima després que aquesta rebutjar mantenir relacions sexuals. L'home la va colpejar fins a deixar-la inconscient i va prendre el telèfon i li va prendre el telèfon per evitar que demanés ajuda. La filla major va aprofitar que el pare dormia per enviar un missatge de socors a una amiga de l'escola.
0: La Policia Nacional ha detingut també un home acusat d'una agressió sexual a un jove a l'estació d'autobusos de Maó.
2: Va passar l'abril passat quan el jove esperava que arribés l'autobús i l'acusat va seure de vora seu i va començar a tocar-lo amb caràcter sexual. Una dona ho va presenciar i va ajudar la víctima. La policia va aconseguir identificar l'home a través de les càmeres de seguretat i a través de declaracions de testimonis. El presumpte autor havia abandonat Menorca, però es va decretar per ell una ordre de cerca i captura i finalment va ser detingut.
0: L'IBE dona, els Consells i l'Ajuntament de Palma podran aportar informació al sistema Biogen. El govern ha autoritzat la signatura d'un conveni perquè els serveis especialitzats en violència de gènere d'aquestes administracions puguin també accedir en aquest sistema.
2: L'EINA integra així informació policial, judicial i penitenciària sobre els casos de violència masclista i permet fer un millor seguiment dels casos i de les víctimes. Segons el portaveu del govern, Antoni Costa, la mesura ajudarà a millorar la valoració del risc i reforçarà la protecció de les dones víctimes de violència de gènere a les illes.
4: Tot això amb l'objectiu principal de millorar l'eficàcia en la protecció de les víctimes, la valoració del risc i, en conjunt, protegir les víctimes de violència de gènere.
0: Per cert, ja són 24 les dones assassinades enguany per violència masclista a l'Estat després que una dona de 51 anys hagi mort a Màlaga a mans de la seva parella. L'home de 56 anys també ha aparegut sense vida al mateix habitatge on s'ha localitzat el cadàver de la dona.
2: El cos d'ella tenia ferides d'arma de foc. La troballa ha tingut lloc en un habitatge a la zona nord de la ciutat, segons han confirmat fonts policials. Cap dels dos tenia antecedents en el sistema Biogen, ni entre ells ni per separat. La investigació continua oberta a càrrec del grup d'homicidis de la Comissaria Provincial de Màlaga per aclarir totalment els fets. D'aquesta manera, la xifra total per violència masclista ascendeix a 1.365 mortes des de l'any 2003 a tota Espanya. El número d'atenció a les víctimes per violència de gènere és el 016.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: Vuit i 23 minuts, la patronal i els sindicats de l'escola concertada comencen a negociar un nou acord autonòmic que permeti millorar les condicions laborals de les treballadores de les escoletes privades per equiparar-les amb les de l'escola concertada, que tenen uns millors salaris que van dels 1.700 als 1.400 euros. Aquesta solució, però, no satisfà els sindicats Comissions Obreres, UGT i l'Estell. Mantenen, per tant, que aquest acord no resoldrà tota la problemàtica que hi ha al sector de 0 a 3 anys. Ens ho conta Carme Moreno.
5: Malgrat les seves discrepàncies, els tres sindicats s'han assegut per negociar i han dit que les mobilitzacions al carrer es mantindran perquè aquest acord no resoldrà la disparitat de salaris que diuen hi ha al sector 0 a 3 anys. Han de dir que compta amb 7 taules salarials diferents a les illes. Sandra Serra de l'Estell ha defensat la negociació d'un conveni autonòmic.
6: Un conveni autonòmic sí que és possible. Si primer s'ha de fer un acord perquè aquestes millores arribin el més pres possible a les persones treballadores, d'acord. Però creiem que el conveni autonòmic se pot fer com s'ha fet en altres ocasions, en altres sectors.
5: Juan Carlos Lorenzo Duso, el sindicat majoritari a la concertada, en canvi, considera que la solució necessita l'acord autonòmic. Els sindicats ja han rebut l'esborrany de la Conselleria d'Educació per garantir aquesta equiparació salarial d'una part del personal de 0 a 3 anys. Segons Uso, al voltant d'unes 300 mestres i educadores de 134 centres es podran veure beneficiades d'aquestes millores a partir de gener de 2027.
7: Tenemos una financiación, una propuesta de financiación que nos permitirá reconocer y mejorar la situación del maestro de 03, del TEI de 03 y de todo el personal. Aquí no fraccionamos. Nosotros lo que queremos es alcanzar un acuerdo para que todos los trabajadores de estos centros se vean beneficiados.
5: El vicepresident de la patronal dels centres CCIP, Marcelino Prades, aposta per l'aprovació d'un acord autonòmic, ja que diu l'aprovació d'un conveni autonòmic és un procés massa llarg. Tot i això, ha reconegut que les mestres de les escoletes no integrades perceben uns salaris baixos.
8: La mestra només escrit són 800 euros mensuals, això és el que cobrarà més cada mes, i les tècniques, ara per primera vegada, l'administració està oberta a pagar-los un CRIP també, que fins ara aquest CRIP pues, no existia. És un CRIP aproximadament d'uns 150-160 euros.
5: Dilluns hi ha una nova reunió per abordar el conflicte laboral a l'educació 0-3 anys. En aquest cas serà la Conselleria de Treball per negociar la situació laboral de les treballadores afectades pel conveni estatal infantil, és a dir, les mestres i educadores que treballen a centres 100% privats i a les escoletes públiques externalitzades. A més, el pròxim dia 16 de juny hi ha convocada una nova vaga per part dels sindicats, Comissions, UGT i l'ESTEI a tot el sector 03.
1: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
9: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
23: ¿Anda, quién?
9: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
23: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
24: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.

0: En clau estatal, el papa Lleó XIV aterra avui a Espanya, Madrid com a punt inicial del viatge apostòlic. Seran 7 dies en què el pontífex també visitarà Barcelona i l'arxipèlag canari amb una vintena d'esdeveniments multitudinaris programats. Ciutadans i llencs ja s'han desplaçat o tenen previst fer-ho a la península amb motiu de la visita papal.
1: La nova etapa que han conegut aquest divendres és que el papa es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església, informa l'agència EFE. L'oficina de premsa del Vaticà no ha especificat, però, ni quan ni amb qui serà aquesta trobada. S'hi ha confirmat que es produeix després que les darreres... S'hi ha confirmat que la trobada, volem dir, que es produeix, per cert, després que les darreres hores diverses associacions de víctimes d'abusos han denunciat que no s'havia respost a la seva petició de reunir-se amb Lleó XIV, l'ha organitzat l'Església Espanyola.
0: I està previst que aterri a les 10:30 del matí a l'aeroport d'Alfonso Suárez de la capital, on serà rebut pels reis Felip VI i Letícia.
1: Tots junts es traslladaran després al Palau Reial, on es farà una cerimònia de benvinguda amb representants de diferents institucions de l'Estat, també de la societat civil, i amb la presència igualment de la presidenta de les Illes Balears, Margalida Proens.
0: La Policia Nacional ha explicat que l'arribada del papa ha requerit un dispositiu mai abans vist en la història democràtica de l'Estat, tot per garantir el bon desenvolupament de la seva visita.
2: Solamente en Madrid van a ser 9.700 agentes de la Policía Nacional de todas las unidades, de todas las especialidades. A esos 9.700 agentes de Policía Nacional se van a sumar 2.600 policías en prácticas que proceden de la Escuela Nacional de Policía. Este va a ser su primer servicio.
0: I al marge de la visita del papa a Espanya, l'actualitat estatal internacional ve marcada també per altres notícies. Per exemple, que el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez,
3: l'Europe ne peut pas avoir la même relation avec les...
0: ha insistit en una entrevista a la televisió pública francesa que Europa no pot mantenir la relació mantinguda fins ara amb Israel.
1: Recordem que l'abril passat Espanya ja va demanar a la Unió Europea que suspengués l'acord d'associació amb l'estat israelià per mort de la guerra amb Palestina i el Líban.
0: I un darrer punt, en aquest cas en internacional, l'Iran ha llançat aquesta matinada atacs contra bases dels Estats Units a Kuwait i Bahrein.
1: L'exèrcit nord-americà ha assegurat, però, que els ha interceptat tots, una ofensiva que la Guàrdia Revolucionària diu que ha respost a l'atac estadounidense abans a les illes de Sirik i Keshm a l'estret d'Hormuz.

0: Són les 8:30, repassem ara els principals titulars. La limitació d'entrada de vehicles a Mallorca queda en mans del Parlament després d'aprovar-se el Consell Insular.
1: S'espera que es comenci a aplicar a partir de l'estiu que ve i el govern reconeix que és necessari perquè les carreteres no poden assumir el volum actual de vehicles.
0: El Bisbat de Mallorca acata la decisió del Tribunal Suprem després que hagi confirmat que el convent de Sant Jeroni a Palma és propietat de les monges.
1: Acaba així més d'una dècada de controvèrsia judicial encetada el 2014 pel bisbe Javier Salinas.
0: El papa aterra avui a Espanya, a Madrid, com a punt inicial del viatge apostòlic, que aprofitarà també per reunir-se amb víctimes d'abús sexual per part de l'Església.
1: Abans, avui de matí, serà rebut pels reis d'Espanya i es traslladaran després al Palau Reial, on es farà una cerimònia de benvinguda amb la presència, igualment, de la presidenta del govern, Margalida Proens.
0: En surt ahir vespre la via de cintura de Palma després que un bus s'incendiàs i provocàs importants retencions.
1: Va passar a les 10 a l'altura de la sortida de Son Hugo, en sentit cap a l'aeroport. Ningú va resultar ferit.
0: La patronal i els sindicats de l'escola concertada comencen a negociar un nou acord autonòmic que permeti equiparar les condicions de les treballadores de les escoles privades amb les de la concertada.
1: Els sindicats mantindran, però, les mobilitzacions perquè consideren que l'acord encara no resol tots els problemes que hi ha al sector.
2: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.

0: I feim també ara l'habitual repàs de les portades dels diaris. El Menorca obri amb l'aposta d'Es Mercadal per una cooperativa, diu, per fer pisos sense especular. Apunta que l'Ibavi cedirà una tercera part d'un terreny a l'entrada del poble per fer-los i que els socis tindran el dret d'ús per 70 anys.
1: De segona informació, diu el diari menorquí que precisament Es Mercadal i també Es Migjorn han entrat de ple al juny en platges sense abalisar. També llegim que la plataforma empresarial i ciutadana Ciutadella Viva exigeix acatar la sentència que anul·la el projecte municipal de reforma d'Esborn i que es reiniciïn bé, en paraules seves, els canvis que s'hi volen fer.
0: De les Pitiuses al Digital Formentera avui llegim que el Tribunal de Recursos Contractuals desestima el recurs contra l'adjudicació del contracte per l'abalisament de les platges formenterenques. I el periòdico d'Eivissa Formentera, com us hem informat a l'informatiu, diu que Vila escolta els veïnats i no construirà finalment l'aparcament a Sarreal.
1: Aquest també és el tema de portada del diari d'Eivissa, que titula El rebuig veïnal força Vila a renunciar al pàrquing a Sarreal. I de segones notícies al diari o llegim, també us ho hem contat, que Sant Joan exigeix al govern que impedeixi el circuit de motos aquàtiques a Portinats, mentre que al periòdico hi trobem la informació secundària que el futur de la cita de la moda Tulip està assegurat. Això després que el jove dissenyador Nadal Cabot Rodríguez hagi guanyat amb una col·lecció inspirada en la impulsora d'aquest estil de roba el concurs per a promoses amb que s'enceta la setmana eivissenca del modelatge.
0: A Mallorca, l'última hora titula Les monges guanyen la batalla judicial contra el bisbat per Sant Jeroni. En parlàvem fa un moment. El Suprem les ha donat la raó sobre la propietat d'aquest convent palmesà. La foto, però, és del futbol i la selecció espanyola femenina amb la mallorquina Patri Guijarro en primer plaça per anunciar la victòria 4-0 a Palma de les espanyoles contra Dinamarca.
1: I el Diari de Mallorca, la primera pàgina, també ve il·lustrada amb una foto del grup de futbolistes, en aquest cas amb la també palmesana Cata Coll de protagonistes, celebrant el recital, llegim, que el combinat de donar son moix. El titular principal és per la regulació a l'entrada de vehicles aprovada pel Consell Insular, que Galmés està escrit, aprova amb l'esquerra i l'abstenció de Vox.
0: Per cert que d'aquesta decisió sobre el parc mòbil, l'Ara Balears n'ha fet portada del seu setmanari fent incís en la lluita d'interessos entre part política i ciutadana i empresarial.
1: També amb la reflexió que l'impacte de la regulació serà relatiu perquè, diu, el gruix del col·lapse circulatori prové dels residents els més motoritzats d'Espanya.
0: Dels diaris de fora de les illes, la investigació entorn de l'entramat per fer front a les investigacions judicials contra el Partit Socialista obrin tant l'edició del Mundo com la del País. El primer diu que la llanternera per Leire Díez va apuntar a la seva agenda, llegim textualment, reunió amb P.S. en clara al·lusió a la coincidència amb les sigles de nom i primer cognom del president Pedro Sánchez.
1: I en contrast flagrant, a més, el diari de Prisa titula Sánchez tracta de desvincular-se de Leire Díez davant la pressió política.
0: De la resta de diaris, l'ABC dona fe de la seva línia editorial amb una portada tota pàgina dedicada a la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, una portada plena de comentaris de lectors dels diaris sobre el líder de l'Església Catòlica.
1: I La Vanguardia també aposta per aquest primer tema, però ho fa anteposant el viatge del pontífex per terres espanyoles amb la crispació política que s'hi viu, diu. I destaca que els discursos dels religiosos reflexionaran justament sobre la polarització, la migració i la pau.
0: 8:35, que arriba Xisco Ribas en tota l'actualitat esportiva.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports.
3: Bon dia, temps per a la informació esportiva aquí a IB3 Ràdio. Somos va viure i vespre una autèntica festa del futbol en la victòria de la selecció espanyola femenina per 4-0 davant Anglaterra en un partit classificatori per al Mundial de l'any que ve. De 7.528 aficionats van gaudir d'una gran actuació de l'equip dirigit per Sonia Bermúdez i especialment de la presència sobre la gespa de les quatre futbolistes mallorquines, totes elles titulars, són Patri Guijarro, Cata Coll, Mariona Caldentey i Lucía Corrales. Precisament, Patri Guijarro, la migcampista, va ser la primera protagonista de la nit, després d'una gran jugada individual, va inaugurar el marcador al minut de 9.
4: És un dia especial, crec que qualsevol futbolista soñaria con un dia així, ganar en casa contra Inglaterra, pues mira, marcar un gol que també es especial y bonito y hacerlo pues delante de tu gente, de todos los mallorquines, de tus amigos, de tu familia, pues la verdad que creo que puede decirse que ha sido un día increíble.
3: Després, qui agafaria protagonisme seria Alexia Putellas, la dues vegades guanyadora de la pilota d'or, va marcar els dos següents gols de la nit, el 2-0 al minut 38 i ja a la segona part va fer el tercer al minut 56.
5: Bueno, es que era una final, tenías que ganar por más de, bueno, por dos goles de diferencia, entonces era una final, no quedaba otra, siempre salimos a ganar, allí no se dio, pero bueno, contentas con el resultado de hoy, evidentemente, pero hay que terminar los deberes en Islandia.
3: I l'encarregada de sentenciar el partit al minut 78 va ser Claudia Pina, que va fer el quart i darrer gol i va posar el 4-0 final al marcador. I qui no va tenir, d'altra banda, gaire feina va ser Cata Coy, la portera de Portol, va viure un partit ben tranquil.
6: Bé, molt bé, molt contenta. Partit fàcil. Partit fàcil, no? Jo crec que no ha xutat cap vegada a porta. Molt tranquil, crec que sortia amb una idea de partit. M'ha sortit petit al principi, Inglaterra crec que no ha pogut ser Anglaterra i 4 gols. I ja sempre ho he dit, no? Era un somni jugar en aquest camp, amb la meva gent, que pugui conèixer tota la meva família i amics. I com dic, molt contenta, el primer que he pensat és anar abraçant els meus, que són els que estan sempre en jo, els que estan aquí a prop, i bueno, ojalà pugui jugar més partits aquí.
3: Una victòria de prestigi que deixa Espanya amb els mateixos punts que Anglaterra, però que es converteix en el nou líder del grup 3 gràcies a la diferència de gols i així deixa la classificació per al Mundial del Brasil ben encarrilada, escoltant també la jugadora mallorquina Lucía Corrales.
7: Bé, per jo és super especial aquest partit, jugar davant la meva gent, amb tota la família, amb els meus amics, amb la afició. És super especial per jo, he de seguir, hem de seguir totes fent la nostra feina i per l'altra que queda.
3: Ara la selecció espanyola viatjarà a Reykjavik per enfrontar-se a Islàndia el dimarts que ve en el que serà el darrer partit d'aquesta fase classificatòria per a la Copa del Món del Brasil. El Real Mallorca ha tancat el traspàs de Kyle Larin al Southampton. El davanter canadenc, que va arribar a l'illa l'estiu del 2023, es queda definitivament a la terra per a jugar la propera temporada a la Championship, la segona divisió anglesa. En total, Larin va disputar 76 partits amb el Mallorca i va marcar un total de 14 gols. Durant aquesta temporada havia estat cedit primer al Feyenoord Rotterdam i després el Southampton, que finalment ha executat el seu fitxatge definitiu. El Manacor afrontarà demà un dels partits més importants de la temporada. L'equip de Miguel Aguado rebrà la penya esportiva en a Capellera en el duel de tornada de l'eliminatòria d'ascens a segona federació. Els manacorins intentaran capgirar el marcador advers de l'anada i aconseguir la classificació per a la darrera ronda del play-off d'ascens. El partit es disputarà demà diumenge a les 12 del migdia a Manacor en una eliminatòria que continua completament oberta. Sentim el tècnic dels manacorins, Miguel Aguado, en declaracions a Vitres Ràdio, en el que resta pressió als seus jugadors.
8: Nosaltres som conscients que ells tenen un potencial ofensiu brutal, de que si mos marquen, doncs nosaltres haurem de fer un esforç màxim, però no, nosaltres, ells tenen l'obligació de superar ronda i nosaltres tenim il·lusió. I nosaltres, pràcticament, en la classificació de Copa del Rei i en la temporada que estem fent, doncs, ja et dic, no mos volem aturar, volem seguir, però no tenim cap tipus d'obligació de pujar de categoria.
3: En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal començarà demà les semifinals pel títol de Lliga. L'equip mallorquí visitarà la pista del Pozo Múrcia en el primer duel d'una eliminatòria que donarà accés a la gran final, un duel que el podreu seguir demà a les 7:30 aquí a IB3 Ràdio. Per cert, més actualitat sobre el Palma Futsal, ja que el porter Luan Muller serà operat aquest dissabte, avui mateix. El jugador sotmetrà a una artroscòpia de genoll i una osteotomia de fèmur per tractar la condropatia de grau 4 i la lesió meniscal que pateix el genoll dret després de mesos intentant evitar el quiròfan mitjançant tractaments conservadors. I també el Palma Futsal B, el filial, té una cita amb l'història. L'equip d'Òscar Tessias arriba a la final del playoff d'ascens a la segona divisió després de superar l'Albacete i demà a les 5:30 de l'hora baixa jugarà l'anada contra el Mataró, campió de Lliga del grup tercer. Els mallorquins van perdre els dos enfrontaments de la temporada regular contra els catalans, però el playoff és una altra cosa i l'equip arriba conjurat per fer història. Demà, primera oportunitat per agafar avantatge de cara a la tornada. Escoltam l'entrenador Òscar Tessias.
9: Conociendo al rival, que hasta ahora no lo conocíamos, teníamos que hacer mucho trabajo de vídeo para conocerlos. Ahora ya los conocemos, aún así también hacemos mucho trabajo de vídeo e ir ajustando situaciones para afrontar el partido. Intentarnos hacernos fuertes aquí en casa, es un rival que sabemos que ha sido el mejor de nuestro grupo. No hemos estado muy lejos en los dos partidos para poderle meter mano, a ver si en esta eliminatoria es el primer micro objetivo, conseguir ganar el partido de casa.
3: En bàsquet, a la Lliga ACB, avui es decidiran les dues eliminatòries de quarts de final que encara resten obertes. El Real Madrid visitarà la pista de la Laguna Tenerife en el tercer i definitiu partit de la sèrie, mentre que el Barça cercarà el passi a les semifinals a la pista del Lucam Murcia. Els dos enfrontaments arriben empatats i els guanyadors completaran el quadre de semifinals de la competició. I l'Azul Marino ja mou fitxa en aquest mercat d'estiu. El club mallorquí ha anunciat els seus dos primers fitxatges de cara a la seva primera temporada a la Lliga Femenina. Són la pivot canadenca Kyle Alexander i la base sueca Clara Holm, dues incorporacions de primer nivell. Alexander, per cert, ha estat nomenada enguany millor jugadora de la primera fase de l'Eurolliga, ha coincidit amb Alba Torrens al València i ha jugat a l'NBA femenina, mentre que Holm, per la seva part, arriba procedent del Girona, on ha promitjat 10 punts i 5 rebots per partit. En handbol, Eugenio Tilbes ha renovat el seu contracte amb l'handbol Eivissa, club en el que ja du un grapat d'anys. Tilbes ha valorat la seva renovació als micròfons d'IV3 Ràdio.
10: Ya llevo 16 años aquí, que se dice rápido. Empecé con la base coordinando, luego el primer equipo en Primera Nacional, subimos a Plata y la verdad estamos, yo creo que bastante consagrados ya en Plata, a pesar de que algún año se ha sufrido. La Plata es muy, muy complicada, siempre lo decimos. Pero sí, la verdad es que contentos. Ellos confían mucho en mí, yo estoy muy contento con ellos porque es un club muy, muy serio, la verdad, que cumple todo y es como una pequeña familia y la verdad que contento.
3: I acabam amb dos darrers apunts. Primer en pàdel, perquè Gemma Trià i Delfi Brea disputaran avui les semifinals del Major d'Itàlia contra Núria Rodríguez i Giulia Dal Pozzo per cercar un bitllet per a la gran final de Roma. En cas d'aconseguir-ho, seria ja la novena final consecutiva que aconsegueixen en 2026 la parella número 1 del món. La menorquina i l'argentina es varen imposar ahir per 3-6, 6-3 i 6-3 a Tamara Icardo i Claudia Jensen als quarts de final. I un darrer punt en vòlei, perquè Andreu Hernández serà proclamat president del Club Vòlei Ciutadella el proper dia 19. La seva ha estat l'única candidatura presentada. I fins aquí els esports. Més esports, més informació esportiva a l'informatiu migdia.
2: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
11: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
12: Que estat sol, les coses arriscades...
11: Arriba Cris Joanico al Teatre Principal d'Inca amb Rosa Desvents, el seu nou disc. Un concert amb essència mediterrània, so orgànic i potent i noves cançons inspirades en els vents de Menorca. El pròxim 13 de juny, a les 20 hores, Cris Joanico fa estiu. Entrades ja a la venda.
13: Podem gravar, idò.
14: Dale play.
13: Raúl Valls, com estàs?
14: Molt bé, Joan Mimas.
13: Aquí fent un programa...
14: La gran vida.
13: Passen tantes coses.
14: Cada dissabte i cada diumenge.
13: A partir de les 9.
14: Dual de les 9.
13: No, i no t'obram, i no t'obram.
14: Aquí, a IB3 Ràdio.
15: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
14: Saps què t'ho vull dir?
13: Sí.
15: En Joan Mimas i Raúl Valls. Sí.

0: 8:47 minuts, seguim en l'informatiu matí amb més notícies. A poc més de dues setmanes coneixem més detalls sobre el dispositiu de seguretat per les festes de Sant Joan de Ciutadella. Es mantindran els mateixos aforaments per als principals actes de les festes de Sant Joan. El Cargol d'Esborn té una capacitat per a 27.600 persones, mentre que el Joc d'Esplà pot més de 25.000. Axel Camarasa.
1: Són els actes més massius. El Caragol de Ses Voltes tindrà un aforament previst d'11.500 persones, mentre que el de Santa Clara, 7.600. Aquestes xifres s'han calculat tenint en compte tant la superfície disponible com les possibilitats reals d'evacuació en cas d'incident. Precisament una de les novetats del nou pla d'acció local de les festes de Sant Joan és que s'han comptabilitzat els hortals d'Esplà com a vies d'esponjament en cas d'emergència durant la celebració dels jocs. Ho explica la regidora de festes, Esther Mascaró.
2: Aquests hortals formen part de la via d'evacuació d'Esplà. D'evacuació per treure gent d'Esplà cap amunt o d'evacuació de l'espai de Serena per treure gent d'enmig, diguem. Per això se compta la gent que cap dins d'Esplà.
1: Entre les mesures que incorpora el document destaca la regulació progressiva de l'edat mínima dels cavallers participants a la cavalcada. Després de l'acord assolit amb els caixers senyors l'any passat, es fixa l'edat mínima en 14 anys. No obstant, es preveu que l'aplicació sigui gradual d'aquesta mesura. Enguany es permet la participació de cavallers de 12 i 13 anys durant el matí de Sant Joan i de cavallers de 13 anys l'any que ve, de manera que serà a partir del 2028 quan no hi participi cap menor de 14 anys.
0: Els danys dels temporals de l'hivern encara són latents a Sant Tomàs. Tot i que una de les passarel·les d'accés a la platja ja s'ha arreglat, encara hi ha infraestructures pendents de reparar i serveis que no s'han pogut posar en marxa a les portes de la temporada turística. Gemma Carrasco.
3: Una de les passarel·les de la platja de Sant Tomàs ja està arreglada, però l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran continua reclamant a Costes que hi actuï per recuperar tots els accessos afectats. Sentim la batllessa Antònia Camps.
4: Un mes se n'ha posat bé una, encara en tenim dues que estan en molt mal estat. En plena temporada, ja que estem, m'assembla que és un poc vergonyós.
3: A més, a les portes de la temporada alta encara no s'hi han instal·lat les boies de balisament per falta de l'autorització de Costes. Nicolás Baco, el socorrista.
5: Tenemos amarilla porque no tenemos el balizado. No tenemos delimitada la zona de baño y la zona de embarcaciones. Entonces, eso no deja de ser un peligro. La gente debe tener precaución.
3: Tampoc hi funciona encara el servei de gandules i parasols, que de moment Costes no permet per manca d'arena, ho explica el regidor de Turisme, Antoni Borràs.
6: Seria la primera vegada a la platja de Sant Tomàs que no hi hauria aquests serveis. Jo crec que hi ha prou arena i que tal vegada s'ho ha de distribuir d'una altra manera. El que sí lament és que amb aquest tema pues, que ja han arribat en el mes de juny i encara estiguem sense serveis per la gent que ens vol emprar. No?
3: L'Ajuntament ha recorregut la decisió i tècnics de les dues administracions han pres mesures a la platja per intentar desbloquejar una situació que es podria allargar fins a finals de mes.
0: I l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja rebutja el projecte de circuit de motos nàutiques Anes, Canaret i Portinats que estava projectat per aquest estiu i fins a 2029. Després d'analitzar l'expedient, ha decidit demanar a la Direcció General de Costes i Litoral que denegui l'autorització a l'empresa sol·licitant.
7: Aquest circuit projectat estava a 500 metres de la costa amb una ocupació prevista de 62.000 metres quadrats de mirall d'aigua. També preveia excursions guiades a la zona i la utilització del punt d'atracament existent entre Serenal Gros i Serenal Petit. L'expedient rebutjat correspon a la sol·licitud presentada per l'empresa Creuers Platja d'en Bossa, Societat Limitada, per a ocupació de béns de domini públic marítim terrestre.
0: Més coses. Les entitats socials alerten del col·lapse del sistema de recollida de roba usada a les Balears. Asseguren que l'augment del volum de roba recollida, la baixa qualitat de moltes peces i la manca de recursos estan posant en risc la seva activitat i una quarantena de llocs de feina d'inserció laboral. Afirmen que tan sols un 20% de la roba que recullen es pot aprofitar.
7: El que abans era un recurs s'ha convertit ara en un cost per a aquestes entitats que es dediquen a donar una segona vida a la nostra roba. Cada any gestionen prop de 3 tones i mitges de tèxtil, però cada vegada en roben més de bruta, rompuda o

0: Ha presentat una nova campanya dirigida a la gent gran que pateix solitud forçosa.
1: Volver a sentirte importante. A que cuenten contigo. Volver a encontrarte contigo misma.
0: És una campanya que depèn del Ministeri de Drets Socials i que té com a objectiu conscienciar la societat sobre aquest fenomen, el de les persones grans que viuen soles sense desitjar-ho.
2: Actualment, segons dades del govern central, una de cada 10 persones grans es troba en situació de soledat no desitjada i per a 2/3 de manera persistent. També s'ha demostrat que la meitat dels ciutadans que no arriben a final de mes pateixen solitud no desitjada davant del 10% de la resta de la població. La secretària d'Estat de Drets Socials, Maria Rosa Martínez, ha explicat que aquest fenomen no s'ha de tractar de manera individual, sinó col·lectiva, perquè és, ha dit, una responsabilitat de tots fer-hi front.
3: Esta campanya és part de ese horizonte, un país donde la soledad no deseada no es un destino inevitable, no, es un desafío que se identifica, se previene, se acompaña y se transforma desde lo colectivo y, por lo tanto, las instituciones asumimos nuestra responsabilidad.
0: Les malalties cardiovasculars continuen sent una de les principals causes de mort a les Balears. El 2024, el 061 va atendre més de 23.000 casos relacionats amb infarts, ictus i aturades cardiorrespiratòries.
2: En una conferència del programa Lo Saludable a l'EO, el cap de cardiologia de Son Espases, Vicente Peral, ha insistit en la importància d'actuar ràpidament davant els primers símptomes. Recorda que cada minut compta per reduir les seqüeles i millorar els pronòstics dels pacients.
4: Ante la mínima duda no se queden en casa, porque cuando vamos a acudir y pasa más de 2 horas, ese corazón empieza a deteriorarse. Yo siempre digo que es como un rapidez de cortar el riego a una tierra, se nos seca. Bueno, pues el corazón es tan rápido que a partir de las 2 horas el 40, 50, 60% del corazón empieza a morirse. Por lo tanto, que queda darle sangre, dar agua a ese corazón en las primeras horas. Importantísimo, dolor, llamar.
5: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.

0: A Eivissa viu avui la segona jornada de la passarel·la Adlib a la plaça de Sarriba, al Port de Vila. Enguany celebra el seu 55è aniversari sota el lema Blanc, amb una desfilada que posa en valor la moda feta a l'illa.
1: Ahir vespre els joves talents s'han donat el sus de la cita amb una passarel·la instal·lada a Santa Gertrudis i que va aplegar més de 400 persones. 6 joves creadors han presentat les seves propostes en un concurs que es va adjudicar al mallorquí Nadal Cabot, amb la col·lecció Reconstruir-se, premiada amb 2.700 euros.
2: És una reinterpretació contemporània de la figura femenina d'Eivissa, dejando un poquito atrás el estigma que tenemos de la mujer o de la moda ibicenca sobre el blanco. Está inspirada en las raíces de la tierra y en la figura femenina como más poderosa, que en este caso sería Esmilja, que es la creadora de Moda Adlib.
1: També ha desfilat la guanyadora de l'any passat, Natàlia Martínez Nieto, i el grup de dissenyadors Isla Bonita Moda de l'illa canària de La Palma. I Vetres Televisió transmetrà en directe la passarel·la principal d'Adlib d'aquesta nit a partir de les 9.

0: I el grup Suc i Sopes presenta avui el seu nou disc al Teatre del Casino de Ciutadella. Lo més clar se'n vull, és el seu tercer treball discogràfic.
1: Amb cançons que connecten des de la quotidianitat, la ironia i també l'emoció, i amb directes que destaquen per la seva energia i complicitat amb el públic, Suc i Sopes pujarà a l'escenari avui a Ciutadella a les 9 del vespre per mostrar la seva posada en escena.

I encara tenim temps per un punt cultural més. A Poble continua avui amb la Fira Nocturna de la Patata, una de les cites gastronòmiques més estimades, ja que fins fa pocs anys, ha estat un dels principals motors econòmics del municipi.

0: Enguany es compleixen 100 anys des de que va arribar la primera llavor de la patata de la veritat Royal Kidney i que va dur el comerciant Antonio Aguiló. La regidora de Fires, Comerç i Mercat, Maria Magdalena de la Fuente, ha explicat com aquesta celebració ofereix també música i més de 80 propostes culinàries.
1: Participen 27 establiments, associacions, en el producte estrella de la patata, com a ingredient principal o bé com a guarnició. També tenim begudes amb patata, tenim dolços, hi ha salat.
0: A la plaça de l'Ajuntament de Sa Pobla s'han habilitat diverses parades de bars i restaurants poblers que ofereixen plats i tapes elaborades amb patata.

0: Bon dia, han tocat les 9, moment per repassar els titulars més destacats en aquesta hora. Començam amb informació de servei a causa d'una prova automobilística. Fins que falti un quart per les 2 del capvespre, estaran tancats al trànsit 5 quilòmetres de la carretera de Galilees cap d'allà.
1: Concretament, des de l'altura del castell de Sant Claret fins a l'entrada de Galilea. El tall es repetirà de les 3 i mitja del capvespre fins que falti un quart per les 9 i pel mateix motiu. De les 9 del matí fins a les 2 i quart del migdia i de les 4 fins a les 9 i quart del vespre estarà tancada també el trànsit de la carretera de Calvià Establiments fins a l'encreuament amb la carretera de Puigpunyent.
0: L'agrupació EVAP de lloguer de vehicles amb i sense conductor diu que queda a l'espera de veure com es concreta la regulació de l'entrada de vehicles a Mallorca, aprovada ahir pel Consell i que haurà de passar ara per la tramitació parlamentària. És el president de l'associació, Ramon Reus.
2: Hem de veure menys que mori el govern. També és veritat que jo sé que hi ha diferents partits, hi ha diferents votacions i jo crec que han de jugar un poquet amb això, que tothom estigui content i sobretot que el ciutadà i els empresaris han d'estar també contents.
0: El bisbat de Mallorca acata la decisió del Suprem que confirma que el convent de Sant Jeroni de Palma és propietat de les monges.
1: Acaba així més d'una dècada de controvèrsia judicial encetada el 2014 pel bisbe Javier Salinas, Pilar Rosselló, advocada de les religioses.
3: Se zanja con esta resolución histórica un proceso tan largo como lamentable de 11 años de tanto sufrimiento y tortura de las monjas jerónimas, que sin duda alguna han ofrecido un testimonio de dignidad insuperable.
0: I el papa aterra avui a Espanya amb Madrid com a punt inicial del seu viatge per Espanya.
1: Una visita que aprofitarà per reunir-se, com li havien demanat diverses associacions, amb víctimes d'abús sexual per part de l'Església.
0: Més temes i infraestructures pendents de reparar i serveis que no s'han pogut posar en marxa a Sant Tomàs es Migjorn. Els danys dels temporals de l'hivern encara són latents a l'entrada de la temporada turística.
1: L'Ajuntament Migjorner continua reclamant a Costes que actuï per recuperar tots els accessos afectats. Antònia Camps n'és la batlessa.
4: Un mes se n'ha posat bé una, encara en tenim dues que estan en molt mal estat. En plena temporada, ja que estem, me sembla que és un poc vergonyós.
0: I la patronal i els sindicats de l'escola concertada comencen a negociar un nou acord autonòmic que permeti equiparar les condicions de les treballadores de les escoletes privades amb les de la concertada.
1: Els sindicats mantindran, però, les mobilitzacions perquè consideren que l'acord encara no resol tots els problemes del sector 0 a 3.
0: I en els esports, Xisco Ribas, bon dia de nou.
5: Bon dia. En futbol sala, el Palma Futsal B té avui una cita a l'història. L'equip d'Òscar Artesia es disputarà avui a les 5 i mitja de l'hora baixa contra el Mataró el partit d'anada de la final del play-off d'ascens a la segona divisió.
0: Darrers apunts. El dissenyador de moda Nadal Cabot ha guanyat el concurs per a joves creadors de la setmana Adlib d'Eivissa.
1: La nova edició del modelatge de roba ha començat amb una desfilada de propostes per vestir a Santa Gertrudis. És el guanyador.
6: És una reinterpretació contemporània de la figura femenina d'Eivissa, dejando un poquito atrás el estigma que tenemos de la mujer o de la moda ibicenca sobre el blanco. Está inspirada en las raíces de la tierra y en la figura femenina como más poderosa, que en este caso sería Esmilja, que es la creadora de Moda Lib.
0: Així arribarem a les 9 i 4 minuts. Més notícies a les 10. Comença ara La Gran Vida.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: Què tal, com estàu? Benvinguts a La Gran Vida, pràcticament ja a les 9 i 5 minuts. Això és IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Raül Valls, molt bon dia,
1: bon
0: com estàs?
1: Quina bou! Oh. Bon dia, jo! Bon dia, Joanmi. Clar, és que no són hores, no són hores. Però aquí som en directe amb tot allò que passa a les Illes Balears i també pendents de... tenim aquí totes les televisions posades,
0: sí.
1: Pendent de l'arribada del papa de
0: del
1: Roma.
0: Del papa.
1: Bueno, aquest home.
0: El papa Lleó.
1: Quin remenat que
0: du. Que ha d'anar per Barcelona, Madrid, Canaris...
1: No ve tot sol, ve d'un regiment
0: sí.
1: Gros.
0: Sí.
1: Bueno, i d'això...
0: Tu ja pareixia que venies de fer selectivitat.
1: Sí, estaria
0: perquè
1: bé.
0: Perquè s'ha fet llarg, també.
1: En altres ja me'n record, però és que els hi ha tocat ara, sí.
0: Ara és la pau.
1: Ah, si diu la pau.
0: Sí, com que veia el papa, clar. Idò la pau sigui
1: sí,
0: amb vosaltres.
1: Sí, sí. No entenc res, cada puc canviar noms.
0: Sí,
1: bé,
0: sí,
1: idò,
0: és una cosa de locos.
1: Avui és el programa que tenim aquí en directe a IB3 Ràdio, programa 78, fins a les 11. 6 de juny, xerrarem de... Atenció.
0: Vinga.
1: La pau?
0: La pau. Mm? La pau de, no la papa, sinó la pau de la selectivitat.
1: Però en Joan mos ha preparat aquí un remenat de dies mundials.
0: Vinga, avui és el dia... dia mundial dels pacients transplantats. Mm-hmm. També és el dia de la llengua russa.
1: Mira, fàcil, superfàcil.
0: També és el dia mundial de la de l'importància del control de plagues.
1: Mhm. Ah. I de les serps es van a tope. Per
0: sí,
1: aquí.
0: Tens cuques.
1: No, però...
0: Formigues.
1: No. Ah. Serps van a tope.
0: Les serps, sí, van a tope.
1: A Eivissa, Mallorca.
0: Dia mundial, aquesta no l'he entesa, hidradenitis supurativa. A més, si hi ha qualque estudiant
1: fatal.
0: De medicina que
1: sona
0: mos ho
1: fatal,
0: pugui dir.
1: Sona fatal.
0: Sí, sona, sí. Però diu, què tens? Dic, hidradenitis supurativa. Dic,
1: molt bé.
0: Que se n'esmetja. Dia mundial del jo-jo.
1: Ah, molt bé,
0: no,
1: això
0: jo
1: ja
0: no
1: jugo
0: amb el jo-jo des del 86.
1: Això ja és mort.
0: També
1: ja no.
0: Estudiant de selectivitat que juguin en... Bé, ara no, però...
1: No, això ja és mort.
0: Ja no. Ningú juga amb...
1: No, això és com les... Que diuen en castellà les caniques, no?
0: Sí.
1: Les bolletes, això ja és mort.
0: També.
1: Què més?
0: Dia mundial del parkour.
1: Ah.
0: Això de la mà.
1: Han d'estar forts, això.
0: Sí, han d'estar forts, sí. I Setmana Internacional dels Museus.
1: Bé, jo, això crec que és cada setmana.
0: Sí, no?
1: Com se repeteix, m'ha après.
0: Sí, és veritat.
1: Bé, tot aquest remenat tenim, no sé per què, perquè en realitat no xerrarem de res de tot això.
0: I no xerrarem de tot això, però sí que parlarem de la selectivitat 2026, com han vist els estudiants aquests exàmens, perquè enguany hi ha hagut detectors de radiofreqüència perquè no copin.
1: Clar, perquè xaca PT s'ha acabat amb dansa
0: sí,
1: i els pinganillos, totes aquestes coses. Sí. També estens d'herbes dolces.
0: Això molt va bé.
1: Sí, si sou de... Bueno, a Menorca no sé si en faran, però a Eivissa hi ha les herbes eivissanques, a Mallorca les herbes mallorquines, i ara estem de fer-les.
0: Sí. No?
1: Ara és bon temps per recollir aquestes herbes i fer-les. I per això avui anirem fins a un taller on t'ensenyen a fer les teves pròpies herbes dolces.
0: Les tradicions gastronòmiques mallorquines, balears, no s'han de perdre. Està molt bé, clar que sí. I després tindrem en David Arraez, que per cert, en David Arraez mos farà avui un cameo de bon dematí amb els estudiants, perquè ell també estudia online, crec que a una universitat a Valladolid. I mos parlarà del tema més del periodisme tecnològic, de com aquesta radiofreqüència i tot això, aquests inhibidors, no? Perquè no copin els alumnes, té la seva història i ell mos donarà un poquet de llum, també.
1: Molt bé. Bé, i després mos anirem fins a Cascóncos.
0: A Cascóncos, què hi ha per allà?
1: A Cascóncos fan una nit de tapes, avui.
0: Molt bé, també mos va molt bé.
1: Sí, Cascóncos sí. D'Escavaller.
0: Na Teresa Ramos, sexòloga humanista, que mos parlarà del tema de la regla, de com dins la intimitat de la parella té importància, de com practicar sexe quan tens la regla, que no passa res, se pot fer, però no és obligatori. Per tant, tot això també té una història.
1: I també anirem fins a l'Aió, dies de flor, i el mes, atenció, el mes de la tapa. I és que l'Aió està en un mes ple d'activitats i aquests dies, concretament en cada en Porter, fan diferents activitats de dies en flor de l'Aió.
0: I parlarem amb la regidora de festes, no?, de l'Ajuntament de l'Aió. Molt bé, i també seguirem per Menorca, Hockey Day. Avui fan una celebració, una diada de hockey balear allà a Menorca, i mos parlarà amb la Clara i mami a veure quin remenat tenen a partir de les 10:20, 10:30, que ja hi haurà ambientillo, connectarem amb ella perquè mos expliqui tot això. I què més? I de cinema, aquesta setmana, el fill d'en Clint Eastwood ha anunciat que en Clint no mos deixa, de moment, té 96 anys. El que deixa és de fer cine, supos que perquè motius de salut i perquè té una edat, com per retirar-se ja està bé.
1: Jo no sé, jo li demanaré mai quina és la darrera pel·lícula que ha fet, però si té 96 anys, rei, què va fer?
0: Jurado número 2.
1: Això quan en fa?
0: Això fa dos anys, dos anyets ara.
1: Dos havia... més?
0: Sí, crec que...
1: Ai, dos, està bé, és que pot...
0: La van estrenar, crec que l'any passat, Jurado número 2, un any i mig fa, no és manco.
1: Ah, sí. Mira.
0: Sí, sí, sí. L'anterior Cry Macho no m'ha agradat.
1: Ja està bé, però ja ha cotitzat lo suficient.
0: 50, no sé quantes pel·lis té.
1: Sí, qüestió. Tot aquest trull, tot aquest remenat,
0: tot
1: fins a les 11 en directe en aquesta santa casa.
0: I doncs, mira, jo crec que podem començar perquè tenim joves que tenen son, que han fet llarg avui vespre, han celebrat...
1: Han fet llarg?
0: Han fet llarg, perquè havien de celebrar que han acabat els exàmens de la selectivitat, de la FAU, i ara han de pensar en el seu futur, però abans havien de fer un reset i estan nosaltres per comentar-nos una mica la jugada, com els hi ha anat, sobretot, i els hi volen donar abans de res, s'enhorabona. Idò, tenim un número de WhatsApp, per si voleu opinar de tot això que farem, que és aquest.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: I ara sí, 9 i 11 minuts, benvinguts a La Gran Vida, començant.
2: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
0: I de prop de 5.000 estudiants de les Balears han acabat aquesta setmana, res, fa unes hores, les proves d'accés a la universitat, i és una edició que ha estat marcada per una novetat, que és l'ús de detectors de radiofreqüència per evitar possibles trampes en dispositius electrònics. No mos basten les xuletes que fèiem antigament, que també...
1: Això també ja és mort.
0: També ho comentarem, aquestes xuletes que se feien dins un boli, dins un paperet, una goma d'esborrar, no sé, se feia de mil maneres, sempre hi havia tinta per tot, qualcú que la liava molt, i bé, feien desastres. I quan te trobaven era incòmodo, però és que ara s'ha modernitzat tant, eh? Idò, parlarem de tot això, sobretot de com els hi ha anat el seu curs. Ens acompanyarà Rodrigo Fuertes Roque, que és estudiant que vol cursar l'any que ve Enginyeria Industrial a Madrid. També en Carlos Vega. En Carlos Vega, en aquest cas, depèn de sa nota, però que farà Enginyeria Mecànica i, si no, Automoció. També tenim en Francesc Tutxó, que ja és estudiant, s'està interessat en el tema dels àmbits del dret i les humanitats. I, per suposat, mos acompanya avui una mica més prest, ha de matinat, el primer que m'ha dit és no són hores, en bon dissabte, David Arraez, periodista tecnològic, molt bon dia.
3: Què tal? Buenos días.
0: I com a especialista, també, que resulta que estudies a la Universitat de Valladolid.
3: Sí, a quina? En Miguel de Cervantes, l'Europea Miguel de Cervantes.
0: Molt bé, que de manera online, per tant, també sap com s'han modernitzat, com han anat canviant les coses... en aquest sentit, a l'hora de fer un examen i com ho fan, no? Quan també fas un examen online perquè no te trobin. I crec que hi ha un sistema que se diu Smole, que, no? que hi ha una càmera que te mira tu, que mira també cap a on mires tu, i és bé. Res, que no te deixen copiar. És molt cada vegada més complicat. Vinga, anem a saludar en aquests joves. Rodrigo, molt bon dia, com estàs?
4: Buenos días.
0: Te diré un Rodri, que sé que t'agrada més. Enhorabona, tu has acabat, ha anat bé...
4: Sí, sí, estoy bastante contento. Me pude defender y dar todo lo que me preparé durante el año y la verdad que estoy satisfecho, sí, sí.
0: També saludam en Carlos. Carlos, molt bon dia.
5: Bon dia, bon dia.
0: Com ho dus?
5: Sí, jo ho duc bé.
1: Ara millor, no?
5: És que estic...
1: Ara ja millor, no?
5: Sí, ara ja millor, el que estic ja nerviós per la nota, perquè jo dependo totalment.
0: Molt bé, i ara ho comentam. I Francesc, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Com ho dus? Amb força, alegria.
6: Ara molt bé.
0: Sí? Ara molt bé. Heu fet una la, eh? Si voleu, començant per en Rodri. Primer de tot, com trobes que t'ha anat, has acabat i estàs content? Deies que bé, que heu fet també una la. I en el teu cas, tu vols estudiar la carrera d'Enginyeria Industrial a Madrid. Ho tens clar, que la podràs fer?
4: Pues la verdad que creo que sí, porque por lo que vi en los exámenes y por el nivel que hubo, creo que a la nota de corte puedo llegar, sobre todo para la que piden en la UPM, que es bastante asequible. Entonces, la verdad que creo que sí que va a ser la opción que me va a dar, que me va a abrir las puertas para poder ir a Madrid. Porque luego también tenía la de ingeniería aeroespacial, pero esa ya se me va un poco.
0: Ah, molt bé. I en el teu cas, Carlos, sí que deies que potser me'n voeré, amb tant de nom, però, Carlos, tu me dius que sí que depens molt de la nota, no?
5: Sí, sí, sí.
0: Què vol fer exactament tu?
5: No, la primera opció és enginyeria d'automació a Barcelona, però és que en aquest cas sí que depèn bastant de la nota, però jo crec que si per el motiu que fos i no entrés, faria a la mateixa universitat, a la mateixa facultat, enginyeria mecànica, que és un nou i crec que puc entrar.
1: Com que és un nou? És a dir, ara demanaste un nou?
5: Sí, sí, sí.
1: I què volies treure tu, rei? Un 10?
5: Bueno, a partir d'un 11.
1: Mare meva, això...
0: Clar, perquè això... sí.
1: Això ha canviat, eh?
0: Sí, perquè jo amb un 5 me l'estava. Vinga, dic.
5: Sí, sí. Ah, ara,
1: jo no entenc aquestes notes.
0: Són no passes? Sí, sí, sí, sí. Coneixeu-vos a persona que ha tret la millor nota? No sé, no heu tingut temps, supos, però... no sé, coneixeu-vos a persona que ha pogut treure o que penseu que ha pogut treure una notassa espectacular a la selectivitat? Perquè hi ha molta gent, moltes, sou molts, però hi ha... qualcú de vosaltres ha tret notasses segur.
5: Bé, jo una companya de classe que normalment té bona mitja, jo crec que ha tret més d'un 13, però no ho sé.
0: Més d'un 13, clar, abans era fins un 10, ara ja són 11, 12, 13. No,
1: però això com és? És a dir, un 10 de tota la vida de 10 ha estat lo màxim. Ara aquí no sé què. Un 10 ha estat tota la vida de 10, el màxim que un podia treure. Ja resulta que hi ha 13.
0: Sí. Això, quin és el màxim de nota que se pot treure?
5: 14.
0: Un 14.
1: Ah, au. Molt bé. Qui ha decidit això? Jo és que no puc entendre. Vos embuen. Aprovau, feia dia, estudiau i ja està.
0: Francesc, tu me deies que t'ha anat bé també?
6: A mi m'ha anat, sí, bastant bé. Podria haver anat millor, però ha anat bé.
0: Tant com per treure un 14...
6: No, jo tampoc anava cap als 14, jo anava cap als 10 i mig. I jo crec que, tot i que matemàtiques i economia no van anar del tot bé, jo crec que arribaré.
0: Sí. A veure, teniu la sensació que enguany heu tingut més espies, que està més complicat en aquest sentit, o ha estat més de nostre dels mitjans de comunicació? Com és aquest tema dels detectors de radiofreqüència? En quin moment, i això podeu contestar a tots tres, en quin moment vos diuen que hi haurà aquest seguiment i hi haurà aquesta novetat? Com vos informen i si vos ha afectat i si sabeu en qui li ha pogut afectar això més o manco? Per exemple, tu mateix, Francesc.
6: Jo, si t'he de dir la veritat, no n'he vist cap. A classe no va venir ningú. És la que ens van avisar. Haurà detectores en tot aquesta selectivitat, però jo no n'he vist cap. Sí que conec gent que n'ha vist algun, però a mi no m'ha tocat.
0: O sigui, tu espinganillo que duies ahir a l'orella no te l'han llevat.
6: Espinganillo no m'han agafat.
0: No t'han agafat, exacte. No, això no. És una broma, eh? Ara no sigui cosa, que la policia... Carlos, en el teu cas?
5: No, jo és que... Bueno, jo crec que Jovellanos, que és l'edifici principal, sí que han passat, però jo que estava en el guia en cifra de Colònia, no n'he vist cap amb totes les selectivitats. Sí que, però...
1: Ai, en cifra de Colònia, que hi anava jo a comprar les entrades de la biofesta. Que hi anava tant, en aquest edifici.
5: Sí.
1: No per estudiar, només per entrar... Perquè
0: jo no tenia cap
1: dubte. M'aconseguien les entrades de la biofesta.
0: Ara, aquest moment?
1: No, però està bé, perquè sabeu que han passat els anys i segueixen a modernitzar-se, és a dir, ets l'únic que no han posat detector d'aquests, de freqüència.
0: I sí, què deies, Carlos? Perdona.
5: No, que sí que per que el primer examen que va ser l'Emon Castellana, ens van avisar que podrien passar, que sí, que els podrien trucar per si hagués algun mòbil o hagués algun que copiï, però no varen passar ni res, la veritat.
0: I Rodri, en el teu cas, com ho has viscut, això?
4: Pues al principio yo no sabía nada hasta que llegué allí y no creo que fue una compañera mía de clase la que me dijo que había como inhibidores de frecuencia o detectores de móviles. Y pero claro, llegué a clase un poco más nervioso porque decía, ¿cómo va a ser esto? ¿Nos van a tener aquí controlados permanentemente y tal? Pero la verdad que no fue así. O sea, en ningún momento vi ningún inhibidor ni nada, pero sí que escuché que estaban por la WIP, o sea, estaban activos en teoría, y yo creo que no sé si hubo gente que llegó a estar con los inhibidores en clase, pero en mi caso no
1: jo
4: no
1: crec, había nada. Tu has dit supuestamente estaban activos. Jo crec que això ha estat més un vius que estarem pendents,
0: sí.
1: Però que com sempre, l'administració va una passeta enrere de l'actualitat i, per tant, no tenien res preparat, ni tenien inhibidors, ni sabien on eren ni on se venen. Saps què t'ho vull dir? Per tant, jo crec que era simplement per assustar un poc.
0: Sí,
1: un poquet de,
0: però després de sola la veritat
1: han dit sonda.
0: Per això com ho hem de fer. Nosaltres ho deim i ja està.
1: Sí, d'aquí l'any que ve no t'ho vull dir, però jo crec que...
0: Una pregunta molt important. Vos han deixat passar el mòbil dins les aules, dins una vegada que entrau a dins la universitat, o no? O això vos ho requisaven? Com va, el del mòbil?
4: Pues, en mi caso, al menos en mi clase, yo entraba, digamos, con la mochila y todos teníamos que dejar las mochilas ahí en la esquina de la puerta. Uh-huh. Y teníamos que dejar el móvil apagado 100% porque si sonaba y detectaban la mochila que era, pues te podías llevar un suspenso. Y nada más. El resto no podíamos
1: se
4: tener ni relojes.
1: Se mesura era pagar
4: móviles, claro,
1: se mesura era pagar móviles. Si hay inhibidors, ¿por qué vols apagar el móvil? No fa falta. Si has inhibidors,
4: ya,
1: no
4: ya
1: fa falta apagar el móvil.
4: Ya. Y luego tampoco podíamos tener ni relojes, pero ni de agujas, ni de deporte, ni nada, ningún tipo de reloj.
1: Magnetes.
0: Sí. I Carlos i Francesc, ja... igual, també, vos deixaven la
5: sí.
0: motxilla allà darrere, ja està?
5: Sí, el mateix.
0: D'acord. Tenim en David Arraez, que és especialista en informació també tecnològica, que també volem parlar amb ell, vos volíem escoltar i saber una mica com va tot això. De fet, és ell que m'ha demanat a veure si, el tema del mòbil, si l'havíeu pogut entrar o no. David, tu que segueixes l'actualitat tecnològica, molt bon dia. Ara ja sí que pots xerrar. Molt presta. Idò, continua sent la selectivitat una de les proves, en tot cas, que genera més pressió entre els joves. Això sempre ha estat així, no?
3: Siempre lo ha sido, desde que nosotros éramos jovenzuelos y éramos cuatro, bueno, cuatro gatos, ¿no? Éramos muchos en la selectividad ya por los años 90. Uf. qué viejo aquello,
0: sí.
3: ¿Eh?
0: Sí,
3: qué
0: sí,
3: mal
0: sí,
3: suena.
0: Sí.
3: Lo cierto es que yo creo que esto ha sido una medida disuasoria. Es como esos radares que te avisan antes de llegar, ¿no? Pues para que reduzcas, me parece que ha sido lo mismo. Inhibidores, desde luego, no han utilizado. Los inhibidores de radiofrecuencia bloquean las comunicaciones en un radio muy amplio. De hecho, en algún gran premio de motociclismo que yo fui, cuando aparecía el rey, de repente, pues en centenares de metros a la redonda, se apagaba todo. Es decir, te quedabas sin cobertura de móvil, no funcionaban las redes wifi. Por lo tanto, no creo que hayan usado inhibidores. ¿Detectores? Sí.
0: ¿Detectores? ¿Qué es diferente? ¿Qué diferencia entre un detector y un inhibidor?
3: Un detector localiza señales de dispositivos electrónicos activos. Por ejemplo, un detector de radiofrecuencia te puede decir, aquí estoy detectando una señal o cerca de esta persona. Son uh-huh. bastante precisos. El inhibidor lo que hace es que bloquea, interfiere esas comunicaciones. Son aparatos activos. Los detectores son pasivos, no bloquean transmisiones, no acceden al contenido de las comunicaciones tampoco, no tratan datos personales, que es algo que sí ha pasado en Madrid, por ejemplo. En Madrid sí han utilizado un sistema que lo que hace es interferir esas comunicaciones, pero es que además las graba. Y claro, ha habido un poco de movida ahí en Madrid. ¿Por qué? Porque están diciendo, escucha, estás metiéndote ahí en un jardín porque el régimen de protección de datos no permite que tú interfieras.
0: Se vulnera, no es compatible, claro. ¿No? En aquel sentido.
3: Y ahí ha habido lío. Aquí, al final, yo no he escuchado a nadie que haya dicho que ha visto a alguien paseando con un detector, porque esto sí que es de corto alcance, entonces debería haber alguna persona paseando entre los alumnos con el dispositivo en la mano, detectando esas radiofrecuencias. Mm. Y no he leído en redes nada de nadie que haya dicho es que en mi prueba había un senyor...
1: Jo crec que és més fàcil posar el mestre de turno a la porta, que faci una inspecció ocular, men que veu per les orelles, si veu res, si veu que hi ha un pinganillo, no, i ja està. Exacte. Perquè què m'han de fer? Vull dir, com poden fer mangarrufes? Posant-se un pinganillo? Perquè és l'únic, no me diguis, sinó com ho fan.
0: Que aquí és important saber també l'alumne com ho veu. És a dir, penseu, per exemple, en Francesc, pots començar tu, i si no, vostre pitjau. Penseu que a dia d'avui hi ha més temptacions per copiar que fa uns anys, tenint en compte mòbils, rellotges intel·ligents, intel·ligència artificial. Hi ha més temptacions per copiar i no posar colzos?
6: Hombre, ara hi ha molta més facilitat a l'hora de fer l'examen i de posar-te el mòbil amb el ChatGPT, fer una foto en l'examen i el ChatGPT te fa tot l'examen. Així que jo crec que sí que hi ha bastantes facilitats ara per copiar i que no t'agafin. Jo ho veig bastant així. Yeah. Ara, cada vegada més tens un abanic d'oportunitats per copiar més gran.
0: Mm. Carlos?
5: Jo crec que hi ha més tentació a copiar, però també crec que els alumnes fan esforços per estudiar molt i aprovar sense o provar o treure la nota que vulguin sense tenir aquesta tentació de copiar. Però bé, per exemple, és que en el primer examen que jo vaig tenir, crec que la companya que va tenir a la dreta i llengua castellana no me va sortir molt bé. Però crec que la companya de CDT me va copiar mig examen.
0: Ah, i veus? Aquí, jo li he arribat aquí.
1: M'ha encantat aquest moment. Ara m'ha encantat la companya de la dreta.
0: La companya de dreta, no ha dit de Margalida Gaia...
1: Bé, però ella sabrà qui... Clar. Bé, no millor no se coneixen.
0: Ella deu dormir perquè deu descansar. Si li ha anat tan bé com en Carlos...
1: Li va copiar mig examen. Però tu també te vas deixar copiar.
5: Eh?
1: Tu te vas deixar copiar.
5: És que ja m'han dit que si algú me xerrava o me feia gestos o res, que jo me centrés en el meu examen perquè me podien suspendre a l'altra persona i a mi,
1: tu,
5: si responia.
0: És a dir, que en aquest cas el que t'has de fer és fer-te el loco i ja està.
5: Sí.
0: Tu a lo teu.
5: És loco.
0: Perquè jo me'n recordo l'empollon de classe, quan jo l'intentava copiar, però jo no era l'empollon, clar, l'intentava copiar i començava a fer gestos i remugava i...
1: Xivato! Xivato!
3: O sigui, el sistema de copiar de tota la vida.
0: De tota la vida. I, Rodri, en el teu cas, què penses? Creus que hi ha més tentacions actualment?
4: Sí, claramente. Hoy con las nuevas tecnologías, el ChatGPT, Géminis... Y que además puedes hacer una foto y en 2 segundos te responde el examen entero y tal, pues yo creo que hay mucha más tentación. Además, en las clases de la UIP, por cómo eran las mesas y cómo estaba organizado, la verdad que la gente que estaba en medio de las filas de mesas, pues lo tenía bastante fácil para copiar, porque era muy complicado ver entre las piernas o ver lo que llevaban las mangas o lo que fuera.
0: Han de dir que el 90% d'aquests alumnes han fet una feinada. Quant de temps heu estat estudiant i preparant la selectivitat? Que és vera que ja ho duix durant tot el curs, però hi ha gent que se posa molt nerviosa, que està histèrica, que se'n va a la biblioteca, no veu res més. En el vostre cas, com ho heu viscut?
4: Pues en mi caso estuve estudiando unas 5 o 6 horas diarias, porque sí que es verdad que durante el curso estudié mucho, pero lo que es la parte de literatura de castellano y de catalán, pues la llevaba un poco más floja. Y luego en el tema de mates, física y química, que es lo que yo hice, pues tuve que empezar a repasarme todo, porque en mi colegio, en nuestro instituto, hacíamos como por trimestres, lo hacíamos separado. Entonces, claro, yo me tuve que repasar todo lo del principio porque no me acordaba de mucho. Mm.
0: Carlos, ¿tú cómo has viscut?
5: Sí, jo pràcticament igual que en Rodri, perquè com vam anar al mateix institut, és el mateix. Sí, el que més m'ha costat és la literatura, posar colzos, perquè, clar, jo soc del científic i m'ha millor fer problemes de física, química i mates, però sí, sí, sí, i la quantitat d'hores, més o manco, unes entre 4 i 6 hores diàries.
0: Mm-hmm. I en el teu cas, Francesc?
6: Jo sí que és veritat que nosaltres la matèria ens anem acumulant, és a dir, que els exàmens finals van entrar tot el curs. Llavors sí que ho duien tot bastant repassat, i a mi en 3 hores diàries, 4 me va bastar en tota la selectivitat, i per anar ben tranquil i per anar bé.
0: Mm-hmm. David, en aquest cas, entre les mesures que hi ha ara, com ho veus? Com veus el present i el futur? I també en exàmens online, que tu els fas.
3: Sí, correcte.
0: Com veus el sistema de la vigilància tecnològica i les opcions que tenen tant la universitat perquè t'agafin i tu perquè no t'agafin? No sé com està el tema. Com ho veus?
3: Yo lo veo imposible de parar, es ponerle puertas al campo. El tema de la inteligencia artificial está facilitando mucho el estudio y está facilitando mucho el copiar, evidentemente. ¿Qué tendrían que hacer los profesores? Que, por cierto, también utilizan inteligencia artificial para preparar sus clases. Pues tendrían que intentar jugar con la confianza y ganarse la confianza y, sobre todo, dejarles claro que la inteligencia artificial no te va a hacer aprender y, sobre todo, no te va a hacer ser un buen profesional el día de mañana. Si tú has sacado unos estudios, un grado, en base a que una inteligencia artificial te haga los trabajos, estudie por ti, pues al final vas a ser un desastre cuando entres en el mercado laboral. Los exámenes online usan el SMOUL, en concreto la universidad en la que yo estoy, están utilizando SMOUL, que consiste en un sistema que tú tienes la cámara del ordenador que te monitoriza, a la vez se está grabando todo lo que ocurre en tu pantalla para evitar que abras otros documentos, y colocas tu móvil en un lateral con la cámara activada para que grabe todo el entorno en el que te encuentras. De esta manera, pues, monitorizando teclado, ratón, pantalla, cámara frontal y cámara lateral, se supone que tienes difícil copiar.
0: ¿Tiene una fisura?
3: La tiene, evidentemente. Tendrías que poner que 7 cámaras para grabar todo tu entorno, delante, detrás, los lados, arriba, abajo. Al final, si quieres copiar, puedes copiar. Puedes tener un segundo monitor que está haciendo espejo del que tú tienes y otra persona que esté escribiéndote las respuestas en otra pantalla, por ejemplo. Es que al final es difícil. Lo mismo con los trabajos. Los trabajos, pues, ya hace 2 años se empezaron a hacer vídeos, es decir, tú tenías que entregar el trabajo escrito, pero a la vez tenías que hacer un vídeo explicando el trabajo a cámara, que dices, vale, si yo lo he hecho, yo sé de qué va y lo puedo contar. Pero lo mismo, puedo estar leyendo en un teleprompter, por decir algo. Y si vamos más allá, pues este año lo que han hecho ha sido una defensa en directo con el profesor. Entonces, tenías tu trabajo y te conectabas 10 minutos, el profesor te hacía preguntas del trabajo y tú, pues, hacías esa defensa, como jo si fuera un TFG.
1: Te diria que, així com tot avança, l'educació, en aquest cas, sigui les escoles, la universitat, és una opinió meva personal, també hauria d'avançar, vull dir.
3: Exacto. Allò
1: d'empollar-se les coses per escriure-les, per posar-les a un paper, jo crec que això ja de veres.
3: No tiene sentido.
1: No té cap sentit ni un. I està demostradíssim que tanmateix qui una cosa li agrada, qui una cosa li interessa, l'aprèn, l'estudia de bon de veres, i qui ho fa perquè no sap què ha de fer o està allà perquè han d'estudiar qualque cosa, ho seguirà fent. D'una manera o d'una altra. Mm. Quan diuen en castellà, echa la ley, echa la trampa. Sí.
0: I de res, volem agrair, perquè duim 30 minuts, 25 d'entrevista, i volíem agrair a aquests joves, que sé que avui ha estat un vespre més llarg, que heu celebrat una mica, no sé si ha anat bé o si no ha anat bé, però sobretot el fet que heu acabat, vos mereixeu que tingueu un bon estiu. No sé si fareu feina, per cert, aquest estiu, qualsevol d'estrès.
6: Jo, per exemple, sí que estic cercant a veure si enguany a Menorca puc fer qualque treball i així guanyar un poc per l'any que ve a Barcelona i tenir...
0: Molt bé. I la resta, tindreu un bon estiu o haureu de fer feina?
5: Sí, jo faré feina a l'empresa del meu pare.
0: Molt bé, molt bé. I de res, que vos volem agrair que hagueu estat amb nosaltres aquí a La Gran Vida, que esperant que tingueu un gran futur, que vos vagi bé les carreres i que pugueu estudiar allò que voleu, que enhorabona per l'esforç i per haver estat aquí uns minuts amb nosaltres, i ja sabeu, això va avançant, però vosaltres teniu a les vostres mans precisament aquest present i aquest futur també tecnològic, o sigui que dependrà de vosaltres tot el que passi a partir d'ara, no? I que moltes gràcies per estar amb nosaltres.
5: Gràcies.
4: Gràcies.
0: Gràcies a tots tres, una ferrada.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
3: ¿Anda? ¿Quién?
2: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
3: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
4: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. La Gran Vida. Els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
5: Vinga, idò, continuem aquí a La Gran Vida en directe, ja ho sabeu, us acompanyem fins a les 11 i, com vos dèiem, avui és bon moment per, bueno, començar a cercar, no sé, és que tingueu un pot de corral i si no, mos diran a bon.
6: És corral, és la meva predina.
5: herbes per sí. Què? Per fer, idò, les herbes dolces mallorquines. Avui volem saber aquesta iniciativa que ha posat en marxa la botiga Melicotó de ciutat. En què consisteix? Si han de dur les herbes de ca nostra, si quan van al taller ja els hi duen. Perquè és un taller per aprendre a fer-les. Vol dir que avui tu hi vas, els fas, però no te'ls pot veure avui.
6: No, perquè, clar, s'han de...
5: Això s'ha de, ha de passar un temps, però bé.
6: No, no sé com se diu macerar, però bueno, sí.
5: Com?
6: Macerar, no? Han d'estar, com se diu això?
5: No sé, macerar en català, no sé com deu ser.
6: Bé, si, bé, un, si hi ha un lingüista,
5: com trempar,
6: s'ha de trempar.
5: S'ha de
6: trempar, sí.
5: La qüestió, que això, que anem fins a aquesta botiga Melicotó de Palma, allà saludam en Javi Torrado, bon dia.
7: Bon dia, què tal?
5: Bueno, conta-mos, hem de dur les herbes nosaltres, això està tot preparat i mos duen les herbes. En què consisteix exactament aquest taller?
7: A veure, nosaltres ja, això crec que és el tercer o el quart any que ho feim en col·laboració a Panju, que és un forner d'esplà de Natesa. I bé, nosaltres ho posam tot, anem a comprar els anís, anem a comprar les herbes, les agafam de sa casa i tal, i aquí només han de venir amb ganes d'aprendre i de passar una bona estona.
5: Escolta, si ara, Javi, te dic o te faig aquesta atraco a mano armada de, amem, quines herbes tu, ho saps?
7: Pues mira, menos mal que m'he imprès el paper de ses coses, perquè clar, jo només estic d'aquí ajudant, saps?
5: Clar,
7: o sigui,
5: clar.
7: Qui ho fa realment és en Lluc. Però mira, perquè siguin herbes mallorquines,
5: sí,
7: han de dur com a mínim aquestes 7 herbes, que són herba lluïssa, camamila, taronger, llimonera, romaní, tarongí i fonoi.
5: Molt bé. Va, ah. no són tan complicades.
6: No.
5: Em pensava,
6: no,
5: seria més complicat la cosa.
6: No.
5: Bé, tarongí, no sé on se compra, però a qualsevol lloc no em vendrà. Llimoner i taronger encara ho veig bé, fonoi també, no és molt complicat.
6: No, pareix.
5: Bé, i clar, tot això, la gent que s'apunta, quin és el perfil d'aquesta gent que s'apunta? Vull dir, gent joveneta, gent de mitjana edat, mallorquins, estrangers que diuen vull aprendre a fer aquesta beguda amb balear...
7: I en aquests anys hem trobat de tot, la veritat, o sigui, de diferents edats, per exemple, pares amb filles, per exemple, que han vengut, sempre, evidentment, amb edat legal per veure i tot això.
5: Bé, que avui poden venir a fer-lo i no veure, perquè també no se poden veure.
7: No, avui, bé, nosaltres sempre donem un tast de les herbes de l'any passat, perquè tothom pugui tastar, però, clar, mínim ha d'estar 3 mesos, en el rebost, perquè en el final és l'alcohol pues, que agafi el gust de les herbes. I res, ja, la veritat que hem trobat de tot, inclús també una vegada va venir un al·lot que era anglès, i li tenien que anar traduint així com podien les coses amb el mòbil.
6: Clar, fonoi, però, quan li dius fonoi.
7: Sí, exacte, jo no tinc ni idea, però bé, menys mal del traductor.
5: Tarongí, com és? Orangey? Com
7: deu ser? Lawrence, no?
5: És complicat. Bé, tu li dius, posa això i ja està.
7: Sí, a més, en el final fer l'elaboració és superfàcil. Més que res, les trulles, tenir totes les herbes que se necessiten. Després tu li pots posar, realment, pots fer la teva mescla com vulguis. Nosaltres sempre duim aquestes 7 herbes de la base, però després sempre hi ha menta, hi ha herba sana, també uns grans de cafè... i coses així diferents.
5: Llavors, perquè... cada casa, no?, té els seus...
6: Cadascú li posa el seu tuning.
7: A veure, el seu en el final és que vagis provant, que vagis fent cada any, si pot fer, jo què sé, si fas 3 botelletes, pues, 3 coses diferents, i si vas provant què és el que més t'agrada, i després pues, poder elaborar una recepta pròpia i que sigui la recepta de casa teva.
5: I què anava a dir jo? Els afeis dolces, mesclades, seques...
7: Nosaltres duim de tot, o sigui, duim anís sec i duim anís dolç. I després la gent pot triar. Realment, o sigui, les dolces igualment sempre se li posa un pot d'anís sec, però és això, o sigui, nosaltres deixam que la gent triï el que vulguin. Normalment, quasi tothom ho fa un poc més dolces, o sigui, fan mesclades, però amb un rajoli més de
5: m'agrades dolç, és així. Escolta, Javi, no sé si ja les places d'avui ja estan ocupades, ocupadíssimes, supòs?
7: Sí, avui ja ho tenim tot ple, i res, sempre demanem un poquet de previsió pues, per poder tenir les coses, però és això, que ja ho tenim tot ple i sempre ho intentem tancar tot una setmana abans.
5: Clar. Bé,
7: l'any que ve tornarem a fer per aquestes dates, sempre en el maig, juny, com a tard, i cada any en tornem a fer.
5: Idò, tots els nostres oients que aquesta vegada no hagin pogut apuntar-s'hi, ja ho sabeu, pendents d'aquest taller d'herbes que fa Malicotó, enhorabona per la iniciativa, i res, espero que d'aquí un parell de mesos mos convideu a fer un tastet, o no?
7: Sempre, Raül, quan tu vulguis.
6: Molt bé, allà hi serà.
5: Gràcies, Javi, que vagi bé.
7: Moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé.
5: Adéu.

0: esa humedad que a lo mejor nos puede parecer desagradable. Lo único que para las relaciones íntimas coitales no son adecuadas, porque la copa menstrual al final tiene un cabo inferior, ¿de acuerdo?
1: Sí, como un gancho.
0: Exacto, que es el que se necesita para extraerla, porque si no lo podíamos extraer, y entonces esto puede molestar. Pero si queremos tener otro tipo de prácticas eróticas, la copa es bastante adecuado. Y si no, y si queremos tener otro tipo de relaciones y que este ganchito, este cabo inferior no nos moleste, tenemos el disco menstrual, que es muy parecido y que era el antiguo diafragma, pero este no es anticonceptivo. Y si no, tenemos las esponjas, que son sintéticas y son naturales. Las sintéticas es de un solo uso, que se compran en algunos supermercados, por ejemplo de Plaza España, y si no, están las naturales, que te duran hasta 6 meses. Ambas son muy adecuadas para las relaciones íntimas.
2: Molt bé, meravellós. Teresa Ramos sempre donant opcions perquè no hi hagi excuses per quan vols i per quan no vols. Bueno, Teresa Ramos, moltes gràcies.
1: Exacte, i tampoc hi ha excuses perquè m'ho anem ara.
2: Ara, i sí, m'anem en el butlletí horari, tornem a les 10 i 5 minuts aquí, a La Gran Vida.
3: IB3 Ràdio, les notícies de les 10.
4: Bon dia, informació de servei. Per prova automobilística està tancada al trànsit la carretera de Calvià Establiments fins l'encreuament amb la carretera de Puigpunyent i també 5 quilòmetres de la carretera d'Escap d'Allà a Galilea, des del castell de Sant Claret fins l'entrada al nucli de població puigpunyentí. I estaran fins prop de les 2 del capvespre. I el capvespre, per cert, es repetiran aquests tancaments. Podeu conèixer-ne el detall horari al visor de carreteres del Consell de Mallorca. La Policia Nacional ha informat de la detenció de 2 menors d'edat de Manacor que varen prendre fotos íntimes d'una altra menor i varen difondre-les per internet. Això suposa els delictes de descobriment i revelació de secrets. No s'especifica, però, si per la seva edat són imputables penalment o no. Els 2 detinguts varen demanar el mòbil de la víctima mentre tots estaven a una festa i aconseguiren el codi per desbloquejar l'aparell. Accediren després a una carpeta privada del dispositiu des d'on transmeteren les imatges a telèfons de la seva propietat. La denúncia la va fer la víctima mateixa al principi del mes de maig. El sindicat UGT Ensenyament Serveis Públics reclama a la Conselleria d'Educació que compleixi els compromisos adquirits i encara pendents, diu, impulsi la negociació d'un nou acord de millores per al professorat. Per exemple, la carrera professional igual a la resta de funcionaris. Davant la manca de concreció de diversos compromisos adquirits, assenyalen fons sindicals per part de la Conselleria que afecten aquestes condicions laborals del professorat, reclama un comunicat que comenci la negociació. I l'agrupació AEVAP de lloguer de vehicles, d'empreses de lloguer de vehicles amb i sense conductor, diu que queda a l'espera de veure com es concreta la regulació de l'entrada de vehicles a Mallorca aprovada ahir pel Consell i que ha de ser ratificada ara pel Parlament. És el president d'aquesta entitat, Ramon Reus.
5: Hem de veure menys que m'ho diu el govern. També és veritat que jo sé que hi ha diferents partits, hi ha diferents votacions i jo crec que han de jugar un poquet amb això, que tothom estigui content i sobretot que el ciutadà i els empresaris han d'estar també contents.
4: I el Bisbat de Mallorca acata la decisió del Suprem que confirma que el convent de Sant Jeroni de Palma és propietat de les monges i la seva congregació. Acaba així més d'una dècada de controvèrsia judicial. Pilar Rosselló, advocada de les religioses.
6: Se zanja con esta resolución histórica un proceso tan largo como lamentable de 11 años de tanto sufrimiento y tortura de las monjas jerónimas, que sin duda alguna han ofrecido un testimonio de dignidad insuperable.
4: I l'Ajuntament de Migjorn continua reclamant a Costes que actuï per recuperar les passarel·les danyades encara després del temporal de l'hivern. Antònia Camps, Batlessa.
7: Un mes se n'ha posat bé una, encara tenim 2 que estan en molt mal estat. En plena temporada ja que estem, m'assembla que és un poc vergonyós.
4: Fora de les illes, el Papa aterrarà en breu a Madrid com a punt d'inici del seu viatge d'una setmana per Espanya. Una visita que aprofitarà per reunir-se, com li havien demanat diverses associacions amb víctimes d'abús sexual per part de membres de l'Església. Avui, per cert, participarà d'una cerimònia de benvinguda en què hi haurà la presidenta de la comunitat, Margalida Provença, en representació de les Illes Balears. I acabem amb temperatures màximes registrades aquesta matinada, que a Mallorca han estat de 10 graus a Escorca, Sant Torrell i 12 a Campos, a Menorca 12 també, a Ciutadella, Cala Galdana, a Eivissa 14, Sant Joan de Labritja, i la més alta de les màximes, de les mínimes, volen dir, d'aquesta matinada han estat el de 8 graus de Formentera. Fins aquí les notícies de les 10 d'Ivetres Ràdio. Més informació en una hora.
3: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: Molt bé, idò, sí, les 10 i 5 minuts i ben tornats i si acabau de, vos acabeu de connectar, això és La Gran Vida, benvinguts a vosaltres també, si estàu berenant o si anau a la platja, no sé si vos heu donat ja el primer cafico, demà vos demanarem per això, per cert, en el carrer.
1: Molt pres, Joanmi, molt pres.
0: Hi ha gent que diu que està l'aigua congelada, hi ha gent que diu que va, que ja hi ha massa gent, imagina't d'aquí
1: no, un mes. No, com a bon balears, fins que no arriba a Sant Joan...
0: No, pues... sí. I quan acaba agost, també s'ha acabat.
1: Clar. Jo, sí. Que som de Consell, quan acabes en Bartomeu, s'ha acabat l'estiu.
0: Sí. Això, sí. Dura dos mesos i una setmaneta, això.
1: Exacte. Oh? Però bé, la qüestió. Estem en directe aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears, La Gran Vida, i avui, en aquesta segona hora del nostre programa, farem un repàs de tot allò que hi ha, que passa en aquestes illes, i primer de tot sabrem quin temps ens espera. Sí. Perquè ahir jo me vaig com assustar.
0: Ahir va fer un dia rarete.
1: Jo dic, no me diguis estrany. Que ara tornarà a ploure.
0: Jo me va agradar perquè fes un dia així més tapadet, com a més fresqueta, però és que ja duim un parell de dies amb fresqueta,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però no, però està bé. No ha plogut, ja està.
0: Jo afirmaria que l'estiu fos així un bon sol, però el vent fresquet.
1: Bé, després anirem fins a l'Aió, perquè allà fan els dies de flors i també sí. El mes de la tapa. I xerrarem de tots aquests actes i aquestes festes que es fan en aquest municipi de Menorca. I llavors també, en Clara i Mamir, anirem a un altre punt, no?
0: Sí. Bueno, anirem a una celebració que és el darrer, l'últim Hockey Day Balear de la temporada a Menorca. Sabeu que va fent aquest Hockey Day i hi ha molts balears que continuen amb aquesta tradició i també mos ho contarà Anna Clara. I després d'això, a Cas Concos.
1: Sí, es festa a part a Cas Concos. Xerrarem amb la bellesa d'aquesta llogaret de Felanitx que bueno, tenen música, activitats infantils, bueno, un munt d'activitats i sobretot bon estar tapes en aquest punt de Mallorca. Mm-hmm.
0: I acabarem en secció de cinema amb en Sergio Espósito per parlar de Clint Eastwood, que ha notificat el seu fill, ha dit que son pare, Clint Eastwood, pare, ho deixa, ja no farà més pel·lícules, en principis es retira, té 96 anys, i repassarem algunes de les millors pel·lis, que en té moltes, o sigui, farem un repàs petit perquè és impossible fer-ho tot, i jo me quedo amb una pel·li que me va sorprendre molt, que va ser Los Puentes de Madison, que jo esperava que, no sé, explota un pont, fer algo. No, és una pel·li romàntica, molt diferent a la resta, però jo me quedo sobretot amb Misty River i me quedo amb aquestes primeres que va fer ja de l'oest, del Bueno, el Feo i el Malo i tot això.
1: Clar, és que aquest home 96 anys, vull dir, és que va veure néixer el cine.
0: Sí.
1: La qüestió, començam.
0: Vinga.
1: Vinga.
2: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
0: Marga Ribas, Margalida, molt bon dia, com estàs?
3: Bon dia, com va? Molt bé, i vosaltres?
0: Beníssim. Torna a fer un dia així com a molt agradable, enduïm un parell, no? Amb aquest vent com a fresquet. No sé quin temps durarà això, ahir vàrem fer com una espècie de reset, va estar com ennigulat, no m'ho esperava, també és vera que per això estàveu voltes, que anàveu informant, però ahir va ser un dia que no m'esperava que fes aquesta fresqueta. Res, com ha anat aquesta setmana, sobretot?
3: Pues sí, hem tingut algunes treves, perquè si recordeu veníem d'un final de mes de maig que era de rècords, molt calorós, temperatura de la mà també molt alta, de fet batérem rècords tant a la boia de Mahó com també a la boia de la Dragonera, i hem tingut un inici de juny pues, amb pujades i baixades, amb dues petites treves, dimecres també si recordeu va ser una jornada una miqueta més fresqueta, les temperatures baixaren, de fet quedaren per davall d'aquests 30 graus que duem moltíssims de dies superant.
0: Sí.
3: I ahir va ser una jornada per l'estil, bastant fresqueta, les màximes de fet quedaren entorn dels 25-26 graus, és a dir, 10 graus per davall de lo que registràrem fa una setmana,
0: sí,
3: que
0: sí.
3: Parlaven de temperatures de 35, 36 i fins i tot 37. I ahir quedàrem, no pujàrem dels 26. Les mínimes avui també finalment han estat més fresquetes, pensant que quedarien en valors una miqueta més suaus, però hi ha punts que han quedat entre aquests 12, 13, 14 graus, i també duem un parell de jornades amb temperatures suaus, sobretot el sector de les Pitiuses, que quedaven en nits tropicals, d'entre aquests 20-21 graus. Però això és una petita treva que per ara s'acaba. Avui ja entram dins un nou període d'estabilitat, per tant, tornarà a lluir sol amb alguns intervals de núvol prims i la temperatura a poc anirà escalant una altra vegada en aquests 30 i superar novament aquests valors de temperatura.
0: Això ja ho notarem durant aquest cap de setmana o serà ja més cap a principis de la setmana que ve?
3: No, avui ja ho notarem. En principi, les màximes avui ja podrien quedar entre aquests 28-32 graus puntualment, sobretot 28-30, 32 a punts de l'interior de Mallorca, perquè el vent ja fluixa, la mà se tranquil·litza, tindrà més estones de sol, i avui ja ho notarem. I demà serà una jornada per l'estil.
0: És vera que Jersey no tampoc porrà perquè ja fa caloreta, però és que ha fet el canvi d'armari i s'haurà trobat aquesta setmana com jo, no? Que ha duit calçons curts un parell de dies i ahir una altra vegada calçons llargs.
3: Ha estat
0: així, i és quan t'emprenya més, perquè tu vas fent el canvi d'armari i vol deixar lloc a l'armari, perquè no hi ha manera. La setmana que ve mos dius que torna a haver l'escalada, però ja seran temperatures estiuenques, anem ja per amunt, o pot ser que encara tornem a tenir, ho dic perquè mes de juny, normalment, els darrers anys, també han estat molt calorosos. De fet, crec que l'any passat era més calorós, és així?
3: Enguany esperam això, ara començar a pujar els 30 graus, 32, 34, en teoria fins mitjan de la setmana que ve s'esperen aquests valors. Després es veurà que hi ha un poc de... Hi ha dos models i veuen coses una mica diferents. N'hi ha un que veu una lleugera refrescada en vista en el cap de setmana que ve, que no esperaríem ni aigua ni res així com el que tinguérem ahir, però sí que potser podria refrescar. I n'hi ha un altre que veu una pujada de la temperatura. Per tant, haurem d'anar seguint per veure realment si els dos models acaben donant el mateix i si finalment se tradueix en una refrescada o que ja començam a agafar aquesta tendència a l'alça amb aquests mesos de juny o inicis d'estiu més calents que hem tingut els darrers anys.
0: Mos comentaves que hi ha hagut moments de nits tropicals, sobretot a les Pitiüses.
3: Sí.
0: Se dorm millor aquests dies també?
3: Sí, bueno, avui jo al manco, quan m'he aixecat avui de matí per berenar, m'he hagut de posar la jaqueteta perquè tenia que nostre obert
0: sí.
3: I entrava un bon oratget i feia fresqueta. I sí que s'ha notat una lleugera refrescada, tant per les màximes com per les mínimes. També parlam de nits tropicals de 21 graus, no parlam d'aquests 24 ja. O ja més avançats, que són més típics de l'estiu.
0: No, d'això que te tapes a gust i estàs bé,
3: exacte,
0: no?
3: Exacte, sí. Però a veure que han pogut obrir els vespres, hi ha gent que ja ha començat a obrir perquè se refresqui, les cases no s'encalentesquin, perquè així com acabava en maig, mos feia sospitar que juny, alerta.
0: Exacte. No eres tu, Raül, que dorms amb un peu de fora per fer de termostat? Així,
1: sí,
0: tapadet,
1: sí, sí,
0: però
1: sí,
0: el peu de fora.
1: I sempre, però jo dorm tot l'any amb la finestra oberta.
0: Ah?
1: Ens hi ven dos dits i en l'estiu
0: no, pintant ample. Sí que és calorós.
1: No, però això fa que el teu cos s'acostumi a la temperatura ambiental.
0: Ja.
1: El que no pot ser és que estiguis de dins amb aquella calor que te mor, llavors surts i agafes una pipida.
0: Jo esperaria que te dormissis i te tancaria quan no te donessis
1: no,
0: compte.
1: Jo quan vivia a Barcelona d'estudiant, sí. Que compartia l'habitació amb un company d'aquí de Mallorca, jo dormia a la banda de la finestra.
0: Ah, mira, tot regal.
1: Saps? Però vaja, això és acostumar-se, i així va no t'acostipes.
0: Molt bé, Margalida, i no serà tan avorrit com la setmana passada, teniu més moviment ara.
3: Exacte, sí, tenim més coses a comptar.
0: Exacte, i de moltes gràcies, com sempre.
3: A vosaltres.
0: Gràcies, bona feina.
3: Igualment.

0: La gran vida. L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
1: Aquest cap de setmana, Lleó i Cala d'Emportè es converteixen en un gran jardí a l'aire lliure amb una nova edició dels Dies de Flors 2026, que és una proposta que omple carrers, places i espais públics de color, art floral, música, activitats per tots els públics, una monada.
2: Fa ganes d'anar-hi. Sí. A més a més, és el mes de l'etapa de Lleó. Mm-hmm. Així que tots els que ens esteu escoltant d'arreu de les illes, i si sou de Menorca encara a més, ja ho sabeu, no teniu excusa per no anar fins a Lleó. Per això anem a xerrar ara amb la regidora de fires, festes i tot aquest truís que s'organitzen a Lleó, Eva Pons. Petus, bon dia, com anam?
3: Bon dia, som Eva Petrus Pons, al revés.
2: Ai, t'he dit en revés. Eva Petrus Pons. Bé, ja està.
3: No passa res.
2: La qüestió, teniu un bon remenat a Lleó, contamós, que és aquesta activitat, dies de flors i... En què consisteix exactament?
3: Sí, només és dies de flors, ho fem un poc per adornar un poc les places i carrers. Uh-huh. Ho havíem fet en el centre, diguéssim, en el nucli, diguéssim, en el municipi. Ara ho passam a Cala d'Emportè i després d'aquí 15 dies ho passarem a Sant Mou. És un poc donar un poc de visibilitat a totes les punts que tenim de la ciutat. Tant que si sigui dins el nucli, diguéssim, urbà, com les organitzacions, es pot donar un poc de vista a tothom. Avui que vespre, avui fosquet, tindrem estango, com us donarà l'inici de l'inauguració d'aquests dies de flors a Cala d'Emportè.
2: Clar, perquè després... això de dies de flors, per la gent que no ho conegui, contamós, se tracta de, decorar, arranjar tots els carrers del poble, en aquest cas en Cala d'Emportè, amb flors, amb decoracions, que són, entenc, efímers, perquè clar, en les flors, és tema de cossiols, és a dir, són flors ornamentals de decoració o no? Hi ha cossiols i és un altre tipus de decoració floral.
3: Bé, hem fet un poc de tot, diguéssim, hem posat un poc de, hem emprat elements, diguéssim, per fer un poc de decoració. Uh-huh. I un poquet de tot hem fet, diguéssim. Intentam un poc incentivar un poc aquests vecins i tothom vulgui col·laborar i envellir un poc aquesta ciutat o el nucli perquè la gent quan vingui a visitar-nos almenys vegi una cosa o tingui un motiu més per venir a visitar-nos, diguéssim. Uh-huh. És com el que també hem fet de dies d'etapes que ho fem més aquí a Lleó, diguéssim, a la ciutat. I aquí tenim uns establiments que han participat en aquesta iniciativa i hi va donar l'inici.
1: Quins racons mos recomanes? Si qualcú se vol fer una foto ja que dius, mira, aquest carrer ha quedat preciós, perquè que després, clar, entre veïnats sempre a vegades hi ha un poc de competència, no? Si entre tots s'ajuden, sempre n'hi ha qualcú que té com molt de gust, no? A l'hora de decorar i de posar les plantes, els cossiols, les flors, més enllà de tota la feinada que fa també l'Ajuntament, però quins punts recomanaries per una fotografia, per un selfie, ja que tot està tan instagramable, no? Diríem.
3: Bé, si no m'acaba en portar, tenim molt bons records i també tenim miradors que no fa falta ni que estiguin adornats. Si hi ha una segona sort, és viure una illa que qualsevol racó
1: també és polític. No?
3: Sí. Dir, no sé, és passejar i veure cada un, perquè un li agradarà més una cosa o una altra. No? Em sembla que cada un té que tenir el seu gust i avui m'ho quedarà més o menys, però almenys és un motiu més per passejar i poder gaudir dels nostres carrers i deixar-vos que tenim la bona sort de viure a Menorca.
2: Exacte, anava a dir, ja teniu la sort de ser menorquins i menorquines, de viure a un paradís que sigui per molt d'anys i que, a més, ho poseu mà contra tots els veïnats i del millor que millor. Tu abans ho deies, a part d'aquests dies de flors, també és el mes de l'etapa. Tots sabem, Menorca, gastronomia, boníssim, formatge, ja ho sabem, però a part d'això, aquí, tots els restaurants, bars, restauradors en general, si es miren en fer aquestes tapes. Conta-nos com funciona això del mes de la tapa.
3: Sí, mira, cada establiment ha elegit una tapa o un plat, diguéssim, uh-huh, per ser com a diferent en els altres. Un motiu, diguéssim, per anar al seu establiment, seguiran fent, diguéssim, la seva carta, tot el que facin normalment, però de, com a reclam, pues faran una cosa especial el cap de setmana, diguéssim, divendres, dissabte i diumenge, a dins del seu horari, però, bueno, vull dir, que, per exemple, hi ha un, per exemple, que fa es carxofa, en subestrada i formatge, pues, bueno, si t'agraden aquestes coses o experimentar, també te pot agradar, vull dir, hi ha, per exemple, es carxofa de bacallà en cítrics, vull dir, són coses que, o un pop, o un...
2: Sí, sí.
3: Jo què sé.
2: Cada una ha fet, a part de la seva carta, un plat diferent, o una tapa diferent per aquest mes de la tapa, no?
3: Exacte, sí. Que això, per exemple, potser no ho tenen en carta, n'hi ha que potser sí, però n'hi ha que no. I, per exemple, és una manera de que diguis, mira, que avui aniré a Can de Divina, a Villanàpolis, la setmana que ve aniré a Bitaca, a les parts de jubilats i a les cacs, per exemple.
2: Clar. Has tenir una excusa per voltar a cada un dels establiments del municipi.
3: Sí, exacte. I, bueno, és per donar un poc de, bueno, de moviment.
2: De vida, eh? De vida, sí. que sempre està bé.
3: Està molt bé, perquè nosaltres el mes de maig vam tenir el Raufest i és veritat que va ser molt, una iniciativa molt polida, que ens va dur molta gent de fora i només veure els carrers, que la gent que passejava, que se'ls feia a les terrasses, d'una vida en una ciutat és el que hem estat intentant tots els anys, és veritat. Bueno, però de cara que ve en l'estiu és quan és més gana sortir de fora i aprofitar les nostres terrasses.
2: Clar, aquest horari d'estiu que és de maco, que són les 9, encara fa claror i pots fer coses. Entenc que com a vegades se'n parla poc, no? Però Eva, com a regidora de fires, festes, de tots aquests truis, entenc que no esteu fent una cosa que ja esteu pensant en la següent, perquè clar, el temps passa molt aviat, no? I per ell que no, i els mesos passen volant i ja hi sou... estar fent això, però dius, ja he d'estar tancant o acabant d'organitzar lo proper que vendrà, no?
3: Sí, això com es passa. Volem fer tantes coses, o intentant fer tantes coses, que a vegades no sabem quin dia ens trobem.
2: Clar,
3: si
2: dit, clar.
3: Saps? Perquè, clar, per exemple, només ara és mes de juny, tenim activitat cada dia. Si un mal venia a l'o, diguéssim, el dilluns quan anem al mercat de Cal Emporter, el dimarts els hi donaré lliure de moment, però d'aquí un mes ja els hi posaré cinema a la fresca. El dimecres tenim el mercat de l'o, el dijous tenim el karaoke. Vull dir...
2: Cada dia hi ha alguna cosa.
3: Sí, cada dia tenim coses. Per exemple, avui tenim a Cal Emporter, que penso inauguració de Dies de Flors. A l'o que tenim un concert a les 8 aquí en el convent de Sant Diego. Vull dir que cada dia intentam crear una coseta o l'altra.
2: Clar. Dir,
3: no sé, vull dir que no aturam.
2: No aturau, no aturau. Bueno, això...
3: I ara que l'he estiu.
2: Clar, això és important. Bueno, hem de dir que tothom qui vulgui visitar o que vulgui saber tot allò que feis, hi ha la plana web de visitalaio.com, si no ho dic malament, visitalaio.com, i allà vos podeu informar de tot allò que hi ha i tot allò que passa en aquest municipi de Menorca. Així que mil gràcies per acompanyar-nos, ja que vagi molt bé aquest Dies de Flors, aquest mes de l'etapa, i si venim amb el toca-toca, que supos que qualque dia tocarà a l'Aio, ja m'encarregaré ja de venir a fer una mossegadeta en aquestes bones tapes.
3: Clar que sí. Estàs convidat. Moltes gràcies.
2: Molt bé. Que vagi bé. Gràcies.
3: Gràcies. Adéu.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és entreteniment.
0: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
2: Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IV3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
8: Aquest programa de ràdio és legendari.
9: És un facto.
10: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
11: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la QRP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Bueno, són les 10, 29 minuts, 57 segons.
1: 58... Ara, 10 i mitja.
0: Ara, 10 i mitja. Acaba d'aterrar... Bé, d'aterrar no. Ja està a punt de sortir per la porta de l'avió d'Ita Airways a Papa de Roma.
1: El Papa Lleó... 14, no?
0: 14, sí. Visita històrica que fa a Espanya.
1: Aquí a Espanya, la seva avui... primera visita.
0: Sí, avui serà a Madrid, l'esperen el rei Felip i Letícia.
1: També el president del govern espanyol,
0: Pedro després, Sánchez. I després farà un tour per Espanya, primer sí. Anirà a Barcelona i acabarà a les Illes Canàries. Ben segur que estareu informats de tot allò que passa, però nosaltres, aquí a les nostres illes, sí. També mos passen altres coses.
1: També mos passen altres coses, i molt més a prop, no? Per exemple, a Casconcos, per no anar massa enfora, que es converteix en un punt de trobada per veïnats i visitants, i és que fan la Festa Part. Festa Part, que és una proposta que combinarà gastronomia, música, art, activitats infantils i, sobretot, això que mos agrada tant, no? La vida al carrer.
0: Exacte, si no teniu pla per avui cap vespre, idò a Casconcos vos hi esperen, i per això percebrem com està organitzat, què han de fer, si han d'anar panxa buida o que xerrem amb la Miquela Ballester, que és la bellesa de Casconcos. Bon dia, Miquela, com anam?
2: Hola, bon dia, molt bé.
0: Bueno, Miquela, bon tot a punt per avui cap vespre, no?
2: Sí, tot a punt. Ja avui hora baixa, ja començam. I...
0: Què hi ha preparat?
2: Ja començam a preparar. La primera de tot començarà la festa infantil, en jocs de totes les castes. Uh-huh. Llavors hi haurà un concert de Saula de Música, de Felanit i Porto Colom, que venen les aules de percussió, guitarra, combo, cant i oboe. Llavors, tapes en els negocis d'aquí, hi haurà tapes a la botiga, les mestresses també posaran les seves tapes, el casino, que també posarà còctels i tapes, a Can Pasqual, en el restaurant Raïs, aquests posaran tapes.
0: És a dir,
2: i llavors,
0: és a dir, quan tu ara vens avui al cap vespre, Joan, si m'ho anem a Casconcos,
1: sí.
0: El cap vespre, el primer de tot, els al·lots estan entretinguts.
1: Estan entretinguts.
0: Exacte. Que és bona sí. Cosa.
1: I nosaltres tenim la tapeta i el còctel preparat.
0: Exacte. I llavors, tapes i còctels. I concert, i bueno.
2: I música. I art.
0: Escolta, sí. Miquela, això és la primera edició o ja en duis diferents edicions d'aquesta
2: no,
0: festa
2: passat,
0: part?
2: No, l'any passat ja varen començar el que era la festa part, perquè no hi havia art. Enguany hem afegit art.
0: Ah, va.
2: I hi haurà a dins Can Pasqual, l'artista Antònia Rosselló, a dins el restaurant Raïs, l'artista també de Casconcos, Edras Francis, i llavors a la galeria Molli, hi haurà na Teresa Montserrat, que es posaran i la gent se podrà passejar, menjant tapes i vegent tard. Llavors, també hem acabat tot això. A les 9 i quart hi haurà un concert Gentilesa dels veïns de Casconcos, de l'associació de veïns, Do Natural.
0: Molt bé. És a dir, això fins quina hora dura, més o manco? Fins quina hora teniu previst? Molt allargarem.
2: Pot durar fins a les 12, perquè després de Do Natural la gent se'n podrà anar al casino, que seguirà amb en Ton Trobador.
0: Ah, una monada, en Ton Trobador.
2: Sí,
0: molt
2: sí,
0: bé,
2: sí.
0: Molt
2: està
0: bé.
2: Preparat per tot el vespre, tot sort baixa vespre.
0: Molt bé, i de res, Miquela, no sé, Joanmi, tu tens qualque cosa així que diguis me fa ganes menjar, que vull sopar d'aquesta
1: tarda? Jo m'agrada fins i tot el nom que li han posat, Festa Part, perquè ja dic que és una festa part.
2: Sí.
1: No, és festa, clar, festa de festa, tapa i art. I m'agrada molt la combinació.
2: Exacte, és una combinació,
1: tot, clar.
2: Sí.
0: Molt bé, molt
2: una combinació de paraules que m'ha agradat també.
0: Idò, Miquela, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui aquí a La Gran Vida, que vagi molt bé aquesta festa part, i tots els nostres oients d'arreu de les illes, ja ho sabeu, avui cap vespre teniu una cita a Casconcos, ho dic bé, Casconcos d'Escavaller, no?
2: Casconcos d'Escavaller, sí, tothom queda convidat.
0: Au, idò, moltes gràcies, que vagi bé.
1: Moltes gràcies
2: a vosaltres.
0: Adéu.

0: Molt bé, i de Cas Concos en torna amb un segon per dir que el Papa ha arribat, que està trepitjant l'estora vermella de Madrid, a l'aeroport, i ja està donant la mà i saludant autoritats i en aquesta rebuda, acompanyat per el rei i la reina, i està saludant ara també bisbe de Madrid. I bé, l'arribada del Papa, que això marcarà, ja veurem, és que. Però bueno, és una notícia que interessa a tothom. Però anem a na Clara i Mami, perquè la tenim amb problemes de cobertura. Ho dic perquè si se tallen, són coses des directe, coses que passen, a vegades pot passar, però mos du un tema molt interessant. I és el OK Day, una celebració de l'últim OK Day balear de la temporada a Menorca. Molt bon dia, Clara, com estàs?
1: No sé si m'ho
0: sent
1: Clara.
0: Sentim ambient de nins de fons.
1: No m'ho sent Clara.
2: Bon dia,
1: ara sí, ara sí.
2: El camp del Menorca Hockey. Bon dia, com estàs? Mallorca i estan a punt de començar els partits d'aquesta jornada, que són molts. Ens acompanya en Pau Camón, entrenadors del Menorca Hockey Club. Com estàs, Pau? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Presenta la jornada.
3: Pues molt bé, bon temps, molts partits, molts de hockey i molt de bon ambient.
2: Quants partits se juguen avui i quines categories?
3: Juguen tres partits de i 3 de 20, i si podem de prebenjamins, que són més petitons.
2: Un poc.
0: No poden seguir la comunicació perquè no va bé, la cobertura i no poden continuar perquè no podrem entendre ni escoltar els protagonistes de Menorca en aquesta OK Day, i és una llàstima, però no passa res, coses des directe.
1: Bé, no seguim. Fa res, la qüestió sí. Que na Clara ja mos contarà això que ha passat en aquesta OK Day de Menorca, però escolta, Joanmi, sigui com sigui, avui, no sé si tothom, però manca moltíssima de gent, està pendent d'aquesta arribada o d'aquesta visita després de, si no vaig errat, 15 anys, que no, un papa no visita Espanya. Lleó 14 arriba i en aquests moments està arribant, o com tu deies, ja l'ha rebut el rei Felip, la reina Letícia. La reina Letícia va vestida de blanc i no és casualitat, perquè és una de les poques reines que pot rebre el papa vestida de blanc, per allò de reina catòlica. Exacte. Idò, l'estan rebent en aquest pavelló d'autoritats de l'aeroport de Madrid-Barajas i després faran una visita directament al Palau Reial de Madrid.
0: És així, i la veritat és que està rebut entre aplaudiments, ara ha entrat en el pavelló d'aquí de l'aeroport de Madrid, i rebent també alguns regals per part de nins, un grup de nins invidents d'una agrupació, una associació, que també no s'han volgut perdre la rebuda del papa al costat del rei, i el rei aprofita també per saludar tots aquests infants que tenen dificultats i tenen aquesta incapacitat, i ha rebut una verge també, un regal, i és un moment també per veure quins titulars mos deixarà el papa, tenint en compte tot aquest debat també que hi va haver amb en Donald Trump i aquestes declaracions, no?, a favor de la guerra, i en Trump una mica discutint aquestes paraules del papa i la seva forma de fer. Seria interessant saber tot aquest pas que tindrà el papa per Madrid, per Canaris, Barcelona, una mica quins titulars mos deixarà, no? Per tot el que està passant a l'actualitat en el món, que és un moment de canvis després d'un any de papat, perquè estem passa volant i ja fa un any que està
1: sí,
0: governant.
1: Sí, veurem amb allò que passa. Tothom està pendent de diferents punts. Principalment, ahir se va poder confirmar que finalment farà una visita privada o una recepció privada a víctimes de l'Església, d'abusos per part de l'Església, I també fa dos dies es va confirmar que el papa dirigirà unes paraules en català a la benedicció de la Sagrada Família, que ja sabeu que a partir d'ara és ja l'església més alta del món. I bé, veurem allò que aquest titular és quan deia en Joan Mi, que bueno, veurem si mos va deixant aquests dies, però hem de dir també que per rebre el papa Lleó XIV a Espanya s'ha preparat el dispositiu de seguretat més gran de la història d'Espanya. Madrid demà mateix, avui mateix, podrà acollir més de 1,5 milió de persones en aquesta missa i en aquestes celebracions i tot aquest recorregut que farà el papa Lleó XIV per la capital d'Espanya i en aquesta recepció oficial que els reis Felip i Letícia ja li han fet en aquest aeroport de Madrid-Barajas, però que no acaba aquí, sinó que això acaba de començar. D'aquí se dirigiran fins a la catedral de l'Almudena de Madrid, just davant del Palau Reial, i allà se farà aquesta recepció oficial per part de Felip, Letícia, també de la infanta Sofia i la princesa Leonor.
0: I doncs sí, 10:42, molt pendent d'aquest recorregut, és la notícia del dia. El papa ja ha aterrat a Espanya, és a Madrid, i a partir d'ara farà tot aquest tour, i molt pendents del que pugui dir, el que pugui passar durant les pròximes hores. Res, nosaltres crec que m'on hem d'anar a un altre personatge històric, sí? Que no és el papa.
1: No, no és el papa, però del però cinema jo crec que sí.
0: Del cinema podria ser en Clint Eastwood, que deixa de fer pel·lícules, es retira ara ben de veres en els seus 96 anyets. Vinga, ara amb el Sergio Espósito.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: TV3 Ràdio Os, actualitat.
2: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. La Gran Vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
6: Moment de xerrar de cinema. Ja sabeu que cada setmana vos duim diferents novetats. Pot ser un director, pot ser una pel·li, pot ser una estrena, pot ser un certamen, pot ser qualsevol cosa relacionada amb el setè art i sempre de la mà de Mateu Bibiloni i en Sergio Espósito. Avui només amb en Sergio Espósito. Molt bon dia, com estàs?
7: Bon dia, com va?
6: Beníssim. I de tu quina edat tens ara?
7: Jo ara 25, he de fer 26 en un parell de mesos.
6: Quan tu vas néixer, en Clint Eastwood era un senyor de
7: 70.
6: De 70, 70.
7: 70, 71.
8: Ja estava jubilat, vaja.
6: Ja tenia edat de jubilació, però feia feina, no aturava.
8: Sí, sí, sí.
6: I mira totes les pel·lis que ha fet fins ara.
7: Sí, no, totalment. Bé, ara que deieu, és que ho havia de dir, se m'ha quedat ara perquè xerràvem, evidentment, de l'arribada de Papa. Sí. I m'he quedat, i per què no han fet una secció? És que seria molt interessant, també, de pel·lícules papals, que n'hi ha. Que
8: bueno,
7: que és un tenim tema que no.
8: És a dir, està aquest home 7 dies. La setmana que ve no ho veig, però la pròxima podríem fer pel·lícules papals.
7: No, sí. Ho podem apuntar, perquè n'hi ha.
8: Sí,
7: n'hi ha.
8: Sí, sí,
7: bueno,
8: sí, n'hi ha.
7: Àngeles i Demonios, o la sèrie d'en Sorrentino, de
8: John Pope. Jo en vaig veure una també, que ara, perquè queda fatal dir-ho ara, que el papa és aquí, però aquella de l'assassinat, o no sé què va passar allà.
7: Conclave, sí, és darrere. Va ser un bombazo, fa un parell d'anys, també.
8: I de... Clar, és que ara justament que estem ara bé aquí nosaltres.
7: I posarem un altre,
8: No, no passa res, podem dir, però... Bé, la setmana que ve no, però l'altre ho podem arreglar.
7: Sí, no, és un tema interessant, però estic també d'acord en que si n'hi ha un papa de cinema, com deia en Raül, és en Clint Eastwood. És una figura directament paternal per tota la història del cinema.
6: Jo estic interessat també a la part d'aquesta més folclòrica o de Lutz, com li vulgueu donar, de com ha estat la comunicació a l'hora de dir que se retira. Perquè crec, tinc entès, que no ho ha fet ell, sinó que ho ha fet a través d'un fill seu.
7: Sí, ha estat el seu voltant.
6: I això me preocupa.
7: Ja, bueno, pareix com que són sempre les notícies ja quan arriben de familiars i que ja no sigui mateix que dona. Va sortir qualque imatge també fa ara un parell de setmanes que bé, se veia, és que pareix que queda feo dir-ho, però bueno, se ve cascado, però és que té 96 anys,
8: està
7: fent 96 anys. Aquesta notícia de que s'allunya definitivament del cinema és en part perquè ha complit 96 anys.
6: S'allunya i ja està.
7: Que vaig llegir un tio que comentava, i ara a què se va dedicar? Clar, com si...
8: Per favor, a viure.
6: A respirar, a fer alens.
7: No, ha de fer una altra cosa, que és això de no fer res, de jubilar-se. I doncs sí, s'allunya definitivament. Com deies, ja va fer un amago fa uns anys perquè la seva darrera pel·lícula, que ja serà la definitiva, no? La darrera pel·lícula que us recordarem
6: d'en Gran Torino.
7: No, és Jurado número 2, ara fa d'un parell d'anys també d'aquesta...
6: Sí, però pensava que la darrera havia de ser...
7: Sí, clar, és que, i després havia de ser Jurado número 2. Han hagut de ser tantes, perquè en el final és el que dius, si fa 26 anys tenia 70 ja, aquest home volia...
6: Sí, encara va fer després de Gran Torino de memòria. Mula, Macho, Cray i n'hi ha un altre que no me'n recordo el nom, i Jurado número 2.
7: Richard Jewell també va fer, així, no, és que són unes quantes. I darrere, de Jurado número 2, ja un temps després de la pel·li, se tornava a xerrar de que estava preparant la producció d'una altra pel·lícula, que ja mos havia dit que se retirava, i encara li quedava més gas, perdona, i ara ja sí que és definitiu per la quan s'arriba, que deixa el cinema i d'aquesta manera volíem també aprofitar amb Mateu i jo, perquè sempre pareix que quan feim aquest exercici són d'in memoriam, no? I són sempre un poc tard ja quan hem de lamentar la mort de figures tan importants, i ara que encara es viu crec que podrem celebrar un poquet el cinema i recordar-nos d'un parell de títols de
8: la seva filmografia. Aquest home quasi va inaugurar el cinema, vull dir, té 96 anys, vull dir, és que clar, fa 96 anys se feien tres pel·lícules, saps què t'ho vull dir? És que clar, no és com ara, és que ho ha vist com ho canviava tot.
7: I bé, és que jo m'agrada sempre pensar, no és guapo de pensar, però m'apareix impactant. La gent que té aquesta edat és gent que ja era conscient, és a dir, tenia ús de raó a la Segona Guerra Mundial.
8: Sí, sí.
7: És a dir, que ha viscut gran part de les esdeveniments històrics més importants, i el que dius, és una figura tan important des de fa tant de temps, és vera que... Per jo, la seva rellevància, sobretot com a director, no? I ara ho xerrarem perquè volíem fer aquest petit top 3 de pel·lícules dirigides per Clint Eastwood, tant de Mateu com jo. Però com arriba ell primer a les nostres vides, als nostres ulls, sí. És com a actor. És directament estant davant de la càmera amb la trilogia del dòlar, que és d'en Sergio Leone, no? Que per un punyado de dòlars, La muerte tenía un precio i El bueno, el feo y el malo. I són les pel·lícules que li catapulten directament a un estrellat molt concret, perquè l'espagueti western, i més en aquell moment, ara se celebra moltíssim l'espagueti western i és un dels grans subgèneres de cinema, no? Sobretot els grans valedors Sergio Leone amb aquesta trilogia, o amb, per exemple, Hasta que llegó su hora, també. I bé, de fet, ell deia que aquest rostre de Clint Eastwood que tots recordam, no? Aquesta mirada d'aquests primeríssims plànols de Suïs amb la solera que li pegava damunt el capell i tot.
6: Ara això que estem escoltant de fons, si no vaig errat, és Sin Perdón, que és una pel·lícula de l'any 92, que és que ve després de totes aquestes que havies anomenat.
7: Clar, bé, de fet seria, no sé si és la meva preferida, perquè no sé si en tinc una, però és una de les meves tres preferides d'en Clint Eastwood com a director, també com a actor en aquest cas, perquè ha dirigit quasi totes les seves pel·lícules protagonitzant-les ell mateix. I Sin Perdón és una pel·lícula increïble, és un western crepuscular perquè... ja no pot ser d'una altra manera. Ara és difícil de calibrar el que és el western, perquè per nosaltres probablement siguin les pel·lícules de després de l'hora de menjar que fan a la televisió.
6: Sí, casa... Indios i vaqueros de tota la vida.
8: Aquesta santa casa d'IB3 va durant molts anys, el cap vespre es posava
6: en
8: western en català.
6: Era molt bo.
8: Era una cosa loca. Sí. Però tenia unes audiències brutals. Vull dir que a la gent li agrada molt.
7: Sí, sí, no, és que són pel·lícules increïbles. Probablement és gènere cinematogràfic per excel·lència, perquè a més és un gènere que pertany en el cinema i neix en el cinema, no és com a cinema negre que neix a partir de la novel·la negra, no? De la novel·la de crims. És western, és gènere cinematogràfic per antonomàsia. I el que dèiem, aquestes pel·lícules, que per molta gent jove seran les pel·lis que tenia de fons el seu predir, no?
8: Sí,
7: com dèiem,
8: sí, sí.
7: És aquesta imatge, moltes vegades, són fonamentals per a la història del cinema, i clar, el rostre de Clint Eastwood, a partir d'aquesta trilogia del dòlar, després ha estat moltes vegades el rostre modern de gènere.
8: De fet, ara que dius això, l'altre dia vaig llegir que se ven un poblat de l'oest, Almeria,
7: que
8: va ser tal, se ven tot el poblat. És a dir, si tu ara te fa ganes de dir, vull tenir un poblat, pots comprar un poblat de l'oest, Almeria.
7: És que Almeria...
8: Llavors s'hi feien aquestes pel·lícules.
6: És un punt neuràlgic de moltes pel·lis, no?
7: Totalment. També se feien a Espanya, no? El que s'anomenaven el chorizo western, perquè això és vera, que espagueti western és italià, però el chorizo western és...
8: Made in Spain.
7: Sí, sí, Joaquín Romero Marchén. Hi ha moltes figures també molt importants, i el cementeri d'Almeria, que no existia, perquè no existia, ho vàrem plantar per l'escena final, o la seqüència final del Buen, el Feo y el Malo, que és una de les millors seqüències de la història en bac majúscula de cinema, i no m'ho tremolen les mans per dir-ho. I bé, que de fet, com que està fet amb pedres i amb fustes i el propi cementeri i amb sovent i amb sotemps, es va enterrar. És a dir, va desaparèixer, i n'hi va haver també molt... Hi ha un documental molt xulo de com s'ha intentat recuperar, no?, tota aquesta...
8: Clar, perquè ara és un atractiu turístic, ara.
7: Clar, ara és turístic, quan el que era un desert.
8: És clar, a dir,
7: no estava enlloc, perquè és només terra i bé, en el final, ara sí que té tot aquest atractiu, com dèiem, perquè té tota aquesta mitologia, aquesta mística, aquesta iconografia que ens ha portat al cinema i, com dèiem, de la mà d'en Clint Eastwood, que amb Sin Perdón, amb aquesta melodia que escoltàvem, fa com un tancament. Jo crec que la millor manera de tancar un gènere és amb aquesta pel·lícula tan infinitament trista, perquè és com se posa el sol per una història, no una història només de història del guió d'aquesta pel·lícula, sinó tota una història, tota una narrativa dins el cinema, i com ell posa aquest final, no?, amb una pel·lícula increïble, amb en

0: veure-la i que te... Bé, no te pot donar igual, això, però els estrès me deixen una marca, una petjada de dir...
1: Perquè juga molt amb el sentiment, normalment hi ha el bo i el dolent, i t'ho marca molt, i tu odies el dolent i vas amb el bo. En aquest cas,
0: no n'hi ha.
1: Aconsegueix que el dolent te faci pena i que te girin els papers i que en un moment donat diguis, és que no eres dolent.
0: Són tot grisos. I sobretot, sobretot aquí, en Misty Rivera, és la més...
1: sensació, no?
0: És la més evidència. Sí. Totalment, el trio protagonista, no?, d'aquests nins en el principi de la història, amb aquesta tràgica... notícia, no?, i esdeveniment per un d'ells, i com queden marcats tots tres per sempre, de forma indeleble, les seves vides, és impressionant, com és la següent també, que jo també me va deixar, bé, me'n record, de quan me la va posar mon pare, i de com no li vaig poder agrair, perquè aquell dia, la nit que va acabar, ho diré, Million Dollar Baby.
1: Million Dollar Baby.
0: No hem de fer spoilers,
1: no hem de fer spoilers. És molt dura, és molt
0: però...
1: dura. No, veus, és una pel·li que no tornaria a veure.
0: No? Jo l'he vist un parell de vegades.
2: Jo... No. Vos ha quedat clar. Però,
0: sí, sí, no,
1: jo no vull passar tanta pena.
0: És que no hi ha vegades que dius, avui no m'estim, no, m'he de posar Million Dollar Baby.
1: M'estim més una pel·li d'acció, Misty River encara, o saps de Clint Eastwood quan t'ha fet d'actor i ha fet de dolent, bé, de dolent.
0: Sí, antiheroi, no? Harry el Sucio i tot això. Bé, ho entenc perfectament, però jo me'n record, tinc gravat el dia que havia vist pel dematí amb uns amics Requiem per un sueño, que és una altra pel·lícula que no recomanen veure-la si no estàs sencer, si no estàs en el millor dia de la teva vida. I vaig arribar a casa i li vaig contar a mon pare, he vist aquesta pel·lícula, m'ha deixat un cos, tio, que estic destrossat, tal, i me diu, bueno, és que no, n'hi ha pel·lis que fan això, tal, i va posar aquella mateixa nit Million Dollar Baby. Bé, jo vaig dir, quan va acabar...
1: Tres i mitja.
2: No em volies.
0: No vaig dir res. Vaig dir, bona nit, que sigui demà ja, no vull que sigui, que continuï aquí el dia, perquè me sentia tan miserable, és una barbaritat. Ara, s'ha de veure una vegada, encara que sigui, que dius, no
1: tens per veure-la. Jo ja he passat per aquest tràmit, però...
0: Però és una obra mestra que tothom ha de veure, perquè de veres que... És que més aquesta melodia...
1: No farem spoilers damunt sa vida d'una boxejadora i ahir li fa d'entrenador.
0: Exactament. I aquesta melodia que sentim també la va composar ell mateix, també, i és una meravella impressionant. I són pel·lis que transcendeixen ses lliçons de vida. És a dir, jo crec que... Dean Boyero, d'aquesta pel·lícula, que és la pel·lícula més trista que s'ha fet mai. I no només per la història, per final, no va, és només per l'atmosfera que té i la manera d'apropar-se als personatges i d'afrontar-ho tot.
1: I doncs, mira, tenim 3 minuts per no... acabem el programa. Anem a acabar-ho per amunt. Sempre tindrem en Antònia Font, no?, que va fer la seva particular cançó d'en Clint Eastwood, que l'escoltarem per sortir, per acabar. En què te quedes de Clint Eastwood? Així com... tenint en compte de que quedam orfes de les seves pel·lis.
0: Quedam orfes, però en concret crec que...
1: Orfes de noves pel·lis.
0: Sí, no, totalment, perquè sempre podem revisitar-les, d'un dels grans directors, anava a dir moderns, però és que dur dels 70 fent pel·lícules. A més, la primera anava sobre un locutor de ràdio, és a dir, que tenim aquesta germanor, no?
1: Tot està connectat sempre.
0: Sí. I quedam sense un dels directors moderns més clàssics que podem veure. El seu estil classicista absolut, que no és efectista, no és virtuós, sinó que és d'aquests directors que, com els directors clàssics, sabien que si poses la càmera allà és perquè la càmera ha d'estar allà. No fa res que no sigui semànticament correcte o el que demana la pròpia pel·lícula. I com dèiem, no, encara que sigui aquesta trilogia, no, de pel·lícules, que no són molt alegres, però bueno, que és Misty River, Million Dollar Baby i Gran Torino, que sé que m'has
1: mencionat la primera. Que tampoc és que sigui alegre, no, precisament.
0: No, però per això, podem pensar en altres pel·lícules, no? Mateu me deia Bird, és una pel·lícula, un biopic musical seu, de saxofonista Charles o Charlie Bird, a Nova York, ara que xerrem molt de biopics musicals, que sí que és un poc més celebratòria, no? També té una història dura, però encara que sigui només per escoltar jazz, se fa un poc més disfrutable en aquest cas, sobretot per en Mateu, que és un gran fan.
2: Bueno, idò... Bé, espero que... Bé, la setmana que ve seguirem xerrant d'altres temes de cinema. Un, mos apuntam aquest dels papes.
0: S'ha de tractar un dia. S'ha de tractar un dia.
2: Sí, i bueno, esperem que aquest home ara tingui uns anys, els que siguin, de jubilació, que ja li corresponen, 96.
0: Se'ls ha guanyat.
2: Sí. Ja està? Demà tornem?
1: I ara tu què faràs?
0: En concret...
1: Sí, en Clint Eastwood no sap què farà, però tu...

0: Tan clar.
1: Suposo que anirem al cinema aquesta hora. Bé, quan surti del treball, aquesta nit anirem al cinema.
2: Molt bé, bé, què faràs?
0: I de nosaltres tornen demà.
2: Nosaltres tornen demà, puntuals, a les 9, aquí, a la Gran Vida d'IP3 Ràdio.
0: Molt bé, i llavors deixam, i ja amb els serveis informatius, i fins demà.
2: Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Notícies de la sala de premsa del govern per començar. L'IBAVI obre la licitació de les obres de tres noves promocions d'habitatge públic a Eivissa, Llucmajor i Sencelles. Es tracta de projectes, s'ha informat avui, per construir habitatges de protecció a la promoció de Can Cantó a Eivissa. 48 habitatges previts, Llucmajor 23 habitatges previts i Sencelles 10 habitatges previts. La previsió, informa l'executiu, és iniciar les obres de les tres promocions enguany. D'altra banda, el Centre Balear de Ciberseguretat ofereix llicències de programari gratuïtes a les empreses que sol·licitin la seva auditoria abans del 12 de juny. El teixit empresarial balear pot accedir així a una eina gratuïta per avaluar el seu nivell de seguretat, detectar vulnerabilitats i rebre recomanacions pràctiques. Són dues de les notícies que ofereix avui el servei de premsa del govern de les Illes Balears en una jornada en què també és notícia que la Policia Nacional ha informat avui de la detenció fa unes setmanes de dos menors d'edat a Manacor que varen prendre fotos íntimes d'un altre menor del seu mòbil i varen difondre-les per internet. Això suposa els delictes de descobriment i revelació de secrets. No s'especifica, però, si l'edat d'aquests dos detinguts els fa imputables penalment o no. I avui al marge de creences religioses i afiliacions religioses és evident que és de notícia del dia l'inici de la visita del papa Lleó XIV a Espanya. De fet, ha arribat fa poc manco d'una hora, ho ha fet a l'aeroport Alfonso Suárez de Madrid. On ens arribava aquest so enregistrat per l'agència EFE a la seva sortida a la terminal d'arribades, on s'ha acostat a saludar juntament amb el rei Felip VI al públic que havia comparegut a rebre-lo. La capital espanyola, justament, el corresponsal d'IB3 s'ha entrevistat avui de matí també alguns joves illencs que s'han desplaçat a la capital a motiu de la visita del pontífex.
2: Ens hem preparat molt bé, fa molta estona que esperàvem un papa per aquí, feia molt d'any que no en venia cap. Tothom està superil·lusionat, trobem-nos amb el papa i amb altres joves, ens fa una il·lusió tremenda.
3: Jo el que espero és que hi hagi molt de joves. Ara mateix estava a les xarxes socials i he vist que hi havia molt de joves i és com hi ha un càntic. Aquí estan los jóvenes del Papa. Això me fa molta il·lusió.
1: Al marge d'aquestes reaccions, d'aquesta expectació, el més noticiable a hores d'ara quant a la visita de Lleó XIV és que aquest divendres l'Oficina de Comunicació del Vaticà ha confirmat que finalment es reunirà el pontífex amb víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església Espanyola. Això després que diverses entitats, associacions d'aquestes víctimes haguessin demanat aquesta trobada i haguessin denunciat les darreres hores que no s'havia produït una resposta a la seva petició. No s'ha informat, però, ni amb qui ni on es produirà aquesta trobada. D'altra banda, en la pròxima agenda, la pròxima activitat prevista a l'agència de la visita del Papa és la cerimònia de benvinguda que es farà al Palau Reial i on, en representació de les Illes Balears, hi haurà la presidenta de la comunitat, Margalida Proens. I acabarem aquest en recull de notícies de les 11 del matí d'IB3 Ràdio amb informació de servei. Tot just per recordar-vos que per prova automobilística està tancada fins poc d'haver les 2 del capvespre el trànsit de la carretera de Calvià a Establiments, això és fins a l'encreuament de la carretera que va d'Establiments a Puigpunyent, i també estan tancats 5 quilòmetres de la carretera d'Escap de Llà a Galilea, concretament des de l'altura del Castell de Sant Claret fins l'entrada al nucli Puigpunyentí. I estaran, com dèiem, fins prop de les 2 del capvespre, minut amb un minut avall, i el capvespre es repetiran els talls de la circulació, podeu saber-ne més a través del visor d'incidències de les carreteres del Consell de Mallorca. Fins aquí les notícies de les 11. IB3 Ràdio, més informació en una hora.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Hola a tots, jo sóc la Regina Cortés i això és No Venim a Manual, el programa per nens joves i famílies d'IV3 Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Avui arrencam aquesta primera hora amb continguts relacionats amb educació i criança. Avui parlarem sobre històries sorprenents, una proposta creada per un pare i el seu fill que després de rebre un diagnòstic de dislèxia i TDAH han apostat per un projecte que combina lectura fàcil, aventures, il·lustracions i música per apropar la lectura a tothom. També tindrem tertúlia avui sobre com ha evolucionat la nostra relació amb la intel·ligència artificial i també com hem anat modificant els usos que en fem. Tindrem representants de la generació Z, millennials, generació X i generació Alpha. I també tindrem un test d'una mare i una filla i farem un recull d'iniciatives d'educació, criança, divulgació i oci familiar. Esteu preparats? Idò, arrenca ja la primera hora de No Venim amb Manuel.

0: En els darrers anys, tant des de les escoles com des de moltes famílies, cada vegada hi ha més consciència sobre què és la dislèxia, una dificultat específica de l'aprenentatge que afecta principalment la lectura i l'escriptura i que pot fer que alguns nins i nines necessitin més temps o altres eines per llegir, escriure o seguir segons quins continguts. I precisament dins aquest àmbit, cada vegada també sentim més parlar de lectura fàcil, és a dir, d'adaptacions pensades perquè els textos siguin més accessibles i més fàcils de seguir. Si bé moltes famílies i entitats continuen reclamant més recursos i més materials en aquest sentit. Precisament, a partir d'aquesta idea, neix Històries Sorprenents, una proposta creada per un pare i el seu fill que, després de rebre un diagnòstic de dislèxia i TDAH, han apostat per un projecte que combina lectura fàcil, aventures, il·lustracions i música per apropar la lectura a més infants i que també s'ha destinat a recaptar fons per ajudar a la detecció precoç de les dificultats d'aprenentatge. Per parlar d'aquesta iniciativa, avui saludant via telefònica en Pedro García i en Noah, autors d'aquestes Històries Sorprenents. Bon dia, com estàu?
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos. Estem, la veritat és que molt bé i molt contents.
0: Molt bé. Bon dia, Noah, a tu també.
2: Bon dia.
0: Molt bé. Idò, Pedro, anem a començar parlant una miqueta amb tu. Conta'ns com va sorgir aquest projecte, és a dir, com va néixer la idea de crear Històries Sorprenents.
1: Doncs va sortir una miqueta quan ens van enterar, bueno, van detectar que el Noah tenia dislèxia. Això va ser a primària, la mare ja va detectar alguna coseta i els docents en primària, en primer i segon de primària, ja ens van donar un avís de que el Noah li passava alguna cosa. Tenia molt potencial, però encara li costava. I això va fer que nosaltres anéssim a una psicòloga infantil i amb aquesta psicòloga ens van fer un diagnòstic que va sortir que té, pues, dislèxia i TDA, no? Van encontrar a una associació que es diu AFDA Catalunya i ens van informar, recolzar una miqueta de què és tot això, no? Perquè, clar, nosaltres no teníem ni idea de lo que era el TDA ni la dislèxia, no? I gràcies a aquesta associació, que aquí a les Balears està TDA Menorca, que també estem una miqueta junts amb aquest projecte, ens informen, pues, que tenim que tindrà això, no? un diagnòstic, i aquest diagnòstic, pues, clar, el tenim que pagar, no? I vam veure que són cars, i per ajudar una miqueta a famílies que tenen una miqueta de dificultats, pues, van crear aquest llibre, no? Una miqueta, en principi, va sortir per recaudar fons per ajudar a famílies que no poden fer aquest diagnòstic, no? I aquest, bueno, aquesta idea les van traslladar a una editorial que es diu Adapta, que es van començar a donar una miqueta el projecte, no? El fer el llibre, i que esté una miqueta ja més avançat tot això, no?
0: Molt bé. Tu has comentat en entrevistes que vos han fet que arran d'aquest diagnòstic del teu fill tu també vares descobrir que tenies el mateix diagnòstic. Ara, que cada vegada hi ha més detecció de dificultats d'aprenentatge, és més freqüent veure com molts pares i mares reben també el seu propi diagnòstic després dels fills. I molts expliquen que això els ajuda a entendre moltes coses sobre ells mateixos i també començar a accedir a estratègies o recursos que els faciliten el dia a dia. Tu creus que també és important que s'entengui que determinades condicions o dificultats d'aprenentatge no són exclusives de la infantesa ni desapareixen amb els temps?
1: Sí, exactament. És a dir, la dislèxia és alguna cosa que tenim nosaltres, no? És com una persona és alta, és baixa, no? Té els ulls blaus. Pues la dislèxia és una cosa que és, no? És el que és la neurodivergència, no? És una manera de pensar, bueno, de funcionar diferent, simplement, no? I això és el que també té que pensar la gent, de que si el teu fill li diuen que té alguna dificultat, que no, que la gent ho agafi bé, tenir una dificultat que amb algunes adaptacions podent això, pues, sobreponer-la, no? I això vol dir que aquest nen, quan es faci gran, continuarà amb aquesta dificultat, no? Perquè el meu nen va passar això, que ell va tindre una dificultat i aquesta dificultat va mirar que jo també el tenia, no?
0: I per tant, després de la teva experiència, tant com a pare com de la teva pròpia vivència, què creus que és el més important a l'hora d'acompanyar un fill amb necessitat de suport educatiu? Què convé fomentar i què convé evitar?
1: Pues mira, lo que es fomentar, jo crec que primer és acompanyar-lo a l'hora de quan hi ha una dificultat, no? Perquè això normalment ho veuen docents, no? Pues fer-li cas, no? Portar-lo a algun centre psicològic que li facin un diagnòstic, això és molt important, perquè primer tenim que saber què li passa a aquest nen. No tot el diagnòstic a totes les persones funciona igual, no? I amb aquest diagnòstic els professionals, els docents, pues ja poden fer algun treball a classe, no? Depèn de què diagnòstic, pues, faran una cosa o una altra, i això fa que aquest nen pues, ja pugui seguir el ritme de la classe, pugui no sentir-se tan allunyat, no? El 80% del fracàs escolar és perquè no tenen aquestes ajudes, això també és molt important, i és fer un equip, no? Un equip entre la psicòloga, el centre i a casa, no? Això fa que aquest nen pues, el potencien molt, no? La lectura fàcil és una eina molt important perquè el nen normalment o nena no acaba de llegir bé. Clar, si no llegeixes bé no t'enteres i la lectura fàcil pues, fa això, no? Que puguis entendre's i llegir bé, no? I el que tindrien que evitar sobretot és no fer-li cas, no?
0: I per la gent que encara no conegui gairebé la lectura fàcil, explica'ns exactament què és, però també què no és la lectura fàcil, en què no ho hem de confondre.
1: Sí, la lectura fàcil és una manera clara i accessible de fer els textos, no? És més fàcil per llegir i per entendre tots els textos, no? Ja sigui el llenguatge, que sigui més clar, l'estructura, és una suport visual, com imatges, no? Que faci que aquests textos, pues, que els nens que tenen dificultat l'entendran molt bé, no? Això també és molt important. Això no vol dir que solament els nens amb dificultats o nouvinguts també siguin bé per a aquests, sinó també són textos que el poden llegir qualsevol nen, no? I això és el que nosaltres també estem una miqueta implantant o intentant que aquest projecte entri als centres, no?
0: Clar, és a dir, poden ajudar també aquesta lectura fàcil als infants que tinguin més dificultats de comprensió lectora, d'atenció.
1: Sí, exactament. Això fa que nens que a lo millor, perquè nosaltres veiem als centres que nens que no han pogut llegir un llibre, pues aquest llibre ho poden llegir, no? Això els recolzen molt. Ja es donen de que no són ells, sinó són els textos els que no poden llegir-lo, però que ells són capaços de llegir-lo i entendran tot els llibres, no? Això de la lectura fàcil és una cosa que la veritat és un suport molt gran, sobretot a l'hora de començar a llegir i tot això, no?
0: Molt bé, i d'ara volem parlar un poc més de les vostres històries, per això parlam amb en Noah. Noah, conta'ns un poquet quins llibres o històries heu creat fins ara i què contau en aquestes històries.
2: Pues hem creat tres històries que estan en aquest llibre, que són històries infantils que vam crear fent passeig per Pas de Cornellà.
0: I quins són un poquet els arguments?
2: Pues la primera és de dos personatges que es diuen Pere i Núria que hauran de fer front a una bruixa perquè pugui tornar l'aigua al seu poble. La segona és un ratolí que es diu Ivo, que farà tot el possible per curar la seva germana petita i s'enfrontarà a un bruixot per aconseguir-ho, amb l'ajuda d'un altre personatge que es diu Noah, com jo.
0: Ah, i la tercera?
2: I la tercera història és d'un cranc que es diu Pincites, que és un cranc de riu que va a buscar el personatge d'abans, que es diu com jo, Noah, per demanar-li ajuda perquè han robat un tresor.
0: Molt bé. I com ha estat l'experiència de crear aquest llibre juntament amb el teu pare? Conta'ns un poquet.
2: Pues molt bonica i m'ha agradat molt.
0: I què és el que més t'ha agradat de tot aquest procés?
2: Tot m'ha agradat per igual.
0: Tot t'ha agradat? I què ha resultat més fàcil i què ha estat una mica més complicat?
2: Pues lo més fàcil va ser inventar-les i lo més difícil és escriure-les.
0: Clar, aquesta part ja era una mica més complicada. Noa, pels nins i nines en els que a vegades els costa posar-se davant d'un llibre, els costa llegir. Què els diries per animar-los a llegir les vostres històries?
2: Jo els animo a llegir-los perquè troben tres contes molt divertits i molt i que els agradarà molt.
0: Molt bé, molta imaginació, no?
2: Sí.
0: Molt bé. Pedro, ara mateix com se pot accedir a aquests materials? Ja s'està començant a treballar amb ells a escoles o altres espais educatius?
1: Pues sí, mira, la veritat és que estem molt contents perquè s'està aquí, per exemple, aquí a Mallorca està també en biblioteques, en la biblioteca de Sineu també hi ha un exemplar i estem, pues, bueno, estem ara introduint-lo en escoles, aquí en, bueno, nosaltres som de Cornellà, de Catalunya i aquí en Catalunya hi ha molts centres que estan treballant. La veritat és que el professor, o sigui, el mestre d'educació especial amb la lectura fàcil i sobretot també als nens, no? Com quan comencen tercer i si quart de primària i comencen a llegir, pues són llibres que són per tots els nens, doncs nens que comencen o nens que tenen dificultats veuen que van al mateix ritme de la classe i això potencia molt aquests nens, no? És el que comenta el docent de d'educació especial. També les mestres de música, perquè hem fet unes cançons que tenien que a final de cada conte està la partitura, on qualsevol nen, amb qualsevol instrument, pues, poden tocar aquesta cançó. I la veritat és que ja li dic, estem molt, molt contents perquè veiem que estan a igual d'oportunitats i tenen molta confiança aquests alumnes que tenen la dificultat, no? També els nouvinguts, perquè hi ha nens que són de fora i al català o al castellà, perquè aquest llibre està en català i en castellà, pues poden dominar millor la llengua, no?
0: Ja per acabar, teniu noves històries o altres projectes pensats per un futur?
1: Sí, la veritat és que la estem terminant ja la segona part. Mm. En principi farem 5 llibres i el primer llibre, la veritat és que estem molt content. Aquest segon sortirà ara, el 2027. Tenim, bueno, un Instagram que es diu Històries Assombroses, on fiquem tota les nous llocs o les novetats que tenim del llibre, no? La veritat és que estem molt, molt contents, no? Es poden, si algú oient o vol tindre, en qualsevol llibreria o plataforma, perquè és una editorial, no? No és una autoedició, el poden trobar, no hi ha cap problema.
0: Molt bé, i de moltes gràcies per tota aquesta informació i enhorabona a tots dos per aquesta iniciativa.
1: Moltíssimes gràcies a tu i per convidar-nos.

0: para ti y también para ti, en Eroski te damos el calabacín verde granel a 1,69 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 10,95 euros kilo, el chuletón ternera balear al corte a 19,95 euros kilo y el hojaldre de manzana de 310 gramos a 3 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
3: I què fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
4: Aire, amb Joan Cabot, i IB3 Ràdio.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: Al Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.

0: En Obrim en Manual ja hem parlat moltes vegades de tecnologia, de pantalles i de com han evolucionat els nostres hàbits digitals. I en els darrers anys, des d'aquest mateix àmbit, també hem parlat sovint de la intel·ligència artificial i de com la veuen les diferents generacions. Però els canvis són tan ràpids que avui ens han proposat fer una revisió. Perquè fa tan sols un any ja s'associava a ciència-ficció, una idea de futur. Després va començar a aparèixer lligada a debats sobre el plagi de treballs, primer a universitats i després a instituts. I ara, molt poc temps, aquesta percepció ha anat canviant i la intel·ligència artificial ha passat a formar part del dia a dia de moltes persones i de totes les edats. L'usant per estudiar, per fer feina, per resoldre dubtes, per cercar idees o simplement per curiositat. I a més la tenim present constantment, ja sigui en vídeos a xarxes, quan editam una foto o fins i tot quan obrim qualsevol cercador. Davant d'aquest canvi tan ràpid, avui ens volem aturar a analitzar com ha evolucionat la nostra relació amb la intel·ligència artificial, com hem anat també modificant els usos que en fem i què ha canviat en nosaltres des que va entrar les nostres vides fa aproximadament uns 2 anys. Per fer-ho, comptàvem amb un grup de joves de la generació Z al principi de la vintena. Els saludant ja, tenim en Pau, na Carla, en Pablo, na Carlota, en Alfons, na Laura, en Jaume i na Len. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Que esteu preparats per parlar d'aquest tema?
2: Sí.
0: Sou molt usuaris de la IA.
2: Molt.
3: Un poc.
1: Sí.
0: Tenim una mica representants de tot tipus, no? Sí. Molt bé. Tenim també una representant millennial, Naraceli.
4: Hello.
0: Tu uses molt la IA o encara no tant?
4: Poquet.
0: Molt bé, tenim aquí... I tenim un pare i professor, que és en Javier, que crec que l'usa bastant, la IA.
5: Hola, sí, bastant.
0: Potser no sou els més representatius de la vostra generació, haureu de parlar de vosaltres i una miqueta del context.
5: Sí.
0: I també tenim en Joel, que és de l'any 2013, generació Alfa. Joel, tu uses molt la IA o no te deixen encara?
6: Ho intent.
0: Bé, anem a xerrar una miqueta a tots d'aquesta evolució en tan poc temps, no? Estan parlant de 2 anyets. Si penseu en uns anys enrere, abans que la intel·ligència artificial començés a usar-se com una eina habitual, a què sonava això d'intel·ligència artificial? Sonava a pel·li de ciència-ficció, Joel?
6: Sí, yo me acuerdo que la primera vez que oí hablar de ello fue en una peli, Yo Robot, me acuerdo, de Will Smith.
0: Sí.
6: Y nada, ciencia ficción del 2050, parecía.
0: Sí, no, como muy futurista, ¿no? Sí. Vosotros también teníeu esta sensación que fa uns anys y inteligencia artificial era como
1: sí.
0: Un robot, una peli así.
7: Ya me recuerdo la primera vez que vais a sentir esa palabra IA, va ser fa molts anys quan els videojocs deien inteligencia artificial mejorada de los NPCs y todo eso. Y después... Amb un parell d'anys, ja me'n recordo que el primer que vaig veure fet enviar era el vídeo que és d'en Will Smith menjant espaguetis, i ara ja seguia, un dia sense IA no se pot.
0: És impressionant. I recordeu la primera vegada, ara vos demanaré a representants, perquè els de Saseta són uns quants, la primera vegada que vareu fer servir una IA, per què la vareu usar, Joel? Te'n recordes?
6: A ver, jo diria que fue para una duda sobre un videojuego, creo.
0: Sí, i que te va aparèixer la resposta, te va sorprendre, no? Que tal ho va fer, sa IA?
6: Bueno, pues bien.
0: Sí, te va agradar. Molt bé. Amem, millennial?
8: Sí, jo crec que va ser per fer una cerca així que havia de cercar diverses coses per internet i vaig dir, vull un resum, i ho vaig cercar sa IA.
0: I què tal sa resposta?
8: Un bon resum.
0: Javier?
5: Jo la vaig emplear, crec que fa 4 anys... però no sabia què era IA. I era molt graciós perquè, com no, tema educatiu, era que tu posaves el nom d'un personatge famós i era com si xerrassis amb ell.
0: Ah.
5: I no sé, era un filòsof, no sé si en Sòcrates o un d'aquests, i efectivament tu xerraves amb ell i te contestava coses de
0: i te va agradar.
5: I vaig dir, uf, això què és? I clar, després ha evolucionat molt fins en el punt que ja ho pot fer tu.
0: Vinga, anem a testimonis ràpids de la generació Z, la primera vegada.
9: Jo no me acuerdo mucho, pero creo que fue para hacer un trabajo de lengua en, no sé si cuarto de la ESO o así, y no me gustó porque me agobiaba, porque me daba mucha información y no iba a lo que quería.
0: Tu no volies tanto.
9: Sí.
10: Bé, jo recordo que va ser el primer de batxiller i va ser en plan, perquè tothom estava xerrant ChatGPT, i jo, què és això?
0: Vaig a provar-ho.
10: Però sí, però no per res en concret.
0: A veure?
2: Jo crec que el mateix que una Carlota, per qualque treball de classe i tal, però vaig dir, escolta, això és massa professional perquè ho he escrit jo.
0: Canta massa, no? Molt bé. Idò, ara anem a parlar un poc de per què se usa, no? Dins la vostra generació, per què se usa la IA? Joel?
6: A ver, para trabajos del colegio, para que te haga los deberes, cosas así. Luego...
0: Però tu no, no?
6: No. Ah. Luego también de como psicólogo personal.
0: Ah, y, això en xerrarem.
6: Y como un Google.
0: I com un Google. Araceli?
8: Ho emprant per tot. És a dir, bé, jo no som tan representativa de la meva generació, però ja l'he vist emprar moltíssim per la feina, per fer una cerca, per contar-li els teus problemes, a veure què em penso, per tot. Per
0: cercar-te un viatge...
8: Sí, sí, cercant una segona opinió quan no els ha agradat els que els ha dit el metge.
0: S'està emprant com que es perd, no?
8: Sí, sí.
0: Javier?
5: Ja va venir una factura de llum que no s'entenia res, li vaig pujar i
0: ho vas entendre.
5: I m'ho va explicar de la seva manera, m'ho va explicar, però sí.
0: Per tot.
5: Per
0: moltes coses. Per molt. La generació Z l'emprau per tot, pràcticament, o no?
10: Sí. Una mica el que han dit, per feina, per fer treballs, li dones un prompt, te fa pràcticament el treball i després ho has de refer tu. I també jo, per exemple, ho utilitzo quan estic de viatge, per exemple, aquest estiu vaig anar a Praga i li vaig fer en plan, fes-me una llista de tots els millors restaurants, ara selecciona'm per preu i tal, i vaig menjar del que m'ha dit ChatGPT.
0: I va anar bé.
10: Sí.
0: Molt bé. A nivell acadèmic, amem, ara fèiem un pot de broma parlant, bé, broma, però és que anem un poc en sèrio, el tema de que te facis deures, que te facis treballs. Penseu que encara s'està emprant molt com a substitut, perquè te faci ses tasques, o ja se comença a veure més com una eina d'ajuda a l'aula. Ara xerrarem amb tu, Javier, com a professor. Joel, entre els nins d'ESO, feis feina amb els professors, a vegades en la IA, o la teniu com un recurs, en pla, el que era abans, Rincón del Vago, que això no sé si per aquí et sona.
6: Com una trampa i los profesores inventan como tenemos un truco para saber si lo has hecho o no, como para meter miedo, pero no saben. Pero sí, lo dicen.
0: D'acord.
6: A lo mejor es verdad, no lo sé.
0: No ho provis. Vosaltres, que sou més grans i estudiau formació professional, pensau, alerta amb el que deus també, ho empreu més perquè vos faci els deures o l'empreu ja com un element més integrat dins l'aula i fins i tot amb els professors?
3: Jo trobo que si per exemple tens un dia que no estàs molt inspirat, potser ser ja te pot donar una espècie de base. Això no significa
0: una ajudeta.
3: Això no significa que te faci els deures o te faci els treballs.
0: Però en general... L'empreu ja també com una eina del mestre, ho trobau o no?
11: Jo crec que per fer estructures i tal, quan estan molt perduts amb un treball, molt va molt bé. Però xerrant d'audiovisual, que és el que nosaltres estudiem, el ChatGPT està molt perdut. Molt, molt perdut.
7: Ara, mantenint el que deia Laura d'audiovisuals, crec que és molt important també la creació d'imatges. Jo l'emplei molt per crear imatges per referències de, pues, si estic fent un curtmetratge, pues, referències de com penses que se veurà la imatge o
0: el
7: plano.
0: Molt bé. Clar, vosaltres també teniu uns estudis que són que sempre molt la tecnologia, no? Per tant també és molt útil des d'aquest aspecte. Javier, una escola, un institut, sobretot un institut, una escola, són més petits. Els professors estan començant a emprar la IA amb els alumnes o la IA se veu com un enemic?
5: Amb els alumnes no s'està utilitzant. De cada pic més, els docents ho empleen per preparar el seu material. Això sí que, de fet, jo disfruto molt de posar a prova en els meus companys que potser no coneixen tant i els hi faig demostracions de lo poc que jo sé, no és que sigui... I més que res perquè se n'adonin de lo molt com es pot ajudar a la IA en l'educació.
0: Per preparar-vos. Però se veu un poc així com un enemic per estem a plagi
5: sí,
0: encara?
5: Sí, se veu com un enemic. Jo, per exemple, sí que els dic als alumnes coses com ho poden fer i no per resoldre, sinó per aprendre. I la veritat que hi ha unes possibilitats brutals. però encara no en som conscients.
0: Anem a la vida quotidiana una miqueta, bé, o totes les tasques que feis, en quina vos és més útil? Si ara haguéssiu de dir una gran utilitat de la IA, que vos venguin al cap, quina seria? A veure, qui en té alguna?
11: Jo, per cuinar. Quan tinc poc menjar a casa meva, li dic, tinc això, això, això...
0: Combinacions possibles.
11: Fem algo. I va superbé.
0: Molt bé. Tu, Carla, per què sols emprar la IA?
12: Pues, quasi no l'emprec, pràcticament jo. Així que, a lo millor, per demanar-li alguna dubte o alguna que no entenc.
0: Més en coses acadèmiques, en el teu cas. Molt bé. Vinga, anem a tasques que abans fèieu sense IA i que ara ja no sou capaços sense, de fer-les sense ella. Teniu algun exemple?
5: Jo en tinc un, perdona, que crec que encara o no se sap o quan te'ls diguen els meus companys, i és que tu pots fer una foto a un treball d'un alumne fet a mà, si té bona lletra, foto, pujada, i t'ajuda a corregir aquell document.
0: Ajudar a corregir.
5: I jo crec que això pot crear un antes i un després a l'educació, no?
13: Per jo és tema de la recerca d'informació. Així com abans cercava una cosa a Google o a qualsevol navegador i anava com juntant les peces, ara mateix jo el que faig és demanar-li directament a la IA. I vaig com a...
0: Costa molt tornar a Google a fer les recerques més complicades, no?
13: Sí.
0: I que si no has posat aquella paraula o no t'entén, perquè si hi ha faltes i de tot, i t'entén igualment, no? És igual, no?
10: Sí. A més que encara que ho cerquis a Google, ara per defecte te surt.
0: I
13: sí.
10: IA, i és com que, d'acord, em pregressia.
0: I anem en el tema de, com ha evolucionat, el tema d'explicar-li coses personals, demanar consells. Ho feis molt, en general, els joves? No fa falta que vos banyeu vosaltres, sinó en general penseu que s'usa molt?
13: Jo crec que sí. De fet, mon pare és psicòleg i sí que ho xerro molt amb ell. Hi ha molta gent que l'emplea com a una guia per entendre situacions emocionals que no acaben d'entendre, per resoldre, a lo millor, dubtes molt més simples, és a dir, no xerrant com de persones a lo millor més grans, però sí que és vera que si, per exemple, jo personalment ho he fet, he tingut un mal dia o duc una mala setmana i vull com un pot d'ajuda, un pot de feedback o saber si realment m'està passant alguna cosa més greu o menys, jo sí que li he xerrat directament a CIA per saber si, per exemple, a lo millor necessitaria ajuda d'un terapeuta.
0: I quina opinió teniu de que se faci aquestos de la IA?
6: A ver, yo sí que he visto que muchos jóvenes lo usan, yo que sé, han discutido con un amigo y quieren saber si cómo deberían reaccionar. Pues a ver, tú le cuentas a la IA tu opinión, tu parte, cómo la has visto tú, pero luego está la parte del otro. Y claro, si solo le cuentas tu parte, va a pensar lo mismo que tú y te va a decir lo que quieres oír tú realmente. O sea, básicamente... Es como un
0: reforzador del
6: sí,
0: que tú...
6: Sí, realmente muchas veces hace la pelota. Me acuerdo una vez con mi hermano que nos pusimos a cantar y nos dijo, muy bien, muy bien. Y luego le decíamos, dinos la verdad, era una, que nos dijo de todo.
0: Clar, a vegades li hem de demanar també sobre demanar i que sigui objectiu. Què pensau els altres d'aquest ús com a... quasi com a amic de vegades o com a psicòleg que se fa de ser i algú vol manifestar alguna opinió?
3: Jo trobo que hauríem de fer-ho com a darrera opció. Crec que si tens una bona família i uns bons amics, jo crec que primer s'hauria de consultar amb els teus familiars, tal, els teus amics, el teu feedback, perquè t'ho coneixen més, i el que ha dit ell antes també.
0: Li falta context, no?
3: Claro, sí.
8: De fet, jo crec que, bé, vaig molt en la línia de lo que s'està dient per aquí, no? Fa un pas de cambra d'eco. Ella te repeteix un pas el que tu li dius i, a més, hem de tenir en compte de que la intel·ligència artificial se nutreix d'internet i també de com l'han dissenyada. Per tant, quan la intel·ligència artificial no està dissenyada per aquesta funció... realment no té les eines per donar-te la retroalimentació que tu has de menester. I el que farà serà magnificar les creences populars que tinguem tots, ja no només el que tu li dius, sinó el que troba per internet. Per exemple, i si els humans pecam de qualsevol tipus de prejudici, la intel·ligència la intel·ligència artificial el reflectirà també.
0: Clar, és que agafa el que troba per internet, i a internet hi ha molta informació.
6: Muchas veces tú, por ejemplo, no te has leído un libro y le preguntas sobre el libro y yo me lo leí y fallaba más con una escopeta de feria, se equivocaba el nombre, yo le puse un nombre rarísimo y se lo creyó.
0: Sempre té respostes. Moltes, sí. No ho sé, no l'empre gaire. Clar, per tant, seria interessant, si parlant de sus intel·ligència artificial, que li demanem sobre coses que realment nosaltres en tenim cert coneixement, perquè és un perill demanar-li sobre coses que tu no en tens ni idea, o el manco agafar-lo com a darrera font. Sí. Potser pot dir una font intermitja.
10: Sí, porque, a ver, si tú preguntas a la gente que más o menos controla la IA, siempre te van a decir que para usar bien la IA tienes que utilizar prompts, que es lo que tú le dices a la IA, no es solo hacerle una pregunta, es elaborar bien la pregunta, y cuando más información le des en esa pregunta, más estructura y más está, mejor trabajará la IA. Si tú le haces una pregunta al aire, pues te responderá probablemente de forma vaga, por muy larga que sea la
0: però
10: resposta.
0: Però potser convé després sempre contrastar el que ens diu, no? O tenir un mínim nosaltres d'informació.
5: Sí, jo crec que és important. El que passa que ara ja n'hi ha una, per exemple, de part de Google, que ja ve en Sopac, que de lo que tu li puges, del document que tu li puges, que se suposa que ja ell a partir d'aquí te crea vídeo, te crea àudio, vosaltres que estudieu audiovisuals, te crea una infografia i t'ho fa amb un marge bastant bo, perquè és en funció del que tu li has dit. Clar, juga a moltes bandes i d'una manera exponencial, no?
0: Clar, va canviant en molt poc temps, també, i també hem de dir que tampoc són iguals moltes vegades les de pagament, que les que no són de pagament, no? Anem a dir què penseu que no funciona de vegades de seguir. Això també, ara que teniu més experiència, què penseu que, ara dèiem, aquesta, això de que s'inventa coses de vegades, no? En què penseu de vegades que encara no funciona massa bé? Amem? O funciona en tot? Amem, Araceli?
8: Jo crec que per dades concretes, però és mentida, però molt de pic s'inventa coses. I realment, per disseny, te donarà una resposta sempre. Per tant,
0: si no la sap, se l'inventarà.
8: Sí.
0: Més opinions? En què no, en què falla?
6: A ver, yo creo que más que lo que fallamos nosotros, en realidad. O sea, claro, tú pretendes que él te dé la respuesta y claro, a ver, siempre te la va a dar. El problema es que muchas veces miente y claro, tú tienes que hacer una pregunta de algo que tú sabes, claro, tener un pensamiento crítico, ser una persona culta, porque si no, cualquier cosa que te diga, pues te lo vas a creer todo. Yo tengo algunos compañeros, no diré nombres, que no se leen, por ejemplo, el libro de lectura y me dicen, he puesto tal, y me sueltan y me hablan de un capitán de un barco y la historia va de un desierto, pues claro.
0: D'acord, sí, sí. És a dir, que han d'estar preparats per usar-la, esteu d'acord?
10: Sí, totalment.
0: Vinga, una pregunta que també hem de fer és com tractar amb nosaltres, si això ha canviat? És a dir, ens han tornat més, potser, autoritaris amb ella? O la tenim més com un amic? O això? O va depèn de la persona? Mem, Pau, tu què trobes?
13: Jo personalment, sempre que l'empleo, és com una qüestió més personal, però jo sempre dono les gràcies.
0: O sempre per si algun dia hi ha una revolució de les IAs, no?
13: És a dir, per res del món, és per aquest motiu. Ho faig més per una qüestió de que, és a dir, soc humà i tinc compassió i tinc empatia, i és una cosa que, és a dir, jo soc conscient, exacte, soc conscient que sa màquina no li té cap efecte, li és completament igual, però sent que si comencem a perdre aquestes coses tan senzilles amb una intel·ligència artificial, no crec que ho perdrem entre tots, però és a dir, sent que és un mínim.
0: Que després pots esperar el mateix amb un amic, no? Que li xerris malament i te tracti bé i te donis les gràcies i estigui sempre disponible, no?
7: Jo segueixo un poc la línia amb Pau, sempre de salut, quan començam un xat nou, i sempre li demano les coses sense imperatiu, sempre li deia, me pots cercar o no, busca-me esto. I jo és que vaig veure el meme aquest de, no, este no lo mates, que me daba la gracia sense GPT.
0: I per aquí, Laura, mem.
11: Jo també li xerro molt bé.
0: Tothom li xerra molt bé a sa IA.
13: Jo no.
0: Jo
13: li xerro molt malament.
0: Molt poc representatius.
7: No, Laura li posa nom i tot.
10: Jo vaig una mica a Sant Revés que en Pau en el principi, era com que sí, que li tenia bon dia i moltes gràcies. I vaig arribar a un punt que vaig dir, no m'agrada estar com humanitzant una IA, perquè en el final és una eina i no m'agradava com estar humanitzant-la i tampoc és que li digui res feo, però corregeix-me això. Punt.
0: I tu, Carlota, tu que t'enfades amb ella? Quan te diu respostes falses. No, està
9: bé. Com un buscador normal. O sea, és un buscador com qualsevol altre, però molt complet, molt organitzat i te da tot molt tècnic i és genial, però no, jo li digo... Búscame esto, tal.
7: El dia que se rebel·len aniran a por ti.
9: Sí, bueno.
10: Serem els primers.
2: Jo sí que soc bastant de passar-me esto, i quan m'han passat malament li dic...
0: Malament?
5: No t'enteràs.
2: No tenen ni idea. Me'n vaig un altre
10: dia. Resumeixo més.
0: Amem, hem vist que ha canviat un poc el tracte, però sobre nosaltres mateixos, és a dir, ens han tornat més impacients, ho heu dit ara, penseu que també ha fet que tinguem més necessitat de... verificar sempre la informació, que dubtem més del nostre criteri, anar molt a si hi ha a confirmar si hem fet bé una cosa, si tenim bé una informació. Sí? Sí? Per aquí fan que sí? Sí, no?
3: Bueno, jo faig al revés. Primer consulta la IA i després per verificar vaig a Google a cercar aquella pàgina.
6: Hay que dudar de la IA, no de nosotros. Hay que dudar más de la IA que d'altra cosa.
0: No, això és interessant, no? Perquè abans era primer Google, després IA, i ara ja la gent comença a fer IA i després a verificar si és cert a Google.
8: Em pareix molt curiós això, perquè les formacions sobre IA, que ara estan super in en el sector tecnològic, te proposen molt de pic que empris primer la IA i després miris com ho pot polir i tal, però sempre és la IA primero.
0: No, però no com a últim
8: no,
0: font.
8: No, sempre ha de passar pel filtre humà.
0: Interessant.
5: Allò m'agrada molt, és provar per provar, no? Què diria aquí, si ja no sé què, o una situació que s'ha donat, després veure-ho allà i veure si realment ha estat així o no. I he de dir que no sempre és així, no?
0: L'he posat a prova de vegades?
9: Sí.
0: Sí? I què tal?
6: Mal, fatal. Me dice, para un momento estoy cansado, me dice. Le empiezo a hacer bromas. Le empiezo a hacer bromas y ironías.
0: Però tu no havies dit que no l'usaves,
6: eh? Bueno, alguna vez.
0: Bé, ens queda un darrer aspecte a tractar, que és el tema de s'inspiració, no? Molta gent diu que empra la IA per inspirar-se. Penseu que això ens pot afectar que siguem menys creatius? És a dir, que quan un deixa d'emprar diríem un múscul, per exemple, s'atrofia en certa forma, no? I doncs si deixam de crear i sempre anam com a primer recurs a la IA, això ens pot afectar? Quina opinió teniu vosaltres?
13: Depèn de com l'emplees en aquest sentit. És a dir, si tu l'emplees per que te doni com a ja coses creatives fetes, aquí sí que pots arribar a un problema. Però si tu li demanes informació per tu ser més creatiu i com a més eficaç, aquí sí que troc que és donar-li un bon ús. Però s'ha de distingir molt bé en quan nos està donant ja coses fetes i en quan nos està donant coses per nosaltres fer coses.
0: Interessant, molt interessant. Estau d'acord, no?
11: Sí, jo com ha dit en Pau, jo crec que és una bona eina per desenvolupar una idea que tinguis o aportar més informació en aquesta idea.
0: Ens pot ajudar a ser més eficients, no? També. Molt bé, idò, vinga, anem a conclusions. Eh? Hem evolucionat bastant, amb el que fa sus dia, uns la tractàvem molt bé en el principi, després no tant, hem après una mica com usar-la, hem vist que pot ser, no hauria de ser la font definitiva, sinó una transició. Anem a acabar amb consells pràctics. Vinga, anau pensant tots ràpidament, consells pràctics basats en la vostra experiència, ara que ja sou... Bé, ja teniu un A2, un B1 en IA, podríem dir. Quin consell donaríeu ara a la gent que ens escolta? I també mencionau-me a partir de quina edat o quan se pot començar a utilitzar. Un mix, vinga, començant per aquí.
7: Bé, jo crec que no ens hem de basar 100% mai en la IA. Sempre hem de tenir la nostra creativitat o el nostre criteri per davant, perquè el que hem xerrat ara que a vegades falla.
0: Molt bé. Més consells i també, si voleu afegir, a partir de quan la podríem usar.
3: Sí, jo defendria que la IA és una ajuda i no una substitució.
0: Ajuda i no? Molt bé, molt interessant. Carla, tu a partir de quina edat creus que se podria emprar o que ha de tenir la persona per poder emprar-la?
12: Pues jo crec que ser una persona ja, pues, de lo millor de 20, de 8 anys, perquè te pot dir moltes coses i depèn de la persona, pues, no sabràs si és cert, si és mentira.
0: D'acord. Laura, consells?
11: Que fa molt la pilota i que han d'anar alerta.
0: Que fa molt la pilota i que han d'anar alerta.
9: Bueno, yo creo que es difícil no usarla. O sea, tampoco...
0: Es que está a totes bandes.
9: Claro, y aparte porque es una herramienta súper buena, si lo piensas. O sea, objetivamente es un buscador que te está dando todas las herramientas. Además te dice de dónde lo saca, te lo ordena, te lo acaba de completar. Si tú le das ya cosas hechas, te lo acaba de completar. Entonces yo por ejemplo, lo hago al revés que Alfons. Yo primero lo hago yo y luego se lo doy para que lo acabe de completar y lo acabe de pulir. Entonces claro. Yo lo utilizaría más así.
0: Clar, perquè tu també tens coneixement perquè ja ho has fet primer. Per tant, pots validar si aquella informació que tu dones és correcta o no.
10: Jo, respecte a l'edat per començar a usar CIA, jo crec que és impossible no emprar-la abans dels 18, perquè s'està implementant moltes a les escoles i perquè els nins o els adolescents arribaran allà. El que sí que crec que és important és que fins a certa edat, pot ser mitjans d'ESO o una cosa així, tratar de no utilitzar-s'hi a les escoles i que aprenguin a fer les coses de forma autònoma i que després ja aprenguin a utilitzar-s'hi per les coses.
13: Jo no sabria dir una edat específica perquè sent que és molt incontrolable qui ho farà i qui no, però el que, no sé, un consell que podria donar és llegiu molt de llibres, és a dir, llegiu molt...
0: Tenir cultura, no?
13: I teniu cultura abans de... d'assegurar-nos abans de creure-nos tot el que se nos passa, ja sigui, ja no només seguir, és a dir, notícies, articles, qualsevol cosa, perquè el que ens falta realment no és saber com controlar seguir, sinó criteri propi per saber com l'hem d'emplear millor.
0: Molt interessant.
2: Sí, va un poc en consonància el que ha dit en Pau, primer has de tenir criteri propi i després emprar-la perquè no... O sea, no és una eina que te faci la base de les coses que pots aconseguir amb elles, sinó que l'has de complementar amb altres eines.
0: Molt bé. Vinga, Joel, i després Araceli i Javier, vinga.
6: A ver, para empezar, cuando le pides cosas, no creértelo y tener pensamiento crítico, lo que han estado diciendo, ser una persona culta. Y luego, por ejemplo, si le pides hacer un resumen o que te haga un esquema, pues primero lo tienes que saber hacer tú para saber si está bien hecho. Y luego que en los colegios no se prohíba, porque al final se consigue el efecto contrario, que sea algo como que incitan a hacer de esa manera y que se use más algo como menos fraude y más como una ayuda, porque puede ir muy bien, puede ser un profesor de repaso prácticamente.
0: Molt bé, interessant. Araceli?
8: Bé, el futur ja està aquí, seria... És aquí i no podem tirar cap enrere, per tant, posar-hi resistència no servirà per res. El més important, jo crec que el millor consell seria aprofitar totes les eines que tingueu per aprendre a emprar-la bé, entendre realment com funciona i fer un canvi de mentalitat per emprar-la correctament. És una eina superpotent, però nosaltres som els que l'hem d'emprar, no ella nosaltres.
0: Molt bé, i acabem amb tu, Javier. No,
5: totalment.
0: Tu has llevat tot, t'ha deixat més difícil per tu.
5: Jo l'únic que volia afegir és que el dia que vaig canviar de pare va ser quan li vaig demanar que com me veia, no? Per totes les cerques que havia fet, i clar, te dona una visió...
0: Va treure un perfil de com eres.
5: Va treure un perfil que vaig dir, uf, aquí he d'analitzar. Però clar, segons el que li has demanat i el que tu pretens, no?
0: Sí, molt clar. Bé. Idò, una conversa molt interessant. D'aquí 2 anys tornarem a fer una revisió i a menys com tractar Macià, que m'ha pres i en què funciona.
6: Si és que ja vamos,
0: a esos 2 anys. Home, no siguis negatiu. Teniu temps per començar a tractar-la bé. Nosaltres fem ara una petita pausa i seguim amb més continguts.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
3: Tentol!
4: Tentol!
2: Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: Ja sabeu que no venim amb manual, ens agrada molt jugar, ens agrada fer test, mesclar generacions, i per això avui què farem? Idò, avui farem un test a una mare i una filla. Avui ens acompanyen na Núria i na Maia. Com estàu?
7: Muy bien.
8: Molt bé.
6: Què sabeu de que vos farem el test?
7: No,
6: et sorprendre.
7: Estàs un poc nerviosa, sí.
6: Sí. Idò, resulta que és un test per veure si coneixeu bé a l'altre, si coneixeu els seus gustos o no, a menys si avui descobrim alguna sorpresa.
7: Sí, segur.
6: Que esteu preparades?
7: Sí.
6: Vinga, amem. Primer farem unes preguntes ràpides de qui és més... Jo diré una situació i vosaltres heu de contestar jo o ella.
7: Vale.
6: Sí, preparades? Vinga, amem si coincidiu. Primera pregunta, qui dorm més?
7: Jo.
8: Ella sí.
6: Heu coincidit. Qui té pitjor despertar de matí?
8: Jo.
7: Ella.
6: Sí, tu t'enfades més, Núria.
7: Sí, mucho.
6: Qui menja més ràpid un tros de pastís?
7: Jo.
8: Ella.
6: Vas ràpida.
7: Sí.
6: Qui s'enfada més quan perd un joc?
7: Ella.
8: Jo.
6: Tu tens
8: no.
6: Mal...
8: No. No, tu t'enfades més.
7: No, no.
6: Sí. No ho sabem aquí, eh? Hi ha una mica... Qui diu més vegades, ara vaig...
7: Jo.
8: Ella.
6: I després no va, no?
7: No, nunca.
6: No sé per què, però quasi sempre són els adolescents els que fallen, eh? Nins i adolescents. Pregunta important. Qui canta pitjor a la dutxa?
7: Ella.
8: Jo.
6: Cantes ella. Molt.
7: Sí.
6: Què cantes? No sé l'indion.
7: Lo que sea, però muy mal.
6: I qui deixa més coses desordenades per casa?
7: Ella.
6: Aquesta també la solen guanyar els adolescents. Sí. Qui té més paciència?
8: Jo.
7: No.
6: Sí?
8: Jo.
6: No. Ui, aquí hi ha desacord. Cada les dues, eh? I, darrera pregunta, qui conta els acudits més dolents? Acudits. Xistes.
7: Jo.
6: No, no. Cap de les dues sou molt bones, o no?
7: No.
6: Bé, no vols demanarem que fou un acudit, per si acaso, no? Bé, anem a la segona part del joc. Ara jo faré una pregunta sobre l'altre. Una contestarà i després l'altre dirà si ha encertat o no. Preparades?
7: Vale.
6: Vinga, primera pregunta. Maia, quin és el color que més li agrada a ta mare?
7: Taronja.
6: Taronja, correcte. Sí?
7: Sí.
6: I quin és el color que més li agrada a na Maia?

0: S'assembla, s'assembla. Sí. La donant per bona també. Pregunta complicada. Quina és la pel·lícula que més li agrada a ta mare, Maya? Ai, ai, ai. Segur que serà alguna històrica.
1: És que jo crec que ni ella ho sap.
0: Tu ho saps?
2: No, no tengo ninguna... No.
0: I a la inversa?
2: Tampoc.
1: Bueno, sí que compartim una i és Avatar.
2: Sí, sí.
0: Ah, mira, molt bé.
2: Sí,
0: i a damunt la compartiu.
2: Sí, sí, sí,
0: bé,
2: sí,
0: bé,
2: sí, és veritat.
0: Vinga, i ara sí acabem el test amb una pregunta important. Maya, quin creus que és el pla preferit per fer amb tu, per fer juntes? El que més li agrada fer amb tu, ta mare?
1: Jo crec que amb bastant jo ja li basta, però jo crec que anar a la platja...
0: Què tal,
2: sí.
0: Núria?
2: Sí, sí, nos encanta. Sí.
0: I què més li agrada fer a Maya amb tu? Què és el que més li agrada?
2: Dibujar o qualsevol manualitat.
0: Molt bé. Estàs d'acord, Maya?
1: Sí.
0: Vos agrada tot?
1: Sí.
0: Ho tret un 100%. Ah, només ha fallat una mica això dels acudits i d'aquí tenia més paciència, però sí. La resta teniu compatibilitat 100%. Estau contentes?
1: Sí, mucho.
0: Ha sortit bé aquest test?
2: Sí, ha sortit.
0: I doncs la propera vegada el posarem més difícil.
2: Vinga, va.
0: Vinga. Adéu.

0: I ara arriba el nostre recull d'iniciatives d'educació, criança, propostes divulgatives i oci familiar. Començant parlant d'un taller sobre primers auxilis pediàtrics. Ens ho explica Vanessa Ojeda, dinamitzadora de l'Espai Comunitari Intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu.
1: Bon dia. A les famílies ens preocupa com actuar quan els nostres fills i filles pateixen una caiguda, se fan ferides, se cremen o fan mala via. Per això, des de l'Espai Comunitari Intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu, en col·laboració amb el Centre de Salut d'Arquitecte Benassa, han preparat un taller de primers auxilis pediàtrics. Es durà a terme el proper dimecres, dia 10, a les 5 de l'hora baixa a la Fundació Sant Joan de Déu. Us podeu inscriure enviant-nos un correu a serveissocialsmallorca.espaifamilia@sjd.es. Us hi esperam.
0: Continuem parlant sobre beques per a estudiants en necessitat de suport educatiu, concretament en el cas dels alumnes en TDAH. Ens informen des de l'associació TDAH Mallorca.
2: Hola, des de l'Associació de Persones amb TDAH de Mallorca hem elaborat un post per explicar com se poden demanar les beques NESE per infants amb TDAH i també una informació de com se pot demanar certificat de discapacitat. Podeu trobar aquesta informació a la nostra web tdamallorca.org o a Instagram estil TDAH. A més, si teniu informació que pugui complementar el que nosaltres hem fet, vos ho agrairíem. Gràcies.
0: I seguim amb propostes juvenils, la nit de l'art jove. Ens ho conta na Caterina Rosselló, dinamitzadora del Casal de Joves de Santa Maria.
3: La nit de l'art jove és una iniciativa impulsada per joves de Santa Maria vinculades a la cultura, a l'art, i des de fa 2 anys ho organitzem des del Casal de Joves. Les artistes s'apunten a través d'un formulari i ens especifiquen el seu talent. Enguany, la nit de l'art jove es celebra dia 31 de juliol i és aquí on totes les joves tenen l'oportunitat de mostrar el seu talent a la plaça de la Vila.
0: I acabem amb una proposta familiar, una mostra de clown. Ens ho explica Nelida, que forma part d'Educar Clown. Escoltau.
4: Hola, os vengo a proponer un superplan familiar que además es solidario. El próximo 12 de junio, a las 20 horas, se va a celebrar la 7ª muestra de la Escuela de Clown de la Asociación Educa Clown, donde, en el Casal Carisa, en Sonsardina. La entrada será mediante un donativo voluntario para poder apoyar la labor social de Educa Clown. Además, una oportunidad para descubrir el trabajo, la creatividad y el crecimiento de los alumnos que han recibido clases con Eduardo Mayante. Seguro va a ser una noche llena de emoción, juego y arte.
0: Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Nosaltres ara donem pas als nostres companys informatius i ens preparam per la segona hora de programa amb molta participació infantil i juvenil i avui en continguts relacionats amb ciència i tecnologia.

0: Bon dia. Darrera hora de la participació balear amb motiu de l'inici de la visita del cap de l'Església Catòlica, el Papa Lleó XIV, a Espanya. En declaracions de fa uns minuts als informatius d'IV3 Ràdio, a la bisbe de Menorca, Gerard Villalonga, que també és a la capital espanyola amb motiu d'aquesta visita papal, ha explicat que ha viatjat amb un grup de joves menorquins que avui cap vespre participaran d'una pregària i de la missa de demà.
1: Tots sou amb mi amb el Papa. Hi ha una representació de joves. A Catalunya hi haurà també una representació de gent adulta, però la veritat és que jo veig que no vaig tot sol, que tota Menorca, vull dir, és en jo.
0: I a hores d'ara el Papa participa d'una cerimònia de benvinguda al Palau Reial, que és la residència oficial del cap de l'Estat, el rei Felip VI. És una cerimònia en què participa en representació de les Illes Balears la presidenta de la comunitat, Margalida Proença. En sortir de Roma i en declaracions als periodistes que l'han acompanyat en l'avió, el pontífex ha parlat del paper dels joves en el cristianisme catòlic, declaracions recollides per Ràdio Televisió Espanyola.
2: Sobre todo quiero subrayar la presencia de los jóvenes. Me parece que de lo que me han informado habrá un buen número de jóvenes con su entusiasmo.
0: El Papa Lleó XIV ha explicat que aprofitarà la seva visita a Espanya per reunir-se amb víctimes d'abús sexual per part de membres de l'Església Catòlica a l'Estat espanyol. N'ha informat aquest divendres, ja n'havia informat l'oficina de premsa del Vaticà, després que diverses associacions de víctimes s'haguessin queixat que no havien obtingut resposta de Roma a la seva petició d'una trobada amb el pontífex. I la Policia Nacional ha confirmat que els dos menors d'edat detinguts a Manacor per difondre imatges íntimes d'un altre jove menor d'edat són imputables per edat, per tant, majors de 14 anys, motiu pel qual passen a disposició de la Fiscalia de Menors. La denúncia la va fer la víctima d'aquesta difusió d'imatges privades al principi del mes de maig, el que han fet encaixa en els delictes de descobriment i revelació, volem dir, de secrets. Els dos detinguts varen demanar el mòbil de la víctima mentre estaven a una festa i varen aconseguir el codi per desbloquejar el telèfon i accedir així a una carpeta privada amb les imatges difoses il·legalment. I de les notícies, del recull de notícies de la sala de premsa del govern d'avui, destaca que finalment el govern destina 300.000 euros en ajudes per impulsar la neteja de torrents en explotacions agràries i ramaderes. Entre els treballs subvencionables s'inclouen tasques de desbrossament i neteja, retirada de residus, eliminació d'espècies invasores, revegetació i reconstrucció de marges de pedra en sec. Així mateix, l'IBAVI ha obert la licitació de les obres de tres noves promocions d'habitatge públic a Eivissa, Can Cantó, amb 48 habitatges prohibits, també a Llucmajor amb 23 i a Sencelles amb 10. I acabarem fent el ressò del balanç que ha fet el Consell de Mallorca de l'ús de les xarxes de 7 refugis de l'administració insular. Han estat 1.305 usuaris més enguany que l'any passat entre els mesos de març i maig, això sigui el 17% escolars de diferents centres educatius. En qualsevol cas, destaca la pujada d'usuaris del mes de juny amb un 29% més enguany. Els refugis que han acaparat més visitants han estat els de Tossalsbers, amb 3.085 usuaris, i Sonamé, amb 3.753. Fins aquí les notícies de les 12 del migdia d'IV3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin la 1. Fins després.
3: Més informació a ivetresnoticies.com.

Continuem en la segona hora de No Venim a Manual. Avui tindrem molta participació infantil i juvenil i continguts relacionats amb ciència i tecnologia. Començarem amb l'entrevista a alumnes de primer d'ESO que s'han convertit en divulgadors científics a través del projecte Ciència Inclusiva en Acció. També tindrem plans i recomanacions enviades pels infants i acabarem, atenció, amb un taller que consistirà en un viatge per la història de la tecnologia. Preparats? Idò, arrenca ja la segona hora de No Venim a Manual.

0: coneixerem una experiència que ha convertit alumnes de primer d'ESO en divulgadors científics. Per això ens visiten en el programa Néstor Martínez, que és professora de Ciències i coordinadora del programa científic del Col·legi Sant Josep Obrer. Bon dia, Esther, com estàs?
1: Bon dia, molt bé, moltes gràcies per ser convidada.
0: I vens molt ben acompanyada perquè vens amb 5 alumnes de primer d'ESO.
1: Exactament.
0: Exacte, tenim en Adriana, hola.
2: Hola.
0: Dayan.
3: Hola.
0: Shooting.
4: Hola.
0: Àfrica.
5: Hola.
0: I na Mercè, que ja la coneixem, que és tertuliana de No Venim en Manual. I tots ells han participat en el projecte Ciència Inclusiva en Acció, que és una iniciativa impulsada per la Conselleria d'Educació per acostar la ciència en els infants i joves d'una manera pràctica i oberta a tothom. Han fet experiments durant aquest curs, han compartit experiències amb altres centres, han dut la ciència, també molt important, en el carrer, i fins i tot han presentat els seus experiments a la Universitat de les Illes Balears. Avui ens heu d'explicar com heu viscut aquesta aventura científica, d'acord?
2: Sí.
0: Sí? Molt bé. I doncs començarem parlant una miqueta amb n'Esther. Explica'ns un poquet, Esther, com vos vareu animar a participar a Ciència Inclusiva en Acció i també en què consisteix exactament aquesta iniciativa.
1: Molt bé, moltes gràcies. I de Ciència Inclusiva en Acció és un programa que, com tu bé has dit, avalat per la Conselleria d'Educació i també per el servei, recolzat per el Servei de Formació Permanent del Professorat. I va sorgir aquesta idea de certes necessitats que nosaltres anàvem detectant, no? Certes necessitats a nivell personal, social i també més a nivell acadèmic. Personal social en el sentit que a les nostres reunions amb altres docents veien que, i detectaven que els nens perdien cert interès per la ciència. Totes les branques aquelles, el que són tots els cursos, diguéssim, de batxillerat, ja des del principi, que ells escoeixen les optatives de tercer i quart d'ESO, començava a haver una davallada d'aquest interès, no? Segurament nosaltres pensàvem avaluar en la situació que serà, pues, en la influència d'internet, del canvi de paradigma que estem visquent tots, diguéssim, la davallada aquesta dels valors que, o la pèrdua dels valors que està influenciant tant el que és internet, les xarxes socials. Després també varen detectar a nivell més en sopars, també, en companys, que a un nivell més acadèmic superior, per exemple, catedràtics o professors que estaven a un nivell més, per exemple, de l'UIB, vale? Que ells sí que me deien, Esther, és que notant una davallada de que no venen persones amb interès per fer, per exemple, llegir una tesi o la falta de compromís, no?
0: I una falta de motivació,
1: de motivació
0: també, no?
1: Efectivament, sí, sí. Junt amb la part acadèmica, que si mos anem ja a dades més concretes, a lo millor 2000, des de l'informe PISA, des de 2018 o 2022 més recentment, ha hagut nosaltres, la comunitat autònoma de les Illes Balears, sempre està com a avall de tot, de la puntuació, i tenim com una baixa incidència de l'interès per la ciència. Tot això, conjuntament, clar, nosaltres volíem recuperar aquests valors, no?
0: Els
1: valors que nosaltres li diem nosaltres a l'escola com els valors que estan com a més en perill d'extinció, no? Que són la permanència, la persistència, la paciència, no? Tot això ho volien recuperar de nou.
0: I en què consisteix exactament el projecte Ciència Inclusiva en Acció?
1: Sí, bueno, nosaltres aquest projecte mos ha permès, a part de crear una sèrie de tallers intracentre, juntar tots els objectius que cadascú feia de manera individual, cadascú en el nostre centre particular, unir tots els objectius per un objectiu comú, posar totes aquestes a l'abast de tots els alumnes de manera conjunta i fer una sèrie de cursos i una sèrie d'experiències que estigui a l'abast de tothom, no? Però de manera fent xarxa de professors, que no sigui de manera individual particular a cada centre, que jo faig un taller X i, per exemple, l'escola de Devora fa un altre taller, i no sabem exactament de manera independent un de l'altre, que no sabem com se fa.
0: És a dir, és en xarxa fent entre escola i amb altres escoles del voltant.
1: Altres escoles,
0: també, no?
1: Sí, altres escoles de la mateixa barriada Son Gotleu.
0: On
1: sí, efectivament.
0: On també la ciència en el carrer, a més, no?
1: Sí, sí, efectivament. Ha estat una de les puntazos i una de les activitats estrella del programa, treure la ciència en el carrer.
0: Vosaltres ja teníeu altres activitats, les vegades en la ciència, ciència en femení, laboratoris a la carta, la fira científica, però treure la ciència en el carrer, com ho heu fet?
1: Sí, bueno, mos vam reunir, veritat.
2: Sí, sí, sí, vam agafar un parell d'alumnes del curs, sí, els que estàvem interessats, o mos agrada molt la ciència i les assignatures que fèiem a l'escola.
1: De manera voluntària, ells se varen apuntar, se va donar com una espècie de comunicat, a menys tot el que estigui interessat en fer aquesta experiència, i consistia en que nosaltres, bueno, el servei de formació permanent de professorat mos va posar en el nostre abast, en els professors, en una formació, i aquesta formació nosaltres la vàrem transmetre intra-aula, de dins aula, a cada un dels centres. I a la transmesa d'aquesta informació se'ls va oferir venir de manera voluntària, evidentment, si volien fer i tenir aquesta experiència, i simplement un dia, en l'ajuda, com vos dic, de la Conselleria d'Educació, ens van posar en meitat d'una plaça, en sos tenderetes, els xiringuitos,
0: a divulgar.
1: I a tot el que passava, veritat.
2: Els experiments que varen fer a l'escola, que primer
1: dins
2: els varen fer tots a l'escola, classe, cadascú de manera individual, i aquí ja els varen fer tots junts i ho ensenyàvem a la gent com ho havien fet.
1: Efectivament.
2: I tot el procés.
0: Molt bé, ara m'ha xerrat una mica amb tots els al·lots, només se'ns ha contat un poquet, m'ha xerrat també amb els companys. Vosaltres ja havíeu fet experiments mai o no? A casa?
3: A veure, sí, o sigui, jo vaig anar alguns anys per l'estiu a la universitat a fer alguns tallers sobre ciència i més coses.
0: Tu ja estaves un poc preparada, no?
3: Sí, perquè sempre m'ha agradat.
0: Molt bé, i els altres?
4: Jo m'he interessat aquest curs per la ciència i no havia fet cap experiment a casa ni res.
2: Jo, pues, tampoc és que hagi fet molta cosa, però jo tenia els típics kits aquests de fer experiments a casa caseros. I pues, amb allò me vaig començar a interessar i m'agradava molt, i quan m'ho varen oferir, pues, ja vaig dir que sí.
0: Molt bé.
5: Jo la veritat és que abans no havia fet ningun experiment, però m'ha agradat molt aquesta experiència.
0: I quin ha estat l'experiment o activitat que més vos ha agradat?
2: No. N'hem fet un parell que n'hem fet moltes, però les que m'han ensenyat, les que m'han agradat, són dues, que una era que una càmera que s'enganxava a l'ordinador, que aquesta va ser l'estrella, que era microscòpica i es podies veure de tot. I ensenyaven els dits, la brutó de les ungles...
0: Vaja.
2: Però llavors també ensenyaven fresses, que era molt curiós, o insectes, molt de prop.
0: Molt bé. I a vosaltres hi ha algun descobriment o alguna cosa que vos hagi sorprès especialment?
4: A mi m'ha sorprès que els llevats són éssers vius.
0: Molt bé. Són tantes coses, que costa pensar-ne una. Què vos pareix que s'atregui la ciència en el carrer?
2: Pues a mi em pareix molt bé perquè si nosaltres tenim uns coneixements i alguna cosa que ens agrada fer, pues crec que ho podem transmetre a tota la gent, i a lo millor una persona que no estava tan interessada en la ciència pot ser que ara, veient aquests experiments, en un futur li faci gana sortir al carrer a mostrar també el que sap fer.
0: Molt bé. Hi ha una cosa que vos vull comentar. Clar, vosaltres heu fet experiments, vos heu hagut de preparar, heu hagut de pensar, no?, com se feia, vos han format, però aquesta activitat no és només fer de científics, és de fet de divulgadors científics. Per tant, heu hagut d'explicar-ho a altres persones molt diferents unes d'altres. És complicat?
4: És un poquet complicat per als més petits, perquè no entenen res, però ja quan pillen el truco sí que és més fàcil.
0: I què penseu que és el més important a l'hora de transmetre coneixements a una altra persona?
3: A veure, també ja he d'explicar-lo bé, perquè si no l'expliques bé, pues,
0: clar,
3: no s'entenarà.
0: Tu ho has de saber bé, primer de tot, dominar-ho,
3: sí,
0: no?
3: I també tens de saber com per exemple, un nen de segon de primària no se lo pots explicar igual que un de segon de l'ESO.
0: T'has de tant al teu públic.
3: Sí, ja has de donar exemples, així, i això és el que, jo, és el que més m'agrada.
0: Posar exemples pràctics, no? Això és important.
2: Sí, també vàrem haver de fer explicacions en anglès, o sigui, mos hem hagut d'anar adaptant.
6: Dos grups de nins de primària en anglès i era buah, però mos vàrem adaptar superbé.
2: Sí, al final va sortir bé. Tot.
6: Li va encantar.
1: Fins i tot, Regina, en xinès.
0: També?
1: En xinès. Veritat, Xutin?
5: Sí.
1: Sí, allò, una crac.
0: Sí. Conta'ns un poquet. Com va ser la teva experiència d'explicar els teus coneixements a altres nins?
5: Ha estat un poc complicat i he canviat un poc el vocabulari perquè s'entenés més.
0: Clar.
5: I, bueno...
0: Però ha anat bé.
5: Sí.
0: Molt bé. I anem a un altre punt, una altra acció de tot aquest projecte que heu fet, que és que fins i tot heu anat a la universitat.
6: Clar.
0: Que allà... tu te varen veure allà, Mercè, explicant davant les càmeres i tot, explicar els vostres experiments, no? Heu anat a Ciència per tothom. Com ha estat l'experiència de fer de divulgadors amb universitaris?
6: Aquí sí que havíem d'emplear vocabulari més professional i tot això, perquè era gent que en sabia molt, però tothom està molt content i també llavors molta gent ens va arribar a aplaudir i llavors també vàrem anar per altres paradetes a veure. Com que era universitat, això ens havíem d'adaptar perquè hi havia gent que xerrava en xinès, gent que xerrava en anglès, gent que xerrava fins i tot francès, que aquí Néstor és una crac i ho va fer perquè sí, en sap molt. I vàrem anar explicant i posant exemples i si no, amb senyes o fotos també era...
0: Molt bé.
6: Ho podíem explicar.
0: Vareu fer moltes coses, vareu posar en pràctica més moltes habilitats. Per tant, jo vos vull demanar a tots que penseu una miqueta què diríeu vosaltres que porta aquesta experiència en els alumnes, a vosaltres, més enllà d'aprendre sobre ciència, que això heu après experiments, heu après ciència... Què més diríeu que heu après?
4: Hem après a explicar-nos més per si de major vols ser mestre o coses així, és millor perquè ja tens una base.
0: Habilitats per comunicar-te, molt bé. Què més?
3: A veure, jo m'ha agradat que hem pogut... O sigui, que hem sortit de la rutina, per així dir-lo, i que... O sigui, que hem mostrat més habilitats que les...
0: Que les habituals, no?
3: Sí.
0: Heu sortit de la zona de confort.
3: Sí.
2: Sí, a mi m'ha agradat que, com ha dit el meu company Dayan, que hem pogut... aprendre més a expressar-nos, a contar les coses i també hem hagut de pensar, perquè si traduïm en anglès hem de pensar, doncs mira, ara això ho he de fer així i he de dir això, o si eren nens més petits, doncs explicar-nos també millor.
0: Vos heu adaptat?
5: Jo també, com na Joana i en Dayan, m'ha ajudat a expressar-me millor davant la gent i he après vocabulari en altres idiomes també.
0: Molt bé, Mercè.
6: Jo, sobretot, a tenir més paciència, que si el nen petit no ho entenen, tornar-ho a explicar...
0: Has de repetir en calma.
6: O cercar un altre exemple, o perquè, per exemple, una cèl·lula, que és una cèl·lula, que és una cèl·lula, nosaltres tenim cèl·lules, i explicar sí, perquè nostres teixits i això, i sí, la paciència, sobretot.
0: Molt bé. I tu, Mercè, quin consell donaries a altres infants si els seus centres s'animen a participar en una iniciativa com aquesta?
6: Que vos animeu, que heu de sortir al carrer, explicar el que sabeu, perquè hi ha molta gent que no ho sap o simplement no s'ha interessat o la seva escola no ha fet aquestes activitats, que tothom ha de tenir, poder tenir aquesta oportunitat i que s'animin.
0: Molt bé. I d'Estera, que vam amb tu. Ja teniu pensats altres projectes científics de cara en el curs que ve?
1: Bueno, sí. Ja ho tenim en el forn. La veritat és que amb molta il·lusió ho feim. És lo guai, no?, de la docència. Encara no podem dir exactament...
0: No se pot desvetllar.
1: No, és com un pot de secret, però per no desvelar, no? Però sí que ho tenim ja mig pensat. Cada any tenim pensat fer una nova edició d'aquest programa tan fantàstic, Ciència Inclusiva en Acció, i com diu una Mercè, animam a altres escoles, perquè fins ara s'han unit l'Escola Miraculosa, Gabriel Vallseca, Sureda i Blanes, Corpus Christi, que és també del nostre àmbit, i Sant Josep Obrer. Però és un programa obert a que se puguin apuntar voluntàriament les escoles de la zona de Sant Gol Leu, i animam a totes les escoles que ho facin, perquè s'aconsegueixen objectius que d'una altra manera, de manera individual, com he dit abans, no s'aconseguirien. Però sí que tenim pensat per l'any que ve fer més activitats, en concret amb un objectiu sempre d'un tema concret. Enguany hem fet el tema aquest de
6: vida microscòpica.
1: Vida microscòpica, efectivament, dels microorganismes.
6: Les cèl·lules, les bacteris.
1: Exactament. I per l'any que ve tenim ja pensat un altre.
0: Molt bé, no xerrarem més, que encara si no sortirà.
1: Eh? D'acord.
0: Moltes gràcies a tots per venir a contar-nos la vostra experiència i espero que torneu l'any que ve amb aquests nous projectes sorpresa.
1: Sí, encantats. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies. Gràcies.

0: iB3 Ràdio és formació.
1: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raül Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Puntuals a les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a iB3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
1: En Joan Mimàs i Raül Valls.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries del segle d'avui, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i iB3 Ràdio.
8: Després de parlar de ciència, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci i recomanacions que ens explicaran directament nins i nines. Començam amb l'agenda de plans feta per una de les nostres reporteres.
9: Hola, soc la Sara, tinc 11 anys i soc d'Eivissa. Avui faré jo l'agenda de plans pels pròxims dies. Esteu preparats? Apuntau. Dia 12 de juny hi haurà un taller d'escriptura als Espais Joves de Palma. Dia 13, hi haurà un torneig de Smash Bros. A la fàbrica d'Inca. El mateix dia, a la Biblioteca Pública d'Eivissa, hi haurà un taller sobre què mengen els rapinyaires. I dia 20, jocs dirigits d'aigua a l'espai infantil del Casal Jove de Porreres. A més, durant els mesos de juny, juliol i agost, tornen els contes al Bibliojardí, al Jardí de la Misericòrdia. I tots els caps de setmana, l'associació Koala Menorca proposa jugar a jocs de taula i jocs de rol per a tots els nivells. Ho heu apuntat? Idò, a passar-ho bé.
8: Gràcies, Sara. Moltes propostes. I ara continuem amb una recomanació, en aquest cas, de circ.
10: Hola, jo sóc n'Adriana, tinc 13 anys i faig circ i m'especialitzo en els aeris, com per exemple s'estela, saros, trapeci, coses així. A mi m'agrada molt perquè l'esport, jo sempre dic que és molt bo i que sempre convé fer esport per la salut de les persones. Jo recomano a la gent que vulgui començar que no s'estressin, que comencin a poc i que han de decidir bé el que els agrada i que tot se pot aconseguir, que ho han d'anar fent a poc.
8: Moltes gràcies, Adriana. També tenim una altra recomanació relacionada amb un llibre. Escoltau.
11: Hola, sóc la Fàtima, tinc 13 anys i venc a recomanar-vos llegir i més el llibre dels Presseguidors de Paraules. És un llibre que hem llegit a escola que fa que entres en un món d'acció. T'ensenya els verbs, l'apostrofació, el substantiu i moltes coses més. És un llibre molt espectacular perquè cada vegada estan desapareixent paraules perquè un monstre no vol que existeixi. I quan llegeixes entres en un món on t'emociones perquè tot està passant d'un moment a l'altre.
8: Moltes gràcies, Fàtima. I acabam amb un reportatge. En Fèlix va anar cap de setmana passat en el festival per famílies Tribu Fest i ens ha preparat aquest reportatge. Escoltau.
12: Hola, sóc en Fèlix i avui sóc reporter per No venim amb manual des del Tribu Fest, el festival musical per a famílies. I ara me'n vaig a fer d'entrevistador. Vaig a parlar amb Frank Pons de Pell de Gall. Bon dia, t'agrada estar en el Tribu Fest?
13: Sí, mos encanta. I ara pues, estem impacients per sortir a l'escenari ja, veure totes les famílies, com ho donen tot. Tenim un espectacle preparat molt participatiu i segur que tothom cantarà i ballarà les totes.
12: I com ha anat l'ensai?
13: I molt bé, la veritat és que duim uns quants de concert ja i ho hem fet bastant ràpid. Hem evitat la calor, que fa molta calor, i bueno, això, preparats ja per sortir a l'escenari.
12: Per què recomanes anar als nits de festival?
13: Bueno, recoman, no tots els festivals, però un festival com aquest, sí. És un moment per descobrir molts i molts d'artistes diferents, molts de grups, i també els horaris com els que fan avui pues, són molt assequibles perquè fiats com tu pues, puguin venir aquí i puguin veure música, no? Perquè moltes vegades sonam hores intempestives que per vosaltres pues, és complicat poder veure un concert, i un concert com aquest fa que la música pugui arribar a gent més jove i a famílies.
12: Ja sóc a casa. Sabeu que es pot fer a un festival? He anat a veure un concert de Pèl de Gall. Després hem anat a veure en Tomeu Granera i després a la Tirolina. I he menjat hamburguesa. Idò, fins aquí el meu reportatge. Adeu!
8: Moltes gràcies, Fèlix, per aquest reportatge. Ja estàveu escoltant que hi ha moltes recomanacions, també propostes interessants pels pròxims dies, i ara en tenim una altra, sabeu quina és? Idò, seguir escoltant No venim en manual, perquè després d'una pausa continuarem, com us hem avançat abans, amb un taller sobre la història de la tecnologia.
0: IB3 Ràdio és diversitat. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
14: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
15: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: Avui volem fer un viatge per la història de la tecnologia, perquè abans dels mòbils, dels ordenadors i de la intel·ligència artificial hi va haver invents i descobriments que varen canviar la vida de les persones i varen transformar el món. Per ajudar-nos a fer aquest recorregut per la història, avui ens acompanya Antoni Oliver, que és subdirector de Relacions en Secundària i Estudiants de l'Escola Politècnica Superior, que és promotora del campus FuturTech de la UIP i que aquest estiu precisament se centrarà en un recorregut per la història de la tecnologia. Bon dia, Toni, com estàs?
1: Bon dia.
0: Anem a fer avui un recorregut una mica, no?, per la història de la tecnologia. Però abans de començar, que tenim aquí a molts nins i nines impacients, te volien demanar què és exactament FuturTech i a qui va dirigit.
1: Molt bé, i doncs Campus FuturTech és una activitat que muntam a l'Escola Politècnica Superior en col·laboració amb Robotics aquest juliol. I bé, són 4 setmanes, on cada setmana se tracta un tema un poc diferent. I està adreçat per alumnes de 5è i 6è de primària i també d'ESO. Per tant, si vos interessa, nosaltres trobam que és molt interessant.
0: Molt bé, i enguany, com dèiem, heu decidit fer un recorregut per la història de la tecnologia des de la roda fins a la intel·ligència artificial. Quin tipus d'activitats fareu?
1: Exactament, i doncs, són 4 setmanes, que són les 4 temàtiques que farem. La primera, xerrant de la roda, no? On veiem un poquet com aquest invent va transformar la humanitat i de més. Llavors, la segona setmana, xerrarem de l'arribada de l'electricitat, d'acord, on experimentarem un poquet en circuits i veurem com se crea i com se condueix l'electricitat. Ten alerta, no en rampem molts.
0: Això és important, important.
1: La setmana número 3 xerrarem de la revolució industrial, de l'artesà a la fàbrica, i veurem un poquet el tema de prototipat, del disseny industrial i coses d'aquestes, però sempre amb eines que podrien tenir a casa, que també fa més interessant.
0: Clar.
1: I finalment xerrarem de la digitalització, dels bits en els cervells artificials, i xerrarem un poquet de l'intel·ligència artificial, que és un tema que està un poquet de moda, només un poquet.
0: Sí, tothom en xerra, no? Molt bé, doncs, nins i nines, jo proposo una cosa. Què vos pareix si feim una versió radiofònica d'un viatge a la història de la tecnologia? Esteu preparats?
2: Sí!
0: Molt bé, sempre estan disposats, has vist, Toni? Vinga, i tornem a fer aquest viatge en els temps i jo crec que hauríem de començar per la roda. Què sabeu sobre la roda?
3: Que gira.
0: Perfecte.
4: Se va descobrir a la prehistòria.
0: Vinga, què més sabeu de la roda?
5: Per transportar.
0: Per transportar.
6: Que l'utilitzem molt.
0: Amb un segon, també, em torno a dir?
6: Que l'utilitzem molt a la vida diària.
0: Molt bé, sabem unes quantes coses de la roda, no? Què ens pots contar tu, Toni, sobre la roda?
1: Ja ho havíeu dit, no?, que era per la història, i les primeres rodes que se coneixen tenen uns 5.500 anys d'antiguitat.
0: Genial.
1: Són molt anys, eh?
0: I què més ens pots contar de la roda?
1: Que la roda va ser un dels primers grans canvis que hi va haver en la història, molt abans que l'electricitat, internet, tots els ordinadors. Llavors, han aparegut milers d'invents després, no ens hem aturat d'inventar coses, però encara ningú ha aconseguit substituir aquest primer disseny, perquè al final la roda és una roda.
0: I tens algunes curiositats sobre la roda que ens puguis així contar?
1: Jo trobo que la roda és una de les coses que, primer, el que dèiem, no? És a dir, no la deixem de fer servir amb el mateix disseny, i a més és una eina que té moltes aplicacions, perquè tots estan pensant en la roda, que podríem veure en un cotxe, en un carro, en qualsevol cosa per moure-se, però una roda de molí també és una roda.
0: Clar, estan moltes més bandes, no?
1: O dins un engranatge. També tenim rodes.
0: També. I què més? Quines altres curiositats així més històriques tenim?
1: Les piràmides d'Egipte, per exemple, se van construir abans que existís la roda. Per tant, no sé jo com duen les coses.
0: Sí, això sempre ha estat com un misteri, eh? Sí, sempre se xerra també de temes d'extraterrestre.
1: I d'ai, de fet, un poc el que dèiem, no? És a dir, les primeres rodes no se varen fer servir per transport, no? Jo xerrant aquestes coses, però també per fabricar ceràmica.
0: Se feien servir per la ceràmica.
1: Un torn és una roda, també. I bé, podríem xerrar que a Amèrica existien juguetes amb rodes abans de fer-se servir per transportar, només per jugar.
0: No existien vehicles en rodes, però existien juguetes en rodes. És bastant curiós, això. I quines altres curiositats així de rodes? Perquè a vegades no en parlem massa, de les rodes tenim.
1: I d'oi, una és una que la roda té milers d'anys d'història, però les maletes en rodes és una cosa que té 2 dies. Se van inventar fa poques dècades.
0: Per què ningú se li va acudir abans fer una maleta en rodes? Són pràctiques, o no?
2: Sí.
0: Per pujar escales, no? per altres coses, pot ser per això. I després sabeu tamanys, per exemple, tu, Rubén, que saps molt, una roda de Fórmula 1, com és?
3: Pues, justament després no em record.
0: Potser se sap el diàmetre i tot.
3: Però crec que eren 5 quilos, crec. Però és gran, eh?
0: Li demanarem com és de gran, en Antoni, com és de gran una roda de Fórmula 1?
1: Una roda de Fórmula 1 deu ser tan gran com tu o un poc més i tot.
0: Ja n'hi ha, oh? N'hi ha moltes i hi ha camions que tenen 60 rodes, per exemple, no?
2: 60?
0: 60 rodes.
1: Deu ser un camió molt gros, també.
0: I també hi ha rodes sense aire, no?
1: Uh-huh.
0: Que no s'apunxen. Ara esteu tots, eh? Bé.
3: Sí, com els balons.
0: Anem a una altra etapa, eh? Perquè en totes hi ha moltes curiositats. Electricitat. Què sabeu sobre l'electricitat?
4: Que és un flux d'electrons des d'un pol negatiu a un pol positiu.
0: Molt bé, eh? Un positiu. Eh? Anem per allà. Algú vol dir alguna cosa de l'electricitat? Sí. Ningú.
2: Néstor.
3: Exacte, Néstor.
0: Però les professores no valen ara, les profes no.
4: I que el pol negatiu és perquè té un excés d'electrons i el pol positiu la treu. I aquest moviment genera l'energia que és l'electricitat.
0: Mare meva, Manu, vine aquí amb els especialistes. Eh?
1: En sap més que nosaltres. Que
0: es va fer molt preparat. Anem. Què ens podeu contar? Què ens podeu contar un poc sobre l'electricitat que entenguem tots, perquè això ja era un discurs molt elaborat.
1: I d'ahir, així com la roda l'hem inventada nosaltres, l'electricitat no l'hem inventada nosaltres. L'electricitat és una cosa natural que existeix i nosaltres el que hem intentat fer durant tots aquests anys i tots aquests segles és intentar entendre com funciona. Però en el principi no se sabia, era un misteri.
2: Com el fuego.
0: Clar, vàrem aprendre a com funcionava i a produir-la, a transportar-la, vàrem il·luminar ciutats i avui hi ha moltes coses que necessiten de l'electricitat. Tens algunes curiositats que ens puguis contar sobre l'electricitat, a menys si les sabíeu o no? Mem, conta'ns un poquet.
1: I d'ahir, el cos humà constantment genera electricitat. Això ho sabíeu?
3: Electricitat estàtica?
0: A mem, com tenim electricitat en el cos, per exemple?
1: Per exemple, el cervell, tot el que són les connexions de les neurones, són impulsos elèctrics que ens envien informació per amunt i per avall. El cor també, bate gràcies a aquests impulsos elèctrics que fan que se mogui i se sent que se remeni per tot el cos.
0: I a la natura sabeu com tenim electricitat? Per on? Que vos sona? Com vos pot arribar a la terra?
3: Els rayos, els lámpagos...
0: Els llamps, els llamps. I tenim alguna dada de llamps?
1: I d'oi, cada segon cauen de més 100 llamps a tota la Terra.
0: Algun lloc de la Terra, uau.
2: Cada segon.
0: Cada segon.
1: 100 llamps, són molt de llamps, eh?
0: I després, clar, l'electricitat estem acostumats a posar el mòbil a carregar, per exemple, però també l'utilitzem cada dia sense pensar, està a moltes més coses, l'electricitat, no?
1: Uh-huh. Per exemple, quan fem una foto o fem un missatge amb el mòbil, perquè això pugui moure-se i se pugui enviar i se pugui fer, i se pugui fer la foto i enviar-se i rebre-se a l'altre costat, tota l'estona s'ha de moure l'electricitat, com dèiem, d'aquest pol negatiu en aquest pol positiu, però dins uns pols que són bastant petits, que estan dins el nostre mòbil.
0: I després també tenim centres de dades, no? Que això ja és una altra història, que també empren moltíssima electricitat.
1: Exactament. En el final, aquesta informació no només se processa en els dispositius que tenim nosaltres, sinó que se processa en aquest famós nígul que no se sap molt bé on està. I ja ho sabem, està en els ordinadors de qualcú altre. I aquí se mou moltíssima informació, per tant, se mou moltíssima electricitat.
0: Molt bé. Vinga, anant ja a la revolució industrial. Què sabeu, a més, si ho heu estudiat a escola o no? Algú ha estudiat a escola?
4: Sí, no me'n recordo molt. Però...
0: Amem, quin segle? Amem, intentam.
2: De nou.
0: Sí,
4: de nou.
0: Sí, ho heu dit bé. I què va passar a la revolució industrial? Què penseu que va passar?
4: Que es van inventar coses com la màquina de vapor, si no vaig malament.
2: I ja no utilitzaven tant la mà d'obra humana, sinó més tecnologia.
0: Exacte, molt bé, ho heu dit molt
2: fàbriques.
0: Bé. Exacte, hem passat de la mà d'obra a les fàbriques. Ja fa una bona... Bé, ja fa uns anys, no? Des del segle XIX. Tenim curiositats sobre la revolució industrial. Quines curiositats tenim? Ja ens han dit que abans tot se feia a mà, clar, i en la revolució industrial...
1: Se va deixar de fer a mà perquè ja teníem màquines, teníem coses... Començaven a ser automàtiques. És a dir, començàvem a tenir com a robots, només que aquests robots no caminaven. Per exemple, una camió podia tardar dies a fabricar-se amb aquestes màquines i el procés se va agilitzar respecte de fer-ho a mà.
0: Clar, després també estava el transport. Vosaltres penseu que abans era fàcil anar a fer feina a una altra ciutat?
2: No.
0: Tardaves dies, no? Si feies feina a un poble, imagina't, te n'anaves a viure allà per èpoques, perquè no podies agafar un autobús.
1: Uh-huh. De fet, aquí a Mallorca hi ha poblacions que s'hostalot i coses d'aquestes que eren hostals de carretera perquè la gent estava dies viatjant. I això no té gaire sentit.
0: Però també comentant, no?, que quan varen aparèixer els trens, la gent tenia por a pujar-hi, no?
3: Com?
0: I què se deia? Hi ha una curiositat bastant graciosa sobre els metges que pensaven que viatjar...
1: Se pensaven que viatjar podia ser perjudicial per la salut, però 50 km per hora...
0: Si viatjaves a més de 50 km per hora era perjudicial per la salut, això pensaven.
1: Jo crec que això ja ho han superat un poc. Ara...
0: Sí, no?
1: Ens pujam a les atraccions, les parts d'atraccions, que jo crec que van més ràpid que 50 km per hora.
4: Crec que eren els mateixos metges que te posaven... Sanguijuela.
0: Sí, sí, no, tampoc molta credibilitat en segons quins aspectes. I també hi havia gent que pagava només per veure passar una locomotora. Imagineu quin espectacle era allò.
3: Wow.
0: De fet, hi ha una anècdota d'una pel·lícula, Toni, ja no sé si la recordes, una de les primeres pel·lícules de la història que mostrava un tren entrant a una estació.
1: I d'ahir sí, conta la llegenda que alguns espectadors se van assustar tant pensant que la locomotora sortiria de la pantalla.
0: Ui, heu escoltat en això, eh? Uau. Vinga, anem a la darrera, que aquí ja tenim ordinadors i intel·ligència artificial.
3: Uei.
0: Què sabeu de la intel·ligència artificial? Vinga, ha arribat el vostre moment de parlar.
2: Que molta gent l'utilitza per estudiar.
0: Que molta gent l'utilitza per estudiar, en públic.
5: Que mos ajuda en moltes coses, però a vegades tampoc li hem de donar tant d'ús.
0: D'acord. Vinga, més coses?
2: Ho falla moltíssim.
0: Depèn
3: de quina. Que molta gent l'utilitza per no estudiar, que no és el mateix, i també que te censura paraules perquè sí. Més, per exemple, te censura.
0: D'acord, també.
6: Que la gent fa històries fictícies sense IA.
2: Que treu informació d'internet i no és fiable. Pot treure d'on sigui, tu li has de corregir, demanar, s'equivoca mai.
0: Has de contrastar, no?
2: Sí.
0: Molt bé. Saben que, unes quantes coses, eh?
3: Que s'ha de fer un bon ús, perquè que ja fan cursos i això, i has de saber també com fer un bon ús d'aquesta intel·ligència artificial.
0: Molt bé, molt
3: que
0: bé.
3: Que té trucs perquè te respongui bé.
0: Li han de fer bons prompts.
2: I tractar-lo bé.
0: I tractar-lo bé, per si de cas hi ha una revolució de ses IAs. Molt bé. Vinga, idò, clar, la nostra vida ha canviat, no? Hem ficat els ordenadors, han canviat la manera de treballar, de comunicar-nos, internet ens ha connectat, i ara tenim, com deien, la intel·ligència artificial, no? És una nova etapa tecnològica. Ens pots contar curiositats des de que hem entrat a l'època, a aquesta nova era? Quines curiositats tenim, amem?
1: Mireu, tots sabeu que els ordinadors, i els mòbils també, tenen disc durs. El primer disc dur pesava més d'una tona. Això és molt, eh?
0: Això és bastant, sí.
3: Com una habitació.
0: Exacte.
1: Era ben gros, era ben gros.
0: I què més? I
1: doncs, els ordinadors que van dur en els humans a la Lluna, per poder dur escoat i de més havien de tenir ordinadors, ja, tenien menys potència que molts dels mòbils actuals, dels que tenim a la butxaca.
0: Imagineu-vos.
1: I no fa tant d'anys, d'això, eh?
3: No. 1969.
1: I doncs.
3: Apollo 11.
0: Molt bé, molt bé. Clar, i si parlam de ses IAs, per exemple, vosaltres sabeu on trobam intel·ligència artificial? A més d'anar directament a la intel·ligència, està a moltes bandes. Teniu algun exemple d'on trobam intel·ligència artificial? Mira per allà, públic.
5: Ara mateix, anuncis de la tele els fan amb intel·ligència artificial, molts de cartells, com per exemple aquí de fora hi havia un de Saqualand, també estava fet amb intel·ligència artificial.
4: Alexa.
5: O sigui, hi ha ara un poc per tot.
0: Quan anau a un cercador, una plataforma de pel·lícules, per exemple, que te recomanen vídeos,
3: l'algoritme, també.
0: Quan te'n vas a un cercador, que ja moltes vegades tu surt directament d'intel·ligència artificial.
3: A una aplicació, tu t'agrada molt mirar receptes de cuina, t'instal·les una altra i el primer que te surt són...
4: I també hi ha gent que ha fet inclús pel·lícules, crec que ho intenten. Bueno, no t'hi fan, però ho intenten.
2: I els vídeos que fan...
4: I artistes. Hi ha gent que diu que són artistes, que diuen, ia, en un dibujo.
0: Són crítics, en la intel·ligència artificial.
4: No, en l'intel·ligència no, qui l'usa.
0: Qui l'usa com no toca, no?
4: Sí, l'intel·ligència artificial.
6: Bueno, no sé si ja ho he dit, però també se pot crear llocs, plataformes, amb intel·ligència artificial.
0: Home, la intel·ligència artificial... ara que tenim que parlar amb l'Escola Politècnica Superior, té moltíssims d'usos i moltíssim potencial, però tot està en com l'emprem, no?
1: Exactament. De fet, heu dit molts exemples i, al final, intel·ligència artificial, hi ha molts tipus d'intel·ligències artificials. De fet, fa molts anys que existeix la intel·ligència artificial. El que es veu és que darrerament hi ha hagut una gran revolució amb unes descobertes i innovacions recents que es veu que li han donat un pot de volta. Però hi ha molts tipus d'intel·ligències artificials i, en el final, sí, l'important és fer-ne un bon ús.
7: Perquè, si no vaig malament, se va descobrir el 2019.
1: És a dir, aquests invents recents, sí. Sí, són una tecnologia que ha estat moderna perquè també s'ha pogut fer gràcies a la innovació, a l'eficiència dels nostres aparatos, perquè abans necessitàvem una potència que no teníem ara mateix.
0: Hem de dir una cosa, que moltes de les professions, a més, que fareu els infants d'ara, no existeixen encara.
4: Sí.
0: Ni existeixen, per exemple, en el futur que hi podria haver.
1: I bé, sí, podrien xerrar d'entrenadors d'intel·ligències artificials, o de dissenyadors de robots, o especialistes en tecnologies que encara ni s'han inventat. Això són coses que...
0: Han d'estar oberts, també, no? I han d'aprendre a manejar bé com toca la tecnologia. I de què vos ha agradat aquest viatge per la història de la tecnologia?
8: Sí!
0: Jo crec que ens han quedat en ganes, però, d'aprendre més amb un concurs. Què trobau?
8: Sí!
0: I de vinga, tots a fer concurs. Molt bé. Idò, Toni, tu ens has preparat proves que són així diverses, no? Sobre tecnologia, invents... Aquí, a l'OTS, hem de donar-ho tot. Clar, vosaltres sí. Esteu ben preparats?
8: Sí!
0: Públic, esteu preparats?
8: Sí!
0: Vinga, idò, Toni, com començarem?
1: Vinga, començarem escalfant. Vos direm el nom d'un inventor o científic famós i vosaltres l'heu de completar.
0: Vinga, molt bé. Amen. Preparats?
8: Sí!
0: Vinga.
1: Vinga, idò. L'inventor de la bombeta va ser Thomas...
0: Edison. Molt bé, sí.
1: Molt bé.
0: Bé, que se diu que va ser l'inventor, però...
1: Sí, en realitat hi va haver altres inventors que també van fer feina abans i, bé, Edison va ser el que la va millorar i la va fer arribar a la gent.
0: Molt bé. Què més? Seguim.
1: L'inventor de les màquines voladores va ser Leonardo da...
8: Vinci!
0: Molt bé.
1: Molt bé. Un dels grans impulsors de l'electricitat moderna va ser Nikola...
2: Tesla.
1: Molt bé. L'inventor de la impremta va ser Johannes...
4: Gutenberg.
0: Molt bé.
1: I l'inventor de la ràdio va ser Guglielmo...
0: Marco...
4: Polo.
0: No.
8: No.
0: Marco...
2: Ni.
0: Sí, molt bé.
1: Molt bé. Normalment se diu que en Marconi va inventar la ràdio, però també hi van participar altres científics, és el que té la ciència, molta gent hi fa feina. I Marconi va ser un dels més importants perquè va ajudar-la a fer funcionar i també a estendre-la arreu del món.
0: Se de la ràdio voleu d'aprendre, eh? Que si no... Vinga, seguim més.
4: Sí.
0: Vinga.
8: Sí.
0: Com continuem el concurs?
1: I ara jugarem a la línia del temps dels invents.
0: Ui, línia dels temps dels invents.
1: Vos direm tres invents, objectes o tecnologies, i haureu d'ordenar-los del més antic en el més modern.
0: Del més antic en el més modern, no?
1: I okay. Alerta, perquè algunes coses que avui mos semblen molt modernes en realitat existeixen des de fa centenars o fins i tot milers d'anys.
0: Esteu preparats?
8: Sí!
0: Vinga. Començam. Primer començam amb una ronda de transports, no?
1: Exactament.
0: De més antic a més modern, no?
1: Vinga.
0: Dona'm els elements.
1: La bicicleta. El tren de vapor i el submarí.
0: Quin és el més antic, diríeu?
7: El submarí.
4: La bicicleta.
7: No.
0: La bicicleta, el submarí...
2: No. Bicicleta, tren i submarí.
7: El tren.
0: No, el tren...
7: És que la bicicleta jo crec que és per enganyar.
4: La bicicleta la va fer Da Vinci, si no vaig malament, era de fusta i impossible de dur, i crec que hi aniria la primera.
2: Sí, bicicleta és la primera.
0: I quin és el mem? Anem a explicar-ho.
1: Vinga, dalt. Per el que tenim per aquí, l'ordre correcte és primer submarí...
7: Ho he dit.
1: Després, el tren de vapor i llavors la bicicleta.
0: Oficialment se va inventar l'any 1817, la bicicleta, i et sumaria del segle XVII. Uau. Està fet tot un poc per complicar-ho, eh? Per tant, no contesteu en lògica. Anem un poc a l'inrevés, o no? Vinga, ronda de menjar i cuina.
1: Vinga, ordeneu de més antic a més modern. Primer, la gelera. Segon, es menjar per endur. I darrer, la batedora.
0: Què és el més antic?
7: El menjar per endur.
3: Batedora, gelera, menjar per endur.
0: Amem, sí. Per allà que
7: menjar per endur.
2: Estic d'acord amb el Gwen.
6: La gelera és la més antiga.
7: Jo crec que el més modern és la gelera, el més antic... Lo més antic és... No, la batedora és... Ah, la batedora... Val, és que no... Val. Lo més antic, lo més recent és la batedora, la gelera és lo enmig i lo primer és el menjar per endur.
9: I tu has encertat. Un aplaudiment, molt bé. Conta'ns.
1: Idò, encara que paresqui una idea molt moderna, el menjar per endur ja existia a l'antiga Roma.
9: Uau.
1: Molta gent en comprava i se'ls endur.
9: Molt bé.
1: Ah, ja ho sabia.
9: I després la gelera, més o menys, va aparèixer segle...
1: Sí, segle XIX, la gelera moderna. El que permetia conservar els aliments durant més temps, ja ho sabem.
9: I la batedora elèctrica.
1: Clar, la batedora elèctrica ja, segle XX. Ja ha de ser modern.
9: Vinga, i acabam. Els darrers. Són invents elèctrics o no? No ho sabem molt bé, mem. Vinga, ronda curiosa, de més antic a més modern.
1: Menys si els podeu ordenar. Primer, les portes automàtiques, la torre d'or elèctrica o la màquina espenedora.
9: Com ho col·locau?
7: La més antiga, la màquina espenedora.
3: Sí.
9: Clar, ja esteu fent tots a l'inrevés, eh? No ho sé jo, però amem, què més? Amem, anem pas públic. Després de la màquina espenedora, què diríeu? Portes o torre d'or?
3: La torre d'or, jo diria.
4: La torre d'or.
9: La torre d'or, les portes...
7: No, la
2: torre d'or, l'últim.
7: La torre d'or, el més antic, la torre d'or.
2: No, és elèctrica, la torre d'or.
4: Bueno, la màquina també.
7: Ah, bueno. Pues quan ho havíem fet?
9: Amem, màquina espenedora, la més antiga, la torre d'or, la més moderna.
7: Sí.
9: Heu encertat, molt bé. Amén, conta'm.
1: I bé, la màquina espenedora és sorprenentment antiga. Ja n'hi havia una al segle primer que funcionava amb monedes i donava aigua.
9: Uau.
1: Les portes automàtiques també tenen antecedents molt antics i funcionaven amb mecanismes, pesos i politges.
9: Clar, no era amb electricitat.
1: Clar, si no va amb electricitat ja pot ser més antic. I finalment, la torre elèctrica ja sí que és molt més recent i no apareix fins al final del segle XIX.
9: Molt bé, un aplaudiment, eh? Vinga, seguim, això se va acabant i ho anem complicant una mica més. Anem amb una prova que pot ser més difícil del que sembla. A què jugam?
1: Jugarem a existeix o no existeix. Vos direm invents i objectes ben estranys. Alguns existeixen de veritat, se poden comprar, d'altres, molt les hem inventat.
9: Molt bé, vosaltres heu de dir si existeix, no existeix.
7: Vinga.
9: Vinga, preparats. O existirà, però això no val, perquè això no ho sabem. Vinga, el primer invent és un...
1: Paraigua per cans.
7: Existeix.
9: Correcte. Sí. Perquè els cans puguin passar. Els cans tenen de tot ja avui en dia. Vinga, un altre.
1: Un despertador que surt corrents perquè l'hagis d'atrapar.
7: Fals.
4: No existeix.
7: No existeix.
9: No existeix.
3: Existeix.
9: I doncs sí existeix. No sabem molt bé com va, però sí.
1: Creu que vos faria falta per aventura.
9: Sí, pot estar molt bé. Vinga, un altre.
1: Un traductor de miols de moixos.
7: Vertader.
4: No existeix. Estan treballant amb els gossos, però els moixos encara no.
9: Correcte, no existeix.
3: Existirà.
9: Exacte. No val dir existirà, eh?
7: Sí, existirà.
9: No existeix cap aparell fiable per traduir en els moixos.
7: Ah, fiable.
9: Potser existeixen coses així. Vinga, mem.
1: Una torradora transparent per veure spa mentre se torra.
7: Fal. Existeix.
9: Existeix. I deu ser molt pràctica, perquè així no se te crema spa.
7: Existeix.
4: Molt satisfactori.
9: Sí, amem, vaig allà que hi ha els pares emocionats. Què deus, pares? Vinga, amem, volen sentir.
2: Crec que sí, des d'aquí.
9: Idò, sí, heu tingut raó, molt bé. Vinga, un altre.
7: Molt bon invent.
1: Un llit que se recull automàticament quan sona el despertador.
7: No. Fals, perquè tu hi series de dins i...
9: És autèntic, però supos que deu donar-te un temps per llançar-te del llit, perquè si no seria un poc dramàtic. Vinga, un altre.
1: Un raspall de dents que canta òpera mentre te rentes les dents.
7: Fals.
4: Això no existeix.
9: No, els raspalls no canten òpera per ara, eh? Però mai se sap. Vinga, un altre.
1: Un semàfor per a coloms.
7: Sí. Fals.
4: Això no existeix.
9: No respecten els semàfors, els coloms. Seguim.
1: Unes ulleres que permeten veure els deures acabats abans de fer-los.
7: Fals.
4: Existeixen.
7: Significa una intel·ligència artificial.
9: Amem. No existeix com a tal unes ulleres que te permetin veure els deures acabats abans de fer-los, però que les intel·ligències artificials te fan els deures amb una foto, li fas una foto i després sí.
3: Sí, perquè hi ha ueres que fan fotos.
9: Però no és que tu vegis en les ueres ja directament, només en la mirada els deures fets. Que sí, això seria, seria perillós i tindria molt d'èxit aquest invent, però no.
3: Sí.
2: Muy caro.
9: Vinga, i en queden dues, va.
1: Vinga, un robot que te dona de menjar crispetes mentre mires una pel·lícula.
4: Això...
2: Vinga, sí.
7: Vertader.
9: Vertader. Sí, sí. Així no n'has de moure ni sa mà, directament. I el darrer...
1: Un cotxet per passejar gallines.
7: Fai,
3: existeix.
7: Existeix.
9: Per la gent que li té ganes de passejar les gallines, sí, existeix. Vinga, ja anem a la darrera prova. No estigueu tensos. No és difícil, només és molt ràpida. Què hem de fer?
1: Vinga, durant aquest minut heu de dir idees d'invents que encara no existeixen o que vos agradaria que existissin.
9: Esperau, tranquils. Anem a fer com una espècie de brainstorming molt ràpid d'invents que vos agradaria que existissin. Quan més originals, millor. Vale. Posarem una musiqueta i anirem dient ràpidament invents. Preparats?
3: Sí.
9: Si poden ser no escatològics, millor.
4: Què és escatològic?
9: No caques, no pixos i coses d'aquestes. D'acord. Idò, música d'atenció. Invents. Ràpidament.
4: El Marc 85 d'Iron Man, però gallines.
9: Uau. Més invents. Vinga, postpúblic, invents.
10: Una màquina per professors per corregir els exàmens.
9: Ui, aquesta ha agradat. Què més?
2: Vinga, una màquina per doblar calcetins.
9: Per doblar calcetins.
3: Exacte, que també te dobles les camisetes i te fa totes les coses.
9: Jo crec que ja existeixen, i els deures també, ala.
5: Com una càmera que detecta si estan utilitzant qualsevol tipus de xuletes en els exàmens.
9: Mira, aquí estan ajudant els professors molt, Jo pensava que diríeu altres coses.
4: Ales mecàniques que et puguis posar a les espatlles.
9: Vinga, ales mecàniques,
6: una
9: què
6: més? Una màquina que...

0: Un
1: ho fa de tot.
2: Un incrementador d'intel·ligència.
1: Molt bé, molt bé.
0: Exacte.
1: Anem.
3: Quina bona idea. Una màquina que tu puguis entrar quan estàs malalt
1: i te cura.
3: I es diagnostica, es diagnòstic just sense haver de fer cap prova invasiva.
1: I ja te pot curar també, ja aquí som, no? També. Molt bé. Vinga.
0: Una màquina per aturar els temps i que tu puguis fer el que vulguis amb els temps aturats.
1: I els altres allà aturats, no?
0: No, una màquina que te deixi a la... que te deje elegir los días que te pones enfermo.
1: Ah, vaja.
0: Los días de examen te pones enfermo.
1: Vinga, Amanda, acabam amb tu.
4: Una màquina que entres i te lava el pelo i te lo peina sin que te duela.
2: Jo tinc un altre. Un traductor per llegir la lletra dels metges.
1: També. Bé, molt bé, un aplaudiment, molt bé. Ja no vos demanam pels noms d'aquests invents, perquè ja això es donaria per un altre programa sencer. Però bé, jo crec que ha estat molt, molt interessant. Què trobes, Toni? Com ho han fet?
5: Jo el que tinc és que tinc molta esperança que d'aquests invents que heu dit, hem tots no, però alguns... algun inventarà, que sí?
1: Jo crec que sí. És que no sabem més com seran les professions del futur. Vete a saber d'aquí 20 anys que troben que fan tota aquesta tropa d'aquí. No ho sé, potser els trobam aquí dissenyant...
0: o netejant l'espai.
5: Jo tinc moltes esperances.
1: Molt bé, molt bé. I de moltes gràcies, Toni, per haver-nos ajudat en aquest passeig per la història de la tecnologia. Important, on podran trobar més informació a les famílies sobre les activitats com FuturTech, que promou l'Escola Politècnica, per acostar infants, adolescents, a les matemàtiques, a les enginyeries, l'edificació i la tecnologia.
5: Exactament, i podeu cercar a qualsevol cercador, Escola Politècnica Superior UIB, i cercau aquí Futurs Estudiants, i trobareu moltíssimes activitats, perquè la veritat és que no mostraran de fer coses. Idò, i ja ho sabeu, cercau, perquè tindreu coses que fer, segur.
1: Molt bé. Idò, així acabarem el programa d'avui. Anem a dir adéu a la de tres. Vinga, un, dos i tres.
6: Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, començam amb informació de servei quant a la situació a les carreteres, perquè per mort d'un accident de trànsit hi ha retenció de la circulació i trànsit lent a l'autopista de Llevant en sentit Llucmajor des de Sant Bordoi fins aproximadament l'altura de Ciutat Jardí. Per tant, precaució als conductors en aquesta zona i també hi ha trànsit lent i retenció a la via de cintura entre Aixecada la Real i aproximadament les piscines municipals de Sonu en sentit aeroport. Més coses, els 7 refugis per caminadors del Consell de Mallorca han tancat la temporada de març a maig amb 1.305 estades més que l'any passat. És un augment que es pot traduir en l'increment del número d'usuaris, donat que bona part

0: si estan només una nit perquè fan la travessa de Pedrans. En qualsevol cas, també s'ha de tenir en compte que de totes aquestes estades, gairebé una de cada cinc es va correspondre amb les d'estudiants de fins a 39 escoles i instituts mallorquins, ha informat el Consell de Mallorca. I el Partit Socialista ha respost avui a les declaracions d'aquest divendres del portaveu del govern, Antoni Costa, que va treure pit de les iniciatives de l'executiu per contenir l'increment del número de turistes a les illes. En aquest sentit, es va referir expressament a la prohibició de pisos pel lloguer turístic. I del per boca del seu representant a la Comissió de Turisme del Parlament, Àlex Pitalunga, el PSI va retret al PP que hi votés en contra d'una proposició de llei amb què el partit a l'oposició pretenia la prohibició de l'ús turístic a qualsevol plurifamilió, inclosos als complexos adossats o aparellats. I encara un apunt més en clau política, perquè avui s'ha presentat a Calvià la coalició d'Esquerra per Calvià, de la qual formen part DECI de Calvià, Esquerra Unida de Calvià, Moviment Sumar, Illes Balears i Més per Calvià, l'entesa oficialitzada o és amb vistes a les eleccions municipals de l'any que ve, i els seus representants de cada partit són, respectivament, Isabel Manresa, Alfonso Rodríguez, Javier Porto i Rafael Serrano. I seguim ampliant la informació quant a la visita a Espanya del cap de l'Església Catòlica, el papa Lleó 14. En declaracions a IB3 Ràdio, els informatius d'IB3 Ràdio, el bisbe de Menorca, Gerard Villalonga, ja ha destacat en declaracions la importància de la presència de grups d'adults i també, sobretot, de joves menorquins en aquesta visita. I en la darrera hora, també en declaracions en aquesta sintonia, el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, s'ha referit a la importància de la visita que farà el papa Lleó a les Illes Canàries, una visita que ha dit ja volia fer el papa Francesc per el significat que té.
1: En certa manera, jo penso que perquè comprometre-nos a tots en tenir una atenció molt especial en els més necessitats, eh? I això seria dels aspectes més claus del seu pontificat ja des del primer dia.
0: El papa, per cert, aprofitarà la seva visita per reunir-se amb víctimes d'abús sexual per part de membres de l'Església Espanyola. Dona resposta així a la petició que havien fet diverses associacions de víctimes que havien reclamat a Roma, al Vaticà, poder reunir-se amb el pontífex. I acabarem amb més informació de servei, perquè heu de recordar que per prova automobilística estarà tancada el trànsit fins a les 2:15 del capvespre, la carretera de Calvià Establiments, fins a l'encreuament amb la carretera de Puigpunyent i fins d'aquí a 3/4 d'hora, 5 quilòmetres de la carretera d'Escapdellà a Galilea, des del castell de Sant Claret fins a l'entrada al nucli puigpunyentí. Hi haurà un descans en el tall de la circulació, però després el capvespre, a partir de les 4, aproximadament es reprendran els talls. I d'altra banda, també a partir de les 2:15 i fins tard al capvespre estarà tancada el trànsit per prova ciclista a la carretera de Santa Margalida a Inca, i progressivament després s'aniran tancant també, pel mateix motiu, la de Santa Margalida a Maria de la Salut i de Maria de la Salut a Sineu, a més de la que va de Sineu cap a Moró al Manco, fins al desviament cap a Llubí. Res més. Fins aquí les notícies de la una del capvespre d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública, l'informatiu migdia, a partir de les 2. Adeu.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
1: Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable. És dissabte, 6 de juny, i hem estrenat el mes de juny amb una lleugera petita baixada de les temperatures perquè realment va ser molt dur la calorada que va fer els darrers dies de maig i això que encara no hem arribat a l'estiu. Recordeu que quan puja el termòmetre venen molt de problemes, entrebancs i obstacles per a la nostra salut, començant pel càncer de pell, seguit del cot de calor o les intoxicacions alimentàries típiques d'aquesta estació. De tot això en tindrem temps i xerrarem altres programes. Avui només volíem fer un petit tast, un recordatori introductori. Avui el que volem fer, ja que xerrem de recordatoris, és tenir present Anna Marta. Anna Marta és una nina d'Algaida que el passat mes d'agost ens va deixar per un càncer cerebral, quan tenia només 8 anys i estava a punt de complir 9. La seva família ha creat l'associació Estrella d'Anna Marta per recordar el seu llegat, però sobretot per recaptar fons destinats a investigar el càncer infantil. Tindrem amb nosaltres sa mare, na Mari Polo, tot un exemple de lluita i coratge i sobretot perquè aquesta setmana ha recollit ella mateixa un premi per a la Gala de Salut de la Conselleria de Salut per valorar la seva gran feina. Serà el tema principal i presencial del programa, però tindrem més. Per exemple, serem a Eivissa per xerrar de l'estrena de la donació de llet materna. Ara mateix només hi ha 4 dones donants de llet i xerrarem amb una comare de Can Missa encarregada d'aquest servei. A més, a l'Hospital de Manacor sabrem com funcionen unes taquilles intel·ligents que dispensen medicaments. Tot una revolució tecnològica i, per als excursionistes, un missatge de servei públic. Professionals sanitaris del SAMU 061 s'han format per acompanyar el rescat de muntanya a la Guàrdia Civil en helicòpter i ajudar en les lesions i accidents. Tot d'una ho explicam. Són alguns dels temes en portades, però evidentment tindríem altres, així que ja no perdem ni un segon més. Aquí ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Comença aquí el repàs informatiu de la Setmana Sanitària de Manacor. L'Hospital de Manacor posa en funcionament un nou sistema intel·ligent de dispensació de medicació per mitjà de taquilles automatitzades adreçat als pacients externs que necessiten tractaments hospitalaris de manera periòdica. Laura Calafat té més detalls. Molt bon dia, Laura.
2: Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tots els nostres oients fidels d'IB3 Ràdio. Aquest nou sistema, gestionat pel Servei de Farmàcia, incorpora 39 compartiments intel·ligents, 14 refrigerats i 25 de temperatura ambient, que permeten els usuaris recollir la seva medicació de manera autònoma, ràpida i segura sense necessitat de passar pel taulell d'atenció. El sistema està pensat per reduir temps d'espera i millorar l'accessibilitat al servei, facilitant la recollida dels tractaments fora de les hores de màxima afluència i adaptant-se millor a les necessitats laborals i personals dels pacients.
1: Les taquilles intel·ligents funcionen amb un sistema d'identificació segura, amb un codi personal, targeta sanitària, codi QR, que permet desbloquejar automàticament el compartiment en què el servei de farmàcia ha dipositat prèviament la medicació. El sistema registra cada dispensació, garanteix la traçabilitat del medicament i incorpora controls de temperatura i mesures de seguretat que garanteixen els estàndards màxims de qualitat assistencials. El servei oferirà a pacients amb necessitats de conciliació d'horari i complidors amb el procés farmacoterapèutic.
2: La iniciativa s'emmarca en l'estratègia de la gerència de l'Hospital de Manacor per avançar cap a un model d'atenció més accessible, flexible i centrat en el pacient. Per ampliar aquesta informació, conversam ara amb Antònia Maestre Fullana, farmacèutica de l'Hospital de Manacor. Molt bon dia, Antònia. Gràcies per atendre'ns.
3: Hola, bon dia. Bon dia, gràcies. Com estàu?
2: També saludam a Marta Bello, farmacèutica hospitalària de l'àrea de pacients estencs. Bon dia, Marta.
4: Què tal? Bon dia a tots.
2: Molt bé. Pregunta per totes dues. D'on va sorgir aquesta idea tan moderna?
4: Mira, en aquest cas, bé, jo soc la Maria Antònia, vos comento que l'idea va néixer durant la jornada d'Hospitals Disruptors, celebrada a Madrid, que va organitzar el Col·legi d'Enginyers. I allà on el nostre gerent, en Ignasi Casas, va participar-hi activament. Allà es va obrir la porta a un conveni de col·laboració amb la Fundació Sandoz en l'àmbit de l'innovació i la recerca, i es va donar impuls en aquest projecte. A partir d'aquell moment, l'hospital va desenvolupar la iniciativa com un projecte transversal, amb implicació de gerència, el Departament d'Innovació i Investigació, la indústria farmacèutica en aquest cas, el servei d'informàtica i el nostre servei de farmàcia. Amb aplicació de la metodologia Lean, vam poder redissenyar el circuit de dispensació, que ara vos explicarem, i crear aquest model que esperam que sigui més eficient, segur, i centrat en el pacient, i res, i que ha culminat amb aquesta implantació d'aquestes taquilles intel·ligents.
2: Uh-huh. I com funciona, idò, aquesta dispensació tan intel·ligent? Com ho descriuríeu, passa a passa?
3: Doncs bé, en aquest cas, com veuran els pacients, el funcionament és molt, molt senzill, però sí, és un circuit que, a més, està molt ben organitzat. A partir d'ara, quan el pacient vinga a la consulta de farmàcia, nosaltres, tant la Maria Antònia com jo, pues, informarem que existeix la possibilitat d'aquesta nova modalitat de dispensació mitjançant les taquilles intel·ligents. I serà el pacient qui decidirà si aquest sistema pot encaixar o no en el seu dia a dia. Si el pacient opta per aquest circuit, el procés que s'ha elaborat és el següent. Primer, les farmacèutiques, la Maria Antònia i jo, farem una consulta telefònica prèvia i en lloc de venir presencialment, doncs el pacient va rebre o rebrà aquesta cita, rebrà una cita, per a una consulta telefònica. Allà farem la revisió habitual, coses que en farmàcia o en la consulta de farmàcia preguntem habitualment als pacients. Seguiment de l'adherència, tolerància a la medicació, fem promoció de salut i coordinació també amb cites dels seus especialistes. Posteriorment programarem la recollida i el citarem en l'agenda locker. Des de farmàcia prepararem i depositarem la medicació en la taquilla. El pacient rebrà un codi d'accés personal al seu telèfon i li oferirem, o amb aquest sistema, se li oferirà una recollida flexible. En lloc de venir un dia en concret, pues en alguns pacients sí que pot tindre conflicte amb el seu horari personal i familiar, pues en aquest cas és un horari ampliat de 9 a 8 del vespre i amb la introducció del codi podran retirar la medicació.
2: Comentàvem abans al principi la introducció que va més dirigit a pacients amb una necessitat de conciliació d'horari, com bé explicàvem, però per quin tipus de pacients serveix? A lo millor hi ha pacients que encara que tinguin una necessitat de conciliació no es poden adherir en aquest nou projecte?
3: Bé, com bé dius, Laura, s'oferirà en pacients amb necessitat de conciliació. Ara bé, sí que hem posat com a condició que siguin complidors amb el seu procés farmacoterapèutic. És a dir, hi ha d'haver darrere un compliment de cites amb el seu especialista i amb la nostra consulta de farmàcia. Serà condició molt important, perquè darrere hi ha un treball de logística bastant important.
2: Idò, aquest nou model de dispensació es complementa amb atenció farmacèutica no presencial per mitjà d'eines de la farmàcia, no? Com dèieu, que farà una cita telefònica amb els pacients, etc.
3: Clar, sí. Darrere d'aquestes dispensacions sempre hi haurà una consulta telefònica prèvia on, com ja hem comentat, doncs farem el seguiment farmacoterapèutic del pacient i on també el pacient ens podrà fer qualsevol tipus de qüestió que tinga o que li pugui sorgir. Per tant, l'atenció rebuda, tot i que siga telefònica, finalment serà la mateixa per a tots els tipus de pacients, tant si són presencials com si no ho són. Que és la intenció.
2: Clar. I, per tant, amb aquest codi personal que li oferiu, s'eviten desplaçaments innecessaris a l'hospital, està clar?
3: Bé, realment, clar, no evitam el desplaçament perquè sí que el pacient haurà de venir a cercar la seva medicació igualment, però encara el que oferirem és que serà més flexible i el pacient podrà evitar horaris de màxima afluència, allà on el pàrquing estigui saturat, i el que ja hem comentat amb altres com nosaltres el podrà compatibilitzar amb el seu horari laboral i familiar.
2: Clar, evidentment, normalment, habitualment són horaris sempre de matins i la gent, si fa feina, li és complicat i així ampliant l'horari de 9 a 8 de sora baixa tenen més flexibilitat per poder recollir la seva medicació, està clar. Així que és una aposta per la innovació tecnològica com a eina clau per la millora contínua dels serveis sanitaris.
3: Pues sí, nosaltres creiem que sí, perquè en aquest cas ens anem a aprofitar d'aquesta tecnologia tan innovadora que en un primer moment, tot i que podem pensar que només és sols a través de la missatgeria, però que realment ens va permetre realitzar i desenvolupar un procés assistencial sanitari que en cap moment deshumanitzi l'atenció del pacient. Això és clau. Nosaltres ho teníem sempre en el centre del nostre desig, que hi ha un servei que proporcione millores als pacients, però sense deshumanitzar l'atenció. Sense que el pacient se senta desplaçat d'aquesta atenció sanitària.
2: Clar. Antònia, Marta, penseu que aviat es veuran aquestes taquilles arreu dels hospitals? Està clar que és una tecnologia molt innovadora.
3: Sí, suposant que sí, encara que hem de dir que estem molt contentes d'haver pogut formar part d'aquesta prova pilot, que en breu es podran beneficiar altres pacients dels nostres hospitals de les Illes Balears.
2: Així doncs, és el futur de la farmàcia hospitalària?
3: Bé, sí, nosaltres creiem que sí, aquest projecte és un exemple clar del camí que està seguint la farmàcia hospitalària cap a un model doncs, més innovador, més centrat en el pacient. I bé, aquest exemple de dispensació a través de taquilles intel·ligents el que ens permet és millorar l'accessibilitat i oferir una atenció doncs, molt més flexible sense renunciar a la seguretat ni al seguiment farmacoterapèutic. Això són els pilars fonamentals de l'atenció a nivell de farmàcia hospitalària. I en aquest cas, aquest projecte pues, s'emmarca dins d'una línia més ampla d'innovació que nosaltres, en l'Hospital de Manacor i altres hospitals de les Illes, estem impulsant. I un bon exemple és el projecte Naveta, que ens ajuda a mesurar els resultats en salut des de la perspectiva del pacient i a oferir un seguiment molt més proactiu i personalitzat. Així que tot plegat pues, confirma que la farmàcia hospitalària està evolucionant cap a un model més digital, més integrat i més proper al pacient. Això és la nostra principal intenció. I la tecnologia, pues, en aquest cas, és l'eina clau per millorar la qualitat de vida i l'experiència de les persones que atenem.
1: Una cosa, Maria Antònia i Marta, abans de partir, que hem estat molt pendents aquí a Vida Saludable i Beta Ràdio de l'evolució de la reforma i d'aquesta ampliació del nou hospital, que és espectacular en llum, en colors, en espais. La setmana passada tinguérem en directe a Bernardo García, el cap de cardiologia. A nivell de farmàcia, com afecta aquesta reforma al nou edifici?
3: A nosaltres també ens afectarà perquè vos podem dir que també passarem a l'edifici de consultes externes.
1: Guanyant espai, per tant, estaran més còmodes.
3: Guanyant espai, ara som tres persones sanitàries, una infermera, dues farmacèutiques, que fem atenció farmacèutica a la dispensació. I només disposam de dos espais. Ara, amb el pas en el nou edifici, quan guanyarem un espai més, tindrem tres consultes on podrem obrir agendes plenes, totes tres, i això ens repercutirà en un millor seguiment de les consultes presencials. A més, també
5: i una millor atenció sanitària.
3: A prop d'especialistes, i l'idea sempre és seguir fent equip sanitari i que aquest equip sempre revertesqui amb una millor atenció cap als pacients.
1: Queda claríssim. Atendran millor els pacients si damunt sempre inaugurar un hospital o una reforma o una ampliació sempre és com estrenar una nova casa. Sempre és una alegria també per els professionals, no és vera?
3: Sí, estic molt, molt il·lusionades, de veritat. Sí. A que sí, Marta? Sí.
1: Ja ho contarem, idò.
3: Tenim ganes.
1: Perfecte.
2: Moltíssimes gràcies, Maria Antònia Mestre Fullana, farmacèutica del Servei de Farmàcia de l'Hospital de Manacor, i Marta Abello, també farmacèutica del mateix hospital. Enhorabona i fins una altra.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Sí, una abraçada.
1: Laura, ens envien abraçades, quina meravella.
2: És meravellós.
1: Ens agrada xerrar amb els professionals sanitaris de les Balears. A veure, més qüestions. L'àrea de salut d'Eivissa i Formentera ha posat en marxa de manera coordinada en la Fundació Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears el programa de donació de llet materna a l'Hospital Can Misses. Si fa unes setmanes, recordant els oients, tanguérem els estudis d'Iveta Ràdio el director tècnic del Banc de Sang, el doctor Javier Calvo, avui fem una passa més sobre aquest tema.
2: Així és, ens hem de remuntar a l'abril passat, quan es va inaugurar a l'Hospital Can Misses el nou circuit de donació de llet materna amb l'objectiu de donar resposta a una demanda existent des de fa anys entre moltes mares de l'illa.
1: Fins ara, l'Hospital Can Misses ha rebut la donació de 4 dones únicament, que actualment són donants actives. La primera donant del circuit va ser Sandra Inés Giedalà Mazo.
2: Per ampliar una mica més aquest nou servei, ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic Nieve Clara Mateazzi, com ara de l'Hospital de Can Misses. Molt bon dia, benvinguda al nostre programa.
6: Hola, bon dia a tothom, què tal?
2: Mem, què suposa que aquest nou circuit de donació, una oportunitat per a nadons i les seves famílies en cas de necessitat?
6: Sí, efectivament. Bueno, com heu dit vosaltres, pues, feia anys que a l'illa les mares tenien ganes de poder fer aquest acte solidari, i no teníem la infraestructura per fer-lo i, bueno, gràcies a pues això, a les ganes i a pues com heu dit, a l'ajuda també de Javier Calvo, de la Fundació, hem aconseguit muntar el circuit.
2: Tenen ara mateix 4 dones de llet actives. Aprofitem per fer una crida, no?, i que s'assumin més mares. Què ha de fer una mare per donar llet? Tothom ho pot fer?
6: Bueno, pues sí, efectivament, van començar l'abril i ara hi ha 4 mares. I, bueno, qui pot ser donant? Pues qualsevol mare que tingui hàbits de vida saludables, que sigui sana, que tingui un nadó menor a 4 mesos, que produeixi bastant per al seu nadó i que tingui un excedent i que amb aquest excedent, pues, el vulgui donar al banc.
2: I també ofereixen la possibilitat de donar a mares que desgraciadament han patit una pèrdua perinatal. És positiu per elles?
6: Sí, aquesta potser és la cara menys coneguda de la donació de llet materna, però, bueno, sabem per alguns casos que han hagut, no?, de donacions de mares que han perdut el seu nadó, que pot ser molt positiu per l'elaboració del dol. Llavors, pues, també estaria contemplat, sí.
2: Uh-huh. I quina és la primera passa per iniciar la donació? Què ha de fer una mare que vol donar llet?
6: Bueno, pues, es pot posar en contacte amb qualsevol professional, pot ser, per exemple, la comare del centre de salut o la infermera de pediatria o el mateix hospital, i pot dir-li que, pues, això, que està interessada en donar la seva llet, i llavors des de l'hospital o el centre de salut es posaran en contacte amb mi o amb Neus Castilla, que és una altra comare que és referent del circuit, i nosaltres contactarem amb les mares i les citarem a l'hospital.
2: I el circuit en què consisteix? Més tard, després d'aquesta primera passa, les citen a l'hospital?
6: Sí, pues, quan ens passen el contacte de la mare que vol ser donant, nosaltres les citem. Llavors, a l'hospital fem una entrevista clínica, que, bueno, és més que res per assegurar-nos, pues, que, evidentment, compleixen els requisits, no?, que tenen bons hàbits de vida saludable. I després fem una analítica, que és una serologia, i en aquell mateix dia, pues, els hi donem el kit, els hi expliquem les mesures d'higiene, no?, perquè la llet estigui en bones condicions, i una mica com funciona el circuit. Igualment, els li donem el nostre contacte, i si tenen qualsevol dubte sempre ens poden contactar.
2: Nieve, i a qui es destina principalment aquesta llet donada? Quin tipus de nadons necessiten aquesta llet?
6: Pues aquesta llet és superimportant perquè va principalment als nadons que són prematurs, de baix pes, inferior a 1,5 quilos, que per el motiu que sigui la seva mare no té la quantitat suficient o directament no té la llet, no?, per alimentar-lo. I no és només perquè la llet serveixi per nutrir-los, és perquè la llet materna té altres propietats que no té la llet de fórmula.
2: I ja per acabar, recorda, com sempre dèiem nosaltres aquí a Vida Saludable, que la llet materna té la màxima evidència científica pel que fa a la nutrició òptima pel nadó.
6: Sí, bueno, com estava dient, no és que només els nutreixi, sinó que també la llet materna, aquests nadons, té propietats preventives i terapèutiques. Per exemple, doncs els prevé de l'enterocolitis necrotitzant, que és una malaltia molt greu en el prematur. També els afavoreix el que tinguin un sistema immuni més fort i estan amb menys risc de tenir infeccions. Disminuir l'estada hospitalària, per tant, i també, per exemple, pues, ajuda al seu desenvolupament neurocognitiu, per exemple, entre altres propietats.
1: Nieve,
6: sigui que com la llet materna no hi ha res.
1: També hi ha estudis que evidencien la millora per la salut de la mare i també que afavoreix el vincle mare-nadó.
6: Sí, clar, també això sí, és una altra... Això és més també quan la mare pot posar-se el nadó directament al pit, no? Però si no hi ha la possibilitat, pues, la llet materna, pues, el que t'he comentat, té aquestes propietats.
2: Nieve Clara Mateazzi, comare de l'Hospital de Can Misses, qui coordina amb altres comares aquesta nova prestació a servei. Moltes gràcies i fins una altra.
6: Moltes gràcies a vosaltres i que vagi molt bé.
1: Hem començat el programa avisant-vos dels perills de l'estiu per la nostra salut, però tenim una bona notícia. Personal sanitari del SAMU 061 participa en els rescats aèris de muntanya de la Guàrdia Civil ja des d'aquest mes de juny.
2: Fa uns dies es va organitzar una jornada final d'acreditació del personal sanitari del 061 perquè puguin participar a bord dels helicòpters de la Guàrdia Civil en els rescats de muntanyes d'aquest cos. A l'acte se n'acreditaren 7 metges i 9 infermeres del Servei d'Emergències Sanitàries del 061 que ja formen part dels operatius aèris de rescat de la Benemèrita.
1: Per aprofundir una mica més, començam ara amb Eloi Villalba, gerent del SAMU 061. Com està, senyor Villalba? Imaginant que a les 5:30 del matí vostè ja ha fet els 10 quilòmetres de rigor de cada dia i que està plenament en forma per atendre'ns ara. Com està, Eloi?
5: Buenos días, ¿qué tal? Un placer saludaros. Pues sí, el deporte es vida y es salud y hay que hacerlo cada día.
1: ¿Quan n'ha fet avui de matí?
5: Hoy no he salido a correr, hoy solo he hecho ejercicios de pesas y demás.
1: S'ha mogut.
5: Però mañana compensaré.
1: Molt bé, senyor Villalba, com va anar la formació de la Guàrdia Civil procedent de Jaca, crec que era, no?, d'Osca?
5: Pues vinieron a profesionales de la Guardia Civil de Jaca, de Granada, que es el centro, digamos, donde está el mando del grupo de rescate de montaña de aquí de Baleares y compañeros de aquí de Baleares también. Y fue muy bien, la verdad. O sea, el ambiente fue muy bueno, los profesionales están con muchísima ilusión y la Guardia Civil, pues la verdad que ha puesto toda la carne en el asador para que este proyecto saliera cuanto antes adelante.
1: Clar, per fer-nos un poquet a la idea, és vital que el personal mèdic i infermer del 61 pugui participar amb ells, en la Guàrdia Civil, in situ en el rescat accidentats a les Balears, perquè això o pot salvar vides o fins i tot reduir les seqüeles si s'actua ràpid, no és vera?
5: Claro, totalmente. Yo pongo, en este caso, suelo poner el símil de un accidente en avenidas. O sea, nadie se plantea que en Avenida de Palma haya un accidente y no se le brinde a ese paciente todas las posibilidades que tiene el servicio de salud. Y la Tramontana, que es uno de nuestros valores y más transitados en nuestra geografía, pues tenemos que dar la misma calidad asistencial. Además, somos la tercera comunidad en España con número de incidentes que necesitan rescate en el medio natural y no tener allí a personal de 061 que garantice que la atención es óptima para la patología que tiene el paciente, pues era algo a esta altura de la vida impensable, ¿no? Uh-huh.
1: Tenim entès que el 61 que vostè dirigeix ha realitzat una entrevista personal a tots els candidats que participaren en exercicis en un rocòdrom i reberen formació amb els helicòpters al base aèria Son Sant Joan durant 3 dies.
5: Sí, así es. Fue una acreditación. La Guardia Civil tiene un modelo de acreditación estandarizado para toda España, que son 9 módulos. Lo que pasa es que aquí solo hemos hecho 5 porque no tenemos condiciones invernales, como se puede tener, por ejemplo, en los Pirineos. Por tanto, no hacía falta esos módulos. Y lo que han hecho ha sido durante esos 5 días, pues acreditar que el personal de 061 que se presentaba estaba capacitado para salvar las dificultades que se podían dar en ese tipo de en esas 5 condiciones que acreditan esos 5 módulos.
1: Ara apareixerà, senyor Villalba, una evidència, però és que no tothom sap despenjar-se d'un helicòpter, que ens posin a qualsevol... Ara, tira't, no? No és tan bo de fer.
5: Totalmente. De hecho, es una de las partes que no ha sido acreditación, sino que ha sido formación. Todo nuestro personal, todo el que se ha presentado, eran personas o profesionales con mucha experiencia en el ámbito de la montaña, pero no tenían ni idea de cómo descolgarse de un helicóptero. Y eso es lo que durante 3 días se ha practicado y se ha acreditado con la Guardia Civil, que claro, porque además tienen muchos pormenores. El hecho de que, por ejemplo, por poner el ejemplo, que parece una tontería, no vayan tan abrazados cuando están haciendo el gruaje, eso haría que giren de una forma muy violenta y poner en riesgo la vida de tanto del socorrista como del paciente. Y estas cosas, por ejemplo, es lo que han aprendido en esta formación.
1: ¿Y cómo es fue abans? ¿Era la Guardia Civil que anava tota sola y comenzaba a hacer una primera estabilización y una primera valoración de l'accidentat? ¿Cómo es fue?
5: Sí, así es, exactamente. Aquí en la comunidad autónoma tenemos al Cuerpo de Bomberos y a Guardia Civil, que tienen ambos equipos de rescate en montaña, y ellos tienen formación básica en primeros auxilios, y lo que hacían era llegar al accidentado, hacer una primera valoración, cargar y llegar cuanto antes al centro hospitalario o al sitio donde estaba la ambulancia esperando para poder prestar la primera asistencia sanitaria, digamos, reglada.
1: Mm-hmm. Haurà qualque oient ara que pensi, bé, no són tants els rescats. I doncs sí, el grup de rescat de muntanya de la Guàrdia Civil realitza els Balears una mitjana de 350 intervencions cada any. Tenen feina, sí, també ara el 61.
5: Sí, claro. O sea, al final estamos hablando casi de una intervención diaria, que evidentemente no lo es, porque principalmente la actividad de rescate se concentra en los fines de semana o en los días festivos. Pero es que además, permíteme decir y completar el dato, porque de los 350, alrededor de 80 pacientes son pacientes que necesitan cuidados médicos críticos. Es decir, que si no se interviene por parte de un sanitario de forma prematura, como tú bien has dicho antes, puede perder la vida o quedarle unas secuelas graves para el resto de su vida.
1: I ara un missatge un poc de servei públic, perquè és vera que les Balears tenim territoris extraordinaris, muntanyes, un clima brutal. Els excursionistes també han de tenir un poc més de sentit comú, senyor Villalba, vostè que està acostumat a emergències. Poden fer tots més per evitar accidents?
5: Bueno, yo creo que lo principal que tiene que hacer alguien que se vaya a la montaña es estudiar qué es lo que va a hacer, tener una buena planificación, contar siempre a alguien cuál van a ser sus planes, pero sobre todo lo único lo que tienen que tener las personas que salen a la montaña es conciencia de cuáles son sus propios límites. Es decir, no podemos apuntarnos a una carrera de montaña si no hemos corrido nunca, o una carrera en llano, o no podemos salir a hacer escalada si no hemos escalado nunca. Y bueno, que la montaña siempre es muy imprevisible. Y eso es un factor que los montañeros de toda la vida y los buenos lo tienen en cuenta, pero aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos mucho turismo de ocio, es un paraje que reclama mucho ocio de personas inexpertas y, bueno, pues también se pueden contratar guías o personas experimentadas que les acompañen, pero yo creo que lo más importante es ser consciente de las limitaciones de uno mismo. Es lo principal que nos encontramos cuando llegamos. Gente que se ha encajado, o sea, que ha llegado a un sitio y cuando tiene que volver o le faltan fuerzas o se han perdido o falta de planificación.
1: Clar, és que a vegades ven gent gran, amb sobrepès, a 30 graus, caminant per la muntanya i no té molt de sentit, no?
5: No, que puede salir mal. En chanclas, claro, o haciendo zafosca en chanclas, que no será el primero que se ha sacado de allí. Pues eso, con un equipo totalmente insuficiente.
1: Sí, sí, sí. S'ha de tenir un poquet de pedagogia a l'hora de sortir a la muntanya i tenir clar sí. El límit de cadascun. Senyor Olo Villalba, gerent del SAMU 061, com sempre és un plaer conversar amb vostè. Gràcies i fins una altra.
5: Igualmente, un abrazo.
1: Fins aquí el repàs sanitari de la setmana. En uns instants tindrem aquí Namari Polo. Ella és la presidenta de l'associació Estrella de Namart, on hi acaba de desaparèixer per càncer infantil. I ara sa mare recull recursos, diners, per destinar-los a la investigació amb el càncer infantil. Fins ara.
0: Vida saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
7: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
8: ¿Anda? ¿Quién?
7: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
8: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
9: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
0: IB3 Radio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
10: A IB3 Ràdio, vida saludable. Carlos Hernández.
1: Avui Vida Saludable vol xerrar d'una estrella que omple el cel d'alegria, una estrella única que il·lumina tot l'univers amb el seu somriure, una estrella que manté la seva flama viva, la seva vitalitat al seu entorn, perquè té una família que la recorda, que la enalteix, que la menciona, que la té més present que mai. Vos posem en situació, encara que l'estrella d'avui té un gran reconeixement per part de la societat balear i segurament els nostres oients saben de qui parlam.
2: Na Marta fou una de les 1.500 criatures diagnosticades cada any amb càncer infantil a Espanya, segons dades oficials del Ministeri de Sanitat. El passat 10 d'agost la seva estrella es va apagar, o millor dit, es va enlairar al cel. Partí molt prest, massa, però la seva família i l'entorn va decidir fort i no et moguis que el seu llegat devia continuar. Viu a través de la creació de l'associació L'Estrella de Na Marta, una entitat sense ànim de lucre que va néixer amb una missió clara, impulsar la recerca contra el càncer infantil.
1: Tot i ser la primera causa de mort per malaltia entre infants, el càncer pediàtric és classificat com a malaltia rara, o ara denominada més inclusivament minoritària. Això té conseqüències nefastes perquè ha derivat una inversió limitada en recerca tant pública com privada sobre aquest tipus de càncer. Aquesta realitat fa especialment difícil avançar en tractaments específics, diagnosticats, precoços i en la millora de la qualitat de vida dels infants afectats.
2: Des de l'associació remarquen que la prioritat és la investigació, una tasca que requereix temps, recursos i compromís a llarg termini, però que representa l'única esperança real per salvar vides. Aquest primer impuls de l'entitat l'han fet els pares i famílies d'Anna Marta. Els integrants són Mari Polo, Llorenç Morell, Gavi Polo, Quica Juan i Marta Valderrama. Però darrere aquests cinc noms hi ha com a mínim tot un poble, Algaida, Pina i Randa.
1: Anna Mari Polo, mare d'Anna Marta, ha recollit un premi a la Gala de Salut organitzada per la Conselleria de Salut aquesta setmana i per això hem volgut convidar-la a fer una estoneta de ràdio amb nosaltres i que ens conti els seus projectes perquè sempre pensa en activitats que suposin recursos per a la recerca. Mari, bon dia, com està?
11: Molt bon dia.
1: Li he de dir que per nosaltres no és una entrevista fàcil, com a pares també. Tenim els sentiments a flor de pell, gràcies per venir. Primer tot, com està?
11: Benet, a poc, recol·locant moltes coses, però tinc clar que en Marta m'ho dona molta força, si no, no seria viable tot això, i que aquesta força que tenim ara és gràcies a ella.
1: Me deies l'altre dia, quan recollis el premi, encara és massa recent, són 9-10 mesos, això és massa recent i és dur perquè és recent, no? Necessites temps, la família necessita temps, no?
11: Sí. Has de recol·locar moltes coses perquè, clar, d'un dia per l'altre te canvia la vida, el moment que ingresses sense un diagnòstic, perquè vàrem estar més de 2 mesos sense diagnòstic, teníem un poquet d'idea, però un diagnòstic, clar, no, te canvia la vida, li canvia la vida a Marta, mos canvia la vida a nosaltres, a tota la família, en el voltant, i tot i que na Marta va ser una valenta, l'energia que tenia era brutal, m'agrada anar a dir ser molt gran a tots, però així tot, el teu cos està en alerta 24 hores, d'una manera molt exagerada. I després, una vegada que na Marta ja no és amb nosaltres, el teu cos té un buit que no s'omple.
2: Mari, noteu el caliu i el suport dels amics, del poble, de la societat balear?
11: Molt. Nosaltres, dins tota aquesta desgràcia, ens sentim afortunats perquè tenim un voltant brutal. Tenim una família espectacular que no ens deixa per res. Tenim uns amics i un poble espectacular que s'estan volcant i no s'aturen d'ajudar en cada cosa que pensam. I a nivell de Mallorca, ara mateix hem arribat a Mallorca, però a nivell de Mallorca, gent que no mos coneix de posar-se en contacte amb nosaltres, han sabut de l'associació, volem ajudar. És a dir, ja va una passa més enllà i mos sentim extremadament recolzats.
2: I com amb un procés de dol que estàu passant com a família i com a pares, decidiu, hem de crear una associació?
11: Mira, a Marta, el diagnòstic que li varen fer, li varen anar per desembre del 24, m'ho varen dir que hi havia un 100% de mortalitat, que al Pantor hi havia possibilitat d'entrar a algun tipus d'assaig, però que això, que no hi havia possibilitats. En aquell moment nosaltres no sabíem esperança en mesos. Ho agraeix, que és la veritat, perquè m'ho va fer viure les coses un poquet d'una manera diferent. I, clar, com t'ho diria? Ara he quedat un poc bloquejada.
1: No, com fer aquesta passa de l'associació? En quin moment ho decidireu?
11: Clar, durant tot aquest procés vàrem tenir un professional espectacular a de vora i un d'ells són col·les d'Anna Marta, el doctor Samuel Navarro, mos contava que sa mare és investigadora, mos contava d'on arribaven els seus fons, mos contava un poquet lo difícil que era tot això, i clar, nosaltres poc a poc te vas informant, vas veient que la població pediàtrica no pot rebre els tractaments d'adults, i el que tu deies és una malaltia rara, o està considerada malaltia rara, tot i que n'hi ha moltíssims ara mateix. Nosaltres vàrem trobar que la investigació era necessària i que nosaltres, si podíem fer una petita passa, la faríem. Varen tenir de referent una fundació de Madrid que té el nom del Sueño de Vicky, que és una mamà que la seva filla va morir l'any 2016 i va muntar una fundació que fa una feina preciosa i a dia d'avui han recaptat més de 3 milions d'euros i han posat en marxa molt de projectes. I va ser una força veure el que feia, va ser una força conèixer-la, i jo li deia, farem algo. No sé molt bé què, però farem algo. En aquest moment no sap molt bé cap on tiraràs la teva vida, de qualque manera. Nosaltres, com un acomiadament d'Anna Marta, vàrem posar una vidriola i anava destinada al Sueño de Vicky per enviar la unitat d'automòbils cerebrals de Niño Jesús de Madrid. En aquella vidriola, en tot el petit que és el Gaida, en dos dies arribava més de 16.000 euros. Se va enviar allà a la unitat d'automòbils cerebrals de Niño Jesús a través del Sueño de Vicky i vaig dir, això ho han aconseguit aquí. Creiem que la Marta té molta força. Anem a intentar-ho nosaltres, és a dir, era intentar-ho, hem trobat un recolzament brutal i això te dona molta força, tot el recolzament que tenim.
1: A més d'aquest objectiu lloable i admirable que és recaptar fons per la investigació, a nivell terapèutic, a tu, anímicament, t'ha ajudat a crear l'associació per molt. Xerrar d'ella. Com diu Luis Enrique, l'entrenador, xerra de la seva filla, hi ha fotos, és present i normalitza una situació tan difícil.
11: Per jo, aquesta associació és una teràpia molt bona, perquè és una manera guapa d'estar amb Marta, de donar-li vou, de donar-li significat en els seus...
1: Presència,
11: quasi,
1: no?
11: Presència, i en els seus quasi 9 anys de vida. Fer-la molt present, ella... volia ser famosa, ella volia fer TikTok i sortir per YouTube i sortir per tot, tot i que no és la manera que a nosaltres ens agradaria. Però a poc aconseguirem que la Marta sigui famosa, que la causa sigui molt important i que la gent despertar moltes consciències. Tan important és recaptar fons com despertar consciències. Nosaltres fa dos anys no sabíem que hi havia aquesta realitat i crec que és important que la gent ho sàpiga.
2: Clar, Mari, perquè és un poc frustrant que es dediquin tan pocs recursos a investigar el càncer infantil. Quan te donen un diagnòstic que te diuen 100% mortalitat, bé, i què ha passat abans, no? M'imagino?
11: És molt frustrant, perquè és això que te diguin. Hi ha una possibilitat d'un assaig clínic, que no saps fins i tot si la teva filla rebrà medicació o no en rebrà, perquè és un assaig en el final, no és un tractament. Queda molt de camí per fer... I frustra molt. Cerques a Mallorca, cerques a fora, cerques allà on faci falta i per tot la mateixa resposta. Per aquest tipus de tumor no hi ha tractament. Okay. Hi ha molts assajos, ara mateix nosaltres, juntament amb el Niño Jesús, ens varen proposar participar en el finançament d'un assaig clínic en virus oncolítics allà, però és un assaig que du en marxa de l'any 2010. Que encara li queda molt de camí i que encara no se sap si serà efectiu o no. És a dir, ara mateix hi ha molta gent que està fent moltes passes, però clar, hi fan falta molt de dubtes ara que ja saps. Me va agradar perquè vaig anar a Madrid, me varen explicar com funcionava, varen conèixer els investigadors, me varen explicar que era un assaig que necessitava de partir de 2 milions d'euros i varen coincidir amb altres associacions i fundacions bastant més grosses que la nostra, però era un sentiment de que tots anàvem a una, és a dir, tothom anava, que necessitava 2 milions d'euros, no m'atreviré entre tots, era un sentiment d'unitat molt guapo, perquè és això, queda molt de camí per fer, però si hi ha aquesta unitat i hi ha finançament, ja sigui d'associacions, fundacions i sobretot per part dels governs, se pot arribar, és a dir, hi ha càncers que no tenien tractament i a dia d'avui tenen cura, clar. Aquest serà un, i estan segurs.
2: Com era na Marta? Com la descriuries? Ja mos has donat una pinzellada que ella volia ser famosa. Quina edat tenia? Què li agradava fer? Perquè ells quina la conegueren? Tenim entès, a més, que estava amb els cossiers, malgrat estar malalta, i que tenia molta energia.
11: Na Marta, sí. Na Marta tenia 8 anys. Quan mos va deixar, faltaven 3 dies per fer-ne 9. Era una nina enèrgica, que li agradava ser per tot, li encantava ballar, li encantava estar amb els seus amics. La seva motivació màxima, quan anàvem a les passes de radioteràpia, i anava a radioteràpia, li posaven anestèsia general, perquè vegeu un poquet com era ella. I a les 11 des de matí érem en el pati de l'escola del Gaida, increïble. Perquè ella volia estar amb els seus amics. Feia els exàmens perquè volia fer exactament el mateix que els altres, tot i que se partia hores i que havia estat hospitalitzada i tenia una energia brutal. Era molt fan de Stitch. De fet, el tenim molt present. Ens va donar molta força, ens va fer molta companyia en Stitch. Na Marta vàrem poder anar a veure l'estrena de la pel·lícula, tot i que en aquell moment ja no estava molt fina, gràcies al guit de pal·liatius, m'ho varen ajudar i ella va poder anar. Li encantava participar en el playback amb les seves amigues el dia de 9 de juliol, encara va participar en el playback del Gaire de davant 1.600 persones, van a les carreres de joies. El darrer mes ella no estava plenament bé, però va poder anar tot el mes de juliol a l'escola d'estiu, que nostra se va convertir en una casa plena de vida, tot i el moment difícil que era, perquè va estar acompanyada en tot moment, que nostra, quan era a l'hospital, tot, té una xarxa d'amics i amigues que l'estimen, molt guapa.
2: Ara aquí ve una pregunta un poc dura. Men, com començàreu a sospitar que qualque cosa no anava bé, la seva salut?
1: Què és el primer que va fer sospitar? Li feia mal al cap?
11: La Marta va tenir els típics símptomes d'un virus de panxa. Va tenir vòmits un vespre, se va despertar, l'endemà va anar al metge, a la doctora, suero, descans, el cap de setmana va anar millorant un poc, que després va tornar a recaure. Això era un dijous a vespre. L'altre va anar al metge el dijous, el divendres, el dissabte, el diumenge... No, el dijous, no, perdona. El diumenge dos pits, el dilluns, el dimarts. I dimecres, finalment, tenia també la part de l'esquena molt contracturada, d'una manera molt exagerada, i les doctores que la varen veure varen decidir fer un TAC. I arrel d'aquí ja se va veure i directament vàrem ingressar a l'UCI de Son Espases. Ens vàrem enviar cap a Son Espases i vàrem ingressar cap allà.
1: Després ho has comentat, va ser tot molt ràpid, no?
11: Molt, molt, perquè na Marta estava bé, na Marta feia vida totalment normal. No va ser això, un vespre de vòmits, va ser el que ens va despertar. Que no es parlarà ningú, que era un símptoma de tot això. Però a nosaltres va ser així.
2: Però en el principi, Maria, has dit que vareu tardar dos mesos en tenir un diagnòstic, clar.
11: Clar, perquè és això, els tumors cerebrals són molt delicats, les intervencions són molt delicades, perquè hi va haver unes xocades molt importants. I ella se li va fer una biòpsia en un primer moment, la biòpsia va ser inconcloent, tota la part de resultats tarda. Després se va fer una operació i en aquesta operació sí que se va saber, però clar, en tot el procés d'anàlisis clíniques, d'anatomia patològica, tot du seu temps, això. La Marta estava molt ben atesa, estava molt ben cuidada, el control de símptomes el tenia molt bé, perquè és això, la Marta, llevat des de remés que ella físicament sí que va fer una baixada, durant tots aquests mesos va estar molt bé. Varen tenir la sort de, a nivell de tots els professionals que me varen acompanyar, varen posar per davant el benestar de Marta. I per nosaltres és molt important i per ella també poder ser una nina.
1: La Marta té un germà enorme.
11: Sí, Marc.
1: Com ho dona Marc aquest procés? L'explicava que l'associació és en llegat de la seva germana, s'implica...
11: En Marc té 6 anys, han tingut la gran sort de, el que dic, estan revoltats de grans professionals, nosaltres tant, els metges, quan ens explicaven què fer, com explicar-li a ell, perquè li demanes en aquell moment. Després també presta van conèixer l'equip de pal·liatius, que per nosaltres són àngels, no me cansaré de dir-ho. D'allà m'ho van donar moltíssimes pautes de com fer les coses amb ell i de com afrontar el tema d'una malaltia d'aquest tipus i d'afrontar la mort, que no ho haurien fet d'aquesta manera, que cada vegada te'n dones compte que eren les passes correctes, però normalment allunyam en els nens d'aquestes situacions, allunyam de la mort, i tot el contrari, en Marc va poder estar amb la Marta, la va disfrutar fent el màxim, i això ha ideat una tranquil·litat. L'acompanyament que ha tingut a l'escola també ha estat espectacular, gràcies a l'equip de la universitat, de l'acompanyament en el dol. Ha ajudat a mestres, a nens, i la veritat que no te'n dones compte de tot el que hi ha i tota la gran quantitat de gent que hi ha darrere tot això, però a nosaltres li volen donar un poquet de bou perquè m'ho esperim molt important. em marca a dia d'avui és això, la recorda amb pena i amb gràcia, perquè és això, ell mirant vídeos i li agradava molt fer dois, ells hi jugaven i tenim molts de vídeos, per sort, i a Marc li encanta veure aquests vídeos. Quan l'enyora, miram aquests vídeos i li encanta. I ara li vaig explicar que havien d'anar, que m'havien de donar un premi per l'associació. I ell ho explica, li explicava a son pare, perquè en aquell moment son pare no hi era, quan jo li vaig dir, papà, diu, és que sa mama li va anar a cercar un premi per na Marta. Diu, i això, diu, no, perquè han de curar a ninots que tenen càncer, és a dir, la paraula càncer. Nosaltres a Marta no la vàrem emplear, veus? Però amb en Marc i els voltants sí que és una paraula empleada, diu. Perquè hi ha nines com a Marta que no se poden curar i volen que se curi. Ell li va xocar un poc que nosaltres tot el que estan fent ara en l'estrella de Marta no se pogués fer abans i que en Marta se pogués curar, que ha estat el que li han anat a entendre. I veu que feia moltes coses. Ara, ahir vespre, m'ha dit, mamà, què diu? Aconseguiu molt de dinerito per curar els nins. Això ja basta, dient noi, me diu. Quan s'obris dinerito podrem anar a Japó. Dic, mare, no, dic, aquest dinerito no és nostre. En Japó anirem en son nostre i aquest és molt important per poder ajudar a curar els nins. Perquè me'l fan en Super Mario i vol anar a veure el pare d'en Super Mario. I no, Marc, clar, ell, en 6 anys, a la seva manera, va trobant-se important, si va veient tot això, és perfectament... present el símbol de na Marta, s'estrella, tot.
1: Senten la veu de na Mari Polo, la mare de na Marta, la presidenta de l'associació Estrella de na Marta, i que a més és una mare coratge que està intentant recaptar fons per curar el càncer infantil. Fem una petita aturada i tornem uns segons amb ella.
10: Vida saludable. IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio és investigació.
12: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
7: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
10: Vida saludable amb Carlos Hernández.

0: Diu Coldplay que el cel està ple d'estrelles. Una d'elles na Marta. Com Marí... ha estat recuperar o entregar aquest premi a casa teva, a sa gent, a l'associació de la Consell de Salut, de la Gala de Salut? Com ha estat?
1: Ha estat molt sorprenent, perquè és això, nosaltres no ens esperàvem. Fa molt poc que estem en marxa com a associació. I el fet que te reconeguin això, la creació, la tasca, és important. És important de cara a donar visibilitat. Nosaltres ja no és tant els premis o no premis, sinó de dir, som aquí, hi ha aquesta causa, per nosaltres és important.
0: Li dedicares, que jo era. Vares mirar el cel.
1: Sí. Sí, sí, tant. És ella. És gràcies a ella.
2: Mari, també tenen un conveni amb Vivetres. Tots donam una mà. S'han sensibilitzat la societat balear i els seus organismes, equips esportius. La resposta ha estat a l'altura?
1: La resposta ha estat brutal. Perquè a dia d'avui hem recaptat ja més de 60.000 euros i en 9 mesos 60.000 euros són molt de dobbers. Ha arribat molta gent. Com t'ho diria? El que deia, tan important és recaptar com donar bou. I ja que te vegin, ets la mamà de l'estrella de Marta. I sempre han creat un petit vídeo, que ara les escoles que munten qualque curs o això, els enviem un vídeo per explicar el que és l'estrella d'Anna Marta. I els nens se senten d'una manera tan grossa, ens escriuen unes coses tan guapes i no sé, és molt important per nosaltres, perquè és això, són nens i nines que seran els futurs professionals, de lo que sigui, però tindran aquesta consciència que qualcú els haurà remegut un poquet i és gràcies a tot això, en els actes que han muntat tantíssima gent, escoles, ajuntaments, associacions, grups esportius, és que ens han ajudat molt a donar veu a la causa i per nosaltres és molt important.
2: I què destacaries de tots aquests actes que heu fet en manco d'un any?
1: No sé què dir-te, la monça que ha mostrat a la gent.
2: El suport que vos donen.
1: El suport, la monça, dius... Sempre te venen a veure, tenen un acompanyament i paraules molt guapes i per nosaltres intentant fer-ho el més bé possible, segurament hi haurà moments que ens equivocarem, que tardarem en fer una publicació perquè és això, les xarxes socials és tot jo, el poc que en sé, per l'octubre no sabia publicar una foto, en aquest nivell ja està, però bé, supos que a poc ens van perdonant i nosaltres ho fem tot el bé que podem i que sabem.
0: Tu que ets una persona que sempre pensa segur amb idees, quins projectes, quins reptes te marques per enguany o per l'any que ve, tu segur que ets una persona que ja està pensant en com seguir aquest procés, aquest projecte.
1: Mira, ara, el mes d'abril, vàrem fer la presentació de l'associació. Per nosaltres va ser un dia guapo, perquè durant tota la malaltia de Marta, nosaltres no vàrem ser totalment sincers en la nostra voltant, i és una cosa que a vegades xerrar les coses a nosaltres,

0: Després la nostra feina és continuar donant molta visibilitat, continuar muntant actes que de moment encara no us puc contar.
1: Bé, ja haurà temps, no?
0: Hi haurà temps, però sí, tenim actes previts i a poc anirem fent...
1: M'agradaria que la darrera pregunta fos un consell per a una família que estigui passant pel mal tràngol d'un moment com aquest, que ha estat diagnosticat el seu fill amb un càncer, ja es veurà el seu pronòstic, el seu tractament, però quin consell li donaries en un moment tan dur?
0: Tothom ho fa com pot o com sap.
1: No, és que no t'ensenyen això.
0: No t'ensenyen, ni cada persona ho gestiona com pot. És a dir, el que m'anirà bé jo no és perquè li vagi bé a un altre, és a dir, no hi ha cap fórmula magistral. El que és això, disfrutar de cada moment, de tots els moments, perquè és on el que te quedes. Nosaltres, en el meu amo, sempre ho hem dit, ens ha agradat molt ser presents a la vida dels nostres fills, fem mil coses amb ells, i aquests moments, encara aquests 10 darrers mesos de la Marta, va ser d'una manera molt més exagerada. Disfrutar de cada moment, són nins, no han de deixar de ser nins. La Marta va continuar anant a això, tots els actes, anaven als entrenos de volei, anava a les extraescolars, anava a les excursions de l'escola. Crec que és el millor que vam poder fer nosaltres. Ho deim, mos hagués estat molt fàcil dient a Marta, queda que nostra, mos tancam i la covam, perquè no volen que se'n vagi, però sabíem que li fèiem un bé. Me deixàvem en molt bones mans, perquè era una menció molt especial a la mestra de Marta, en el xisca Vallespí, que ens ha cuidat d'una manera espectacular. I és això, fer-los bé, fer-li que disfrutin de cada moment.
1: Mari Polo, presidenta de l'Associació Estrella d'Anna Marta, gràcies per aquesta conversa a ràdio que ens has regalat. Fins una altra.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Laura, bon cap de setmana.
2: Igualment, cap,
1: tornant
2: gràcies.
1: La setmana que ve, Vida Saludable.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
0: Bon dia. Totes les mirades estan posades a la visita del Papa a Espanya. La primera aturada és a Madrid, on s'ha organitzat el major dispositiu de seguretat de la democràcia amb més de 10.000 agents. S'hi han desplaçat persones de tot el món, de tot el país, i per part de Balears hi ha viatjat també una important delegació. Hi ha la presidenta del govern, Marga Proens, tots els bisbes i un grup nombrós de fidels, molts d'ells joves, per cert. L'expectació és màxima després de 15 anys sense rebre la visita d'un papa que romandrà a Espanya una setmana i passarà per Barcelona i les Canàries. Un dels aspectes més destacats de la seva visita també serà la reunió que mantindran diverses associacions de víctimes d'abús sexual per part de l'Església, un assumpte al qual s'hi ha referit el rei d'Espanya, Felip VI. En uns minuts escoltarem moltes de les veus protagonistes avui, abans, però, titulars. Detinguts dos menors per robar i difondre fotografies íntimes d'un altre menor. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. Tot i ser menors, són imputables. Se'ls investiga pels delictes de descobriment i revelació de secrets.
0: L'IBAVI obre la licitació de les obres de tres noves promocions d'habitatge públic a Eivissa, Llucmajor i Sencelles.
2: Seran 81 habitatges en total i està previst iniciar les obres enguany.
0: 12 dissenyadors d'Eivissa presentaran avui vespre les seves col·leccions a la passarel·la Aldi.
2: Serà a partir de les 9.

0: A la plaça de Sarriba, al port d'Eivissa, i es podrà seguir en directe per IB3 Televisió.
1: I en els esports, Xisco Ribas, bon dia.
2: Bon dia, som-ho. Es va vibrar ahir vespre en la victòria de la selecció espanyola femenina per 4-0 davant Anglaterra en un partit classificatori per al Mundial. Gairebé de 7.500 aficionats van gaudir d'una gran actuació d'Espanya a les quatre futbolistes mallorquines, Patri Jarro, Cata Coy, Mariona Caldentey i Lucía Corrales, com a titulars. De fet, Patri va inaugurar el marcador, Putellas va marcar els dos següents gols i Pina va fer el quart i definitiu, una victòria que deixa Espanya com a líder del grup 3. El Real Mallorca ha tancat el traspàs de Kyle Larin al Southampton per 3 milions d'euros. En futbol sala, el Palma Futsal B disputarà avui hora baixa a Somos contra el Mataró el partit d'anada de la final del play-off d'ascens a la segona divisió, i en pàdel, Gemma Trià i Delfibrea estan disputant en aquest moment les semifinals del Major d'Itàlia de Roma contra Núria Rodríguez i Júlia del Pozo.
1: El temps amb Margalida Ribas. Què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Encetam el cap de setmana amb un nou període d'estabilitat. Avui dissabte ha dominat el sol la gran part de la primera meitat de la jornada, amb el permís d'algunes pinzellades de núvols prims que seran més presents cap a darreres hores d'avui cap vespre. En conjunt amb una situació pel que fa al vent molt més tranquil·la de la d'ahir, amb vent que bufa fluix de component est, i una situació marítima també més suau, en col que redol de maró que queda cap al sector de les Pitiuses i cap a les costes del sud i de l'oest de l'illa de Mallorca. Amb una temperatura màxima que avui es comença a enfilar i que podrem arribar a assolir aquests 30 graus, de fet s'espera que quedin entre els 28 i els 30 i puntualment es pugui superar fins als 31 a qualque punt de l'interior de l'illa de Mallorca. Avui les mínimes també han refrescat, però demà s'espera que aquestes puguin pujar lleugerament juntament amb les màximes que continuaran amb aquests valors a l'alça. En definitiva, entrem dins un període d'estabilitat que també vendrà acompanyat de pols en suspensió en vista a demà.
1: I atenció a les carreteres, perquè a les 2:15 del capvespre es tancarà el trànsit de la carretera d'Inca a Santa Margalida per la disputa del Campionat de Balears de ciclisme en ruta, que passarà també per Maria de la Salut i Sineu.
0: Això vol dir que pel pas dels corredors, que sortiran a les 2:30 de la capital del Rei, es tallaran també progressivament les carreteres de Santa Margalida a Maria i de Maria a Sineu, a més de la de Sineu cap a Muro, fins al desviament cap a Llubí i posteriorment Inca, on la prova acabarà al Puig de Santa Magdalena.
1: I al capvespre també hi haurà talls de carreteres per prova automobilística al Ponent de Mallorca.
0: A les 3:30 es tancaran 5 quilòmetres de la d'Escap d'Allà a Calvià fins a Calilea, al municipi de Puigpunyent, des del castell de Sant Claret fins a l'entrada de la localitat Puigpunyentina. I a les 4, i pel mateix motiu, es tallarà igualment la carretera de Calvià a Establiments fins a la intersecció amb la carretera d'Establiments a Puigpunyent.
1: 2:05, Lluís Menéndez, el control tècnic, començam.
4: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Primer dia de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. El pontífex passeja en aquests moments pels carrers de Madrid amb el Papa mòbil, després d'haver estat rebut amb tots els honors al Palau Reial de Madrid. 15 anys després, la màxima autoritat de l'Església visita el país amb una important presència d'autoritats i peregrins de les Balears a la capital. Un dels aspectes més destacats de la seva visita a Espanya també serà la reunió que mantindrà amb diverses associacions de víctimes d'abús sexual per part de l'Església.
0: Però avui, amb un important dispositiu de seguretat, el més gran de la democràcia, amb 10.000 agents, el plat fort del dia, religiosament parlant, serà la vigília d'oració amb joves a la plaça de Lima de Madrid. En el seu primer discurs, Robert Francis Prevost ha volgut destacar la importància d'evitar la polarització i les paraules que humilien o confronten, creant pors estèrils.
5: Hoy la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer en lugar de disminuir. La dignidad humana no deja de ser violada. Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad.
0: En línia amb aquestes paraules, la difusió d'un missatge de solidaritat i compassió per tots els éssers humans en el context més ampli d'un debat polític públic al voltant de la migració és un dels principals objectius de la visita del Papa a Espanya, ho ha explicat Sebastià Taltavull, el bisbe de Mallorca.
6: Papa Francesc ja tenia previst anar a Canàries per tot el volum que significa aquesta migració que ve de per la ruta atlàntica o que ve per la ruta mediterrània. S'ha donat peu a que pogués ampliar molt més la visita. És un poc el motiu, crec, inicial i com s'ha anat completant després. En certa manera, jo penso que perquè comprometre-nos a tots en tenir una atenció molt especial en les més necessitats. I això jo diria dels aspectes més claus del seu pontificat ja des del primer dia.
0: Alçar la mirada és un dels eslògans de la visita del Papa a Espanya, que pretén fer èmfasi en la necessitat de mirar manco les pantalles i més a la cara de les persones que ens envolten, tot plegat per Gerard Villalonga, bisbe de Menorca, un missatge molt de significat.
7: Significa un revifar la nostra fe, significa un confirmar molts en la nostra fe i significa una empenta, significa una esperança, significa unir-nos i viure com una família. La família que viu a la terra, l'Església, que té com a missió anunciar l'Evangeli i la vinguda del Papa ens dona força per fer aquesta proposta.
0: Com dèiem, un moment destacat de la visita del Papa a Espanya serà la reunió que mantindrà amb diverses associacions de víctimes d'abús sexual per part de l'Església, de membres de l'Església espanyola. El rei Felip VI ha remarcat així el paper del Papa en la lluita contra aquesta xacra.
8: El dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
1: Centenars d'illencs participaran en aquestes celebracions del viatge apostòlic del Papa a Espanya. Només de Mallorca n'han partit més de 300. Hem estat amb un dels grups que és ja a Madrid per saber com ho viuen. Joan Guirado, bon dia.
9: Bon dia. Des de ben d'hora del dematí, un grup de 40 joves mallorquins es preparaven per viure una jornada històrica coincidint amb la visita del Papa Lleó XIV al nostre país. Per algun d'ells és la primera ocasió que veuen un Papa a Espanya. Van partir de l'aeroport de Mallorca i al vespre, i només arribar a Madrid, es van instal·lar en una parròquia molt a prop del Bernabéu que els acull junt a uns 160 peregrins més. Els esperaven un grup de voluntaris amb el sopar preparat i una habitació comú que comparteixen els 40 mallorquins amb sacs de dormir.
10: Aquí estem per una cosa en concret i no estem per la nostra comoditat, perquè no estiguem aquí dormint 40 persones, però ho feim per una raó especial i la comoditat no és nostra, sinó que l'entregam a les altres.
11: Y estaban muy contentos. De hecho, hoy por la mañana, después del desayuno, han cantado, han estado alabando al Señor y también a nosotros como voluntarios nos han ayudado, ¿no? Porque al final recibir a tantos peregrinos, pues también a veces se nos hace pesado pero eso nos llena el corazón.
9: Entre els mallorquins que s'han desplaçat a Madrid hi ha històries de tot tipus, com la d'en Guat, un jove iraquí que va arribar fa 10 anys a Mallorca com a refugiat al ser perseguit al seu país pel fet de ser cristià. Fa 4 que va sentir la cridada i va entrar al seminari. El seu missatge cap als joves és clar, que no tinguin por.
12: Perquè si aquesta persona que estem fent aquest camí d'estament són lliures de triar, no? I finalment Déu vol que siguem feliços a la nostra vida. Per això no ha de tenir por, ha de llançar i dic sí, ho faré. I si no, ja ho veurem, no ha de tenir por.
9: El cas d'en Guat és especialment particular, sobretot en un moment en el que l'Església travessa una crisi de confiança entre els joves, una tendència que està canviant amb la conversió cada cop de més adolescents. Alguns d'ells, com l'Àngel, destaquen el paper que hi estan jugant també les xarxes socials.
13: Molt de creadors ara mateix s'han convertit al cristianisme i això fa que un creador es converteixi en nosaltres com seguir-lo. I és com que tu no estàs sol en aquesta... que hi ha molta més gent. Per exemple, jo aquí estic flipant amb la gent que m'estic trobant.
9: A poques hores per la seva trobada amb el Pontífex i agraït per la seva visita a Espanya, a algun d'aquests joves mallorquins li envia un missatge a Lleó XIV de cara al seu pròxim viatge al nostre país.
14: Estem supercontents que vengui també, que Mallorca és molt guapo. També hem sentit que ja ha vengut qualque vegada per Mallorca, que pot tornar i que li obrin les portes.
9: I és que el Papa Lleó XIV, en el viatge que l'ha dut en avió des de Roma a Madrid, ha comentat als periodistes que l'acompanyaven que espera que aquest no sigui el seu últim viatge al nostre país. De fet, ha posat amb una certa ironia els 5 viatges que va fer Joan Pau II i ha demanat que la sort l'acompanyi per poder venir més cops a Espanya.
1: Gràcies, Joan Guirado, des de Madrid. Més enllà de la visita del Papa, avui també aprofitant per parlar dels centres evangèlics que s'han multiplicat a les Balears de manera sostinguda els darrers 15 anys, fins pràcticament duplicar-se. Han passat de 58 al 2011 a les 121 esglésies actuals. És la religió no catòlica amb més llocs de culte, un increment que reflecteix els canvis socials i els moviments migratoris.
0: Tot i que la primera església evangèlica de les illes es remunta a finals del segle XIX, el nombre de fidels s'ha crescut notablement en les darreres dècades. Daniel Rodríguez, pastor evangèlic a Palma.
15: Tiene que ver también con la búsqueda de la necesidad de llenar un vacío espiritual que en este mundo en el que estamos viviendo, cada vez más materialista, deja un vacío existencial.
0: A l'Església Evangèlica hi arriben especialment persones migrades d'Amèrica Llatina i de la comunitat romaní. Una de les raons que ho explica és la capacitat sincrètica de la seva doctrina, capaç de connectar amb orígens socials i culturals molt diversos, sense el paper d'intermediador entre Déu i els fidels que en el catolicisme té l'Església, explica Alexandre Miquel, antropòleg de la UIB.
16: Veure aquesta emotivitat, són les emocions les que creen aquesta sensació de comunitat i no tant coneixements, articulacions burocràtiques, jeràrquiques, això no existeix, sinó que existeix aquesta horitzontalitat.
0: A diferència del catolicisme, en l'evangelisme el paper de la comunitat és central, acompanya els fidels en el dia a dia i no només en la litúrgia.
15: La vida de fe cursa durante todo el tiempo de distintas formas, con reuniones familiares, con actividades lúdicas.
16: És veritat que funcionen d'aquesta manera comunitària, que controlen, però a l'hora de controlar el funcionament de la comunitat li donen suport. I de vegades existeixen coses que sobre aquest fet d'aquestes esglésies, que són molt senzilles en la seva manera de funcionar, s'articulen sistemes d'intercanvi, sistemes de suport, sistemes de finançament.
0: Segons els experts, moltes esglésies evangèliques s'enfronten a una dualitat entre la modernitat, utilitzant eines com la telepredicació a les xarxes socials i la tradició. Les esglésies evangèliques funcionen de manera descentralitzada i es financen a través de les donacions voluntàries dels fidels.
1: Dues i 14 minuts, canviem de tema, tot i el bon temps i l'arribada dels primers banyistes a les platges d'Es Mercadal i Es Migjorn Gran aquest dissabte, avui onatge la bandera groga. No és per l'estat de la mà, sinó perquè continuen sense estar balisades.
0: Els ajuntaments d'Es Mercadal i Es Migjorn Gran encara no han rebut l'autorització de la Conselleria de la Mà per instal·lar les boies que separen la zona de bany de la de navegació. Això fa que en ple mes de juny els banyistes i embarcacions comparteixin espais sense cap tipus de delimitació. Des dels ajuntaments asseguren que han tramitat la sol·licitud com cada any, però que ara se'ls exigeix nous requisits relacionats amb les concessions de platges. Reclamen així al govern que desbloquegi la situació i garanteixi la seguretat dels usuaris. Cristóbal Pons, regidor de Platges i Zones Turístiques d'Es Mercadal.
17: De que per seguretat, tant dels banyistes com de la platja, pues, poder balisar ja aquesta setmana, expenses de que ens autoritzin per el tema de les concessions, de les amagues, somblies i bueno, patiners d'aigua. Una cosa, sabem que és un ingrés per l'Ajuntament, però l'altra és la seguretat dels banyistes.
1: I derrota judicial de Torrelbenc. El Tribunal Suprem, la sentència confirma l'ordre de cessament de part de l'ampliació de l'agroturisme. L'establiment haurà de deixar de fer ús turístic de 5 habitacions i un spa. Ramiro López.
18: El Tribunal Suprem ha tancat el cas sobre l'ampliació de l'agroturisme de Torrelbenc, a Alaior. La sentència desestima el recurs de la propietat de l'hotel i confirma les decisions prèvies de la justícia. El cas es remunta a l'any 2018, quan l'establiment va presentar una comunicació prèvia per modificar la seva activitat turística i ampliar-la amb 5 habitacions més i una zona de benestar. El Consell va anul·lar aquesta ampliació després de revisar l'expedient i va ordenar cessar l'activitat en aquests espais, en considerar que no podien destinar-se a un ús turístic. L'empresa va recórrer als tribunals i va demanar suspendre cautelarment aquest ordre mentre resolia el procediment principal. però la petició va ser rebutjada en totes les instàncies. Ara el Suprem tanca definitivament aquesta via i confirma el criteri dels tribunals anteriors. A més, la sentència fixa doctrina. El fet que una activitat s'iniciï amb declaració responsable no implica un tracte més favorable a l'hora de demanar mesures cautelars. Cada cas s'ha d'analitzar, diu el Suprem, segons les seves circumstàncies.
4: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: En clau de successos, la Policia Nacional ha informat de la detenció de dos menors d'edat de Manacor que varen robar fotos íntimes d'un altre menor i varen difondre-les per internet. Això suposa els delictes de descobriment i revelació de secrets. Segons informa la policia, els menors són imputables.
0: Els dos detinguts varen demanar el mòbil de la víctima mentre tots estaven en una festa i, aconseguint el codi per desbloquejar el telèfon, accediren també a una carpeta privada del dispositiu, des d'on transmeteren les imatges a dispositius seus. La denúncia la va fer la mateixa víctima a principi del mes passat i la policia ha recordat la importància de la prevenció i la conscienciació als menors sobre l'ús responsable del telèfon i els riscos associats a l'obtenció d'imatges de caràcter íntim sense consentiment de menors, amb sí com les conseqüències penals que poden derivar-se.
1: I detingut un home a Ciutadella per masturbar-se davant menors en un autobús. Durant el trajecte, una nina de 12 anys alertà sa mare a través d'un missatge que l'home del costat es tocava mentre la mirava.
0: La dona, que viatjava en el mateix vehicle, va denunciar els fets a la policia amb una fotografia com a prova i l'individu va ser detingut per un presumpte delicte d'exhibicionisme.

0: un darrer punt abans d'anar amb les notícies culturals. L'IBAVI obre la licitació de les obres de tres noves promocions d'habitatge públic a Eivissa, Llucmajor i Sencelles. Sumaran un total de 81 habitatges i està previst iniciar les obres enguany.
1: Amb un pressupost base de 18,7 milions d'euros, es tracta d'inversions declarades d'interès autonòmic i en el marc del pla de xoc del govern per facilitar habitatge assequible a residents de les illes. La promoció de Can Cantó a Eivissa preveu 48 habitatges en un solar municipal situat al carrer dels Cubells. A Llucmajor seran 23 i altres 10 a Sencelles.
2: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: El 12 d'agost ja és una data marcada en vermell al calendari balear. L'expectació per veure l'eclipsi solar ha generat tot un seguit de propostes per conèixer en detall aquest fenomen. Un exemple és el cicle de conferències organitzat per Astro Mallorca, la Societat d'Història Natural de les Balears i la Universitat de les Illes Balears.
1: Amb la divulgació científica com a bandera, investigadors, professors universitaris i educadors volen resoldre els dubtes de la població perquè es dona aquest fenomen, com es desenvolupa, les conseqüències per al nostre planeta i moltes altres qüestions. A la pregunta de si l'eclipsi ha generat interès, la resposta d'Ernesto Nicola, astrofísic i president d'Astro Mallorca, és clara.
2: Pràcticament tots els ponentes són investigadors o professors universitaris, però sí, és divulgació científica dirigida al públic general. La idea és que cualquier persona que asista pueda comprender. No hace falta tener ningún tipo de formación especial para participar.
1: Aquest astrofísic és un dels ponents de la jornada d'exposicions que s'està duent a terme avui amb sistemàtica, se tracta entorn dels eclipsis, la seva ciència i la seva història.
2: Va sobre los ciclos de periodicidad de los eclipses, pues tienen unos ciclos de repetición que son bastante complicados. Algunos se conocen desde la antigüedad. La idea es explicar cómo se producen, por qué se producen estos ciclos de repetición y en qué consisten.
1: Les conferències sobre l'eclipsi han començat avui de matí i s'allargaran fins a les 6 del capvespre a l'auditori de l'Autoritat Portuària de les Balears, al Moll Vell de Palma. Les inscripcions es fan a través de la web d'Astro Mallorca.

0: I a Eivissa la presentació de la 55a edició de la passarel·la LIP, que se celebra avui a les 9 del vespre al Port d'Eivissa, a la plaça de Sarriba, és també un dels actes protagonistes.
1: La presentació ha comptat amb la presència de la padrina del certamen, la madrina del certamen, la model Laura Ponte, qui ha destacat la mà d'obra artesanal que caracteritza la moda TLIP. També Juan Duyos, presidenta de l'Associació de Creadors de Moda d'Espanya, ACME, que per primera vegada dona suport a l'acte per promoure la moda d'autor i els processos artesanals amb identitat pròpia. A la desfilada presenten les seves col·leccions 12 dissenyadors d'Eivissa.
2: En esta velocidad de mundo en la que vivimos, que todavía se mantengan talleres, que se mime la prenda, que haya esa huella humana en la ropa, que para mí es fundamental, que deberíamos de promover más todo esto, lo digo a la gente joven.
3: El sello de Eivissa es un histórico, ya son casi medio siglo, ¿no?, trabajando con tradiciones, trabajando con artesanía, una personalidad enorme.
0: Una passarel·la, per cert, que podreu seguir avui a través d'IV3 Televisió. Fem una petita pausa i arriben els esports.
4: Informatiu migdia. IV3 Ràdio.
5: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. Arriba Cris Joanico al Teatre Principal d'Inca amb Rosa Desvents, el seu nou disc. Un concert amb essència mediterrània, so orgànic i potent i noves cançons inspirades en els vents de Menorca. El pròxim 13 de juny, a les 20 hores, Cris Joanico fa estiu. Entrades ja a la venda.
4: Informatiu migdia. Esports.
6: Bon dia, temps per a la informació esportiva a IV3 Ràdio. Somos va viure i vespre una autèntica festa del futbol en la victòria de la selecció espanyola femenina per 4-0 davant Anglaterra en un partit classificatori per al Mundial. Gairebé de 7.500 aficionats van gaudir d'una gran actuació d'Espanya i especialment de la presència sobre la gespa de les quatre futbolistes mallorquines, Patri Jarro, Cata Coy, Mariona Caldentey i Lucía Corrales. Totes elles van ser titulars i precisament Patri Jarro va ser la primera protagonista de la nit. La migcampista, després d'una gran jugada individual, va inaugurar el marcador al minut de 9. L'escoltam.
7: Es un día especial, creo que cualquier futbolista soñaría con un día así, ganar en casa contra Inglaterra, pues mira, marcar un gol que también es especial y bonito y hacerlo pues delante de tu gente, de todos los mallorquines, de tus amigos, de tu familia, pues la verdad que creo que puede decirse que ha sido un día increíble.
6: Després seria el torn d'Alexia Putellas, que va marcar les dues següents dianes, el 2-0 al minut 38 i ja la segona part va fer el tercer al 56. Clàudia Pina va ser l'encarregada de sentenciar el partit al 78 amb el quart i darrer gol. I qui no va tenir gaire feina va ser Cata Coy, la portera mallorquina, va viure un partit ben tranquil.
8: Bé, molt bé, molt contenta. Partit fàcil. Partit fàcil, no? Jo crec que no han xutat cap vegada a porta. Molt tranquil, crec que sortia amb una idea de partit. M'ha sortit bé des del principi. Anglaterra crec que no ha pogut ser Anglaterra i 4 gols.
6: Una victòria impecable que deixa Espanya com a nou líder del grup 3 amb els mateixos punts que Anglaterra i en la classificació directa per al Mundial del Brasil ben encarrilada. El proper i darrer partit d'aquesta fase serà dimarts que ve a Islàndia. Més futbol. El Real Mallorca ha tancat el traspàs de Kyle Larin al Southampton per 3 milions d'euros. El davanter canadenc ha firmat amb el club anglès per dues temporades més una opcional i es quedarà a la Champions. I recordem que durant aquest curs l'Arin havia estat cedit primer al Feyenoord i després a l'hivern al Southampton, que finalment ha executat el seu fitxatge definitiu. El canadenc va arribar al Mallorca l'estiu del 2023, en què l'entitat vermella va pagar 7,5 milions d'euros i s'acomiada del club després de 76 partits i 14 gols. A la tercera federació, el Manacor i la Penya Esportiva afronten demà un dels partits més importants de la temporada. El poliesportiu municipal Na Capellera serà l'escenari del partit de tornada de la final balear del play-off d'ascens a la segona federació. El primer partit de l'eliminatòria, els eivissencs es van imposar per 2-1 als manacorins. Escoltam ara les declaracions dels dos entrenadors. En primer lloc, Miquel Aguado, del Manacor, i després Ramiro González, de la Penya Esportiva.
9: Tenen un equip fet per pujar. Tenim moltíssima il·lusió, ells tenen l'obligació de pujar, nosaltres tenim il·lusió i amb això jugarem.
10: Sin faltar el respeto a nadie, pero lo que comenté, ¿no? Me quedo con los míos. O sea, tenemos una plantilla buenísima con jugadores de un nivel muy alto. A día de hoy, en las dos eliminatorias hemos sido muy superiores. A nosotros nos sirven dos resultados y bueno, pero vamos a salir a lo que salimos todos los partidos, a ganarlos.
6: Aquest partit es disputarà demà a les 12 del migdia a Capellera i el guanyador de l'eliminatòria s'enfrontarà al Motril o l'Arena Sarmilla, dos equips de Granada, per lluitar per l'ascens a la segona federació. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal començarà demà les semifinals pel títol de Lliga. L'equip mallorquí visitarà la pista del Pozo Murcia en el primer duel d'una eliminatòria que donarà accés a la gran final i també un bitllet per a disputar la pròxima edició de la Champions. El tècnic del Palma, Antonio Vadillo, ha parlat del rival.
11: Que vienen jugando bastante bien, es un equipo que ha hecho una gran liga regular y un equipo que en su casa... En su casa y fuera de casa, ¿no? Se ha mostrado muy, muy fiable y muy consistente, ¿no? Entonces sabemos de la dificultad que tiene, pero también es verdad que nosotros los dos partidos que hemos jugado contra ellos en Liga Regular han sido muy, muy equilibrados, ¿no? Muy parejos.
6: I un altre punt pel que fa al Palma Futsal, perquè avui el porter Luan Muller ha estat intervingut amb èxit de la seva lesió que sofria el genoll dret. El temps estimat de recuperació del brasiler és de 8 mesos. Per tant, recordam, el primer partit d'aquestes semifinals pel títol de Lliga entre el Pozo Murcia i el Palma Futsal el podreu seguir en directe demà a les 7:30 del capvespre a IB3 Ràdio. I precisament continuem en futbol sala perquè el filial del Palma té avui una cita amb la història. L'equip d'Òscar Tessias disputarà avui contra el Mataró el partit d'anada de la final del play-off d'ascens a la segona divisió al Palau d'Esports de Somos. El porter del Palma Futsal B, Manolo, veu amb bons ulls aquesta eliminatòria.
12: Al final ellos es verdad que nos han ganado los dos partidos en Liga, pero bueno, el play-off es otra cosa, es otro... otra competición y yo creo que lo cogemos en una manera, en una dinámica bastante buena que lo tenemos nosotros para intentar ir a por la victoria.
6: El partit entre Palma B i Mataró amb entrada gratuïta començarà a les 5:30 de l'hora baixa a Sant Moix. En bàsquet, a la Lliga ACB, el València coneixerà avui els altres tres semifinalistes del play-off de Lliga. A les 6, el Real Madrid de Sergi Llull rebrà la visita de la Laguna a Tenerife. A les 7, el Baskonia s'enfrontarà al Joventut. I a les 9, el Barça visitarà la pista de Luca Múrcia. I acabam en dos apunts en vòlei. Andreu Hernández serà proclamat president del Club Vòlei Ciutadella el proper dia de 9 i en pàdel, Gemma Triay i Delfi Brea estan disputant en aquests moments les semifinals del Major d'Itàlia contra Rodríguez i Dal Pozzo. De moment, la menorquina i l'argentina han guanyat el primer set per 6-3.

0: temps de creure, un programa produït pels bisbats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Tota l'actualitat religiosa a temps de creure, a IB3 Ràdio.
1: Bon dia i benvinguts a Temps de Creure. Començam aquest espai de reflexió i actualitat. Per davant tenim 30 minuts per escoltar, per comprendre i també per descobrir aquells petits gestos i notícies que continuen donant sentit i esperança al nostre dia a dia. Vos parla Joan Picornell i comença Temps de Creure. Benvinguts.
0: L'Evangeli de la setmana a Temps de Creure.
2: A l'Evangeli d'aquest diumenge, solemnitat del Corpus Christi, llegim aquestes paraules que Jesús diu als jueus. Jo som el pa viu, baixat del cel. Qui menja aquest pa, viurà per sempre. Més encara, el pa que jo donaré és la meva carn, perquè doni vida al món. I diu més endavant, qui menja la meva carn i beu la meva sang està en mi i jo en ell. A mi m'ha enviat el Pare que viu, i jo visc gràcies al Pare. Igualment, els qui em mengen a mi viuran gràcies a mi. Aquest és el pa baixat del cel. La celebració del Corpus Christi ens dona l'oportunitat de valorar i agrair el gran regal que se'ns ofereix en el sacrament de l'Eucaristia. En ella es realitza la promesa del Senyor. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món. Presència sacramental que s'inicia en el darrer sopar quan Jesús parteix i reparteix el seu cos i la seva sang. Sant Joan, en el seu Evangeli, ens diu que cadascun dels signes que Jesús realitzava era amb la finalitat de desvetllar i enfortir la fe en ell. Aquesta festivitat del Corpus Christi ens recorda també la importància d'estar ben preparats per a rebre el Senyor. El cos del Senyor serà font de fortalesa i vida en la mesura que li permetem ser part de nosaltres mateixos. Per això, com diu el Papa Lleó XIV, la participació en la litúrgia no acaba en el temple, sinó que transforma la vida quotidiana. Dit d'una altra manera, la nostra comunió amb el Senyor, la Sagrada Eucaristia, el Corpus Christi, serà realment eficaç en nosaltres, tant com la nostra vida sigui un veritable signe perquè els altres creguin.
0: L'Església a Menorca.
1: Fa uns dies, el Seminari Diocesà a Ciutadella va acollir les jornades de formació Valors en l'Era Digital.
3: Reptes educatius per a una formació integral. Una proposta adreçada a reflexionar sobre els grans desafiaments educatius del nostre temps. La primera ponència va anar a càrrec de Miquel Àngel Prats, que va abordar la realitat de la intel·ligència artificial i la seva presència cada vegada més habitual en la vida quotidiana. Tot seguit, la pedagoga Montserrat del Pozo va convidar els assistents a aprofundir en els valors de l'escola i en la vocació educativa dels docents.
4: La veritat és que jo crec que les eines digitals avui ofereixen unes grans oportunitats per personalitzar l'aprenentatge i també per, doncs, per fomentar la creativitat, tot el que és facilitar l'accés al coneixement i amplia moltes possibilitats de cooperació entre alumnes i docents. Avui la veritat és que podem crear entorns d'aprenentatge més flexibles, més oberts, més connectats també amb el món real. La tecnologia permet que cada alumne avanci el seu ritme, trobi diferents maneres d'aprendre, també que desenvolupi competències, aquestes que en diuen que són fonamentals doncs, per al segle XXI. No?
3: La jornada també va comptar amb la intervenció de Miquel Casasnovas, que va oferir un recorregut per la història de l'escola a Menorca i es va cloure amb una reflexió de Joan Miquel Muñoz sobre l'escola del futur, una escola oberta, diversa i al servei de la societat actual.
1: El passat cap de setmana es va celebrar al Seminari Diocesà de Ciutadella la quarta jornada de teologia d'aquest curs.
5: El passat cap de setmana es va celebrar al Seminari Diocesà a Ciutadella la quarta jornada de teologia d'aquest curs. En aquesta ocasió es va reflexionar sobre l'ecumenisme en la presència d'Antoni Matabosch i Soler, prevere, doctor en teologia i expert en ecumenisme.
6: Bé, l'ecumenisme consisteix en un moviment per retornar a la unitat dels cristians, perquè durant els segles hi ha hagut trencaments entre cristians. El que passa és que Jesucrist no va fundar 4, 5 o 10 o 1.000 esglésies, sinó una comunitat de seguidors de Jesús. I llavors, com que això és així, que Crist volia una església i ara en tenim moltes, doncs va néixer fa més de 100 anys un moviment de cara a reunificar els cristians.
5: A més, el teòleg va explicar que aquesta unitat no significa uniformitat. El més important és viure un pelegrinatge ecumènic, és a dir, que les diferents confessions cristianes, catòlics, protestants, ortodoxes, evangèlics, entre d'altres, dialoguin, preguin i caminin junts.
6: L'ecumenisme té una dimensió espiritual d'intentar tots ser molt fidels a el que Crist volia de la seva església. El cristianisme va néixer doncs, amb Jesús, però el trobem doncs, al Nou Testament, a la Bíblia, i això és comú entre tots els cristians. I, per tant, pregar, escoltar-nos, pregar uns pels altres, anar a fons amb la nostra fe i la nostra espiritualitat és importantíssim de cara a arribar a una unitat que no tenim encara, però que si anem interiorment cadascú és més fidel a Crist, és molt més fàcil que ens trobem.
5: Finalment, el ponent va advertir sobre el sorgiment de comunitats cristianes fonamentalistes i molt conservadores, per exemple, als Estats Units, amb els evangelistes radicals, i Amèrica Llatina, amb el neopentecostalisme, un moviment que està creixent a Espanya. Tots dos moviments, va subratllar, no són ecumènics ni evangèlics.
1: Del 6 al 12 de juny tindrà lloc el viatge apostòlic del Papa Lleó XIV a Espanya, amb parades i actes a Madrid, Barcelona, Gran Canària i Tenerife.
7: El lema escollit és Alça la mirada, de l'Evangeli de Sant Joan. Una invitació a l'esperança i a la contemplació, que anima a sortir d'un mateix i redescobrir la unitat, la bellesa i la caritat com a signes concrets d'una vida compartida. En aquest gest d'alçar la mirada, també s'expressa l'actitud amb què l'Església Espanya acull la visita al Sant Pare, amb el cor obert i disposat a caminar junts. Benet XVI va ser el darrer papa que va visitar Espanya. Va ser l'agost del 2011, durant la Jornada Mundial de la Joventut a Madrid. Un grup de la diòcesi de Menorca, juntament amb el bisbe Gerard, participarà als actes que es faran a Madrid i a Barcelona amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV.
8: Aquesta visita del Sant Pare Lleó XIV a Espanya és una gràcia extraordinària perquè la vinguda del Papa, perquè és el successor de Pere, ve a confirmar molts en la fe. Els que han participat ja en visites anteriors, jo recordo la visita del Papa Benet, les visites de Joan Pau II van remoure profundament a la societat espanyola, sobretot a la joventut, que necessitava un alè d'esperança. I jo estic convençut que aquesta visita serà per a tots una forta renovació de l'esperança cristiana, de la vida cristiana, de les nostres arrels que hem rebut aquesta fe que dona sentit i que ens alegra entranyablement i volem compartir amb tothom com una alegria que el Senyor posa en el nostre cor.
0: Estàs escoltant Temps de Creure, uns consells publicitaris i tornem.
9: IB3 Ràdio és diversitat. Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
10: IB3 Ràdio, Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IDPAS, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
11: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
12: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
13: I què fèieu amb les tortugues?
12: Menjar tortuga.
13: Estava bona, la tortuga?
12: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
10: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
14: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
15: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
10: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
16: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
17: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
16: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
10: Font de misteris.
18: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
19: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
10: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
0: Tota l'actualitat religiosa a temps de creure. L'Església a Eivissa i Formentera.
1: Amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, que ha començat avui i conclourà el 12 de juny, la Delegació d'Infància i Joventut de la Diòcesi d'Eivissa, juntament amb el Camí Neocatecumenal de l'illa, han organitzat peregrinacions de joves d'Eivissa i Formentera per participar en els actes previstos amb el Sant Pare.
20: La diócesis de Eivissa estará representada por un total de 63 peregrinos entre jóvenes y acompañantes que viajarán a la capital para vivir esta experiencia eclesial única. El obispo de Eivissa, Monseñor Vicent Rivas, también participará en todos los actos previstos con el Santo Padre en España. Esta visita del Papa León XIV se espera como uno de los acontecimientos eclesiales más importantes de este año, reuniendo a miles de fieles en diferentes celebraciones y encuentros a lo largo de su estancia en el país.
1: Les conclusions de la Trobada Diocesana 2026, celebrat el passat 21 de març, s'han fet públiques aquesta setmana.
20: Estas conclusiones subrayan la necesidad de fomentar un funcionamiento más horizontal, que facilite que los responsables parroquiales o diocesanos consulten el parecer de la gente, de los laicos, antes de tomar decisiones. Esta horizontalidad debe estar en las estructuras, por lo que se recomienda constituir los consejos pastorales, económicos y grupos de lectores, de acólitos, de catequistas, donde no los haya, y potenciarlos allí donde existen junto con la institución de los obreros. En el ámbito de la formación, las conclusiones abogan por profundizar en ellas tanto de los laicos como de los sacerdotes. Todo ello es el resultado de los diálogos en los que participaron más de un centenar de personas de numerosas parroquias de Eivissa en el encuentro diocesano convocado por el obispo Monseñor Vicent Rivas para reflexionar sobre la corresponsabilidad de los laicos en la vida de la Iglesia, siguiendo las indicaciones de la Santa Sede sobre el trabajo sinodal en la Iglesia Universal.
1: El Consell d'Infància de la Conferència Episcopal Espanyola, integrat per 10 membres, entre ells el delegat episcopal d'Infància i Joventut de la diòcesi d'Eivissa, Toni Granados, s'han reunit per continuar desenvolupant les orientacions per a la pastoral d'infància sota les claus del camí sinodal.
20: El foco estuvo puesto en encontrar vías eficaces para la evangelización de los niños de hoy, así como en articular mecanismos que permitan aumentar la representación y participación de los agentes que trabajan en este ámbito en toda España.
0: L'entrevista de la setmana a Temps de Creure.
20: Pues ahora vamos a dar paso a la entrevista en la que hoy hablamos con el obispo de Ibiza para acercarnos a una de las novedades más importantes en la vida de la Iglesia Universal, la primera encíclica del Papa León XIV titulada Magnifica Humanitas, un documento que aborda uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, el impacto de la inteligencia artificial, la tecnología y su relación con la dignidad de la persona humana. Queremos conocer qué nos dice esta encíclica, cómo se puede leer desde una diócesis como la de Ibiza y qué llamada hace a los creyentes de hoy. Buenos días, don Vicente.
2: Hola, muy buenos días.
20: Para empezar, esta primera encíclica del Papa León XIV pone el foco en la inteligencia artificial y en la necesidad de que la tecnología esté siempre al servicio de la persona humana. Pero ¿cuál diría que es el mensaje central que quiere transmitir el Papa y qué aspectos le han llamado más la atención, especialmente en relación pues, con la dignidad humana y los riesgos de un uso descontrolado de la tecnología en la vida cotidiana?
2: Bueno, el documento me parece un documento precioso, precioso, precioso. Muy fácil de leer y muy actual, muy actual. Mira, todos los documentos, que las encíclicas del Santo Padre llevan por título las dos primeras palabras, y esta es Magnifica Humanitas. Y el Papa empieza haciendo una proclamación de fe en la magnífica humanidad. Pese a todo lo que está pasando en el mundo, el Papa la declara magnífica. Pero esta magnífica humanitas, la magnífica humanidad de la que habla el Papa, siempre se debate en su vida, como así demuestra en la historia el bien y el mal, la verdad y la mentira, entre el amor y el odio, entre el orgullo y la soberbia y el reconocimiento de la propia limitación. Y el Papa pregunta, ¿qué queremos construir? ¿Una torre de Babel o la ciudad de Dios? La gran tentación de hoy es aquello que por la propia limitación le cuesta alcanzar al mismo ser humano. Y el gran peligro es que pueda crear una herramienta que supere al mismo ser humano, que suplante al propio ser humano, que esté por encima. Este es el peligro. Por lo tanto, el ser humano podría llegar a ser prescindible, no necesario. Este es el gran peligro. Que es lo que, en cierta manera, el ser humano pues, ha hecho también respecto a su creador. Prescindir de él, prescindir de Dios. Es el engreimiento. Yo lo puedo todo, yo no necesito a nadie. Pues podríamos nosotros crear algo que también prescindiese de nosotros. La inteligencia artificial es un arma muy potente, con un alcance que hoy no podemos delimitar. No sabemos hasta dónde puede llegar. Y esta herramienta en unas manos perversas podría hacer un daño devastador, cuyas consecuencias no somos capaces de predecir. Ya lo estamos notando. Cuántas suplantaciones de voz, cuántos engaños, cuántas mentiras.
20: Totalmente.
2: El Papa nos insiste en que por encima de todo hay que salvaguardar al ser humano con sus virtudes y defectos, porque es el único que está lleno de dignidad. Ese es el gran mensaje. Así como León XIII hace 150 años en la Rerum Novarum, alertó sobre las cosas nuevas que podían suponer una amenaza para el hombre. El Papa León XIV advierte sobre las cosas nuevas que pueden suponer también una amenaza para el hombre de hoy. En aquel momento, el momento de la revolución industrial, se pensaba que la máquina podía sustituir al hombre. Esta inteligencia puede superar a la inteligencia, sustituir al ser humano, y es más, el mismo ser humano por comodidad puede ver la salida a muchas situaciones, limitaciones, y eso también puede ser un peligro para todos.
20: Y desde una diócesis como Ibiza, con una realidad cercana y pequeña, pero muy conectada al mundo actual, ¿cómo se puede acoger y trabajar un mensaje tan global como este?
2: Bueno, aquí también llega o ya ha llegado el alcance que tiene en Ibiza y en toda la sociedad ibicenca, y es que el Papa a toda persona, a toda institución y a todo organismo alerta del peligro de una inteligencia artificial mal usada. Nada está exento de caer en el mal uso. Ese es el gran peligro, usarla mal, usarla para hacer daño.
20: La encíclica también además plantea un discernimiento sobre el uso ético de la tecnología y el poder de los grandes sistemas digitales, pero ¿tiene la Iglesia algo específico que aportar en este debate tan actual?
2: Es que la misma encíclica es una aportación, una invitación, que en las diócesis hagamos un seguimiento de lo que puede suceder. Tenemos que crear como un observatorio de personas que nos vayan ayudando a integrar la inteligencia artificial en la vida de la Iglesia, en el conjunto de la sociedad, para preservar así la dignidad del ser humano.
20: Y más allá de las advertencias, el Papa también invita a construir un futuro más humano, más solidario. ¿Dónde ve usted el mensaje de esperanza dentro de esta encíclica?
2: El mensaje de esperanza, pues, lo transmite el Santo Padre en la encíclica, ¿no? Confiar en el ser humano, pero en un ser humano abierto a Dios. Ese es el gran mensaje.
20: Y para terminar, ¿qué le gustaría decir a los oyentes de Ibiza para ayudarles a leer esta encíclica, no solo como un documento teórico, sino como una llamada concreta a la vida diaria?
2: Bueno, yo invito a todos a leerla, a estudiarla, a profundizar en ella. La encíclica hay que conocerla, porque es una realidad que ya se está dando. Y a veces no somos conscientes del alcance que esto puede llegar a tener. Pues esta magnífica encíclica, pues es un regalo, es un documento que nos ayuda al bien de la persona. Por eso yo invito a todos a leerla y a conocerla y a ver los peligros. Como os decía, mal usada puede hacer muchísimo daño. Bien usada, pues nos puede ayudar.
20: Efectivamente. Muchas gracias, don Vicente, por ayudarnos a comprender mejor este mensaje del Papa y por acercarnos a los grandes temas que hoy interpelan a la Iglesia y al mundo. Ha sido todo un placer tenerle con nosotros.
1: Després d'aquesta conversa, continuem atents de creure, posant la mirada en l'actualitat dels propers dies i en tot allò que ens ofereix l'agenda de les Illes. Anem fins a Menorca, on a Sònia ens posa el dia de les principals cites i activitats previstes a l'illa per aquests dies.
4: Aquestes són les activitats que es faran aquests dies aquí a Menorca. El que cada setmana l'Església celebra la solemnitat del Corpus Christi. Avui, dia 6 de juny, al capvespre, a l'arxipestat de Mahó, missa a les 7:30 a l'Església de Santa Maria i tot seguit, processó fins a la parròquia de la Mare de Déu del Carme. I a l'arxipestat de Ciutadella, demà 7 de juny, també a les 7:30 missa, en aquest cas a la catedral, i tot seguit processó pel nucli antic de la ciutat. Els dos arxipestats, a Mahó i Ciutadella, es suprimeixen les misses vespertines. Aquest cada setmana també es celebra el Dia de la Caritat, per això les col·lectes de les misses aniran destinades a Càritas Diocesana. Aquest diumenge, 7 de juny, els equips de la Mare de Déu de Menorca celebraran la jornada de final de curs a Escanaló, a Ferreries. Faran una excursió, celebraran l'Eucaristia i també un dinar germanor. La setmana que ve l'Església celebra la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús. Divendres, dia 12 de juny, a la parròquia de Santa Maria, a Mahó, a les 6 del capvespre, exposició del Santíssim, i a les 7, Santa Missa.
1: Ara feim un salt fins a Eivissa, on Inés repassa amb nosaltres tota l'agenda cultural, social i també les propostes que no vos podeu perdre.
4: Aquestes són les activitats que es faran aquests dies aquí a Menorca. Cada setmana l'Església celebra la solemnitat del Corpus Christi. avui dia 6 de juny al capvespre, a l'arxiprestat de Mahó, missa a les 7:30 a l'església de Santa Maria i tot seguit processó fins a la parròquia de la Mare de Déu del Carme. I a l'arxiprestat de Ciutadella, demà 7 de juny, també a les 7:30 missa, en aquest cas a la catedral, i tot seguit processó pel nucli antic de la ciutat. Els dos arxiprestats, a Mahó i Ciutadella, es suprimeixen les misses vespertines. Aquest cada setmana també es celebra el Dia de la Caritat, per això les col·lectes de les misses aniran destinades a Càritas Diocesana. Aquest diumenge, 7 de juny, els equips de la Mare de Déu de Menorca celebraran la jornada de final de curs a Escanaló, a Ferreries. Faran una excursió, celebraran l'Eucaristia i també un dinar de germanor. La setmana que ve, l'Església celebra la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús. Divendres, dia 12 de juny, a la parròquia Santa Maria, a Mahó, a les 6 del capvespre, exposició al Santíssim, i a les 7, Santa Missa.

Ens anem acomiadant per avui, gràcies per acompanyar-nos un dia més i fer camí amb nosaltres. Ens retrobam el proper dissabte. Fins la pròxima setmana.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. Gran expectació a Madrid a l'inici de la visita del Papa a Espanya. Fins a 130.000 persones s'han aplegat als carrers de la capital, segons dades de Delegació de Govern. Està rebut per les autoritats de l'Estat en una cerimònia al Palau Real, on el rei Felip VI ha lamentat els casos d'abusos en el marc de l'Església i remarca el paper del pontífex en la lluita contra aquesta xacra.
2: El dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
1: De fet, Lleó XIV ha admès que els abusos són encara una ferida oberta i està previst que avui hora baixa reuneixi amb víctimes. Hores d'ara, el papa descansa a l'ambaixada de la Santa Seu a Madrid, on residirà durant els dies que roman de visita abans de seguir el viatge que el durà a Barcelona i després a Canàries. Tot enmig, com dèiem, d'una gran expectació i milers de fidels desplaçats per veure'l, arribats d'arreu del país, també de les Balears, des d'on fan una convidada al pontífex.
3: Estem supercontents que vengui també, que Mallorca és molt guapo. També hem sentit que ja ha vengut qualque vegada per Mallorca, que pot tornar i que li obrim les portes.
1: Més notícies d'aquesta jornada. Les platges d'Es Mercadal i Es Migjorn Gran a Menorca mantenen la bandera groga perquè continuen sense estar avalisades. Els ajuntaments encara no han rebut l'autorització de la Conselleria de la Mà per instal·lar les boies que separen la zona de bany de la de navegació per a major seguretat. Els consistoris critiquen que ara se'ls exigeixen nous requisits relacionats amb les concessions de platges i reclamen al govern que desbloquegi la situació. Cristóbal Pons és el regidor de Platges i Zones Turístiques d'Es Mercadal.
4: De que per seguretat, tant dels banyistes com de la platja, pues, poder balisar ja aquesta setmana expenses de que ens autoritzin per el tema de les concessions, de les hamaques, sombrilles i bueno, patiners d'aigua. Una cosa, sabem que és un ingrés per l'Ajuntament, però l'altra és la seguretat dels banyistes.
1: I en el marc del Dia Mundial del Medi Ambient, l'Ajuntament de Marratxí ha organitzat una plantada d'arbres popular amb la participació de ciutadans a la zona verda del

0: carrer Joan Capó a Son Ramonell. Veïnats i famílies han participat en l'apadrinament d'arbres i també en la neteja d'un metre quadrat contra la brossa que és el lema per així millorar l'entorn. Solla tindrà per primera vegada una aula de l'Escola Oficial d'Idiomes. S'ubicarà a l'Institut Guillem Colom Casasnoves, després que la Conselleria d'Educació n'hagi autoritzat aquesta extensió de la de Palma. De moment s'oferiran cursos d'anglès dels nivells A2 i B1. Segons la Conselleria, es tracta d'una petició històrica de Solla. En internacional, l'expresident de Cuba, Raúl Castro, reapareix en un acte públic després de ser imputat pels Estats Units. Ha estat a la celebració del seu 95 aniversari en què ha rebut elogis de l'actual mandatari. Miguel Díaz-Canel l'ha definit com un guia nacional en un moment d'amenaça de l'imperialisme del bloqueig dels Estats Units, que està, diu, asfixiant el país. Ha aprofitat, de fet, per recordar que en els darrers 5 mesos Cuba només ha rebut un vaixell de combustible de 40 que hauria demandat en aquest període per així abastir a la població. Informació de servei per acabar. Dues cites esportives provoquen avui talls de trànsit a Mallorca. Una prova ciclista de la Federació Balear mantindrà tancada fins les 9 del vespre la carretera de Santa Margalida Inca i les vies que enllacen Maria de la Salut, Sineu i Llubí. I d'aquí a mitja hora reprèn una prova automobilística a Calvià. No es podrà circular per la carretera cap a establiments fins l'encreuament amb la carretera de Puigpunyent i tampoc en un tram de 5 quilòmetres de la via entre Escatellà i Galilea. Està previst reobrir el trànsit a les 9 del vespre. És tot. Més notícies al butlletí de les 4. Ara, Òrbita 3.
1: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Música per a oïdes sensibles. Acabam d'escoltar la peça titulada La reina del tambor, Marco Mezquida i Chicuelo. És una de les peces que és part de l'àlbum De l'Alma, una aventura musical compartida on hi ressonen tradició flamenca, lirisme clàssic i aire mediterrani. El resultat, un gran àlbum on hi trobam boleries, rumbes, tanguillos i balades, un paisatge fluid on el compàs es brúixola i el silenci territori. El menorquí Marco Mezquida i Chicuelo han estat els encarregats d'obrir aquesta perdó musical que t'oferim a IB3 Ràdio durant el cap de setmana. Així, hem entrat en Òrbita 3, seleccionant els continguts, mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster, disposats a musicalitzar aquest primer cap de setmana del mes de juny. Aquesta franja horària entre les 3 i les 4 l'anomenam sessió de migdia, on el tempo musical és més calmat i el so del jazz habitualment n'és protagonista. Escoltam ara El sol de Mezquida i Chicuelo.

Molt bones, som en Marco Mezquida, músic menorquí, i aquest és un missatge pels oients d'Òrbita 3 per explicar-vos un poquet de què tracta el nostre disc de l'Alma amb el guitarrista flamenc Chicuelo, jo en el piano, acompanyats per en Paco de Mode a la percussió. Aquest és el nostre tercer disc, junts, després del nostre primer disc de connexió que vam treure el 2017. Després vam treure el disc No hay dos sin tres el 2021, no, perdó, 2019. I ara tornem amb un altre disc, també, tot ple de música pròpia, composicions nostres que hem fet mà a mà amb el mestre Chicuelo i que hem preparat amb molt carinyo, amb moltes influències, tant del món del flamenc, del jazz, de la música mediterrània, de les balades i de música també cubana, de música molt diversa, i podeu trobar diferents influències, però sobretot és una música fresca, nostra, amb un so de grup molt particular, amb una vitalitat especial i amb una entrega que, bueno, pues que ens ha duit també a poder rodar la nostra música per molts països del món, des del Japó fins a Argentina i per tota Europa, i la veritat és que estem molt feliços de poder sentir aquesta vitalitat amb aquesta nova música de l'Alma. Moltes gràcies per l'escolta i mos veiem. Salut!

0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.
1: IB3 Ràdio és música.
2: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
3: ¿Anda, quién?
2: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
3: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
4: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
6: Tèntol!
7: Tèntol!
6: Tèntol!
5: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
8: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: Ja som aquí, ja hem arribat.
9: Com anem, com esteu?
10: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
5: És el moment de posar els punts sobre les is.
11: De fluència.
10: El paraigo en sabates.
5: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
10: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
11: Idò, què fem? Recomanam.
8: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Això ho ha fet un professional.
0: Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.

Tot just acabam d'escoltar aquesta peça que du per títol Cádiz, és el menorquí Marco Mezquida, gran compositor i pianista que avui protagonitza els primers minuts de l'Òrbita 3 d'aquest dissabte 6 de juny. La primera part l'hem dedicada a recordar el seu àlbum de l'Alma amb la col·laboració de Paco de Modé i de Chicuelo, tot un virtuós del flamenc. Un exquisit àlbum de tradició flamenca fusionada amb el jazz, amb el piano de Mezquida i amb aire mediterrani. El que hem escoltat fa uns instants és un tema que du per títol Cádiz, que és del darrer treball de Mezquida, en aquest cas un nou projecte discogràfic que du per títol Tàctil. El músic menorquí està celebrant una dècada de complicitat artística amb Àlex Tobias i Martín Meléndez, que són els músics que l'han acompanyat en aquest viatge creatiu que du per títol Tàctil. De fet, avui oferirà un concert en un marc incomparable en el pati de l'Escolania, en el santuari de Lluc. És una de les actuacions del Festival Itinerant per Mallorca i Menorca Sons de nit 2026. A més de presentar-se Marco Mezquida en format trio, també l'acompanyaran els Blauets de Lluc. Un directe en el cor de la Serra de Tramuntana, que per cert és especial perquè es compleixen 15 anys de la Serra de Tramuntana declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO. I si orbites des de Menorca, demà recordar, com ja ho vàrem anunciar la setmana passada, Marco Mezquida actuarà en el Teatre d'Esborn de Ciutadella. I escolta'm ara el tema que titula aquest darrer àlbum, Tàctil. Tàctil.

Molt bones, som en Marco Mezquida, músic, compositor, improvisador, menorquí, i sempre estic en òrbita, volant, orbitant, donant voltes, fent volar els caps, pensaments i ses alegries. Així que espero que no deixeu d'orbitar. Molta vida, amics!

0: les genials composicions i fusions del menorquí Marco Mezquida, que protagonitza la selecció de migdiada d'avui dissabte. Estan fent una radiografia a la música del compositor menorquí, que avui oferirà un directe en aquest marc incomparable en el pati de l'Escolania del Santuari de Lluc, en el cor de la Serra de Tramuntana. Una actuació que s'emmarca en el cicle de concerts itinerants Sons de nit 2026, que enguany, com a imatge, dues mans, dos braços que rompen una escopeta, amb el lema «Rompre l'arma, sent la música». Els Blauets de Lluc acompanyaran en Marco Mezquida en format trio, avui en el Santuari de Lluc, i demà actua en el Teatre d'Esborn de Ciutadella.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: Ens toca fer una aturada i tot d'una peça de contraportada per arribar en el punt horari de les 4.
1: Òrbita 3, en Tito Fuster. TV3 Ràdio és entreteniment. TV3 Ràdio.
2: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
3: Podem gravar, idò.
4: Dale play.
3: Raúl Valls, com estàs?
4: Molt bé, Joan Mimàs.
3: Aquí fent un programa...
4: La gran vida.
3: Passant tantes coses.
4: Cada dissabte i cada diumenge.
3: A partir de les 9.
4: Duals a les 9.
3: No, i no t'obram.
4: Aquí, a Ivetra Ràdio.
5: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: Saps què t'ho vull dir?
3: Sí.
5: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
1: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.
0: Seguirem orbitant la galàxia musical després del butlletí informatiu de les 4. Tema de contraportada per completar aquest especial, Òrbita Marco Mezquida. El compositor i pianista menorquí ha protagonitzat aquesta sessió de migdiada. I els darrers minuts han fet un repàs i punxat al seu darrer treball discogràfic Tàctil, que ha comptat amb la complicitat artística d'Aleix Tobias i Martín Meléndez, que l'acompanyen en format trio avui actuant en el Santuari de Lluc, en el pati de l'Escolania, celebrant els 15 anys de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de l'UNESCO, acompanyant en Marco Mezquida i en aquest format trio els Blauets de Lluc. I demà diumenge presentarà aquest Tàctil en el Teatre d'Esborn de Ciutadella de Menorca. Amb ell, aquesta peça titulada Brújula, arribem a les 4. Després, recorda que seguim orbitant.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 4. Bon dia. Primer dia de la visita del papa Lleó XIV a Espanya, que atreu milers de persones a Madrid, sobretot fidels. Després d'haver estat rebut amb tots els honors al Palau Reial de Madrid, ha recorregut els carrers de la capital saludant a tothom. En el seu primer discurs, el pontífex ha volgut destacar la importància d'evitar la polarització i les paraules que humilien o confronten creant pors estèrils.
1: Hoy la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer en lugar de disminuir. La dignidad humana no deja de ser violada. Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad.
0: Aquest viatge del papa a Espanya durarà una setmana amb una agenda atapeïda. Un moment destacat serà la reunió que mantindrà amb diverses associacions de víctimes d'abús sexual per part de l'Església, tot i que no s'ha detallat lloc i hora d'aquesta cita. El que sí que sabem és que hi ha més de 600.000 persones inscrites per participar a la vigília amb joves que celebrarà avui vespre el pontífex i també a la missa de demà. Els veïnats de Som Macià a Manacor continuen reclamant que l'antic convent de cases monges torni a ser del poble. Avui han celebrat una festa reivindicativa amb picarols, tambors i olles per reiterar la petició a l'Ajuntament manacorí que aquest edifici torni a tenir un ús comunitari, com ja es fa en altres municipis. Maria Pasqual és la presidenta de l'Associació de Veïnats de Som Macià.
2: Està passant al llarg de molts municipis de Mallorca que s'estan adquirint els convents o distintes espais que són importants pel poble perquè seguissin sent un espai comunitari. Tenim molt clar com a poble també que volem que se faci un centre de dia per persones majors.
0: El Consell de Mallorca tanca la temporada de Jocs Esportius Escolars amb més de 12.000 participants. Es tracta d'un programa de foment de l'esport no federat, amb lligues, diades i trobades que promouen els valors per davant de la competició. El president insular, Llorenç Galmés, ha fet un balanç molt positiu de l'experiència en l'acte de cloenda del bàsquet, celebrat avui a Campos, en què han participat gairebé 400 infants.
3: Destacam que enguany han tingut més modalitats que mai, arribant a les 15 disciplines allà on han pogut practicar el seu esport. I és que demostrem una vegada més que l'esport és molt més que una competició. L'esport és integració, l'esport és igualtat, l'esport és esforç, l'esport és feina amb equip.
0: Enguany, a més, s'ha estrenat un ambiciós circuit de ciclisme i diades de karate en col·laboració amb les federacions respectives i amb el títol Creixem en l'esport. De la Crònica Nacional, la Guàrdia Civil investiga la mort d'un matrimoni octogenari a Jaén. Els cossos d'un home i una dona han estat trobats aquest divendres vespre a l'interior d'un habitatge en el municipi de Peal de Becerro, segons fonts policials. En aquests moments es desconeixen les causes de la defunció de la parella i l'Institut Armat està a l'espera de l'autòpsia. I en internacional, a Finlàndia han

0: Tancant l'espai aeri del sud-est del país com a mesura de precaució en el marc del conflicte entre Ucraïna i Rússia, segons fonts militars. Això després de l'àmplia ofensiva ucraïnesa sobre la regió de Sant Petersburg, molt prop de l'extra frontera, amb desenes de drons implicats. També coincideix amb la instauració formal al país de la Força Terrestre d'Avançada de l'OTAN per reforçar el flanc nord d'Europa. Compta amb forces especialitzades en l'entorn àrtic. Acabam amb informació de servei perquè dues cites esportives provoquen avui talls de trànsit a Mallorca, una de ciclista de la Federació Balear que manté tancada fins les 9 del vespre la carretera de Santa Margalida a Inca i les vies que enllacen Maria de la Salut, Sineu i Llubí. També està en marxa una prova automobilística a Calvià i no es pot circular per la carretera cap establiments fins l'encreuament amb la carretera de Puigpunyent i tampoc entre Escapdellà i Galilea també fins les 9 del vespre. És tot, més notícies a les 5. Continua Òrbita 3.
1: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs a l'òrbita. Les notícies musicals. Cites històriques. Clàssics. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio, en Tito Fuster.

És el menorquí Cris Joanico, que tot just està presentant el seu nou treball discogràfic, aquest que escoltes com a novetat, Òrbita 3, titulat Rosa dels Vents. Una feina que recupera l'essència del seu primer so visceral, orgànic i potent, acompanyat de la seva banda de rock, un disc amb molt caràcter mediterrani. Un projecte que s'inspira en la Rosa dels Vents i la seva connexió amb l'illa de Menorca. La cançó que ha encetat aquesta segona sessió d'Òrbita 3, titulada Addicció, entre parèntesis, dedicada en el vent de Llebeig, amb la col·laboració de la vocalista Marina B-Face. Abans de continuar, agrair-te que entris en Òrbita, el collage musical de la ràdio pública que tinc el gust de presentar durant el cap de setmana, dissabte i diumenge cap vespre. Arriba ara tot mirant aquest paisatge dedicat en el vent de Gregal i col·labora una altra veu femenina, la mallorquina Emma de Mar.

Hola, som en Crit Joanico i vos venc a presentar Rosa dels Vents, un disc inspirat amb els vents que mos pega de Menorca, que són tots. És un disc amb 8 cançons, cadascuna d'elles inspirada amb un dels vents, com pot ser la tramuntana, el migjorn, llevant, ponent, mestral, gregal, xaloc i llebeig. Aquests són els 8. Cadascuna d'aquestes cançons està inspirada amb aquest vent i, a més, té les característiques marcades d'aquests vents en les cançons. El que he fet és la Rosa dels Vents, situar-la damunt l'illa de Menorca i convertir l'illa de Menorca en una espècie de mirador de talaia, des de la que mir, escolt, sent, olor, el que m'adú cadascun d'aquests vents o la direcció que està d'on ve el vent, abans que hi puc veure. Pots escoltar Rosa dels Vents aquí, a Òrbita 3.

0: estan fent una petita radiografia musical en aquesta novetat discogràfica que du per títol Rosa dels Vents, signada per el menorquí Chris Joanico. Aquest nou projecte, com explicava fa uns minuts, s'inspira en la Rosa dels Vents i la seva connexió amb Menorca. Temes que parlen de la Mediterrània, del territori, que dona lloc a 8 cançons úniques i atemporals i que transmeten l'essència dels vents que arriben a l'illa. El primer concert a la vista de Chris Joanico serà a Mallorca, en el Teatre Principal d'Inca, el proper dissabte, dia 13, d'aquí una setmana.
1: L'actualitat discogràfica a Òrbita 3.
0: I les dues cançons que hem escoltat els darrers minuts només són paraules, dedicada a la tramuntana, en Carles Belda, i aquesta darrera, Vida, inspirada en el vent de Xaloc, i ha col·laborat amb Pep Poblet. Fem ara una pausa, una aturada, i tot d'una seguim orbitant.
1: Estàs en òrbita.
2: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
3: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
4: Som en Julià Picornell, d'Ànimo Ferrec.
5: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
6: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
1: La música illenca.
5: Aquí, a Òrbita 3.
3: Aquí, a Òrbita 3.
1: En Tito Fuster, Òrbita 3. I de 3 ràdios, cultura.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
1: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
9: Notici d'última hora.
10: No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
11: Amb espais d'educació i criança.
12: Per pares i mares.
13: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
14: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
15: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
14: Som una ràdio.
15: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
16: Aquest programa de ràdio legendari.
17: És un facto.
1: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.

s'ha convertit en un dels músics més estimats i respetats del panorama nacional, ja des de la seva etapa amb Los Ronaldos, després una sòlida carrera en solitari que continua. Qui també és actor, a part de lletrista i cantant, Coque Maya. La cançó que acabam d'escoltar du per títol La Señal. És part del seu àlbum El Último Hombre en la Tierra, que acaba d'arribar al mercat discogràfic reeditat en format vinil. Significava el seu cinquè treball d'estudi. Un àlbum carregat de pop, lletres treballades i properes, com ara Lo Hago Por Ti.

0: aquests que ens agrada punxar quan orbitam durant el cap de setmana, activant aquest satèl·lit sonor per entrar en òrbita 3 des de l'estudi número 3 d'aquesta casa aquí a Palma, Estudis Centrals de la Ràdio Autonòmica. Lo hago por ti, cançó de Coque Maya, del seu àlbum llançat tot just fa 10 anys, que ja és en el mercat discogràfic la seva reedició i, a més, ara amb vinil de color. El último hombre en la tierra va ser produït per el propi Coque Maya i va enregistrar amb 22 músics en els estudis Black Betty, amb destacats arranjaments de corda i de vent amb en Miguel Maya.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Aquests que sonen quan orbitam durant el cap de setmana. I ara, una delicadesa de Coque Maya, no és d'aquest treball, però sí una de les seves cançons més significatives i més populars. Segur que la reconeixes tot d'una.
2: Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza.

0: Òrbita, òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és diversitat.
1: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
2: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: Òrbita 3. La coctelera sonora amb Tito Fuster.

una de les melodies més populars del llegendari músic i productor Alan Parsons, Don't Answer Me, músic que actuarà tot just donant el sus en aquest estiu 2026. Serà dia 23 de juny en el Velòdrom Illes Balears. És un dels primers confirmats del cicle Mallorca Concert Series. Alan Parsons, reconegut mundialment per la seva brillant trajectòria, recorda que va ser enginyer de so del mític àlbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, col·laborant també amb els Beatles i molts projectes a nivell mundial, a més d'una sòlida carrera com a The Alan Parsons Project. Tocant a Palma el proper 23 de juny.

Games People Play, un altre classicàs del repertori de la discografia del productor Alan Parsons Project. A més, ha deixat una empremta imborrable a la història de la música contemporània. Tindrem l'oportunitat d'escoltar, de gaudir del seu directe el proper 23 de juny en el Velòdrom Illes Balears a Ciutat. I en aquest directe no hi pot faltar a In The Sky.

0: la èpica i melòdica Eye in the Sky, el títol més popular de Alan Parsons Project, que tocarà el proper 23 de juny a Palma.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I després d'escoltar el britànic Alan Parsons Project, un autèntic arquitecte de la música, i a més una de les bandes més importants del rock progressiu, arribarem en el butlletí informatiu de les 5 amb una altra delicadesa d'aquest rock simfònic progressiu. I ho fem amb Supertramp i el seu mític Breakfast in America del 79, que tot just s'ha reeditat en format vinil, en els estudis Abbey Road de Londres. Després de la pausa per informació, recorda que seguim punxant la banda sonora de la primavera aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Davant del micròfon, Tito Fuster. Gràcies per ser a l'altra banda.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 5.
1: Bon dia, una visita per posar en valor els principis de l'humanisme cristià que han contribuït a la construcció de la tradició cultural i social d'Espanya. Així ha definit la presidenta Marga Proens el viatge del papa Lleó XIV a l'Estat, que ha començat avui i durarà una setmana. Afegeix que es tracta d'un esdeveniment històric en un missatge a les xarxes socials i després d'haver saludat el pontífex aquest matí en l'acte formal celebrat al Palau Real de Madrid amb autoritats, la societat civil i el cos diplomàtic.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos. Que Dios bendiga a España.
1: Són les paraules del pontífex en el primer discurs que ha pronunciat a Espanya. No surt a l'agenda oficial, però es preveu que mantengui també una reunió amb víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església Catòlica. I, de fet, a l'avió de camí a Espanya ha dit als periodistes que els abusos són una ferida encara oberta a l'Església. Milers de fidels s'han desplaçat a Madrid avui d'arreu de l'Estat per veure el papa. La fe, sigui de la religió que sigui, es recupera després d'anys en declivi. Com a mostra, el nombre de centres evangèlics a les Balears, que ara són 121, suposa el doble que ara fa 15 anys. Un increment que reflecteix canvis socials i moviments migratoris. Ho explica Alexandra Miquel, antropòleg de la Universitat de les Illes Balears, que exposa la dualitat que afronten moltes esglésies evangèliques entre la modernitat, utilitzant, com per exemple, la telepredicació o les xarxes socials per emetre el seu missatge, i també la tradició.
3: Veure aquesta emotivitat, són les emocions les que creen aquesta sensació de comunitat i no tant coneixements, articulacions burocràtiques, jeràrquiques, això no existeix, sinó que existeix aquesta horitzontalitat. Sobretot el fet de ser en un moment simple i immediata fa que hagi i estigui servint de suport per plantejaments més reaccionaris, més retrògrades i que van més en contra de qualsevol element de la modernitat.
1: Uns 4.000 usuaris de més de 65 anys assisteixen als centres de promoció de l'autonomia personal. Molts, un any més, han compartit vivències i experiències amb escolars en el marc del projecte Omplim el món d'emocions, que du a terme l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. Trobades intergeneracionals que es converteixen en tot un aprenentatge, diu Maria Magdalena García, que n'és la vicepresidenta.
4: Creem un vincle entre generacions. Segona, perquè una qüestió també és superimportant, que lluitam d'una manera indirecta contra la soledat no desitjada, i també perquè treballam per construir pues, més comunitat, no? I per construir societats i comunitats més solidàries, més empàtiques, més inclusives.
1: En Crònica Nacional, un home de 53 anys ha mort en un accident laboral en una empresa de roquetes a Tarragona. Estava reparant un elevador mecànic hidràulic quan, per causes que s'estan investigant, ha quedat atrapat sota una estructura metàl·lica de grans dimensions que li ha provocat ferides greus. Fins al lloc s'han desplaçat patrulles dels Mossos d'Esquadra, també dels bombers de la Generalitat Catalana i efectius del sistema d'emergències mèdiques. Tot i la ràpida intervenció, la víctima ha mort a l'hospital i ara investigarà els fets al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. I acabam amb informació de servei, perquè dues cites esportives provoquen avui talls de trànsit a Mallorca. Una ciclista de la Federació Balear, que mantindrà fins les 9 del vespre tancada la carretera de Santa Margalida a Inca, i també les vies que enllacen Maria de la Salut, Sineu i Llubí. I també està en marxa una prova automobilística a Calvià. No es pot circular, per tant, per la carretera cap a establiments fins l'encreuament amb la carretera de Puigpunyent, i tampoc entre Escatellà i Galilea, també

0: Estàs a l'hora en òrbita. Les notícies musicals. Cites històriques. Clàssics. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.
1: Awesome.

0: cosa.
1: Tot un exitàs en majúscules de la mà del saxofonista, pianista, vibrafonista, director d'orquestra, en definitiva, el multiinstrumentista, compositor i cantant camerunès, Manu Dibango. Ho escoltes en aquest ventall de músiques possibles que sonen durant el cap de setmana quan entram en òrbita. El col·laix musical de la ràdio pública que t'oferim durant el cap de setmana, posant-li ritme, color musical, Tito Fuster davant el micròfon, punxant la banda sonora de la primavera. Aquesta propera franja horària farem un recorregut per als sons i ritmes de l'Àfrica. Escoltarem a Manu Dibango, Amadou Amariam, fins a arribar a un altre músic camerunès, el baixista Richard Bona, que avui és el plat fort per tancar el Formentera Jazz Festival a la plaça de la Constitució de Sant Francesc de la Pitiusa Menor. Primer és que el fan motor si recordam una altra cançó del gran Manu Dibango, un músic essencial de la fusió amb el jazz, soul i ritmes africans. Aquesta cançó du per títol Big Blow.

0: El trepidant ritme de Manu Dibango, el músic camerunès, que va néixer l'any 1933 a Douala. Malauradament va perdre la vida l'hivern de 2020 a París, França. Tenia 86 anys. El multiinstrumentista, un autèntic expert en mesclar soul, afrobeat, jazz i, evidentment, ritmes africans. El senyor Dibango, que iniciava la seva carrera en solitari cap allà a principis de la dècada dels anys 70, amb el seu primer èxit internacional, que hem escoltat fa uns minuts, Soul Makossa. Després va triomfar l'any 73, oferint una actuació mítica en l'Olimpia de París. Això li va donar l'oportunitat per aconseguir una gira mundial i tenir molt d'èxit en els Estats Units, actuant fins i tot en el prestigiós teatre Apollo de Harlem amb els Fania All Stars i, posteriorment, triomfant en el Madison Square Garden de Nova York.
1: Òrbita 3, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio en Tito Fuster.
0: Seguim en òrbita africana i ara recordam el duet Amadou amb Mariam. Malauradament, fa un any perdia la vida el 50% del projecte el guitarrista i cantant Amadou Bagayoko. La música d'aquest duet oferint una exquisita fusió de música tradicional de l'Àfrica, concretament de la República de Mali, amb guitarres de rock, blues occidental i electrònica, aconseguint èxit i repercussió a nivell mundial, venent milions d'àlbums per tot el món. Això es diu Senegal Fast Food amb la col·laboració de Manu Chao.

són el duet de Mali Amadou amb Mariam. Estem recordant que tot just, malauradament, perdia la vida Amadou Bagayoko a l'edat de 70 anys, la primavera de 2025. Bagayoko i la seva dona, amb dos secs, formaven el duet l'any 1974, aconseguint gran èxit a Àfrica i després a nivell europeu. Posteriorment, se varen convertir en una sensació a nivell mundial, amb ritmes africans, amb electrònica, mesclada amb rock, blues, pop i el so tradicional de Mali. Fins i tot tocant amb artistes de la talla de Shakira, John Legend, U2, Coldplay, entre d'altres. Acabem d'escoltar Willy Catasom, la col·laboració dels TV on the Radio, una més, Welcome to Mali.

0: dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és diversió.
1: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caib.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Amb Tito Fuster.
3: I va banar bé, firimant, assisir.

make it through. Són les bones vibracions del camerunès Richard Bona, cantant, compositor i multiinstrumentista. Tot un expert en jazz fusió i, a més, un dels músics més respectats a nivell mundial amb el baix elèctric. És notícia i sona avui a Òrbita 3 amb motiu de la seva doble actuació. Avui vespre ho fa en el Festival de Jazz de Formentera a Sant Francesc, a la plaça de la Constitució, un dels plats forts del festival d'enguany, i demà ho farà en el claustre d'Amó, que tots els diumenges programen música jazz i les seves fusions. Seguim degustant, escoltant música del camerunès amb motiu d'aquestes dues actuacions aquest cap de setmana a les Illes. La seva combinació de ritmes africans amb gèneres com ara el jazz, pop, bossa nova brasileira, afrobeat i funky fan dels seus 7 àlbums d'estudi molt recomanables si t'agraden aquestes combinacions, com ara ho demostra totalment Chromalade.

tot un expert amb el baix elèctric, tot i a messa multiinstrumentista. El camerunès Richard Bona, en actiu des de l'any 1990, sonant a òrbita 3. El seu característic jazz fusió i els ritmes ètnics brasilers el fan un artista molt atractiu. Va començar la seva carrera musical i discogràfica cap allà l'any 1990. Tenim doble oportunitat per veure Richard Bona aquest cap de setmana a les Illes. Avui vespre, l'actuació més destacada del Formentera Jazz Festival, que tindrà lloc a la plaça de la Constitució de Sant Francesc a les 11:30 del vespre i, a més, amb accés gratuït. De fet, tot el festival és gratuït. A les 10 del vespre, la primera proposta a càrrec dels mallorquins Garcies Fuster Baquer Quartet. I acabarà la jornada d'avui dissabte del Formentera Jazz Festival, també a la plaça de la Constitució, a partir de la 1 de la matinada, Rick Jasbo i Enrique Malanga. I la cloenda demà diumenge a Ses Roques a partir de les 8:30 amb la característica Jam Session com a cloenda del festival. D'altra banda, Richard Bona, com abans apuntava, demà actuant en el claustre de Mo. En aquest cas serà a partir de les 9:00.

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio.
1: 1, 2, 3, 4.
0: En Tito Fuster.
2: No.
0: IP3 Ràdio és actualitat.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
4: Emblemàtics, el programa d'IP3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
7: Notícies d'última hora.
8: No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
9: Amb espais d'educació i criança.
10: Per pares i mares.
11: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
12: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
13: Amb continguts i reportatges.
4: A IP3 Ràdio no venim amb manual.
12: Som una ràdio.
13: Efectivament.
4: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
14: Aquest programa de ràdio legendari.
15: És un facto.
0: Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. L'òrbita sonora d'IP3 Ràdio.
16: Les músiques del món que sonen en aquest còctel sonor que t'oferim durant el cap de setmana aquí a la sintonia d'IP3 Ràdio. Després del butlletí informatiu de les 6 en punt, seguiré punxant la banda sonora d'aquest primer dissabte del mes de juny. Serà un autèntic plaer compartir cançons i continguts amb tu fins arribant al punt horari de les 9. Tema de contraportada, African Cowboy, és el baixista camerunès Richard Bona, un dels instrumentistes més importants a nivell mundial, conegut com a The African Sting, el músic camaleònic que ha conquerit els escenaris internacionals amb el seu talent excepcional, amb una veu captivadora, maestria tocant el baix i una habilitat total per composar i interpretar bones cançons que combinen aquests ritmes africans amb afrobeat, funky, bossa nova, pop, jazz i el seu compromís amb les arrels africanes i el desig d'abordar temes globals a través de la seva música. Avui, actuant en el Formentera Jazz Festival a Sant Francesc a partir de les 11:30 del vespre i demà diumenge ho fa en el claustre de Mou a Menorca. Amb ell arribam a les 18 hores. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Víctimes d'abusos a l'Església Catòlica es mostren desencantades amb el discurs del rei Felip VI durant l'acte de benvinguda al Papa Espanya. És la primera vegada que el cap de l'Estat menciona aquest tema. Ha dit que no són representatius de tota la institució i remarca el paper del pontífex en la lluita contra aquesta xacra.
2: Dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
1: Paraules, com dèiem, que l'Associació Nacional d'Infància Robada considera buides i que suposen blanquejar l'Església perquè neguen el seu caràcter estructural i sistèmic amb moltes víctimes arreu d'Espanya. També critiquen que, tot i que Lleó XIV ha anunciat que es reunirà amb víctimes durant la seva visita al país, a l'agenda oficial no hi està inclòs i tampoc s'ha notificat a l'Associació de Víctimes de moment ni lloc ni hora. Representants de la Global Sumo Flotilla a Mallorca exigeixen l'alliberament immediat de les 11 persones detingudes a Líbia el passat 24 de maig a l'est del país i que es troben en vaga de fam. Intentaven portar ajuda humanitària a la Franja de Gaza a través d'Egipte. Entre ells es troba la periodista espanyola Alicia Armesto. Els activistes defensen que no estaven armats ni actuaven de forma il·legal i també denuncien que les autoritats líbies actuïn sense transparència, ja que no saben per què estan detinguts hores d'ara. Reyes Rigos, portaveu de la Global Sumo Flotilla.
3: Estas personas formaban parte de una misión civil y humanitaria, el Land Convoy, el convoy de tierra de la Global Sumo. Entonces, la convocatoria, además de exigir la liberación de estos detenidos, busca visibilizar la situación, que es el bloqueo que sufre la población civil en Gaza y la dificultad real de hacer llegar ayuda humanitaria, así como básica, como alimentos, ambulancias o material sanitario.
1: Una petició que faran d'aquí a una hora a les 7 en una roda de premsa convocada a la plaça de Cort de Palma per explicar la darrera hora dels detinguts. I una mica més tard, a les 9, comença la passarel·la Adlib al port d'Eivissa, a la plaça de Sarriba, una desfilada que comptarà amb les col·leccions de 12 dissenyadors de l'illa. A la presentació d'aquesta 55a edició, la padrina del certamen, la model Laura Ponté, ha destacat la mà d'obra artesanal que caracteritza la moda Adlib.
4: En este velocidad de mundo en la que vivimos, que todavía se mantengan talleres, que se mime la prenda, que haya esa huella humana en la ropa, que para mí es fundamental, que deberíamos de promover más todo esto, lo digo a la gente joven.
1: Ja ho sabeu, passarel·la Adlib a partir de les 9 del vespre i que podreu veure en directe a IB3 Televisió. I més notícies, 3 persones han mort i altres 2 han resultat ferides a causa d'una explosió durant la matinada en un habitatge a la localitat italiana de Porto Sant'Elpidio. Segons les primeres informacions, la causa seria una fuita de gas. Les víctimes són un home de 47 anys i una dona de 89 que estaven desapareguts i s'han trobat els cossos sota els enderrocs, encara que no els han pogut recuperar de moment, segons confirma el cos de bombers. A més, un tercer home de 60 anys i fill de la dona ha mort a l'hospital. I acabam amb informació de servei perquè 2 cites esportives provoquen avui talls de trànsit a Mallorca. Una prova ciclista manté tancada fins les 9 del vespre la carretera de Santa Margalida Inca i les vies que enllacen Maria de la Salut, Sineu i Llubí. També està en marxa una prova automobilística a Calvià i no es pot circular per la carretera cap a establiments ni tampoc entre Escapdellà i Galilea. Està previst reobrir el trànsit de vers les 9 del vespre. És tot, més notícies a les 7. Continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

La cabaretera, divertida i singular When I'm 64 dels Beatles arranca una nova sessió d'Òrbita 3, la coctelera musical de la ràdio pública que t'oferim durant el cap de setmana. El mes de juny de 1967 s'editava el mític àlbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del quartet de Liverpool. Una feina que, segons gran part de la crítica, va ser la seva millor obra i el disc més important de la dècada dels anys 60 i un d'aquests àlbums per emmarcar de la història de la música. Sí que podem destacar que se va allunyar bastant del pop convencional de l'època i va incorporar elements poc comuns com ara música hindú, psicodèlia, music hall i altres influències simfòniques. És el disc de portada que escoltarem els propers minuts amb motiu d'aquesta cita musical editat, publicat la primavera, el juny de 1967. Abans de continuar, agrair-te que entris en òrbita dissabte i diumenge durant el capvespre, tenc el gust de punxar la banda sonora de la primavera. Davant del micròfon, Tito Fuster, arriba un dels exitassos d'aquest Sgt. Pepper's, With a Little Help from My Friends.

Una de les cançons més fascinants de la història de la música, aquesta psicodèlica Lucy in the Sky with Diamonds, que és part del mític àlbum Sgt. Pepper's dels Beatles. Un tema escrit per el difunt John Lennon que fa referència a drogues psicodèliques com ara el LSD, tot i que en moltes ocasions Lennon ho va negar, i sí que fa uns anys en Paul McCartney va admetre que aquesta cançó tenia una clara influència sobre aquest contingut psicodèlic. En qualsevol cas, un d'aquests àlbums per emmarcar que punxam en format vinil i que ambienta aquest primer cap de setmana del mes de juny, un treball que arribava, en aquest cas la primavera, el juny de 1967, en el mercat discogràfic. Aquesta, la cançó que dona títol en el mític Sgt. Pepper's.

Òrbita 3, la coctelera sonora amb Tito Fuster.

0: Si fa uns minuts escoltàvem les cançons originals de l'històric Sgt. Pepper's dels Beatles, un àlbum llançat l'any 1967, dos anys després, el 69, en el seu disc debut, la veu ronca de Sheffield, el gran Joe Cocker, en feia aquesta gran adaptació, també amb un punt psicodèlic, amb una sonoritat de rock embrutit i guitarrer, d'aquesta inolvidable With a Little Help from My Friends, un tema original del Sgt. Pepper's del quartet de Liverpool, versionat per el seu compatriota Joe Cocker. Així arribam a fer una aturada i tot d'una seguim punxant clàssics.
1: El cap de setmana, Òrbita 3.
2: Yeah.
1: L'òrbita sonora del planeta Terra. Dissabte i diumenge, Òrbita 3 amb Tito Fuster.
3: IB3 Ràdio és música.
4: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
5: ¿Anda, quién?
4: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
5: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
6: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
7: Ja som aquí, ja hem arribat.
8: Com anem, com esteu?
9: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
7: És el moment de posar els punts sobre les is.
10: De fluència.
8: El paraigo en sabates.
7: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
8: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
10: Idò, què feim? Recomanam.
11: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
7: Això ho ha fet un professional.
1: Òrbita 3. Òrbita 3. La coctelera sonora en Tito.

Són les pulsacions rockeres d'aquesta Stay With Me. Són The Faces amb la veu de Dave Stewart, el de Londres, que el passat mes de gener va fer 81 anys. Músic, compositor i productor britànic conegut mundialment per haver estat vocalista de bandes com ara The Jeff Beck Group o aquests, els Faces, a més d'una exitosa carrera en solitari. Però realment l'estan punxant per l'aniversari d'un altre reconegut compositor i músic anglès, Ronald David, conegut com a Ronnie Wood, membre dels Rolling Stones des de l'any 1975, però també va ser company de batalles amb el senyor Stewart, amb els Faces, també The Birds i amb The Jeff Beck Group. El de Londres aquesta setmana ha fet 79 anys. Escolta'm ara un jovenet Wood quan era membre de Jeff Beck Group.

essència rock and rollera amb ànima blues, marca The Rolling Stones. It's Only Rock and Roll, un tema publicat a mitjans de la dècada dels anys 70 quan Ronnie Wood s'incorporava com a membre dels Rolling Stones. El músic de Londres, nascut a la capital anglesa, tot just acaba de celebrar 79 primaveres aquesta setmana. L'han recordat fa uns minuts amb la seva etapa de Faces juntament amb Rod Stewart i també amb el conjunt de blues rock de Jeff Beck Group. Músic que va començar la seva carrera musical amb els Byrds l'any 1964. I aquests propers minuts centrats en la seva etapa més popular que encara continua, amb Rolling Stones, la veteraníssima banda britànica, coneguts com a les Satàniques Majestats, continuen en actiu, 60 anys de trajectòria i encara tenen ganes de més.

Els clàssics immortals que ens agrada punxar durant el cap de setmana. Sonant en òrbita rock and rollera, Beach dels Stones. Recordàvem els Stones a motiu dels 79 anys que ha fet un dels seus membres, el guitarrista Ronnie Wood, amb una sòlida carrera que va començar a mitjans de la dècada dels anys 60. I com abans apuntava, els incombustibles Stones encara tenen ganes de més, metge per fer rock and roll. En aquest cas, amb ànima bluesera han tornat en els seus orígens del blues i country. Publicaran un nou àlbum aquest proper estiu. De moment han estrenat un aperitiu, un single que tot just escoltarem, titulat In the Stars. Es tracta del seu 25è llarga durada i que arribarà al mercat discogràfic dia 10 de juliol. Escoltam aquest aperitiu com a novetat.

0: Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. It's just a rock and roll, yeah. TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raúl Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimas.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Duals a les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
1: En Juan Mimas i Raúl Valls.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
1: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
0: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster.

0: la potència guitarrera de Black Crowes versionant el clàssic dels Beatles que abans hem escoltat, la genuïna Lucy in the Sky with Diamonds, que és part del disc Sgt. Pepper's, que s'editava la primavera de 1967. Per la seva banda, Black Crowes oferirà fins a 3 concerts aquest proper mes de juliol. Dia 8, a Alacant, dia 10 ho farà en el Festival Cruïlla de Barcelona i dia 11 en el Mad Cool de Madrid.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Amb ells i la seva versió més popular, original de Otis Redding, arribarem en el butlletí informatiu de les 7 del capvespre. Després dels 4 minuts d'informació, seguim agitant la coctelera sonora de la primavera, punxant des de la cabina Tito Fuster.

0: L'agenda de la visita a Espanya, avui hora baixa, dedicada als més vulnerables, a persones sense sostre, ateses per Càritas a Madrid. Però l'acte més multitudinari serà la vigília de l'adoració amb joves a la plaça de Lima, on hi ha el nostre company Joan Guiradó. Bon dia, Joan, que ens pots contar hores d'ara?
1: Bon vespre. Doncs sí, el Papa Lleó XIV està a punt d'arribar aquí a aquesta plaça de Lima, on des de fa més de 4 hores s'hi concentren milers de persones amenitzades per tot tipus de concerts. És un dels actes més multitudinaris en la seva primera jornada de visita al nostre país.
2: Estem supercontents que vengui també, que Mallorca és molt guapo. També hem sentit que ja ha vengut qualque vegada per Mallorca, que pot tornar i que li obrin les portes.
1: És el testimoni d'una de les moltes joves mallorquines que estarà present en aquesta vigília amb els joves. Són més d'un centenar els mallorquins que estan desplaçats fins a Madrid per viure en directe i amb un missatge molt clar com el que hem escoltat. Convidar a Lleó XIV a que visiti Mallorca en la pròxima visita que ha promès durant el seu viatge de Roma a Madrid.
0: Gràcies, Joan Guiradó, en directe des de Madrid, seguint la visita del Papa. Un altre dels actes destacats de l'agenda del Pontifex, hem de dir, és una trobada amb les víctimes d'abusos de l'Església que ha anunciat ell mateix, el Papa, abans d'aterrar a l'avió a Madrid. Amb tot, l'Associació Nacional d'Infància Robada critica que, de moment, no se'ls ha notificat res a l'associació, ni tampoc lloc ni hora. La plataforma d'afectats per la hipoteca acusa el batlle de Palma, Jaime Martínez, de deixar la gent al carrer de centenars en centenars en referència al desallotjament forçós previst per aquest mes de juny dels residents de l'antiga presó. I avisa que després serà el torn de Son Bordoy. Així ho han expressat en una trobada amb alguns dels 80 habitants que encara queden en el recinte i s'han mostrat especialment preocupats pel que suposarà l'ús de la força policial. Afegeixen a més que si es produeixen detencions de persones en situació irregular, aquestes perdran l'oportunitat d'acollir-se al procés extraordinari de regularització que ha engegat el govern central. El col·lectiu ha demanat al jutjat que ha autoritzat aquest desallotjament que obligui l'Ajuntament de Palma a ordenar la llei i oferir una alternativa. I en internacional, el balanç de morts al Líban és de gairebé 3.600 des que va començar l'ofensiva israeliana al país ara fa 3 mesos. Els ferits superen els 10.000, segons el darrer informe del Ministeri de Salut publicat avui. Això sense que de moment hi hagi una desescalada real de la violència, malgrat l'alto el foc negociat aquesta mateixa setmana a Washington. De fet, el grup xiita Hezbollah ha rebutjat la proposta i ha tornat a cridar les autoritats locals a abandonar les negociacions. I acabam amb informació de servei perquè dues cites esportives provoquen avui talls de trànsit a Mallorca fins les 9 del vespre. Són una prova ciclista que manté tancada la carretera de Santa Margalida Inca i les vies que enllacen Maria de la Salut, Sineu i Llubí. També, per mort d'una prova automobilística a Calvià, no es pot circular per la carretera cap a establiments ni tampoc entre Escapdellà i Galilea. És tot, més notícies al butlletí de les 8, ara una hora més de música amb Òrbita 3.
3: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs a l'hora en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

0: Fa 35 anys aquesta cançó no deixava de sonar a les ràdios de tot el món i se convertia en una de les sensacions del moment. Els nord-americans REM publicaven la seva gran obra mestra titulada Out of Time. Corria el 1991, fa 35 anys.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Ho escoltes en aquest collage musical Òrbita 3, on els grups, vinils, cançons que han marcat època i tendència sonen al llarg del cap de setmana. Davant de micròfon, Tito Fuster punxant la banda sonora d'aquest primer dissabte del mes de juny. Ambienta la primavera aquest discàs de principis de la dècada dels anys 90. Un d'aquests àlbums per emmarcar que ens agrada punxar Òrbita 3 i en el seu interior hi trobem cançons com ara el superhit Losing My Religion, també Radio Song o Shiny Happy People, que escoltarem a continuació. Els de Athens, Georgia, que des de l'any 2011 no estan en actiu, signaven aquest treball brillant. L'enginyer i productor va acabar les mescles finals a Minneapolis, a l'estudi de Prince. L'encarregat d'aquesta masterització, Scott Litt. Una de les joies que esmentava fa uns instants d'aquest treball, Radio Song.

0: Una de les cançons més alegres del pop dels anys 90, aquesta Shiny Happy People, que habita en l'interior del mític Out of Time de Rem, de 1991, llarga durada, que arribava al mercat discogràfic fa 35 anys. Tema en què els Rem varen comptar amb la col·laboració de la carismàtica Kate Pearson, la vocalista dels B-52, que més té una estreta amistat amb el cantant de Rem. Una de les cançons més famoses de la història del pop-rock dels 90.
1: Els vinils d'Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. Òrbita 3.
0: I més cançons que són part del cançoner popular. Recordes la banda sueca The Cardigans? Al capdavant, un altre gran vocalista, Nina Persson. The Cardigans actuant dia 16 d'aquest mateix mes de juny a Barcelona.

són The Cardigans, grup que veure'ls sobre un escenari sempre dona bon rellot, no trobes? En cançons mítiques com ara aquesta Loveful, que tot just celebra 30 anys, publicada el 1996. Va ser el senzill d'èxit internacional del seu tercer àlbum d'estudi, First Man on the Moon, que, per cert, el nom del disc és una paròdia de Neil Armstrong dient-se el primer home en arribar a la Lluna. Així que el títol, la traducció, seria la primera banda que arriba a la Lluna. The Cardigans repassarà els seus èxits a Barcelona proper dimarts, dia 16 de juny, actuant en el festival Blau Marí Port Vell, en el port de Barcelona. Un altre dels clàssics del combo suec, My Favorite Game.

0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. IB3 Ràdio és cultura.
1: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

melodies inolvidables que ens recorden a la millor època del Britpop dels anys 90. Sonnet dels Birth, un tema escrit per el líder de la banda britànica, és a dir, Richard Ashcroft, una cançó que enregistrava fa 30 anys, el 1996, tot i que no va ser publicada fins al 98. I més melodies de l'indie pop, en aquest cas, una cançó molt més actual, que és tot un homenatge a l'indie en el pop nacional. Carreteres Infinites de Sidoní varen oferir un concertàs el passat cap de setmana en el Tribu Fest a Felanitx, Mallorca. Va ser el primer cap de cartell del primer dia, el divendres, i encara sobre l'escenari principal feia molta calor, però amb molta soltura i tables, tot d'una varen aconseguir connectar amb el públic. No hi va faltar aquesta melòdica i èpica Carreteres Infinites.

Hola, què tal? Soc l'Àxel Pi, bateria de Sidoní. Francament, si miro enrere, m'adono que portem molts i molts anys tocant. Però de tots aquests anys tocant, els últims 20, durant els quals hem estat orbitant. Orbitant gràcies a qui? Gràcies a aquest programa. Òrbita 3. Gràcies per posar-nos, gràcies per cuidar-nos, gràcies per estimar-nos. Un petó molt fort.

0: El cap de setmana, Òrbita Tras, amb Tito Fuster. I de Tres Ràdios, música.
1: Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
7: És un facto.
0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced...

Segur recordes aquesta Grace Kelly. Fa 20 anys va donar la volta al món. Se va convertir en tot un exitàs de la mà del compositor i cantant britànico-libanès Mika. Debutava com a senzill l'any 2006. L'autor de 42 anys oferirà dos concerts a Catalunya aquest proper estiu. Dia 2 de juliol en el Festival Jardins de Pedralbes i dia 8 d'agost en el Festival Cap Roig de la Costa Brava. Arriba un altre superhit de la seva discografia, Relax, Take It Easy.

0: Si fa uns minuts escoltàvem dos superexitassos de Mika, Grace Kelly i Relax, acabam d'escoltar una de les cançons del seu darrer treball discogràfic titulat Hyperlove, la cançó que hem escoltat du per títol Modern Times, més orientada a la pista de ball amb mescla de pop electrònic. La seva darrera feina discogràfica, tota una reflexió sobre la connexió i les energies invisibles que ens acompanyen al llarg de les nostres vides. Mika presentarà aquesta nova feina dia 2 de juliol en el Festival Jardins de Pedralbes a Barcelona i dia 8 d'agost ho farà en el Cap Roig Festival de la Costa Brava.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: D'aquí uns segons arriba el butlletí informatiu de les 8. Ens posem al dia i després seguim una hora més orbitant la galàxia musical. Ambientarem la posta de sol d'aquest primer dissabte del mes de juny fins a arribar en el punt horari de les 9. Davant del micròfon, Tito Fuster, gràcies per ser a l'altra banda.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Bon vespre. A l'espera d'una sentència ferma, la Universitat de les Illes suspèn temporalment el professor acusat de maltractar presumptament el seu fill. Una decisió que, segons explica la institució, s'ha pres de mutu acord amb l'implicat, que ja ha estat substituït. El judici s'havia de celebrar ahir divendres, però l'aparició d'un nou informe pericial va obligar a posposar la vista. Aquest conclou que les ferides del petit podrien ser compatibles amb una caiguda accidental. La fiscalia demana per a l'acusat 15 anys de presó.

0: que evidentment és un acte de reparació en les famílies, sinó que cal fer memòria de lo que va passar amb un sentit molt clar, en el sentit de justícia, de reparació i també de la garantia de no repetició.
1: Representants de la Global Summit Flotilla a Mallorca exigeixen l'alliberament immediat de les 11 persones detingudes a Líbia el passat 24 de maig a l'est del país i que es troben en vaga de fam. Intentaven portar ajuda humanitària a la franja de Gaza a través d'Egipte. Entre ells es troba la periodista espanyola Alicia Armesto. Els activistes defensen que no estaven armats ni actuaven tampoc de forma il·legal i també denuncien que les autoritats líbies actuïn sense transparència, ja que no saben de moment per què estan detinguts. Reyes Rigos, portaveu de la Global Summit Flotilla.
2: Estas personas formaban parte de una misión civil y humanitaria, el Land Convoy, el convoy de tierra de la Global Summit. Entonces, la convocatoria, además de exigir la liberación de estos detenidos, busca visibilizar la situación, que es el bloqueo que sufre la población civil en Gaza y la dificultad real de hacer llegar ayuda humanitaria, así como básica, como alimentos, ambulancias o material sanitario.
1: El papa continua amb la seva agenda a Madrid en la visita que durarà una setmana a Espanya. S'ha reunit amb persones vulnerables a aquesta hora baixa. Ha recordat que la caritat no admet demores i demana allunyar-se d'ideologies mundanes o posicionaments polítics o econòmics. Ha estat en un acte amb Càritas i diverses de les persones que atén aquesta institució, com ara migrants o persones sense sostre. Una trobada amb família, ha dit Lleó 14, que s'ha mostrat molt proper i fins i tot ha fet bromes.
3: Quien está en Madrid es de Madrid. Y por tanto, yo también estoy entre vosotros como un madrileño más. Gracias, Madrid, por esta bienvenida.
1: D'aquí a mitja hora està previst que comenci la vigília de l'oració amb els joves fidels. Més de 300.000 persones s'han inscrit per participar-hi, entre ells alguns dels balears desplaçats a Madrid per conèixer el Pontífex. Acabam amb informació de servei perquè dues cites esportives provoquen avui talls de trànsit a Mallorca fins les 9 del vespre. Són una prova ciclista que ha tancat la carretera de Santa Margalida Inca i les vies que enllacen Maria de la Salut, Sineu i Llubí. També, per mort d'una prova automobilística, Calvià no es pot circular per la carretera cap a establiments ni tampoc entre Escap d'Allà i Galileu. És tot, més notícies a les 9. Ara, la darrera hora de música amb Òrbita 3.
4: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

tot un èxitàs i tema pistero dels danesos Who Made Who, el trio de pop electrònic i pop experimental de Copenhague amb el seu pop dance sofisticat encetant la darrera sessió de Òrbita 3, un viatge per la galàxia musical que t'oferim dissabte i diumenge durant el capvespre aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Pilotant aquesta nau radiofònica, Tito Fuster des de la cabina, aquesta darrera franja horària fins a arribar a les 9 de vespre en format sessió per ambientar la posta de sol d'aquest primer dissabte del mes de juny. Who Made Who estaran oferint directe en el Sonar 2026, que es durà a terme, com és habitual a Barcelona, del 18 al 20 d'aquest mateix mes de juny. L'any passat, els danesos oferien dos bons directes a Palma i també a Sant Antoni, a Eivissa. I tot d'una arrencarà Saturday de Who Made Who. També els propers minuts escoltarem produccions del projecte francès The Blaze. Oferiran sessió de DJ en el cicle de concerts Es Jardí a Mallorca, proper mes d'agost, dia 30. I també són notícia perquè aquesta setmana s'ha anunciat des del Festival Cranc Illa de Menorca l'actuació dels The Blaze. En aquest cas, el festival es durà a terme, com és habitual, a Mahó i enguany de dia de 7 a dia de 9 de setembre. I ara arriben els de Copenhague, Who Made Who. Fins a les 9, seguim en Òrbita 3.

0: beats electrònics envolvents amb el característic so del duet francès Els de París, The Blaze. Els seus temes, emprats amb molta freqüència en la publicitat, i també han produït nombroses bandes sonores i produccions cinematogràfiques. A més de la qualitat dels seus videoclips i, sobretot, les seves produccions musicals i directes, el seu característic French House, en actiu des de l'any 2016. The Blaze enguany celebren una dècada d'activitat. Són notícia i sonen en aquesta sessió que ambienta la posta de sol d'aquest primer cap de setmana del mes de juny, perquè tenen prevista sessió de DJ set en el cicle Es Jardí, dia 30 d'agost, a Calvià, Mallorca, i el mes de setembre en el Cranc, Menorca. Així arribem a fer una pausa, una aturada, i tot d'una seguim orbitant.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge en tota fustosa. IB3 Ràdio és diversitat.
2: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
4: Emblemàtics, el programa d'IB3 Fàrio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
7: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio. Amb Tito Fuster. Estàs

samplers i pulsacions electròniques. És el projecte nascut a Mallorca de la mà de Dominic Massó, és a dir, de Massó. Oferirà directe en el segon dia del Mallorca Live Festival, és a dir, el proper dissabte, dia 13 de juny, estarà actuant a la plaça Electronic Stage, que és projecte musical del mallorquí de Massó, que té clares influències dels francesos de Blaze, que hem escoltat abans de la pausa. Després d'haver punxat Money, arriba Best Part de Massó.

0: Tendències musicals a Òrbita 3. El paisatge sonor de Tito Fuster. IB3 Ràdio és cultura.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
2: Me'n recordo que una vegada amb un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
3: I què fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
4: Put your hands together one time. I want you to get together.

la darrera part d'Òrbita 3 d'aquest primer dissabte del mes de juny, entre les 8 i les 9, els beats electrònics, els protagonistes que han ambientat la posta de sol d'aquest 6 de juny. Demà diumenge, a partir de les 2 i 30 minuts, tornarem a activar aquest satèl·lit sonor. Seguirem de viatge per la galàxia musical. Punxant des de la cabina, Tito Fuster, gràcies per orbitar. Demà més, adeu, salut.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9. Bon vespre. L'Ajuntament d'Eivissa ha entregat els Premis de Cultura 2026. Així, el consistori reconeix a títol pòstum la trajectòria de l'actriu, directora i docent Dolors Cordera. També Joan Escandell, un dels dibuixants destacats de l'editorial Bruguera, i a Maria Torres Orbai, gran referent de l'artesania tradicional i de la conservació del patrimoni cultural i material d'Eivissa. Així, escoltam els premiats Maria Torres Orbai i Joan Escandell.
1: M'han fet plorar i tot, sense meva vida. Jo dic que es fili segur, ja sense meva vida. Vaig començar de molt petiteta i m'ha agradat sempre. I per jo, la que m'ho va començar a invocar va ser la mamà. Llavors vaig cosir 35 anys en un taller de la meva germana que el tenia. I ara encara estic fent coses per Vall Pagès.
2: Quan te donen un premi així que no t'ho esperaves, jo no m'ho esperava, això. A Palma ja m'envien de tunt per això, però aquí a Eivissa ni siquiera ho sabia, en veritat.
0: Precisament a l'illa Pitiusa, en aquesta hora comença la 55a edició de la passarel·la El Lip des de la plaça de Sarriba al port d'Eivissa. Una desfilada que podeu veure en directe i IB3 Televisió en un programa especial amb la narració de la periodista eivissenca Maite Morro i els comentaris de la modista que

0: i per allà és una experiència molt especial.
1: Veurem el papa, com ho xerrarà, i farem com una petita missa.
2: Sí, sí, emocionant.
3: Jo no, que no he pogut anar a Madrid, però almenys estirem connectats amb els que se n'han anat, amb els meus amics que són allà.
4: Com dèiem, és l'acte que tanca aquesta primera jornada de la visita del papa a Espanya, que durant tot el dia ha celebrat diversos actes. I més notícies, els veïnats de Son Macià a Manacor continuen reclamant que l'antic convent de Cases Monges torni a ser del poble. Avui han celebrat una festa reivindicativa amb picarols, tambors i olles per reiterar la petició a l'Ajuntament manacorí que aquest edifici torni a tenir un ús comunitari, com ja es fa en altres municipis. Maria Pasqual és la presidenta de l'Associació de Veïnats de Son Macià.
5: Està passant al llarg de molts municipis de Mallorca que s'estan adquirint els convents o distintes espais que són importants pel poble perquè seguissin sent un espai comunitari. Tenim molt clar com a poble també que volem que se faci un centre de dia per persones majors.
4: Acabam amb actualitat esportiva. El filial de l'Illes Balears Palma Futsal agafa avantatge a la cursa per ascendir a segona divisió. Avui a hora baixa s'han imposat 2-1 al Mataró en el partit d'anada disputat a Son Moix. Un avantatge que volen aprofitar el partit de tornada que es jugarà la setmana que ve a Terres Catalanes. Mentrestant, el primer equip, ja és a Múrcia, on demà a partir de les 7:30 del capvespre jugaran el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de Lliga. Els mallorquins tenen les baixes de Luan Müller, que avui, de fet, ha estat operat amb èxit, i també de Mario Ribillos. La bona notícia és que el tècnic Antoni Vadillo recupera Alisson després de complir el partit de sanció. Per cert, aquest partit el podreu seguir en directe aquí en aquesta sintonia a IB3 Ràdio. És tot de moment. Més notícies al butlletí de les 10. Ara, Nautilus.
6: Més informació a ib3notícies.com.

l'índex de temperatura de l'aigua de la mà ha aconseguit nous rècords històrics aquest passat mes de maig, i així ho indiquen les dades de la xarxa de boies de Ports de l'Estat. A Balears, la boia de Mahó va arribar a registrar 26,58 graus el 27 de maig, la temperatura més alta registrada en un mes de maig. A la més famosa boia de la Dragonera es van registrar 26,2 el dia 30. No oblideu que estan parlant de temperatura a la mà i que l'aigua necessita molta més energia, més calor, per canviar la seva temperatura. Això explica que la mà sigui un gran regulador tèrmic i que ens hagin de preocupar tant els seus desequilibris. I no només ha estat a la Mediterrània, ja que aquests registres elevats també s'han registrat al nord d'Espanya. També varen marcar rècords al maig les boies de Passaia, Bilbao, Gijón i Langosteira. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Avui precisament parlarem molt de com s'investiguen els canvis a la mà, canvis que en gran mesura es deuen a l'escalfament global. Aquesta setmana s'ha celebrat a Palma un simposi d'experts en modelització dels oceans, organitzat amb la col·laboració de l'IMEDEA. Així que parlarem amb el director d'aquesta institució, Alejandro Orfila, perquè ens doni les claus d'aquesta reunió d'experts d'alt nivell. Li preguntaran quins són els reptes de la investigació oceanogràfica en aquests moments. I, per cert, avui, com sempre, tenim a la sala de màquines, que ja sabeu que és el nostre control tècnic, en Pablo Morganti. I seguirem parlant d'investigació als oceans amb l'investigador César González Pola, del Centre de l'Institut Espanyol d'Oceanografia a Gijón. Ell ens parlarà del projecte DILAN, un projecte per avaluar i millorar algunes de les ferramentes que utilitzam per conèixer l'estat de la mà. Potser us paregui d'entrada un tema molt tècnic, però aquí creiem que és important que tots sapigueu d'on surten les dades que després us donen sobre les característiques de la mà, i no només dels canvis que pateixen. És important que sapigueu com es fan les investigacions, que així és més fàcil combatir el negacionisme, també, i també està bé que sapigueu en què gasten els sous, els diners,

sa ciència. I de la mà anar amb el subsol. Aquesta setmana també s'ha celebrat a Palma un workshop, una trobada d'experts internacionals que varen debatre els límits i les possibilitats del subsol, de les aplicacions geoenergètiques per a la transició energètica. Ens explicarà els detalls i què n'han pogut treure en clar en tot això un expert en geotèrmia, l'investigador de l'IMEDEA, Víctor Vilarrasa. I vos volem també parlar del Roland Garros. Anem primer a parlar d'aquest simposi de modelitzadors de la mà amb el director de l'IMEDEA.

Si els oceans de la nostra Terra morissin, seria la més formidable, però també la més definitiva de les catàstrofes en la història turmentada de l'home i dels altres animals que amb ell comparteixen aquest planeta. De l'obra El món submarí, Jacques Cousteau.

0: Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
0: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A IB3 Ràdio, El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur. Dissabte a les 9 del vespre.

0: és mi canción y que abraza...
1: El número 1 del tennis masculí, l'italià Jannis Sinner, estava a 4 punts de sa victòria al partit que jugava Roland Garros quan l'argentí contra l'argentí Juan Manuel Cerúndolo, quan el seu cos no va poder més i no va poder passar la ronda següent. I no, no us heu equivocat de programa, no parlam d'esport, sinó de canvi climàtic, perquè el que va tombar el número 1 del tennis va ser l'onada de calor històrica que ha patit París durant la celebració del Roland Garros, en temperatures que han superat els 33 graus. Sempre parlam de refugiats climàtics, d'aquells llocs del món on hi ha gent que haurà d'abandonar casa seua perquè no s'hi podrà viure i del número de morts per calor. I tot això és molt més greu que en Sinner per dir Roland Garros, està clar. Però us ho explicam perquè tots hem de ser conscients de fins a quin punt l'escalfament global afecta tota la nostra vida i el nostre estil de vida. En Sinner, en sentir-se marejat i tot que els descansos fins i tot feia servir gel per refrescar-se la cara, va haver d'abandonar les pistes, però en tornar el seu cos seguia sense recuperar-se. I no va ser l'únic esportista que va patir la calor. El txec Jakub Mensik es va desplomar després de guanyar un partit i va haver de ser atès per l'equip mèdic i ajudat a abandonar la pista. És una bogeria jugar amb aquesta calor, va declarar posteriorment. El francès Moïse Kouamé va haver de ficar el cap en un congelador per refrescar-se. És una de les imatges més difoses d'aquest darrer Roland Garros, de fet. I mentre passava això a les pistes, hi havia persones anònimes morint per calor a diferents punts de França. La viceministra d'Energia francesa, Maud Bregon, va informar d'almenys 7 morts per l'onada de finals de maig. I a Espanya s'han registrat 64 morts per altes temperatures, unes morts que estan concentrades entre els dies 22 i 28 de maig. Els episodis de calor extrems en primavera ja no són excepcions i passen una factura molt grossa. No creieu que tenim molts motius per fer tot el possible per aturar com sigui l'augment de les temperatures?

0: El bosc té un llenguatge propi i si saps escoltar, t'ensenyarà moltes coses. La frase és del llibre Bambi, Una vida al bosc, un clàssic infantil de l'austríac Felix Salten.
1: El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
2: IV3 Ràdio és investigació.
3: Primera pregunta que fem sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
4: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
6: Si a tu te dic pinta,
7: mur, portada.
8: I si a tu te dic gra,
9: que te venes cap primer de tot.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
10: Podem gravar, idò.
11: Dale play.
10: Raül Valls, com estàs?
11: Molt bé, Joan Mimàs.
10: Aquí fent un programa...
11: La gran vida.
10: Passen tantes coses.
11: Cada dissabte i cada diumenge.
10: A partir de les 9.
11: Tu vals a les 9.
10: No, i no t'obram, i no t'obram.
11: Aquí, a IV3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
11: Saps què t'ho vull dir?
10: Sí.
1: En Joan Mimàs i Raül Valls. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IV3 Ràdio.

0: Els dos primers dies de juny es va celebrar a Palma una trobada, el workshop On the Limits and Promise of Geoenergies, que va reunir a una trentena d'especialistes en aplicacions geoenergètiques. En aquesta trobada es va debatre la possibilitat de que l'ús del subsol com magatzem de carboni o magatzem d'energia pugui ser la resposta per a una transició energètica més ràpida. Bé, anem a veure si podem treure cap conclusió d'aquesta reunió d'experts i m'ho explicarà l'investigador de l'IMEDEA que ha copresidit el simposi, el que ja coneixem perquè més d'una vegada ens ha parlat aquí de geotèrmia. Víctor Vilarrasa, molt bona nit, ben tornat.
1: Bona nit, Cristina.
0: Bé, quins eren els objectius de la trobada i de què parlam quan parlam d'aplicacions geoenergètiques i de magatzems de carboni al subsol? Explica'm-nos un poquet.
1: Sí, l'objectiu era reunir experts en aquestes temàtiques de geoenergies a nivell europeu i també els americans per veure quins són els darrers avenços en aquestes tecnologies i poder debatre sobre els reptes que tenim endavant i com afrontar-los. Es tracta, quan parlem de geoenergies, ens referim a l'emmagatzematge geològic de carboni, de CO2, a l'energia geotèrmica per produir electricitat, tot i que també es pot utilitzar per climatitzar edificis i això ja s'està fent aquí a les Balears i altres bandes del territori. I l'altra cosa seria l'emmagatzematge estacional d'hidrogen com a font d'energia. Aquests són els tres temes que vam tractar.
0: I a quin punt estem en la investigació d'aquestes energies del subsol?
1: En energia, per exemple, en energia geotèrmica, sí, estem bastant avançats, sobretot en zones on hi ha anomalies tèrmiques, no? En zones volcàniques, la zona tectònica de plaques, on a molt poca fondària ja trobem temperatures molt elevades, per sobre 100 graus, que és el que necessitem perquè l'aigua entri en ebullició i pugui moure turbines per generar electricitat. En zones allunyades d'aquestes zones espacials on trobem tanta calor, portem 50 anys treballant en el tema i ara està en un punt molt especial en què ja comencem a tenir molta tecnologia i coneixement per poder començar a aplicar-ho a qualsevol banda del territori de forma segura. Llavors és un punt que és molt interessant científicament, però també de cara a la societat, per poder començar a subministrar energia de forma segura i contínua, sense les intermitències de la solar o l'eòlica, amb fonts renovables. I l'altra tecnologia, el que seria l'emmagatzematge geològic de CO2, és una tecnologia bastant madura, es va començar en 1996, llavors ja portem 30 anys emmagatzemant CO2 en el subsol, sí, i va augmentant, cada any tenim ja més projectes en marxa, a nivell europeu sobretot estan en el Mar del Nord, i a nivell espanyol esperem que d'aquí a poc puguem començar a tenir en la zona del Mediterrani algun projecte.
0: Bé, dins del mateix sector, la investigació de l'energia i el subsol, hi ha temes diferents, com us estàs explicant, l'energia geotèrmica i, per altra banda, magatzems de carboni i d'hidrogen. Quina àrea creus que encara és molt desconeguda per la societat i per això pot crear suspicàcies?
1: Sí, en general, quan es parla de fer alguna cosa al subsol, el primer que ve a la ment acostuma a ser el fracking, llavors hi ha com un cert rebuig, però són tecnologies que no tenen res a veure amb el fracking. Llavors, en general, diria que les tres tecnologies són encara bastant desconegudes per la societat, però cada vegada les anem sentint més i ens anirem familiaritzant més amb elles. Per exemple, en el que seria l'emmagatzematge d'hidrogen, sí, a Lloseta ja tenim una planta de generació d'hidrogen,
0: sí,
1: que no sé exactament fins a quin punt està produint o no, perquè també fa falta que, per exemple, la idea era alimentar vehicles, autobusos que funcionessin en hidrogen. D'aquests n'hi ha, per exemple, a Barcelona, però crec que no havien arribat encara a l'illa. Llavors, no sé quin ús està donant, però una solució, perquè podem produir hidrogen a partir de les plaques solars que han instal·lat en la planta i fent electrolisis de l'aigua. És a dir, quan tenim un excedent d'energia, podem dividir les molècules de l'aigua en oxigen i hidrogen, i aquest hidrogen el podem emmagatzemar per després utilitzar-lo. Llavors, a l'estiu, que tenim una gran producció, l'excedent, el que no utilitzem per alimentar els vehicles que utilitzin hidrogen, es podria emmagatzemar sota terra, perquè a l'hivern, clar, la producció seria més baixa, llavors podria ser que els vehicles no tinguessin prou combustible. Llavors, si l'emmagatzemem durant l'estiu sota terra, que té un gran volum, si ho féssim en superfície necessitaríem uns tancs tan grossos que seria inviable, no? Però sota terra tenim una gran capacitat d'emmagatzematge que ens permetria poder subministrar hidrogen al llarg de tot l'any, tot i que la producció no sigui constant, no? Tenim molta més a l'estiu que a l'hivern.
0: És a dir, pensam en l'hidrogen com a excedent de renovables per després utilitzar-lo quan les renovables, en fi, no tenen tanta capacitat, no?
1: Sí, l'hidrogen té l'avantatge, és un combustible que no té carboni, llavors quan l'utilitzem no genera CO2, llavors no contribueix al canvi climàtic i a l'escalfament global.
0: Bé, altres vegades que han parlat concretament de geotèrmia i han fet referència a la qüestió de la seguretat, aconseguir que els magatzems tant de calor, carboni, hidrogen del subsol siguin segurs seria el principal repte de futur per les geoenergètiques?
1: Sí, sobretot la nostra recerca centra en que es pugui fer de forma segura, no? Reduir els riscos i primer identificar-los i després veure maneres com els podem reduir. En aquesta trobada va venir una empresa que estan desenvolupant el primer projecte d'energia geotèrmica per produir electricitat que s'està fent a Espanya i està a Melilla.
0: Sí.
1: I ells ho fan a... No, encara no saben exactament la profunditat, però entre 2,5 quilòmetres i 3 de profunditat, i allà trobarien temperatures entre 160 i 200 graus centígrads. I amb aquesta temperatura, l'aigua que circula sota terra la poden utilitzar a una riba de superfície per generar electricitat, i després l'aigua, una vegada refreda, ja no podem seguir generant electricitat, segueix tenint una temperatura molt elevada, i estan en contacte amb empreses de la ciutat que necessiten elevades temperatures pels seus processos industrials i ells també els subministrarien aquesta calor, no? Llavors també podrien reduir emissions perquè podrien obtenir aigua calenta sense haver-la d'escalfar.
0: Ja.
1: Llavors, entorn a una planta d'energia geotèrmica es poden crear moltes sinergies entre diferents empreses que redueixin de forma global totes les emissions.
0: Bé, i quins altres reptes de futur podríem afegir? De quins heu parlat al simposi?
1: Sí, vam parlar de l'emmagatzematge de CO2 sota el subsol. Ara estem parlant molt de... Hem estat parlant de produir electricitat amb renovables, no? Que no emeten CO2. Però en el nostre dia a dia tenim molts productes, sobretot ciment, acer, que quan es fabriquen generen CO2, tot i que les fàbriques es puguin arribar a subministrar energies renovables,
0: sí,
1: els processos químics que tenen lloc durant la manufactura emeten CO2. I llavors això, l'única manera que tenim d'eliminar-ho és capturant el CO2 a la fàbrica abans de que arribi a l'atmosfera i injectar-ho sota terra. I estem parlant d'una quantitat significativa a escala global, entorn a 4 gigatonelades de CO2 a l'any.
0: Ja.
1: És més o menys un 10% de les emissions totals.
0: Vaya.
1: És a dir, encara que les renovables ens permetessin descarbonitzar-nos en el sector energètic i altres sectors com el transport, seguiríem tenint aquestes indústries de difícil descarbonització i amb aquesta tecnologia de captura i emmagatzematge subterrani podríem aconseguir descarbonitzar-les.
0: És a dir, aquestes tècniques són la nostra principal oportunitat per arribar a emissions zero.
1: Exacte. I la bona notícia és que en els últims anys, les empreses de fabricació ciment estan molt conscienciades en això i ja porten una dècada treballant en aquests temes de com poden capturar de forma eficient el CO2 que generen, i cada vegada hi ha més plantes que tenen la seva component d'emmagatzematge en el subsol.
0: Bé, tenim magatzems de carboni natural, per exemple, les praderies de Posidònia, ja ho saben tots, que poden alliberar-se si les feim malbé. Si creem magatzems artificials de carboni al subsol, Quin tipus de fenòmens podrien desestabilitzar-los i alliberar el carboni?
1: Bé, quan parlem de magmatge en el subsol, parlem a profunditats majors d'un quilòmetre de profunditat i el CO2 aquest que injectem en la profunditat quedaria atrapat en el subsol. Igual que els hidrocarburs s'han quedat atrapats en el subsol al llarg de milions d'anys,
0: Sí.
1: doncs busquem formacions geològiques que tinguin aquesta capacitat d'emmagatzemar de forma permanent el CO2 i que no s'escapi cap a la superfície. Llavors, és una tecnologia segura que no interactuarà amb el que hi ha en superfície i per tant, per exemple, en el cas de la Posidònia, doncs no la desestabilitzaria i ni tornaria... Tot el que atrapa de forma natural la Posidònia o els boscos no s'alliberaria perquè puguem fer d'emmagatzematge subterrani.
0: Sí, però deia sobretot si hi ha alguna possibilitat, un terratrèmol o el que siga, de que s'alliberi... Clar, mos estàs dient que hi ha molt poques possibilitats de que s'alliberi perquè s'injecta a més d'un quilòmetre de profunditat, de fondària.
1: Sí.
0: I això em referia a això, que aquest carboni emmagatzemat no s'alliberarà a no ser que passi, no sé, tindria que passar un terratrèmol, per exemple.
1: Tampoc,
0: Tampoc.
1: perquè quan busquem els llocs idonis per emmagatzemar el CO2, ja ho fem de manera que estiguin allunyats de falles. Sí que és veritat que si hi hagués una reactivació d'una falla, o sigui, és a dir, que hi hagi un terratrèmol o una falla, quan hi ha el moviment de la falla acostuma a augmentar la permeabilitat i a través d'aquesta falla, si hi hagués CO2, podria ascendir a través de la falla i eventualment arribar a la superfície o en algun aqüífer que el pogués contaminar. Però els pous ja, la seva ubicació ja s'estudia perquè el CO2 no arribi a arribar a estar en contacte amb aquestes falles, que inclús que pogués haver algun terratrèmol, que en principi el risc és molt baix, però clar, no és zero, el CO2 no ascendiria per aquestes falles.
0: Molt bé. Bé, idò, com veus, les possibilitats són mínimes, és important bé que la gent ho entengui, clar. Anirem
1: sí,
0: acabant,
1: sí.
0: Però explica'm-nos un poc quin tipus d'experts han tingut en aquest simposi. D'on han vingut?
1: Sí, sobretot han estat científics, però de diferents institucions europees i també d'alguna americana. I, com comentava, també han tingut alguns membres de la indústria,
0: sí,
1: com aquest cas de l'empresa que està duent a terme aquest projecte a Melilla. Són molt optimistes amb aquesta tecnologia i, de fet, ja estan explorant altres zones dins del territori espanyol on esperen poder dur a terme en els propers anys projectes també de generació d'electricitat amb geotèrmia, cosa que és molt bona notícia.
0: Fantàstic. I veiem que el simposi ha estat un èxit i que, a més, les possibilitats d'aquestes tècniques cada dia són més segures. I bé, en tornarem a parlar, val? Algun altre dia. Víctor Vilarrasa, investigador de l'IMEDEA, moltes gràcies, com sempre, per atendre el Nautilus. Molt bona nit i fins a pròxima.
1: Molt bona nit i gràcies a vosaltres per tenir-me.
2: El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les Illes, amb Cristina Manda Tur.

Aquí ho deixem avui. Tornem ja sabeu en 7 dies, com sempre, o gairebé sempre, en Pablo Morganti ha estat a la sala de màquines i ara, per acomiadar-nos, mos ha posat una cançó que es titula Oceans, de Hillsong United. Ahir vàrem celebrar el Dia del Medi Ambient i dilluns reivindicam el Dia dels Oceans. Molt bona nit i cuideu el planeta.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre. Mig milió de persones assisteixen hores d'ara a la vigília del Papa Lleó XIV, que se celebra a la plaça de Lima, a Madrid. El pontífex els ha demanat deixar enrere les ideologies imposades per modes i cercar la veritat.
1: En el silencio comprendemos que las ideologías pasan mientras la verdad permanece. Y ahí también quisiera subrayar la importancia de buscar la verdad, porque muchas voces, muchas cosas en las redes nos engañan y nos cuentan mentiras. Buscad siempre la verdad.
0: Paraules que tancaran en un acte amb tot d'actuacions musicals programades la primera jornada de la visita papal a Espanya, que s'allargarà una setmana. Demà, a partir de les 10 del matí, el pontífex presidirà la processó del Corpus Christi i una missa des de la plaça Cibeles. Acte solemne que, hem de dir, podreu seguir en directe a IB3 Televisió. El cementeri de Porreres ha acollit l'acte de Més per Mallorca per reivindicar la llei de fosses en el desè aniversari de la seva aprovació. Els ecosobiranistes han posat en valor el compromís municipal amb la memòria democràtica. L'acte ha tingut lloc al racó de la memòria, espai on varen ser afusellades desenes de persones que lluitaren a favor de la Segona República. Lluís Apesteguí és el coordinador general de Més per Mallorca.
2: Tampoc podem obviar que ara mateix aquesta feina de recuperar la memòria està siguent amenaçada, perquè no només basta recuperar els cossos de les persones desaparegudes, que evidentment és un acte de reparació en les famílies, sinó que cal fer memòria de lo que va passar amb un sentit molt clar, en el sentit de justícia, de reparació i també de la garantia de no repetició.
0: La tranquil·litat i un paisatge

0: alternància entre el que podria ser costa, interior...
1: En marxa la 55a edició de la passarel·la El Lip a la plaça de Sarriba del Port d'Eivissa. Una desfilada que podeu veure en directe a Vetres Televisió en un programa especial amb la narració de la periodista eivissenca Maite Morro i els comentaris de la modista Catalina Prats. La desfilada compta amb les noves col·leccions de 12 dissenyadors de l'illa, com Antònia Riera Tur, de Ibi Moda.
2: Fantàstica, a veure, costa, estem entre illes, estem, som empreses petites, però jo crec que això fa que al final ens sortiguem molt més ràpid de les crisis a vegades que hi ha hagut normalment, perquè la moda va i ve. I bé, aquí estem, no podem estar més contents.
1: I a Menorca, 190 caixers i cavallers participaran enguany en les festes de Sant Joan de Ciutadella. Són 15 més que l'any passat ha confirmat el casell senyor Ignasi Saura, després que avui s'hagi tancat el procés d'inscripció. És tot, actualitzarem les notícies demà a les 8 del matí a l'informatiu del matí del primer de la jornada de diumenge. Bona nit.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: Salutacions, benvinguts a una nova edició d'Emblemàtics, el programa d'aquesta casa que setmanalment vos acosta la realitat i el dia a dia dels petits establiments comercials de casa nostra. Estem ja a l'edició 92 del nostre espai, la qual cosa vol dir que, a raó de dos establiments cada dissabte, ens acostam ja als 200 establiments que ens hauran acompanyat en aquesta travessia comercial radiofònica. Nosaltres ben contents d'anar ampliant aquesta particular i entusiasta família. Avui, com correspon, dos més a sumar a la llista. De quins dos establiments tractarem en l'edició d'avui, Xavi?
2: Hola, Toni, com anem? Efectivament, seran dos nous emblemàtics dignes de ser coneguts per la nostra audiència. Tots dos es van constituir als anys 40 del segle passat. Començarem per Xurreria Rosaleda de Palma.
3: Encara veig jo més importància de seguir lluitant perquè les coses d'abans pues no se'n vagin i que els meus fills i els meus nets vegin el mateix que he dit jo i que han vist els meus pares, perquè si no, ja no serà Mallorca, serà una altra cosa, crec jo.
2: I ja a la segona part del programa coneixerem en profunditat el passat, el present i el futur de Merceria Can Cases de Santa Maria.
4: És una cosa molt simbòlica, perquè ara avui en dia pues, te comes unes calces, te fan una carrera i fens. I abans pues, se coneix que, clar, perquè no sé, hi havia se coneix que hi havia unes senyors i clar, vaig trobar un sobre en el qual parlaves els noms, la calça, el que tenia, que se coneix, que bé, que això pentures t'ho hauria pogut explicar un poc més el que és el propietari, però no és, arreglaven les calces.
2: Ben segur que les històries que mos contaran els protagonistes d'avui valdran molt la pena.
1: Segur que sí, Xavi. D'altra banda, qui no ha escoltat en castellà la frase «No conviene mezclar churros con merinas». Idò, nosaltres sí que ho farem, mesclarem avui churros i merceria. Emblemàtics, benvinguts, començam. No per sort, sinó per voluntat, en Xavi Oliver fa bons retrats. Per exemple, aquest sobre Xurreria Rosaleda.
2: Heu-los capaces de despertar records immediatament. La de la xocolata calenta, els bunyols acabat de fer, els xurros amb sucre formen part de la memòria de moltes generacions. Les xurreries són espais associats a les festes, els diumenges i aquells petits moments compartits que acaben convertint-se en costum. Durant dècades, aquests establiments han endolcit fires, places i carrers, mantenint receptes que passen de pares a fills. A Palma, aquesta tradició continua viva a la Xurreria Rosaleda.

Els orígens del negoci es remunten als anys 40, quan Francesc Bonnin i Dolors Fàbrega es dedicaven a la venda ambulant de bunyols, pomes confitades i fruits secs.

0: Aquells anys estaven marcats per la postguerra i per una societat que intentava recuperar la normalitat després de la Guerra Civil. De fet, durant aquell període, la família es va traslladar a Barcelona, on treballaven amb el nom de Xurreria Imperial. Mentrestant, Europa començava la reconstrucció després de la Segona Guerra Mundial i moltes famílies tiraven endavant gràcies a petits negocis familiars i ambulants. Eren també els anys en què el cinema començava a convertir-se en el gran entreteniment popular i figures com Charles Chaplin o Humphrey Bogart omplien les pantalles d'arreu del món. A Mallorca, les fires i les festes populars recuperaven a poc la seva activitat i amb elles tornava també els bunyols, els dolços i les paradetes tradicionals. L'any 1966, la Xurreria Rosaleda es va establir definitivament a la costa de la Pols de Palma, on continua avui. Amb el temps, el local es va ampliar i es va convertir també en xocolateria. Va incorporar cafès, gelats i altres productes. Actualment són Joan Ferrer, Antònia Gelabert i el seu fill, Xavier, tercera i quarta generació, qui continuen al capdavant del negoci. Els seus xurros, bunyols, quartos, onsaimades mantenen encara les receptes originals de la família i han convertit la Xurreria Rosaleda en una de les xocolateries més estimades i reconegudes de Palma, un lloc on el gust dolç també forma part de la memòria de ciutat.
1: A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
2: Joan Ferrer, Antònia Gelabert i el seu fill Xavier encarnen, respectivament, la tercera i la quarta generacions de Xurreria Rosaleda. En Joan i en Xavier ens ajudaran a conèixer el passat, el present i també el futur de l'establiment palmesà. En Joan, en aquest sentit, ens comença contant l'origen i el perquè del nom del local.
3: De molt del que ens han contat i el que sabem d'altres parts, la casa se va fundar com a Xurreria Rosaleda als anys 40, suposo que devia ser a finals o això, perquè va l'estem de la guerra, que va un interval un poc així, clar, com t'ho pots suposar, no? I va ser, era una casa ambulant, no? una caravana ambulant, que anàvem per les fires i més que res, i fèiem bunyols en el principi. Bunyols i garapinyades i tot això, tot d'una xurreria. I després vàrem, ja a partir d'aquí, vàrem introduir xurros i després d'anar a fires i en el RAM també, perquè en el RAM estàvem cada any, estem aquí a la Via Roma i tot allò. I després vàrem anar als predins de la meva dona, Antònia Gelabert, vàrem decidir pues, ja establir-se a un local i l'any 66, 1966, vàrem estar en aquest local. O sigui, per tant, des d'aquest local enguany farà 60 anys, el dia 8 de setembre, que és quan vàrem inaugurar el local. Això és un amic nostre que mos va pintar aquest quadre. Volíem representar, quan vàrem fer la reforma a l'any 2003, que vàrem ampliar el local, que teníem aquesta paret que volíem fer volíem destacar una mica i aquest amic nostre, que és client i amic, mos va fer aquest quadre que realment el teníem també fotografiat a la façana, que ara no el tenim, però està, bueno, trobant que és, i a més, sí, i és representatiu ara, a partir d'aquest moment des que mos el vàrem fer, doncs està representatiu nostre ara. A l'estem de la guerra varen anar, clar, per motius econòmics de la guerra i tot això, que hi havia fam i tot això, bueno, se'n van anar a Barcelona a provar sort, se suposa, perquè la meva sogra, bueno, la predina, la meva, era catalana, diguem, no? Bueno, tenia família catalana. I vàrem anar allà per, amb una xurreria, no? El que passa que per la guerra no els hi va anar massa bé i van haver de tornar i tot això. I després aquí varen començar i com a xurreria Rosaleda realment, com és? No ho sabem molt bé, perquè això va ser esprevir, que supos que va ser un moment de lucides. Va dir, bé, Rosaleda no, m'agrada, perquè supos que per les roses i per... perquè tenia dues filles que varen ser les que varen com a dues roses seves, no? I supos que va dir això. No té una especial aplicació exacta.
4: En tot cas, saps que hi ha una floristeria...
3: Sí. No. Mos han confós de vegades amb això, no? I tenim, bueno, anècdotes no, però tenim, diguem, que mos han dit, no? La rosa... ells són la Rosaleda, nosaltres som Rosaleda, el que passa que mos diuen molts diuen la xurreria la Rosaleda. Hem anat a la Rosaleda i tal.
4: Sense article.
3: Som sense article, exacte, xurreria Rosaleda. El més important és la incorporació d'aquest local que el vàrem adjuntar en el que hi havia i hem vist que a partir d'aquí, pues, com a l'ampliació, pues vàrem anar creixent en quant a, diguem, a facturació, clientela, i que ja n'hi havia, però que sempre hem tingut molta gent, diguem, clients de fa anys, i inclús els clients que van venir de petits, després ara venen els seus fills, inclús han tingut, ja que són per dins, i bé, en els seus nens.
2: Li demanàvem a en Joan per la seva vinculació amb el negoci de la família de la seva dona.
3: Nosaltres realment tenim una feina administrativa, érem agent de viatges, i fèiem feina a una agència de viatges.
4: Que, com la teva dona?
3: Sí, ens van conèixer com a companys de treball, no? I després, l'any 89, crec que era, sí, l'any 89, els meus sogres, diguem, ja duiem, ja els predins ja havien mort i tal, i duien els meus sogres, duien-se, bueno, estem... I clar, estem a punt de jubilar-se i no sabien ben bé, no hi havia, diguem, un relleu, i nosaltres me'n varen tirar a la piscina, pràcticament, perquè varen trobar que era un negoci que no se podia perdre i que estàvem disposats... Bueno, els meus sogres volien ja deixar-ho, perquè clar, ja tenien 60 i pico a punt de jubilar-se, no? I ja volien... Nosaltres li varen dir, pues mira, si voleu, pues, nosaltres estem disposats a dur-ho. Sé que era un negoci ja que anava, bueno, era surat i no tampoc no mos varen tirar tant a la piscina, no? Però... Sí, exacte. I això, i mos varem incorporar i després ja varem, a partir d'aquí, pues, ja varem fer les ampliacions, varem posar el nostre, diguem, granet d'arena. Exacte, per anar creixent.
4: Quina va ser la incorporació?
3: L'any 89. Dia 1 d'abril del 89. Sí, van començar.
2: Parlant d'una xurreria, sembla clar quins productes són els que tenen més sortida. O ens en durem sorpreses?
3: Venen famílies amb els nins i xurro. I estan supercontents, no? I això, sí que xurros, i més que és la recepta que tenim sempre des dels predins, que fèiem la mateixa recepta, o sigui que realment no té cap secret, o sigui que xurros són farina, aigua i un pot de sal. I,
4: el que,
3: sí, això sí, això és
4: bueno.
3: Bueno, no és que se guardi, és que és la mateixa recepta que puguin fer. El que passa és que, clar, ho has de saber fer i, bueno, com tot, se suposa, no? Sí, exacte, i carinyo. Sí, clar. Bueno, ara ja, és que ja no estan escrites, ja estan dins el que hi ha. Sí, o sigui que... I la de Bunyols també, igual que de Bunyols, que és també... Feim Bunyols tot l'any, diguem. Llevat dels tres mesos d'estiu, que no se venen tant, per tant, ara deixarem de fer, i a partir de setembre en tornarem a fer ja per les Verges i això. Per Nadal és la temporada alta, diguem, no? Des de novembre fins a gener, febrer, és quan està l'apogeo de la xuleria, no? La temporada alta. I després, sí, Setmana Santa, en el principi sí que n'hi havia, però ara ha baixat una mica perquè ja no hi ha tanta tradició de Setmana Santa. I després en l'estiu sí, baixa bastant. Encara que en el turisme pues, també tenim molta acceptació en els turistes que venen a posta. Sense fer propaganda, sense fer propaganda en altres, no sé, per guies, supòs, i per guies de viatgers i això, pues, supòs que se n'han enterat. I venen ja a posta aquí. Aquest de setmana sempre tenim, se demanen més. El que passa és que nosaltres tenim més a manco els dies que sempre de xurros, com que és producte estrella, diguem, en la xocolata, sempre tenim una acceptació diària, diguem, no? Però a part d'això, doncs tenim entrepans, fem entrepans, llonguets, que són típics d'aquí, de Palma, i després, bueno, com qualsevol cafeteria, cafès, i vamos, xocolata també, i això. Sí, veritat.
5: Clar, igual que...
3: Estimades, també, gelats, evidentment, ara mos ve la temporada de gelats, i que veurem tot l'any, però ara gelats, sí, a l'estiu més. Tenim granissat de malla, granissat de llimones...
2: A primera hora del matí, el dia que enregistram aquest reportatge a Xurreria Rosaleda, ja hi veiem clientela que barena. Ens acostam a una de les taules i parlam amb tres amigues, na Joana, na Llucia i Nània.
6: Jo cada setmana penc.
7: Ja ven de tant en quant de ser meus nets.
8: Els nets també. Sí. Però cafè sí, venim quasi cada setmana.
5: I és un local, estem d'acord, molt especial, no? Molt emblemàtic, mai millor dit.
8: Okay.
5: Que és un local molt emblemàtic.
8: Sí. Mos agrada molt.
5: Què és que solen demanar? Que fem llet?
6: No, xurros un parell de vegades a l'any, perquè no mos poden passar, perquè són massa bons, i xocolata és millor de Palma.
8: Molt bo. Els meus nets, anem a fer una volta per Palma, però mos han d'aturar aquí a menjar xocolata en xurros.
2: El passar gust de la clientela fa feliços tant en Joan com en Xavier, que ara ens parlen del relleu familiar en el negoci.
3: Nosaltres teníem la intenció de diguem, no sabíem com ho havien de fer. Sí que era ja fa 10 anys, no? 10 anys que estan nosaltres, i clar, ja han tingut temps de pensar-ho, no? Perquè...
5: Vosaltres com ells.
3: I no ha estat... No és com nosaltres, que vam tirar la piscina sense saber res. Ell s'ha format, ha anat a l'escola d'hoteleria de Suïp, i té coneixement de cuina i de com va un negoci d'hoteleria i això. O sigui que, sí, exacte, sí, molt orgullosa, sobretot per relleu i que pugui seguir aquest negoci amb la mateixa família, clar.
9: A més que ja ets la quarta generació, jo aquí m'he criat en la meva predina darrere del taulell, ella venent i jo de vora mirant, jo després sempre estava de vora també de mon pare mentre estava fent la pasta i tot, i quasi amb els ulls i tot ja ho he anat aprenent. Clar, jo en el principi sí que veia que a lo millor estiguent a l'escola d'hoteleria i tal, i formant-me segurament, veia que potser no seguiria, però després veient que hi ha molt de negocis que aquí a Palma, a Mallorca, se n'estan anant i tots, quasi no hi ha molta cosa en el centre de Palma, Mallorca i tal, vaig dir, han de seguir. I a més, amb tanta generació i amb tanta història com té aquest establiment.
5: Veig, Joan, que el teu fill també té un punt, de evidentment, d'amor a Palma i de romanticisme.
3: Sí, ho veig, sí. Sí, ja, és bo això, o sigui, que tingui aquest especial interès i que ho fa, pot tenir el que li surt de dins, no? És a dir, que ja fa potser un parell d'anys que nosaltres mos dediquem només diguem, a coses així d'ajuda, perquè mos començam a jubilar, diguem, no? I que realment aquest any serà l'any que mos jubilam completament, diguem, no?
5: Era el moment just.
3: Tot sol, digues.
5: I Joan, que aquest és el moment just per fer aquesta entrevista amb en Joan Ferrer.
3: Exacte, sí, perquè ja no hi seré més jo. Mira, passaré una vida que més placentera.
5: Que també, evidentment, la jubilació sempre és esperada, però suposo que també has passat molt bons moments aquí a la
3: Sí. És que realment, com autònoms que som, pràcticament hi som, hem estat pràcticament totes... Ja sé, veig que he estat tota la meva vida, diguem, no? Perquè ja fa 37 anys, farà, 37 anys, ara, bueno, el mes d'abril ha fet 37, de 1 d'abril, de l'any 89 al 2026, pues clar, pràcticament és mitja vida aquí.
2: Un establiment de cara al públic té molts punts bons per als qui el gestionen. En tot cas, no sempre és un camí de roses.
3: En principi no tancàvem, però una vegada vàrem per quadrar vacances, perquè tenim personal, i per quadrar vacances vàrem decidir que tancar 3 setmanes en l'estiu, que no tancàvem sempre la segona quinzena d'agost, i després una setmana per primavera, que ara hem tingut una setmana més d'abril, i després els altres dies els deixam per moscoso, diguem, no? L'altra setmana. Lo positiu és que va ser jo va ser i la meva dona, ja estava més acostumada perquè ja de petita ajudava en moments crucials, moments de feina, venia a ajudar aquí, no? Però jo no havia tocat mai aquesta... Vamos, no, ni m'ho hauria pensat, exacte.
5: Digues haver penjat de mi.
3: Supos que sí. No era una cosa habitual, tampoc, no? I lo positiu va ser... lo positiu va ser el canvi, diguem, no? Que ens ho contat amb la gent i inclús l'empresari, i és una cosa nova, diguem, no?
5: Perquè, clar,
3: exacte. I no, o sigui, va ser una cosa aprenent d'autodidacta, perquè, bueno, a part del meu sogre, que sí. I després, com a... I, supost, i clar, dir el negatiu d'aquesta faceta, diguem, és també, clar, el temps de crisi que varen tenir l'any 2008, els imposts, que clar, de vegades no han hagut de campejar i això, però vamos, suposo que tots els autònoms saben com passarà. La pandèmia, que realment vàrem ser, bueno, si no hagués estat per ERTEs i per les ajudes en els autònoms, suposo que haguessin tancat, perquè no, clar, no teníem un coixí, diguem, lo suficientment per estar pràcticament quasi un any tancats. Vam estar mig any des del març fins a juny, juliol, i després obríem quan podíem obrir, no? I vàrem passar bastant feixuc, diguem, no? Sí, no. No va ser una època senzilla, exacte.
5: Okay. Per tant, supos que després, quan es va tornar a obrir amb certa normalitat, diguem, és com un altre naixement.
3: Sí, realment sí. Es afrontar un altre pic com abans va néixer amb més força, perquè la gent, diguem, va respondre molt bé, i que, clar, estem, supos que van, diguem, venien d'un mal d'una mala època i, clar, la gent volia sortir i volia... Sí. I va ser bastant bé. Realment, la decoració, perquè abans era, abans de la, diguem, de la reforma, diguem, era totalment diferent, o sigui, estava en parets enrajolades, tipo com una cafeteria andalusa, que era blanc i verda, com una xureria andalusa que hi ha per Sevilla i per allà, no? I nosaltres volíem fer una diguem, com, volíem que s'assemblés com una granja tradicional de les que hi havia aquí a Palma i més o manco, bueno, això és la decoració que teníem, perquè clar, hi havia aquestes vigues d'aquest local, del local que vam adquirir, pues havien, els havien d'adaptar un poc, perquè clar, enrotgelat, això no hi deien gens.
2: Què suposa per a Xurreria Rosaleda haver rebut el distintiu emblemàtic? Com veuen pare i fill, en tot cas, el futur d'aquests establiments?
9: El distintiu emblemàtic per nosaltres és molt, molt important tenir-lo. O sigui, és per nosaltres és història de la xurreria i, a més, un reconeixement que ens fan tota la trajectòria. Bé, jo no perquè fa poc, però no, a més en els meus pares i més tota la meva família, o sigui, en el meu repredí i després en els meus predins, el meu repredí que van estar per pobles i tal, i després els meus predins que ja varen estar aquí a la Rambla i varen pujar aquí dalt en el local i l'han anat a fer més gros. Jo crec que és un reconeixement bastant, bastant bonic, bastant guapo.
3: Sí, el mateix, o sigui que va ser... Nosaltres molt varen venir de Palma Activa, dels emblemàtics, pues molt varen pensar, diguem, varen venir per aquí per proposar-nos, mem si volíem, bueno, si havien, volíem estar en els moments d'emblemàtics, i nosaltres varen dir, evidentment que sí, i que sí, i no... Va ser el començament dels establiments.
9: El que estem veient ara mateix és que quasi tots els establiments que jo era de petit i que he viscut sempre d'aquí, ja no hi són. Per exemple, ara fa una setmana la farmàcia Balaguer se n'ha anat, també després els Calzados Bellver també. Hi ha un parell d'establiments aquí a Palma que ja no és el que era. Per això encara veig jo més importància de seguir lluitant perquè les coses d'abans pues no se'n vagin i que els meus fills i els meus nets vegin el mateix que he vist jo i que han vist els meus pares, perquè si no, ja no serà Mallorca, serà una altra cosa, crec jo.
3: Sí, més que res és per això que els establiments emblemàtics estan passant una època dura, perquè gràcies també a les subvencions de l'Ajuntament que ens està subvencionant cada any, és una subvenció, i és això que ens ajuda bastant, no? Ens ajuda molt, sí, a tirar endavant. I però que ara pues, Palma, sobretot Palma Centre, s'està convertint en un parc temàtic i que... Tot per turisme, que són, la majoria són franquícies. Ara, per exemple, la farmàcia Balaguer, que ara supos que serà una franquícia.
2: Per acabar, toca escoltar els escrits en forma de reconeixement que alguns clients deixen després de passar per Xurreria Rosaleda.
9: Client, no, o sigui, nosaltres tenim un expositor que el varen començar a fer arrel de regals que ens feien els clients. Per exemple, tenim uns ninots que som nosaltres d'una veïnada, bé, una veïnada d'aquí de tota la vida, i ens el va fer. Després tenim... Ens varen deixar una servilleta que posava Todo Muy Bueno en 5 estrelles d'uns estrangers fa 2 anys i també ho tenim exposat, i després d'una clienta d'Alemanya que va venir època de les Verges, que nosaltres a les Verges fem bunyols i tal, i seguint la tradició, doncs els li va encantar els bunyols, venia quasi cada dia, i mos va fer, bé, estàs porat allà, una petita, ja està sonat de xocolata i posa els millors bunyols del món, i clar, per això nosaltres... És te diria molt millor que més d'una ressenya en TripAdvisor, o sigui, per nosaltres és lo millor que mos facin això.
1: A Ivetres Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
10: Ivetres Ràdio és patrimoni.
11: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
12: Tèntol!
13: Tèntol!
11: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
2: Com les nostres padrines, en Xavi Oliver sap teixir. Si més no, teixeix setmanalment dos retrats. Escoltam el segon del dia, el que ha dedicat a Merceria Can Casas.
0: Les merceries són petits universos plens de detalls. Botons, fils, cintes o teles omplen prestatgeries que durant generacions han format part de la vida quotidiana de molts pobles. Són establiments lligats a la costura, la creativitat i també la memòria, llocs on moltes persones compraven la tela per fer-se un vestit, el fil per arreglar una peça o els uniformes escolars dels infants. Aquests negocis han estat durant anys espais de trobada i d'aprenentatge, especialment al voltant de les feines manuals i dels brodats tradicionals. A Santa Maria del Camí, aquesta història continua viva a la Merceria Can Casas.

0: Els orígens de Can Cases es remunten a mitjans dels anys 40 del segle passat, en plena postguerra. A Espanya, aquells anys estaven marcats per les dificultats econòmiques i per una societat que feia de la reutilització i la costura una necessitat quotidiana. A molts pobles, les merceries eren essencials perquè permetien confeccionar i reparar roba en una època en què gairebé tot es feia a mà. Europa, mentrestant, començava la reconstrucció després de la Segona Guerra Mundial. A Mallorca, les festes populars i les fires recuperaven lentament el pols després dels anys més difícils i els petits comerços tornaven a omplir-se de vida i omplir de vida els carrers dels pobles. I en aquest context, al carrer Llarg de Santa Maria, una petita merceria obria les seves portes. Primer va ser Sebastiana Dols qui va dur el negoci i més endavant la seva filla Mari Carmen Mas. Durant anys, moltes persones varen conèixer la botiga com a Tejidos Mari Rosa i encara avui hi ha qui recorda amb nostàlgia els beveralls, els uniformes escolars o les passarel·les de moda que s'hi organitzaven. Des del 2008, Maria Vic i Maria Antònia Duran estan al capdavant de Can Cases. Mantenen viu l'esperit del negoci amb una oferta molt variada i amb una aposta especial pel brodat mallorquí tradicional. A més, el local també acull tallers de costura, patchwork o a punt de mitja, convertint la merceria en un espai on l'artesania i el tracte proper continuen formant part del dia a dia.
1: Emblemàtics, Toni Traveria, IB3 Ràdio.
2: Botons, agulles, cintes, fils, didals, teles, llenceria, pijames, bates, maquillatge, brodats... De tot i més es pot trobar a Merceria Can Cases, al centre de Santa Maria. I també hi trobarem, és clar, les dues sòcies que regenten aquest històric local, Maria Vic i Maria Antònia Duran. Serà Anna Maria qui ens farà de guia en aquest recorregut radiofònic per l'establiment. Quin és el primer record que té ella del negoci? També ens contarà el perquè del nom.
3: Te diré, perquè és molt xocant, que vaig fer un treball que el vaig trobar l'altre dia a l'escola, que jo pues, devia ser pues, en els 70 i algo, jo devia tenir 7 o 8 anys, i Santa Maria tenia 3.700 habitants només, i ara deuen rondar un 9.000, o sigui que ha canviat molt Santa Maria en aquests anys.
0: Ha canviat també el client.
3: Home, clar, o sigui, ha canviat el client, i de part que avui en dia el petit comerç de cada dia tendeix a desaparèixer, perquè les ventes online de cada dia augmenten més i la gent jove no entra en el petit comerç ja.
0: Tu venies en aquesta merceria quan eres petita, comprant ta mare amb ton pare?
3: Clar que sí, jo venia, ma mare, a part, aquí ells tenien de tot, era com un bazar, tenien des de... coses de la casa, vull dir, no era com mare que només es merceria i llençaria, tenien de tot, i el poble, pues, tot el poble venia aquí. Però és que abans, quan jo era petita, no hi havia les grans superfícies que hi ha ara. Pues aquest comerç jo fa 15 anys que el duc amb una companya, jo tenia un comerç abans a Palma i volia venir cap en el poble, i fa 15 anys que el varen coir. Aquest comerç ja és un comerç bastant emblemàtic del poble, varen coir de relleu el propietari, que és el propietari del local, i jo crec que ho va dur primer sa mare i després sa filla, i ronda pues, dels anys 40, com tu has dit, està obert aquest comerç. Ha fet uns petits canvis, ara no tocant tantes coses com tocaven ells, però bueno, més o manco ha seguit dins la mateixa línia, i nosaltres vàrem voler mantenir el nom, que era Can Cases, és antic.
0: Clar, la primera propietària era Sebastiana Dols, la vau conèixer?
3: Sí, clar, sí, és clar, sí. Vull dir, és que, a més, na Sebastiana, quan nosaltres vàrem coir la tenda, encara era viva, el que passa que havia tingut un ictus i ella no a casa fia, però no ho va saber, però era viva, va morir, que nosaltres teníem la tenda. Primer de tot va secar en cases. Després, quan ho va coir la seva fia, m'apareix que era, abans, això no t'ho puc jo dir exacte, se va passar a dir-se Tejidos Maria Rosa, però se... el que diguéssim, el nom inicial d'aquest comerç era Can Cases. Aquí normalment un 80% de la població de Santa Maria anàvem a l'escola Cases Monges. Hi havia el clàssic uniforme, en sobavero i això, i tot se comprava aquí a Can Cases. I una cosa molt xocant, que quan vàrem fer sobre aquí, que me va xocar molt jo, pues clar, hi havia molt de xirmes, hi havien de buidar molt, i vaig trobar uns sobres que encara és de guard, que era on posaven quan les senyores havien comprat unes calces i se feia una carrera, hi havia unes senyores que arreglaven les carreres de les calces. I me va xocar, tenc et sobre guardat avui en dia, quan se venen a comprar unes calces i se fan una carrera, la tires. Però antigament se conec que s'arreglaven les carreres, les calces.
0: Que bo, clar, avui en dia, això és simbòlic.
3: Clar, és una cosa molt simbòlica, perquè ara avui en dia pues, te comes unes calces, te fan una carrera i fens. I abans, pues, se conec, que clar, perquè, no sé, hi havia, se conec que hi havia unes senyors, i clar, vaig trobar un sobre en el qual parlaves els noms, la calça, el que tenia, i que se coneix, que bé, que això pendures t'ho hauria pogut explicar un poc més el que és el propietari, però no és, arreglaven les calces. Realment era... la tenda que tothom hi anava, és que jo recordo de nina, que bueno, no està ni mal manco com està ara, hi havia un torell enorme, i na Sebastiana tenia d'haver 5 o 6 dependentes, vull dir, era una cosa que era la referència de Santa Maria, i crec, no ho puc dir com segur, però crec que també dels pobles voltants, no? Perquè tenia tot el que és aquesta tenda, que és supergrossa, i a part en tenia una altra darrere, va obrir una altra, que era de regals de noces, vull dir que era com un referent, això, aquí a Santa Maria, aquesta tenda.
0: I més enllà de merceria, també feu, tenc entès, passarel·les de moda.
3: Bé, això ho feia quan hi havia abans l'altra propietària, perquè l'altra propietària, bé, la filla de na Sebastiana, també va introduir roba exterior per dona. I clar, ella feia passarel·les. Nosaltres ja no n'hem introduït. Nosaltres també tenim merceria i lanceria, i ja no s'ha fet. Però sé que na Mari Carmen, que és la filla de na Sebastiana, si que un parell d'any per les festes feia passarel·les, perquè ella tenia un parell de marques de roba d'exterior de dona i feia passarel·la.
0: Que interessant. I qui feia de model, ho sabies?
3: Normalment ho feien les jovenetes del poble. Que era com un handicap que te cridassin per fer la passarel·la. La Maria Antònia i jo som amigues de sempre. Ella tenia ganes, no feia feina en aquests moments, i tenia ganes d'emprendre també. Jo tenia la tenda en el Rafal Vell, a Palma. La veritat que van ser uns anys molt guapos, era una merceria que jo la vaig com a, diguéssim, heredar d'una tia meva, que la me va deixar amb la meva tia, i per als darrers anys no estava satisfeta ja, perquè havia canviat molt el tipus de gent, que estaven a Rafal i això, i tenia ganes per venir al poble. I com que som amigues que sortim juntes i això, li vaig comentar i me va dir que sí. Va ser molt graciós perquè clar, quan van decidir d'això, de que volia muntar, jo a Palma tenia exactament el mateix que tenc aquí, o sigui que vaig dur molt de material de Palma. Quan van decidir, pues, vinc de trobar un local, i van dir, pues, bueno, anirem a xerrar amb ella, na Mari Carmen, que jo la coneixia del poble, i ja tenia el local llogat, ella. I li van, bueno, van dir, és que el tenia llogat, però només per un lat. I li van dir, és que si mos ho deixes a nosaltres mantindrem el nom i tal, i som del poble, i te farem una bona obra i tal. I mos ho va llogar a nosaltres. Saps què passa? Que vàrem obrir aquest comerç, però jo, la meva sòcia no, però jo ja venia de 18 anys d'un comerç igual a Palma, o sigui que vaig dur fins a les coses que jo tenia en el comerç de Palma i es davant dur cap aquí, vull dir que ja no començàvem de nou, vull dir, perquè jo feia 18 anys que duia aquest tipus de comerç.
2: Na Maria refereix ara als productes de la casa i a la importància que tenen els distints tallers que hi organitzen regularment.
3: Des que nosaltres som aquí, no ha canviat molt. Vull dir, nosaltres sempre hem seguit en la mateixa línia i més o manco dient el mateix. No... Sí, vull dir, canvien les modes, jo què sé, nosaltres tenim lanceria, canvien el tipus de subjectadors que agraden i això. Un pot sí, però segueix dins la mateixa línia. El nostre punt fort és la lanceria, el que són roba interior, tant d'home com de dona. I normalment, més lanceria i tot això, més a gent de 50 per amunt, perquè la gent jove, com saps, pues, o internet o franquícies d'aquestes així, més modernes. Sobre d'en mallorquí, jo ja ho vaig dur de Palma, jo ho vaig aprendre d'una senyora de Manacor que me'n va ensenyar, són jo, la que ho faig, és que graf l'estil antic, picant, que és un sistema que tu piques els dibuixos en paper, i llavors amb una mescla que no se diu bé, però que té blavet, tu ho graves. Que això, llavors, i les senyores ho broden. Hi ha molt poca gent que ho fan, això. I jo m'ho va ensenyar una senyora que, de Manacor, que ja no té ni sa botiga.
0: Perquè, on ho vas aprendre, Sofi? On la vas aprendre?
3: A Manacor.
0: I aquesta senyora, que te relacionava amb ella? Com...
3: No, passa que la vaig conèixer a través de que jo tenia la merceria a Palma, va començar per ser de moda a l'Espo Mallorquí, I xerrant amb un representant dins l'altre, me va posar en contacte amb ella i va ser arrel d'això que vaig aprendre. És gravat, perquè el que és brodat, jo brot, però tampoc no som cap professional, és gravat.
0: Blavet i espuntejat, si mos podeu explicar en què consisteix.
3: Pues el blavet i espuntejat és gravar, una, és pintar una tela perquè llavors la senyora ho brodi. I el sistema és que tu damunt un paper de seda, doncs tu fas forades, fas piquetets i forades, i llavors el blavet amb una màniga de cotó doncs ho passes i te queda gravat.
0: I ara dius que hi ha gent jove interessada a aprendre-ho.
3: Bueno, no, amb això no tant. Eh? No. Em sap un mallorquí, la veritat, que de cada pin menys. Jo antes gravava moltíssim i ara no grav tant ni molt manco. Vull dir, el que hi ha de mal d'ara és aprendre a cosir, es corte i confecció. Patchwork és aquesta tècnica americana que feien els amis, que era que aprofitaven les teles quan ells tenien camises i coses rompudes a base de quadrets o altres coses per juntar i fer mantes, i se va posar molt de moda això, i ara aquí nosaltres també fa anys que ho feim, que juntar teles de cotó, i a vegades diferents tècniques, que això, per exemple, t'ho vaig explicar amb la meva sòcia perquè és professional, i en diferents tècniques doncs, pot fer bolsos, pot fer mantes, pot fer coixins, i és a base de trosset de tela, i tot això se fa cosiguent a mà. Més o manco hem anat bé, el que passa que nosaltres també ens hem defensat molt en que nosaltres feim tallers. I clar, els tallers també t'ajuden a poder pagar allò que és autònom, feim tallers de patchwork, feim tallers de costura, que tot això ho fa la meva companyera, que en sap més de modisteria i totes aquestes coses, i donant classes d'això, i això també ajuda, que tenim moltes clientes. Avui, per exemple, és un dimecres o de matí, és l'únic dia que no feim tallers, però quasi cada dia sempre donant tallers. Tenim un taller a darrere, perquè el local és gros, i donant classes. Per exemple, el taller de costura és molt xocant, perquè feim 4 tons, i n'hi ha 2, sobretot, que són gent joveneta, gent de 20 i pico o 30 que vol aprendre a cosir. I a vegades hi és com els de punt mallorquí, que són més gent major, els de patchwork és un poc fisti-fisti, gent major i gent jove, però des de corte sí que és la veritat que m'ho ha xocat que la gent jove li fa ganes aprendre a cosir.
0: Sí, com una... Ara també la ceràmica s'ha posat un pot de moda, sí. Pot ser un pot per aquí.
3: Sí, va dins aquest estil. Clar, nosaltres ceràmica aquí no en donem, però...
0: Faltaria
3: que ara amb el que facin ceràmica. Bueno, quan varen començar la tenda, perquè teníem una companya en aquells entonces que feia manualitats, varen posar un taller de manualitats, El que passa que no va durar molt. És que té més ara més auge i més d'això, és de corte i confecció. Aquest, per nosaltres, és millor.
2: La clientela és majorment femenina, això sí, de totes les edats.
0: Fa molt d'any que veniu per aquí.
4: Sí, Maria, quant d'any fa?
5: Pues
4: nosaltres fa 15 anys.
0: I de fa 14 anys. Ara volia entrevistar, perquè és un comerç emblemàtic de Balears.
4: Sí, sí, sí.
0: I jo voldria saber molt l'opinió d'una clienta que també és emblemàtica.
4: Sí, jo m'ha anat molt bé, molt bé. He vengut a Punt Mallorquí, he vengut a cosir, i ara quan he de menester res també m'ho no duc. Venc a comprar.
0: I es tracta com és, amb ell?
4: Oh, molt bé, molt bé, molt bé. Una més que l'altra, en jo. No, és veritat, totes dues són per jo, totes dues són molt bones. I avui de rodats, No n'hi ha plus?
3: M'arriben avui.
4: Ah, bé, però puc començar el tapete?
3: Sí.
4: Ai, doncs ja està.
0: Què és el tapete?
4: Un tapete per la taula.
0: Quant d'any tens?
6: 16.
0: Molt bé, i vens aquí a comprar la merceria?
6: Darrerament bastant.
0: I com així?
6: Perquè, bé, la meva germana estudia art i disseny a Barcelona i ella, pues, sempre fa coses d'aquestes amb la màquina de cosir, com a necessers i coses així. I jo, pues, fa res, un mes que me vaig enganxar i, pues, com el tinc de vora...
0: Clar, i aquí ho tenen tot el que cerques.
6: Sí, normalment sí.
0: I què és el que t'agrada fer?
6: Vaig començar fent uns necessers i ara, pues, ma mare m'ha demanat una funda d'ordenador i un monedero, però ara, perquè vaig a classes de costura també, i ara m'estic fent un top vaquero.
0: Molt bé, molt bé. I tu, quan vens aquí, què li demanes a Anna Maria?
6: Pues sol venir per cremalleres, fil... totes aquestes cosetes, i a lo millor tela de les teles, teles, a vegades.
0: I li demanes consell, per exemple, escolta, que voldria fer això, men, quina que me recomanes?
6: No sol demanar consell perquè sé molt bé allò que vaig. Sí, perquè antes de venir a comprar m'ho estudio bastant i...
0: I escolta, què en penses, Maria, d'aquesta clienta?
3: Pues un 10, no hauria d'haver més de clientes jovenetes com ella. Perquè això t'adona que segueix endavant el negoci i que prospera, vull dir que n'hauria d'haver més com ella.
0: Clar, tu imagina que ara ho haguessis de comprar per internet, no sabries la cremallera, no sabries res.
6: Clar, és molt complicat aquest tema per internet perquè ha d'anar tot bastant a centímetres i molt just.
0: I el que ha passat també és que tu li deies, vull aquest fil, i et diu, és per cosa i màquina, què ha passat?
6: Bueno, com hi ha tant de fils, està molt bé pues, tenir algú que te digui això perquè és, i que te corregesqui.
2: Què va suposar per a Merceria Can Cases haver estat distingida amb el segell emblemàtic?
3: La vaig rebre molt bé, el que passa que jo no me sentia com és emblemàtic del poble. També va venir a Mari Carmen perquè considero que era més ella, vull dir, nosaltres el varen cuir, el mantenim el nom i tal, però el que era el comerç emblemàtic és de la família d'abans de que nosaltres el cuiguéssim més que nosaltres.
0: I però, de tota manera, clar, que desaparegui un emblemàtic és...
3: Home, claro, això és una pena, però si funciona avui en dia, vull dir que ja m'agradaria jo tenir un relleu aquí que qualcú me digués, escolta, jo m'agradaria cuir-ho, perquè clar, jo, nosaltres d'aquí 5 anys mos toca jubilar, i en tenim ganes de jubilar molt, però vull dir que m'agradaria que hi hagués un relleu, però no crec que hi sigui. La meva filla no, perquè la meva filla és mestra i no té res que veure, té les oposicions aprovades, en tenen dues, una a Barcelona i una aquí, tenen la seva feina ja ben. Però és que la majoria de gent, vull dir, la gent jove, vull dir que n'hi ha poca que crec que volgués emprendre això. Perquè si vols emprendre un negoci com el meu, com aquest, has de tenir molt clar una cosa, que sí, que te pot treure un sou, però no pot dir faré feina 7 hores en el dia. Perquè hi ha dies, nosaltres hem tingut, no sé si ja m'havíeu cridat això, hem tingut ara no tant, perquè nosaltres també feim arreglos de roba, i hem tingut dies que m'han demanat a les 10 del vespre, perquè hi havia moltes arreglos, s'havien de fer, i perquè era caixa que entrava, entens? No pot comptar les hores un autònom. Nosaltres mos queden 5 anys per jubilar-nos, tant una com a l'altra. Jo ni m'he plantejat traspassar el negoci perquè dut que se vulgui cuir, desapareixerà. Desapareixerà i pues, hauran d'anar. Jo crec que desapareixerà. És que a més sempre tens la intuïció o la deixona de que aquí a Santa Maria es pot comerç els petits que queden. Quasi tots estan gestionats per gent d'una 60 d'anys. Que quan mos jubilem, el comerç desapareixerà. Crec que no. M'agradaria molt que seguigués, m'agradaria molt posar-ho en traspàs, però crec que és inviable, vull dir, la gent jove no va per cuir negocis d'aquesta manera. Crec que no ho sé, i crec que se tancarà.
0: I això com te fa sentir?
3: Malament. Malament perquè jo pens que el vera que hi ha de vegades en superfícies, el vera que hi ha de vegades tot l'any, vull dir, jo soc la primera que també he comprat tot l'any, però... El petit comerç, la gent no s'ho pensa, però el petit comerç i l'autònom també aguantant bastant el país, eh? Almenys la gent no s'ho pensi. Però ara tothom va a ser funcionari o a ser assalariat i tenir el teu sou cada final de mes. És vera que es dura la vida d'un autònom. Pots guanyar molt, però també hi ha mesos que pot ser que no guanyis. Hi ha hagut mesos jo que he estat autònoma tota la meva vida. Quan jo tenia la tenda Palma, me'n record que la crisi de 2000 va ser brutal. I jo tenia dependenta, vaig haver de llevar la dependenta i ho vaig passar molt malament. Clar, si ets assalariat, això no ho tens. Però bé, també ser teu propi jefe i poder fer el que tu vols també és molt gratificant.
0: Creus que anem cap a un món, cap a una Santa Maria en què tot és pràcticament igual? És a dir, que els comerços doncs són tot el mateix i la gent cada vegada vesteix igual, que perdem un poc d'identitat?
3: Jo crec que sí. A part, crec que anem cap a un poble que de cada vegada serà més un poble dormitori. Que ja ves, perquè... Així com jo te deia que en els anys 70 o 75, que te deia que això d'aquest treball que jo vaig fer, que eren 3.600 habitants, eren gent del poble. No és que vulgui dir que la gent que ha vingut nova estan integrada com nosaltres, però que cada vegada pues, la majoritària gent, quasi tota la gent, se'n va a fer feina a Palma, el que sigui, i acabarà sent un poble dormitori. Vull dir, apostes com és, tampoc no funciona tant. Per què? Perquè, clar, la gent, jo ho veig, jo tinc una filla que viu aquí, però se'n va fer feina a Palma, doncs ja s'atura a Palma, ja... i ja no compren aquí. Vull dir, aposta que és normal que cada pic serà un poble més dormitori, en el qual la gent de dia no hi funcionarà, perquè cada pic és més.
2: Finalment, na Maria ens adreça un missatge respecte a la importància i el paper de present i de futur que té el petit comerç, globalment parlant.
3: El petit comerç de cada dia ho passa més malament per subsistir. Pues, què han de fer? Han de cercar alternatives a les quals puguis tenir un parell més d'ingressos i que la gent te conegui. Se va posar en contacte amb nosaltres segur, a veure si podien deixar paquets i tornar donant una petita comissió. Van dir que sí, fa de 4 anys que funcionàvem en segur. En altres cases nosaltres també funcionàvem en segur. M'ho duen paquets, m'ho deixen... I és una manera d'atreure clients cap a la tenda i també de tenir un petit benefici mensual.
0: Clar, seria com a paradoxal, imagina que compren unes calces i els arriben aquí a través de paqueteria.
3: Li arriben. Vull dir que ja m'han vengut paquets que Amazon ho ha portat en plàstic transparent de calcetins, però bueno, mira, s'ha estimat més comprar a Amazon, perquè ho compri a Amazon. M'agradaria dir que la gent s'hauria de conscienciar un poc més de... que el petit comerç és el que aguanta molt també part del poble i de tot, i que no hauria de desaparèixer, però per pena, pues, sí, desapareix degut a la gran superfície i degut a la compra online.
1: A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és actualitat. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital, i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Podem gravar, idò.
7: Dale play.
5: Raül Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
7: Duals a les 9.
5: No, i no t'obram.
7: Aquí, a IB3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
1: En Joan Mimàs i Raül Valls. A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

Arribam al final de l'edició número 92 d'Emblemàtics. Gràcies, en aquest cas, als testimonis de Xurreria Rosaleda de Palma i també de Merceria Can Cases de Santa Maria. Gràcies també una setmana més a la feina de Xavi Oliver a producció, retrats i entrevistes, de Joan Jiménez, JJ i Romina West al control de so, de Joan Trias a l'assessoria musical, de Poloni Huguet a documentació. També la nostra gratitud per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional, ADR, del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i en concret al servei a la carta. Vos deixam amb la cançó titulada Cotton Tail d'Ella Fitzgerald. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.

La tecnologia pot alleugerir la feina dels mestres? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: Minara és una eina digital que comença a guanyar presència a diferents centres educatius de l'Estat. Creada des de Mallorca, la plataforma té l'objectiu de simplificar la gestió diària del professorat i centralitzar la informació per tal de millorar l'acompanyament de l'alumnat. Aquest és un dels reptes educatius de l'actualitat, però n'hi ha molts més a damunt la taula. Per això, avui continuarem parlant d'educació, concretament de la relació entre l'educació sexoafectiva i la tecnologia. Ho farem a partir de l'estudi Educació afectivo-sexual i tecnologies digitals en l'educació bàsica, disseny d'un programa educatiu mitjançant un panell Delphi. Es tracta d'un estudi que proposa un programa educatiu que integri les tecnologies digitals i la formació afectivo-sexual, tot plegat per a la prevenció de la ciberviolència sexual en educació primària i secundària. En parlarem avui amb un dels coautors de l'estudi, el doctor en Sociologia i en Filosofia i diplomat en Treball Social, Lluís Ballester Brage. Abans de res, però, anem a veure si això és bo.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: I ens atam la nostra secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui s'endinsa en un concepte relativament nou. Es tracta de el bessó digital, el gemelo digital, que consisteix en una representació virtual que serveix com a contrapartida digital en temps real d'un objecte o un procés físic.
1: Si hi ha algo que ens ha duit la intel·ligència artificial o la computació quàntica, que potser és un concepte que encara no heu sentit molt, però ara ja comença a estar en el carrer, sobretot a les universitats i científics sí que l'empleen molt. Tot aquest càlcul de dades i tota aquesta informació i procés d'informació necessita moltíssima energia, uns processadors d'ordinadors que són tremendament complexos i ràpids, sobretot. Però bé, tot aquest avançament que tenim, que ja està allà totalment democratitzat, pues, hem d'entendre que les universitats o científics tal van un passet més cap enllà sempre i el que nosaltres tenim a la mà, pues, ells ja estan experimentant amb coses molt més complexes, no? I avui, en aquesta secció de cultura geek, que repassem un poc tots aquests conceptes digitals, a vegades un poquet retro i a vegades un poquet actuals, pues, volia xerrar d'algo que està duent la intel·ligència artificial, com és el concepte de gemelo digital, val? Aquest gemelo

0: es una especie de réplica de algo, de un sistema o de un objeto o el que sigue, de forma totalmente virtual. Y per tenir una réplica exacta d'aquest model necessitam moltíssimes dades acumulades a bon sempre, no? Una base de dades. Pues, aquests processos només poden ser possibles amb ordinadors molt complexos, com hem mencionat abans. Segurament en qualsevol programa del futur recuperarem aquest concepte de computació quàntica perquè és molt, molt interessant.
1: Noves representacions virtuals que veuen de bases de dades, però que ens hem de demanar què poden fer aquests bessons digitals, per què s'utilitzen.
0: Aquest concepte de gemelo digital pues, té unes capacitats pues, de replicar sistemes i poder analitzar el que tenim, no? El que està passant, i sobretot pot fer una predicció de coses que poden succeir en aquest sistema, no? Un exemple d'això és un gemelo de la Terra que s'ha fet fa un poquet més d'un any a la Unió Europea. A la Unió Europea, concretament a Alemanya, es va desenvolupar un projecte que es diu Destination Earth, o Destiny, abreviat, i és un model de duplicar el planeta Terra en el món digital, no? I tota aquesta duplicació el que té és que podem fer aquestes prediccions de terratrèmols o com afectaran unes pluges o com seran les diferents parts de les ciutats que encara no estan construïdes, potser com afectarà una construcció nova en aquesta part i tal. Pues, tot això serveix per fer un avançament social i tenir prediccions de com evolucionarà aquest sistema. I lo bo d'això és que s'estan introduint dades cada dia i cada vegada, cada dia que s'aprèn qualque cosa nova o s'estudia qualque cosa nova, pues, s'introdueix en aquest sistema i evoluciona, i nosaltres, inclús, com a usuaris, podem entrar, i d'una manera un poquet limitada, perquè encara no està tot, està un poquet capat encara per usuaris, podem fer una predicció a nivell individual de veure com evolucionarà el nostre barri, si posen més carreteres o on podem posar plaques solars en els nostres terrats, com funcionarien millor, què passaria si s'inunda la nostra zona. Pues totes aquestes prediccions li podem demanar en aquest sistema i veure els resultats. Ja s'està xerrant de que en un futur tindrem aquests gemelos digitals per nosaltres mateixos, que tindrem un sistema que replicarà el nostre cos i el nostre sistema per anar al metge. I potser si ha de practicar una operació, doncs el metge pot anar en aquest sistema digital, provar el que passaria i com reaccionaria el nostre cos i tal. És un sistema molt, molt interessant. És un concepte bastant nou, però que ja segurament potser l'heu sentit i hem d'investigar perquè realment hi ha coses molt, molt interessants. Alemanya ja s'està empleant per corregir aquestes traçades de vies per els trens. També hi ha una rèplica de l'empresa Nvidia que ha fet la seva pròpia rèplica de la Terra també per fer les seves prediccions. És un poc més privat aquest projecte, però sí que el de la Unió Europea sí que tenim accés a ell. Així que investigueu un poquet, entreu en aquest projecte Destiny i a veure què podeu trobar.
2: Codi Beta. Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll. entra i surt del ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
4: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
5: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestre.
7: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
5: Codi Beta. Anna de la Salut.

0: Setmana de la Salut.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Notici d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
2: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
8: Aquest programa de ràdio és legendari.
4: És un facto.
0: Xarxa experta.

0: Els infants i adolescents d'avui creixen en un entorn on la sexualitat també s'aprèn a través de les pantalles. Xarxes socials, pornografia, sexting, algoritmes i intel·ligència artificial formen part d'un ecosistema digital que condiciona la manera com els joves entenen les relacions, el consentiment i la pròpia identitat. Davant d'aquesta realitat, cada vegada més experts alerten de la necessitat d'una educació afectivo-sexual adaptada als nous entorns digitals. Una de les propostes per a aquest abordatge la fan diversos experts amb l'estudi Educació afectivo-sexual i tecnologies digitals en l'educació bàsica, disseny d'un programa educatiu mitjançant un panell Delphi. A través d'aquesta tècnica, aquest panell Delphi, es fa una recerca prospectiva que cerca assolir un consens informat entre un grup d'experts mitjançant rondes de qüestionaris anònims. Aquest estudi, a partir d'aquest mètode, dissenya un programa educatiu que integra les tecnologies digitals i la formació afectivo-sexual per a la prevenció de la ciberviolència sexual en educació primària i secundària. Els resultats d'aquest estudi evidencien la necessitat d'abordar aquestes qüestions de manera transversal en el currículum i amb la incorporació de la perspectiva de gènere. L'estudi proposa també posar èmfasi en la prevenció bàsica i els estereotips de gènere durant l'educació primària i la ciberviolència i el consum de pornografia durant la secundària. En parlam avui de tot plegat amb un dels autors de l'estudi, el doctor en Sociologia i en Filosofia i diplomat en Treball Social, Lluís Ballester, que fa anys que ha especialitzat la seva recerca en aquesta temàtica. Lluís, benvingut a Codi Beta, moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui.
1: Gràcies per el vostre interès, gràcies.
0: En els darrers anys, Lluís, hem parlat molt dels riscos digitals, tant en persones adultes, òbviament, però sobretot en aquestes persones que estan en formació, infants i adolescents. Diries que aquesta situació ha canviat en aquests darrers anys respecte de fa 10 o 15 anys?
1: Clarament. Tot aquest segle, aquests darrers 25-26 anys, han estat marcats per la introducció cada vegada més important a la nostra vida de les tecnologies, de la cultura de pantalla. I en els darrers anys encara s'ha aguditzat més aquesta introducció de tecnologia molt avançada. I molt avançada, la que tenen accés a edats molt reduïdes. Si fins als anys 20, 21, 22 ens preocupava sobretot la tecnologia d'internet una mica més estàtica que tu consumies, en aquest moment la intel·ligència artificial ha introduït algunes complexitats en el que ja coneixia. Bàsicament diríem que això no s'atura mai, no? I que els impactes van molt per endavant de la nostra capacitat i de la atenció que li prestam, que hauria de ser molt més important. En aquests darrers anys, la intel·ligència artificial. De fet, els darrers estudis que hem fet amb mostres del conjunt de l'Estat, hi ha una reducció de temps de presència davant de xarxes socials per incrementar la presència a nous productes vinculats a intel·ligència artificial. És molt sorprenent, però perquè són edats molt joves, però és el que està passant clarament.
0: Ara que menciones, Lluís, aquesta intel·ligència artificial, m'imagino que també la generativa, sobretot la que més preocupa, perquè s'ha fet popular entre la societat, i de fet en l'article ho mencionau, hi ha riscos emergents. Quins nous escenaris d'aquest contacte de la gent jove amb aquestes eines vos preocupen més?
1: Ens preocupa la capacitat de fer mal, bàsicament, de fer-se mal a ells mateixos i de fer mal a altres. El mal que et fas a tu mateix és a vegades molt subtil. S'està parlant del que es diu deute cognitiva, que és que la intel·ligència artificial generativa et faci coses que tu deixes de fer i que, a més, t'ensenyi o t'ajudi a encobrir-les. De tal manera que ja el professorat no té ni capacitat, moltes vegades, si l'alumnat té una miqueta de pipella, d'identificar que ho han fet amb intel·ligència artificial. Però el mal que et fa és que, diguem, que deixes d'aprendre el que hauries de saber, que diguem que els humans aprenem amb l'error, amb la repetició, amb la dedicació de temps, amb la reflexió sobre per què no m'està sortint, per què, etcètera, etcètera. No? Uh-huh. I això mos estalviem, però ho perdem. Ens fa tenir pèrdues importants. A vegades ho comparam amb les tecnologies anteriors. Ara, pràcticament cap adult sap fer una arrel quadrada, i manualment, perquè des de la introducció de les calculadores ja ho fem tot en calculadora. Bé, les calculadores ja han passat a la història, ja ho fem d'una altra manera. Però és el concepte de deute cognitiva, que és el mal que te fas a tu mateix. Però després, la capacitat de fer mal a altres. I això ho hem vist amb facilitat, per exemple, amb el deepfake sexual o amb el bullying, el ciberbullying o altres eines que la intel·ligència artificial facilita moltíssim, que a alguna gent jove els resulta fins i tot divertit perquè no són del tot conscients del mal, a vegades irreversible, que fan. I això és el que preocupa més. Després hi ha altres coses que tal vegada seran fantàstiques.
0: Clar, a nivell filosòfic això que deies, no? D'on ens situa aquesta, de la capacitat que ens dona de fer mal aquestes eines. Evidentment hi haurà beneficis també, però hi ha una part que és la que ens ha de preocupar, que és tots els perjudicis que pugui generar. Clar, també no sé fins en a quin punt, i sent doctor en filosofia segurament també haurà reflexionat sobre aquest aspecte, és com de conscients som d'aquest acte, no? O sigui, de quina manera a nivell ètic i moral som conscients de que estem fent una cosa mal feta.
1: No som gens conscients. Quan hem pensat una mica a fons amb gent a la que hem interpel·lat, que té, per exemple, en aquest darrer estudi que citaves, que és gent molt formada, que està dedicada en aquests temes, fins i tot ells i elles reconeixien que hi havia una part d'aquest ús que, no, que bé, que no eren conscients del mal que feien o del mal que es feien a si mateixos. Per exemple, te donaré un exemple de rellevància filosòfica social: la trivialització de la cultura. En aquest moment hi ha un producte, uns quants productes d'intel·ligència artificial que te llegeixen llibres, Guerra i Paz, Guerra i Pau, en una hora. No te la llegeixen, te la resumeixen, però no en quatre banalitats, sinó una mica més, no? Com perquè puguis parlar-ne, etc. Aquesta banalització de la cultura l'experimentam a totes les edats. És molt difícil que llegeixin un llibre d'una certa complexitat xavals de 14, 15, 16 anys que no l'han llegit, o que a casa seva no tenen un model de lectura instaurat. I amb aquests productes, a poc, fins i tot, banalitzen més. I per què? Si això ho fa tan fàcilment i... M'entens? Vull dir que hi ha algunes coses que estan entrant de manera molt sutil. Jo deia, tal vegada són molt bones, però els impactes inicials, que no són ni conscients, no són especialment bons, si els pensam una mica, eh?
0: Tornant a l'article, Lluís, alertau que molts adolescents utilitzen la pornografia com a principal font d'educació sexual. Això, quines implicacions té?
1: Home, moltes, moltes. Canvia el llenguatge, canvia la manera d'interpretar les relacions, canvia les expectatives de relació amb els altres. Ens genera, sobretot quan no tenim alternatives per la pròpia experiència, no? Que és més curta, ens genera el que es diu imaginari dependent, és a dir, que si no hi ha vídeos pornogràfics, com que s'han acostumat tant a que la seva excitació o el seu plaer passi per mirar un vídeo. Si no hi ha vídeos, si no hi ha wifi, no es poden... No disfruta, no, no... I això és molt lamentable, perquè empobreix molt la sexualitat. I després altres que no es, que fins i tot fan mal, els hi faran mal, o ja els hi estan fent. Per exemple, acostumar-se a observar que les relacions són sense preservatiu. Quan tens relació amb diverses persones, etc., és un risc molt elevat, i així veiem, han sortit fa molt poc els estudis les noves dades de prevalença de les infeccions de transmissió sexual, i són impressionants, és a dir, no deixen de créixer, no? Aquest és un mal. Un altre mal, la incorporació de pràctiques violentes, la normalització de les pràctiques violentes, perquè com ens acostumem, com s'acostumen a mirar pràctiques violentes en el llenguatge o en l'escenificació, la coreografia que observen, o fins i tot violentes, físicament violentes, les banalitzen també. Desconnecten, que es desconnecta l'empatia. És a dir, quan ens acostumem tant a mirar aquest tipus de vídeos, també de vídeos de violència d'altres tipus, ens insensibilitzem. Bé, tot aquest paquet fa que, home, no recomanem com un instrument d'educació sexual la pornografia. No ho és. I diguem que la gran majoria dels estudis, aquí sí que hi ha un consens científic molt important, és que abans dels 18 anys és molt poc recomanable. A cap edat ho seria, però en aquestes edats de formació encara menys.
0: Clar, perquè m'imagino que les conseqüències, sobretot a nivell de desenvolupament emocional i sexual de persones menors, és molt més elevat, no? O sigui, les conseqüències
1: clarament
0: que pot tenir aquestes visualitzacions i aquesta internalització inconscient de tot això.
1: Clarament. Imagina't, tots sabem que, per exemple, la frustració és un element important a la nostra experiència vital i madurativa, també. Ens ajuda a entendre els límits, ens ajuda a ser més realistes, ens ajuda... A la pornografia no veurà mai frustració del desig masculí, per exemple. S'acostumen a interpretar que no hi ha límits i que si hi ha una frustració és una injustícia, no? No, com aquestes 5 o 6 o 7 coses molt importants del procés madurativo que, clar, no tens alternatives d'experiència, perquè no les tenim, però tampoc, en aquestes edats, però tampoc possibilitats de reflexionar en un context tranquil, segur, que acceptin el que dius, com seria el de l'educació afectiva i sexual, l'educació de les emocions, de les relacions, de la sexualitat, i no la tenim, encara estem parlant d'aquest tema, quan ja sabem que és molt important.
0: També destaca en aquest estudi els riscos de conductes com el sexting no consentit, la sextorsió, el grooming. No estem davant de fenòmens minoritaris, crec. Són coses que ja formen part de la quotidianitat dels adolescents, no?
1: Sí, molt, molt freqüent la presència del robatori d'imatges sexualment significatives o la producció d'imatges, sigui directament perquè s'està filmant sense autorització o perquè amb intel·ligència artificial s'estan produint imatges per riure d'alguna persona o fer-li mal o senzillament perquè en un grup resulta divertit, no? No ho és, clarament, per a la víctima no ho és, no? Són molt freqüents. I una de les conclusions importants, diguem, també en el consens científic, és que en aquest moment hi ha pràctiques i conductes que serien de l'ordre del desig pedòfil, no de pederàstia, sinó ja en les imatges, del desig pedòfil, que estan sent practicades i seleccionades, triades, per persones que no són pedòfiles, diguem, que no tenen aquest desig, però com que te convida a jugar i és tan fàcil fer allò amb una nina de 6 anys, de 9 anys, perquè la intel·ligència artificial és molt fàcil, perquè te trobes vídeos de sexe en grup amb una adolescent molt jove, aquest efecte de pèrdua de límits i de no entendre què significa per als humans aquest tipus de pràctiques, realment també ens preocupa. Això ja havia passat amb el sadomasoquisme, que havia contaminat tota la pornografia. Per tant, també està arribant a la nostra sexualitat i en aquest moment el desig pedòfil també s'està augmentant. Fixa't que hi ha gent que fins i tot considera que una relació en un context d'explotació sexual per la diferència d'edat, per la diferència de poder, com és la d'un home de 50 anys amb una nina de 16 anys, hi ha persones que entenen que és una gran oportunitat a la teva vida experimentar això o que te passi o que... Sorprenent, no?
0: I està clar que la perspectiva de gènere aquí també té un pes. Les al·lotes continuen sent les principals víctimes d'aquestes violències diverses sexuals, no?
1: Sense cap dubte. Tot i que hi ha un esforç per, com dir, per construir com si fos atractiu ser una puta, per exemple. I ja normalitzar, com dir, no, no, si t'empodera aquest llenguatge. I si tu t'atreveixes a fer qualsevol cosa amb qualsevol tio, de qualsevol manera, és que ets molt valenta, és que ets una... No, no, això és el model patriarcal tòpic de l'Afganistan, diguem, no? El veiem a l'Afganistan i ens resulta feroig, molt rebutjable. I el vivim, perquè algunes coses s'estan introduint com a valors, fins i tot com a valors, en alguns grups. Jo crec que hi haurà una reacció, una mica. Ja te trobes gent jove que te diu, no, no, jo tenc molt clar. Gent jove, homes i dones, molt més les dones, perquè com que experimenten aquesta victimització o aquesta manera de ser, diguem, denigrades, és més fàcil que siguin conscients, no? Però hem de fer un canvi, diguem, sociocultural una miqueta més profund.
0: Sí, un canvi sociocultural profund i, de fet, el vostre treball, la vostra proposta, xerra de deseducació afectivo-sexual. Explica'ns què significa aquest concepte.
1: Sí, s'ha parlat moltes vegades de que la pornografia... Bé, hi ha altres productes de la cultura de pantalles, són els nous educadors sexuals. Sí, efectivament. Són els nous deseducadors sexuals, perquè amb el miratge del sexe, diguem, d'aventura, de gran plaer, de tot estar autoritzat, autoritzat per nosaltres mateixos, en realitat han empobrit la sexualitat i ens han privat de moltes coses, no? I això és part del procés de deseducació que estem observant, no? Perquè és un consum massiu. Ahir fèiem una... Ahir, abans d'ahir, fèiem una jornada a Son Espases en el qual es mostraven, per exemple, algunes de les conductes dels influencers més importants a l'Estat. I és molt interessant fer aquest exercici perquè ens mostraria què consumeixen els xavals de 14-15 anys. És a dir, quan passen hores i hores sentint influencers, els haurien de mirar els pares i les mares, perquè, o en general, haurien de mirar perquè ens adonaríem quin tipus d'influència, clarament, tenen sobre ells i elles aquestes persones. I són absolutament demencials, la gran majoria, dels que varen poder mostrar.
0: Sí, precisament per això et volíem demanar, que és que hi ha aquesta idea, no?, de que els joves sí que dominen la tecnologia i que els adults estem de qualque manera una miqueta desactualitzats o no estem al dia de tot. Jo no sé si aquesta percepció amaga una manca d'acompanyament adult i precisament quines propostes o com millorar aquest acompanyament, ja sigui des de casa o des de l'entorn escolar, com a societat, vaja.
1: Sí. Hem insistit molt en que la cultura de pantalles canvia les regles en les que jugam, en les relacions. I pares i mares probablement no hem estat suficientment conscients. Per això, quan parlem d'educació afectivo-sexual, parlem també d'alfabetització tecnològica. No és en aquest moment possible que un pare li compri o li doni accés a un xaval d'11 anys o de 12 a un videojoc sense que el pare el conegui, el videojoc, i conegui bé què significa i com es juga i quines implicacions hi ha. Això és molt important, perquè si no, no són conscients de quin producte hem posat a les seves mans, no? Productes que juguen, videojocs que juguen als 12 anys, com Grand Theft Auto, diguem que part dels premis són accés a dones en prostitució, a dones prostituïdes, però és que, xaval, tens 12 anys, poden fer qualsevol cosa. El programa els recomana matar-les després de fer el que sigui amb elles. Tu saps que això li has posat a les mans al teu fill això? O que li has posat a les mans un videojoc que al final és el connecta amb pedòfils, per exemple, perquè ara tots els videojocs, si no ho desconnectes, com que hi ha convergència funcional, tots els productes d'internet ara tenen xat, hi ha gent que te pot interpel·lar i que pot parlar amb tu, si no desconnectes el xat, pots jugar amb la teva filla de 12 anys, pots estar jugant un tipus de 38 que el que vol és enxampar-la, o vol que vi imatges sexualment significatives perquè després les fa circular o les pot monetitzar en una plataforma. Vull dir que hem de ser conscients de que hem d'acompanyar aquest procés. I és cert, fa molta mandra, però probablement, no? Alguns pares i mares, perquè pensen que mai entraran. Hem de fer. I és un repte generacional. Hem d'acompanyar aquest procés tecnològic, aquest procés d'incorporació de la tecnologia a la nostra vida quotidiana, a la dels nostres infants.
0: En aquest estudi, ja per tancar amb una miqueta de perspectiva, parlau de posar èmfasi primer a la prevenció i a la prevenció bàsica i als estereotips de gènere. Això seria durant l'educació primària i posteriorment en l'etapa de secundària, posat més atenció a la ciberviolència i al consum de pornografia. Ets optimista respecte a la capacitat que tenim socialment des de l'escola, des de les famílies per afrontar aquest repte?
1: Si no és el repte d'alguns, sinó que és un repte del que ens fem conscient tots i totes, mitjans de comunicació com vosaltres, sistema educatiu a tots els nivells i també, diguem, les persones que tenen capacitat d'influir socialment, que generen opinió, des de polítics a intel·lectuals, persones que fan literatura, que fan cultura en diversos àmbits. Si som una mica conscients d'això, si ens fem conscients, i no ho banalitzem, sí, jo crec que podríem aconseguir revertir alguns dels aspectes més negatius. En altres moments de la història ho hem fet, amb altres temes, no? Aquest és molt més potent i molt més, com dir, engrescador i fascinant, però ho hem de fer, no? Tenim un repte com a humans de recuperar el que hem perdut sense ser del tot conscients. Algun dels enginyers, fixet, si són positius, si he de ser positiu, algun dels enginyers que ens han ensenyat com funcionen aquestes plataformes i com funciona la pornografia a internet, etc., és gent que ha sortit, que s'ha negat a seguir col·laborant en aquest món i que ha denunciat aquest món. Aquests aspectes, els aspectes més tòxics d'aquests productes, reivindicant els altres, però sí, hi ha elements suficients i som suficientment intel·ligents com per poder-ho fer, sí.
0: Idò, i amb aquesta mirada un punt optimista a tota aquesta qüestió, tancam aquesta entrevista. Ha estat un plaer, Lluís Ballester, doctor en Sociologia i en Filosofia i diplomat en Treball Social, que fa anys que està especialitzat, que ha centrat la seva recerca en aquestes qüestions relacionades amb aquest estudi, aquesta educació afectiva o sexual, la influència de les noves tecnologies en tot plegat. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies pel vostre interès.
0: Fins una
1: Gràcies.
0: altra. El retrovisor.

en el retrovisor d'avui recordam una fita que va canviar per sempre la manera en com ens comunicam. El mes de juny de 1901, l'inventor italià Guglielmo Marconi va rebre la patent del radiotelègraf, un sistema capaç de transmetre senyals a llarga distància sense necessitat de cables. Aquell avenç tecnològic va obrir la porta a una nova era de les comunicacions i va demostrar que les ones de ràdio podien unir territoris separats per milers i milers de quilòmetres. Aquell mateix any, Marconi va aconseguir una altra proesa històrica i realitzar la primera comunicació sense fils a través de l'oceà Atlàntic. El missatge enviat entre Europa i Amèrica va confirmar que era possible transmetre informació més enllà de les barreres geogràfiques. El radiotelègraf va transformar les comunicacions marítimes, va millorar la seguretat dels vaixells i va esdevenir al cap i a la fi una eina essencial en situacions d'emergència. Amb els anys, aquella tecnologia seria també la base del desenvolupament de la ràdio moderna, de les telecomunicacions i indirectament dels sistemes sense fils que avui formen part de la nostra vida quotidiana. Per això avui recordem la figura de Marconi com un dels grans pioners de la innovació tecnològica. La seva visió i la seva capacitat d'investigació, la seva perseverança varen demostrar que la comunicació no havia de dependre dels cables. Fins aquí el programa d'avui. Maria Lida, si ha estat el control tècnic, tornem la setmana que ve.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts a La Gran Vida. Pràcticament ja a les 9 i 5 minuts. Això és IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Raül Valls, molt bon dia.
1: Bon dia. Quina veu. Oh. Bon dia, jo. Bon dia, Joanmi. Clar, és que no són hores, no són hores. Però aquí som en directe amb tot allò que passa a les Illes Balears i també pendents de... tenim aquí totes les televisions posades,
0: sí.
1: Pendent de l'arribada del papa de
0: del
1: Roma.
0: Del papa.
1: Bueno, aquest home.
0: El papa Lleó.
1: Quin remenat que
0: du. Que ha d'anar per Barcelona, Madrid, Canaris...
1: No, no ve tot sol, ve d'un regiment
0: sí.
1: Gros.
0: Sí.
1: Bueno, i d'això...
0: Tu ja pareixia que venies de fer selectivitat.
1: Sí, sí, estaria
0: perquè
1: bé.
0: Perquè s'ha fet llarg, també.
1: Bé, en altres ja me'n record, però és que els ja toca ara, sí.
0: Ara és la pau.
1: Ah, si diu la pau.
0: Sí, com que veia el papa,
1: clar.
0: Idò la pau sigui
1: sí,
0: amb vosaltres.
1: Sí, sí, no entenc res, cada puc canviar noms.
0: Sí,
1: bé,
0: sí, sí,
1: idò,
0: és una cosa de locos.
1: Avui és el programa que tenim aquí en directe a IB3 Ràdio, programa 78, fins les 11. 6 de juny, xerrarem de... Atenció.
0: Vinga.
1: La pau?
0: La pau. Mm? La pau de, no de la papa, sinó la pau de la selectivitat.
1: Però en Joan mos ha preparat aquí un remenat de dies mundials.
0: Vinga, avui és el dia... dia mundial dels pacients transplantats. Mm-hmm. També és el dia de la llengua russa.
1: Mira, fàcil, superfàcil.
0: També és el dia mundial de la importància del control de plagues.
1: Mhm. Ah. I doncs els serps es van a tope. Per
0: sí,
1: aquí.
0: Tens cuques.
1: No, però...
0: Formigues.
1: No. Ah. Serps van a tope.
0: Els serps, sí, van a tope.
1: A Eivissa, Mallorca.
0: Dia mundial, aquesta no l'he entesa, hidradenitis supurativa. A més, si hi ha qualque estudiant
1: fatal.
0: De medicina... Que
1: sona fatal, dir. Sona fatal.
0: Sí, sona, sí. Però diu, què tens? Dic, hidradenitis supurativa. Dic,
1: molt bé.
0: Vés en el metge. Dia mundial del jo-jo.
1: Ah, molt bé.
0: No,
1: això
0: jo no
1: ja
0: jugo
1: ja
0: en el jo-jo des del 86.
1: Això ja és mort.
0: També
1: ja no.
0: Estudiant de selectivitat que juguin en... Bé, ara no, però...
1: No, això ja és mort.
0: Ja no. Ningú juga. Amb...
1: No, això és com ses... que diuen en castellà les caniques, no?
0: Sí.
1: Les bolletes, això ja és mort.
0: També.
1: Què més?
0: Dia mundial del parkour.
1: Ah.
0: Això de la mà.
1: Han d'estar forts,
0: sí,
1: això.
0: Sí, han d'estar forts. Sí. I Setmana Internacional dels Museus.
1: Bé, jo, això crec també. Que és cada setmana.
0: Sí, no?
1: Com se repeteix, m'apareix.
0: Sí, és veritat.
1: Bé, tot aquest remenat tenim, no sé per què, perquè en realitat no xerrarem de res de tot això.
0: I no xerrarem de tot això, però sí que parlarem de la selectivitat 2026, com han vist els estudiants aquests exàmens, perquè enguany hi ha hagut detectors de radiofreqüència perquè no copin.
1: Clar, perquè ChatGPT s'ha acabat

0: Valit, i mos parlarà del tema més del periodisme tecnològic, de com aquesta radiofreqüència i tot això, aquests inhibidors, no? Perquè no copin els alumnes, té la seva història i ell mos donarà un poquet de llum, també.
1: Molt bé. Bé, i després mos anirem fins a Cascóncos.
0: A Cascóncos, què hi ha per allà?
1: A Cascóncos fan una nit de tapes, avui.
0: Molt bé, també mos va molt bé.
1: Sí, sí, sí, Cascóncos sí. Descavaller.
0: Na Teresa Ramos, sexòloga humanista, que ens parlarà del tema de la regla, de com dins la intimitat de la parella té importància, de com practicar sexe quan tens la regla, que no passa res, se pot fer, però no és obligatori. Per tant, tot això també té una història.
1: I també anirem fins a l'Alió, dies de flor, i el mes, atenció, el mes de la tapa. I és que a l'Alió està amb un mes ple d'activitats i aquests dies, concretament en cada en Porter, fan diferents activitats de dies en flor de l'Alió.
0: I parlarem amb la regidora de festes, no?, de l'Ajuntament de l'Alió. Molt bé, i també seguirem per Menorca, OK Day. Avui fan una celebració, una diada de OK Balear allà a Menorca, i mos parlarà amb la Clara i mami a veure quin remenat tenen a partir de les 10 i 20, 10 i mitja, que ja hi haurà ambientillo, connectarem amb ella perquè mos expliqui tot això. I que més, i de cinema, aquesta setmana el fill d'en Clint Eastwood ha anunciat que en Clint no mos deixa, de moment, té 96 anys, el que deixa és de fer cine, supos que perquè motius de salut i perquè té una edat, com per retirar-se, ja està bé.
1: Jo no sé, jo li demanaré mai quina és la darrera pel·lícula que ha fet, però si té 96 anys, rei, què va fer?
0: Jurado número 2.
1: Això quan en fa?
0: Això fa dos anyets ara. Sí, crec que... la van estrenar, crec que l'any passat, Jurado número 2, un any i mig fa, no és manco.
1: Sí.
0: L'anterior Cray Macho no m'ha agradat.
1: Ja està bé, però ja ha cotitzat lo suficient.
0: 50, no sé quantes pel·lis té.
1: Sí, qüestió. Tot aquest trull, tot aquest remenat,
0: tot
1: fins a les 11 en directe en aquesta santa casa.
0: Idò, mira, jo crec que podem començar perquè tenim joves que tenen son, que han fet llarg avui vespre, han celebrat... Han fet llarg, perquè havien de celebrar que han acabat els exàmens de la selectivitat, de la FAU, i ara han de pensar en el seu futur, però abans havien de fer un reset i estan nosaltres per comentar-nos una mica la jugada, com els hi ha anat, sobretot, i els hi volem donar abans de res, s'enhorabona. Idò, tenim un número de WhatsApp, per si voleu opinar de tot això que farem, que és aquest.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: I ara sí, 9 i 11 minuts, benvinguts a La Gran Vida, començant.
2: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
0: I de prop de 5.000 estudiants de les Balears han acabat aquesta setmana, res, fa unes hores, les proves d'accés a la universitat, i és una edició que està marcada per una novetat, que és l'ús de detectors de radiofreqüència per evitar possibles trampes en dispositius electrònics. No mos basten les xuletes que fèiem antigament, que també
1: ja és mort.
0: També ho comentarem, aquestes xuletes que se feien dins un boli, dins un paperet, una goma d'esborrar, no sé, se feia de mil maneres, sempre hi havia tinta per tot, qualcú que la liava molt, i bé, feien desastres. I quan te trobaven era incòmodo, però és que ara s'ha modernitzat tant, eh? Idò, parlarem de tot això, sobretot de com els hi ha anat el seu curs. Ens acompanyarà Rodrigo Fuertes Roque, que és estudiant que vol cursar l'any que ve Enginyeria Industrial a Madrid. També en Carlos Vega. En Carlos Vega, en aquest cas, depèn de la nota, però que farà Enginyeria Mecànica i, si no, Automoció. També tenim en Francesc Tutxó, que ja és estudiant, s'està interessat en el tema dels àmbits del dret i les humanitats. I, per suposat, mos acompanya avui una mica més prest, de matinat, el primer que m'ha dit és no són hores, en bon dissabte, David Arraez, periodista tecnològic, molt bon dia.
3: Què tal? Buenos días.
0: I com a especialista, també, que resulta que estudies a la Universitat de Valladolid.
3: Sí, a quina? En Miguel de Cervantes, l'europea Miguel de Cervantes.
0: Molt bé, que de manera online, per tant, també sap com s'han modernitzat, com han anat canviant les coses, en aquest sentit, a l'hora de fer un examen i com ho fan, no? Quan també fas un examen online perquè no te trobin. I crec que hi ha un sistema que es diu Smol, que no, que hi ha una

0: càmera que te mira tu, que mira també cap a on mires tu, i és bé, res, que no te deixen copiar. És molt cada vegada més complicat. Vinga, anem a saludar en aquests joves. Rodrigo, molt bon dia, com estàs?
1: Buenos días.
0: Te diré un Rodri, que sé que t'agrada més. Enhorabona, tu has acabat, ha anat bé?
1: Sí, sí, estoy bastante contento. Me pude defender y dar todo lo que me preparé durante el año y la verdad que estoy satisfecho, sí, sí.
0: També saludam en Carlos. Carlos, molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Com ho dus?
2: Sí, jo ho duc bé.
3: Ara millor, no?
2: És que estic... Eh?
3: Ara ja millor, no?
2: Sí, ara ja millor, el que estic ja nerviós per se nota, perquè jo dependo totalment.
0: Molt bé, i ara ho comentam. I Francesc, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Com ho dus? Amb força, alegria?
4: Pues ara molt bé.
0: Sí? Ara molt bé. Heu fet una la, eh? Si voleu, començant per en Rodri. Primer de tot, com trobes que t'ha anat, has acabat i estàs content? Deies que heu fet també una la. I en el teu cas, tu vols estudiar la carrera d'enginyeria industrial a Madrid. Ho tens clar, que la podràs fer?
1: Pues la verdad que creo que sí, porque por lo que vi en los exámenes y por el nivel que hubo, creo que a la nota de corte puedo llegar, sobre todo para la que piden en la UPM, que es bastante asequible. Entonces, la verdad que creo que sí que va a ser la opción que me va a dar, que me va a abrir las puertas para poder ir a Madrid. Porque luego también tenía la de ingeniería aeroespacial, pero esa ya se me va un poco.
0: Ah, molt bé. I en el teu cas, Carlos, sí que deies, que potser m'emboeré amb tant de nom, però Carlos, tu me dius que sí que depens molt de sa nota, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Què vol fer exactament tu?
2: No, la primera opció és enginyeria d'automació a Barcelona, però és que en aquest cas sí que depèn bastant de sa nota, però jo crec que si per el motiu que fos i no entrés, faria a la mateixa universitat, a la mateixa facultat, enginyeria mecànica, que és un nou i crec que puc entrar.
3: Com que és un nou? És a dir, ara demanes té un nou?
2: Sí, sí, sí.
3: I què volies treure tu, rei? Un 10?
2: Bueno, a partir d'un 11.
3: Mare meva, això...
0: Clar, perquè això... Sí.
3: Això ha canviat, o?
0: Sí, perquè jo amb un 5 me l'estava. Vinga, dic.
2: Sí, sí. Ah, ara,
3: jo no entenc aquestes notes.
0: Això no passes? Sí, sí, sí, sí. Coneixeu-vos a persona que ha tret la millor nota? No sé, no heu tingut temps, supos, però... no sé, coneixeu-vos a persona que ha pogut treure o que penseu que ha pogut treure una notassa espectacular a la selectivitat? Perquè hi ha molta gent, moltes, sou molts, però hi ha... qualcú de vosaltres ha tret notasses segur.
2: Bé, jo una companya de classe que normalment té bona mitja, jo crec que ha tret més d'un 13, però no ho sé.
0: Més d'un 13, clar, abans era fins un 10, ara ja són 11, 12, 13.
3: No, però això com és? És a dir, un 10 de tota sa vida de 10 ha estat lo màxim. Ara, aquí igual no sé què t'aquí. Un 10 ha estat tota la vida 10, el màxim que un podia treure. Ja resulta que hi ha 13.
0: Sí. Això, quin és el màxim de nota que se pot treure?
2: 14.
0: Un 14.
3: Ah, au.
0: Molt bé.
3: Qui ha decidit això? Jo és que no puc entendre. Vos embuen. Aprovau, feia dia, estudiau i ja està.
0: Francesc, tu me deies que t'ha anat bé també?
4: A mi m'ha anat, sí, bastant bé. Podria haver anat millor, però ha anat bé.
0: Tant com per treure un 14...
4: No, jo tampoc anava cap als 14, jo anava cap als 10 i mig. I jo crec que, tot i que matemàtiques i economia no van anar del tot bé, jo crec que arribaré.
0: Sí. A veure, teniu la sensació que enguany heu tingut més espies, que està més complicat en aquest sentit, o ha estat més de nostre dels mitjans de comunicació? Com és aquest tema dels detectors de radiofreqüència? En quin moment, i això podeu contestar a tots tres, en quin moment vos diuen que hi haurà aquest seguiment i hi haurà aquesta novetat? Com vos informen i si vos ha afectat i si sabeu en qui li ha pogut afectar això més o manco? Per exemple, tu mateix, Francesc.
4: Jo, si t'he de dir la veritat, no n'he vist cap. A casa, a classe no va venir ningú, és la que ens van avisar. Haurà detectores en tot aquesta selectivitat, però jo no n'he vist cap. Sí que conec gent que n'ha vist qualcun, però a mi no m'ha tocat.
0: O sigui, tu espinganillo que duies ahir a sobre no te l'han llevat.
4: Espinganillo no m'han agafat.
0: No t'han agafat, exacte. No, això no. És una broma, eh? Ara no sigui cosa, que és la policia. Carlos, en el teu cas?
2: No, no, jo és que, bueno, jo crec que Jovellanos, que és l'edifici principal, sí que han passat, però jo que estava en el guia en xifre de Colònia, no n'he vist cap amb totes les selectivitats. Sí que, però...
3: Ai, guia en xifre de Colònia, que hi anava jo a comprar les entrades de la biofesta. Que hi anava tant, en aquest edifici.
2: Sí.
3: No per estudiar, només per entrar... Perquè
0: jo no tenia cap
3: m'aconseguien les entrades de la biofesta.
0: Ara, que moment...
3: No, però està bé, perquè sabeu que han passat els anys i segueixen a modernitzar-se, és a dir, és l'únic que no han posat detector d'aquests, de freqüència.
0: I sí, què deies, Carlos? Perdona.
2: No, no, que sí que per que el primer examen que va ser l'Egon Castellana ens van avisar que podríem passar, que els podrien trucar per si hagués algun mòbil o hagués algun que copiï, però no varen passar ni res, la veritat.
0: I Rodri, en el teu cas, com ho has viscut, això?
1: Pues al principio yo no sabía nada hasta que llegué allí y no creo que fue una compañera mía de clase la que me dijo que había como inhibidores de frecuencia o detectores de móviles. Pero claro, llegué a clase un poco más nervioso porque decía, ¿cómo va a ser esto? ¿Nos van a tener aquí controlados permanentemente y tal? Pero la verdad que no fue así. O sea, en ningún momento vi ningún inhibidor ni nada. Pero sí que escuché que estaban por la WIP. O sea, estaban activos en teoría. Y yo creo que, no sé si hubo gente que llegó a estar con los inhibidores en clase, pero en mi caso no
3: yo
1: no
3: creo...
1: había nada.
3: Tu has dit, supuestament estaven actius. Jo crec que això ha estat més un,
0: vius,
3: que estarem pendents,
0: sí.
3: Però que, com sempre, l'administració va una passeta enrere de l'actualitat i, per tant, no tenien res preparat, ni tenien inhibidors, ni sabien on eren ni on se venen. Saps què t'ho vull dir? Per tant, jo crec que era simplement per assustar un poc,
0: sí,
3: un poquet de...
0: Però després de sola la veritat han dit,
3: sonda.
0: Per això com ho hem de fer?
3: Nosaltres
0: ho deim i ja està.
3: Sí, d'aquí l'any que ve no t'ho vull dir, però jo crec que...
0: Una pregunta molt important. Vos han deixat passar el mòbil dins les aules, dins una vegada que entrau a dins la universitat, o no? O això vos ho requisaven? Com va, el del mòbil?
1: Pues, en mi caso, al menos en mi clase, yo entraba, digamos, con la mochila y todos teníamos que dejar las mochilas ahí en la esquina de la puerta. Uh-huh. Y teníamos que dejar el móvil apagado 100% porque si sonaba y detectaban la mochila que era, pues te podías llevar un suspenso. Y nada más. El resto no podíamos
3: se
1: tener ni relojes.
3: Móvil, ya dedicar,
1: claro,
3: se mesura
1: no,
3: ir a pagar
1: teníamos
3: móvil.
1: Que apagar
3: si
1: el móvil.
3: Si ¿por qué vols apagar el móvil? No fa falta. Si ets inhibidor,
1: ya,
3: no
1: ya
3: fa falta apagar el móvil.
1: Ya. Y luego tampoco podíamos tener ni relojes, pero ni de agujas, ni de deporte, ni nada, ningún tipo de reloj.
3: Magnetes.
0: Sí. I Carlos i Francesc, ja... igual, també, vos deixaven
2: sí,
0: la motxilla allà darrere, ja està?
2: Sí, sí, lo mateix.
0: D'acord. Tenim en David Arraez, que és especialista en informació també tecnològica, que també volem parlar amb ell, vos volíem escoltar i saber una mica com va tot això. De fet, és ell que m'ha demanat a veure si el tema del mòbil, si l'havíeu pogut entrar o no. David, tu que segueixes l'actualitat tecnològica, molt bon dia. Ara ja sí que pots xerrar. Molt presta. Idò, continua sent la selectivitat una de les proves, en tot cas, que genera més pressió entre els joves. Això sempre ha estat així, no?
5: Siempre lo ha sido, desde que nosotros éramos jovenzuelos y éramos cuatro, bueno, cuatro gatos, ¿no? Éramos muchos en la selectividad ya por los años 90. Uf. qué viejo aquello,
0: sí.
5: ¿Eh?
0: Sí,
5: qué
0: sí,
5: mal
0: sí,
5: suena.
0: Sí.
5: Lo cierto es que yo creo que esto ha sido una medida disuasoria. Es como esos radares que te avisan antes de llegar, ¿no? Pues para que reduzcas, me parece que ha sido lo mismo. Inhibidores, desde luego, no han utilizado. Los inhibidores de radiofrecuencia bloquean las comunicaciones en un radio muy amplio. De hecho, en algún gran premio de motociclismo que yo fui, cuando aparecía el rey, de repente, pues en centenares de metros a la redonda se apagaba todo, es decir, te quedabas sin cobertura de móvil, no funcionaban las redes wifi. Por lo tanto, no creo que hayan usado inhibidores. ¿Detectores? Sí.
0: ¿Detectores? ¿Qué es diferente? ¿Qué diferencia entre un detector y un inhibidor?
5: Un detector localiza señales de dispositivos electrónicos activos. Por ejemplo, un detector de radiofrecuencia te puede decir aquí estoy detectando una señal o cerca de esta persona. Son bastante precisos. El inhibidor lo que hace es que bloquea, interfiere esas comunicaciones. Son aparatos activos. Los detectores son pasivos, no bloquean transmisiones, no acceden al contenido de las comunicaciones tampoco, no tratan datos personales, que es algo que sí ha pasado en Madrid, por ejemplo. En Madrid se han utilizado un sistema que lo que hace es interferir esas comunicaciones, pero es que además las graba. Y claro, ha habido un poco de movida ahí en Madrid. ¿Por qué? Porque están diciendo, escucha, estás metiéndote ahí en un jardín porque el régimen de protección de datos no permite que tú interfieras.
0: Se vulnera, ¿no? No es compatible, claro, ¿no? En aquel sentido.
5: Y ahí ha habido lío. Aquí, al final, yo no he escuchado a nadie que haya dicho que ha visto a alguien paseando con un detector. Porque esto sí que es de corto alcance, entonces debería haber alguna persona paseando entre los alumnos con el dispositivo en la mano, detectando esas radiofrecuencias. Mm. Y no he leído en redes nada de nadie que haya dicho es que en mi prueba había un senyor...
3: Jo crec que és més fàcil posar el mestre de turno a la porta, que faci una inspecció ocular, menys que veu per les orelles, si veu res, si veu que hi ha un pinganillo o no, i ja està. Perquè, què més han de fer? Vull dir, com poden fer mangarrufes? Posant-se un pinganillo? Perquè és l'únic, no me diguis, sinó com ho fan.
0: Que aquí és important saber també l'alumne com ho veu, és a dir... Penseu, per exemple, en Francesc, pots començar tu, i si no, vostre pitjau. Penseu que a dia d'avui hi ha més temptacions per copiar que fa uns anys, tenint en compte mòbils, rellotges intel·ligents, intel·ligència artificial. Hi ha més temptacions per copiar i no posar colzos?
4: Hombre, ara hi ha molta més facilitat a l'hora de fer l'examen i de posar-te el mòbil amb el ChatGPT, fer una foto en l'examen, i el ChatGPT te fa tot aquest examen. Així que jo crec que sí que hi ha bastantes facilitats ara per copiar i que no t'agafin. Jo ho veig bastant així.
0: Yeah.
4: Ara, cada vegada més tens un abanico d'oportunitats per copiar més gran.
0: Carlos?
2: Jo crec que hi ha més tentació a copiar, però també crec que els alumnes fan esforços per estudiar molt i aprovar sense o provar o treure la nota que vulguin sense tenir aquesta tentació de copiar. Però bé, per exemple, és que en el primer examen que jo vaig tenir, crec que la companya que va tenir a la dreta i en un castellano no me va sortir molt bé. Però crec que la companya de CDT me va copiar mig examen.
0: Ah, i veus? Aquí, jo li he arribat aquí.
3: M'ha encantat aquest moment.
0: Acusacions.
3: Ara m'ha encantat la companya de la dreta.
0: La companya de dreta, no ha dit de Margalida Gaia...
3: Bé, però ella sabrà qui... Clar. No millor no se coneixen.
0: Ella deu dormir perquè deu descansar. Si li ha anat tan bé com en Carlos...
3: Li va copiar mig examen.
0: Mig examen.
3: Però tu també te vas deixar copiar.
2: Eh?
3: Tu te vas deixar copiar.
2: És que ja m'han dit que si algú me xerrava o me feia gestos o res, que jo centrés en el meu examen perquè me podien suspendre a l'altra persona i a
3: tu,
2: si responia.
0: És a dir, que en aquest cas el que t'has de fer és fer-te el loco i ja està.
2: Sí.
0: Tu el teu.
2: És loco.
0: Perquè jo me'n recordo l'empollon de classe, quan jo l'intentava copiar, però jo no era l'empollon, clar, l'intentava copiar i començava a fer gestos i remugava i...
3: Xivato! Xivato!
5: O sigui, el sistema de copiar de tota la vida.
0: De tota la vida. I, Rodri, en el teu cas, què penses? Creus que hi ha més tentacions actualment?
1: Sí, claramente. Hoy con las nuevas tecnologías, el ChatGPT, Géminis... Y que además puedes hacer una foto y en 2 segundos te responde el examen entero y tal, pues yo creo que hay mucha más tentación. Además, en las clases de la UIP, por cómo eran las mesas y cómo estaba organizado, la verdad que la gente que estaba en medio de las filas de mesas pues lo tenía bastante fácil para copiar, porque era muy complicado ver entre las piernas o ver lo que llevaba las mangas o lo que fuera.
0: Han de dir que el 90% d'aquests alumnes han fet una feinada. Quant de temps heu estat estudiant i preparant la selectivitat? Que és vera que ja ho duix durant tot el curs, però hi ha gent que se posa molt nerviosa, que està histèrica, que se'n va a la biblioteca, no veu res més. En el vostre cas, com ho heu viscut?
1: Pues en mi caso estuve estudiando unas 5 o 6 horas diarias, porque sí que es verdad que durante el curso estudié mucho, pero lo que es la parte de literatura de castellano y de catalán, pues la llevaba un poco más floja. Y luego en el tema de mates, física y química, que es lo que yo hice, pues tuve que empezar a repasarme todo, porque en mi colegio, en nuestro instituto, hacíamos como por trimestres, lo hacíamos separado, entonces claro, yo me tuve que repasar todo lo del principio porque no me acordaba de mucho.
0: Carlos, ¿tú cómo has viscut?
2: Sí, jo pràcticament igual que en Rodri, perquè com vam anar al mateix institut, és el mateix. Sí, el que més m'ha costat és la literatura, posar colzos, perquè, clar, jo soc del científic i m'ha millor fer problemes de física, química i mates, però sí, i la quantitat d'hores, més o manco unes entre 4 i 6 hores diàries.
0: I en el teu cas, Francesc?
4: Jo sí que és veritat que nosaltres la matèria ens anem acumulant, és a dir, que els exàmens finals van entrar tot el curs. Llavors sí que ho duien tot bastant repassat, i a mi en 3 hores diàries, 4 m'ha bastant de selectivitat, i per anar ben tranquil i per anar bé.
0: David, en aquest cas, entre les mesures que hi ha ara, com ho veus? Com veus el present i el futur? I també en exàmens online, que tu els fas.
5: Sí, correcte.
0: Com veus el sistema de la vigilància tecnològica i les opcions que tenen tant la universitat perquè t'agafin i tu perquè no t'agafin? No sé com està el tema. Com ho veus?
5: Yo lo veo imposible de parar, es ponerle puertas al campo. El tema de la inteligencia artificial está facilitando mucho el estudio y está facilitando mucho el copiar, evidentemente. ¿Qué tendrían que hacer los profesores, que por cierto también utilizan inteligencia artificial para preparar sus clases? Pues tendrían que intentar jugar con la confianza y ganarse la confianza, y sobre todo dejarles claro que la inteligencia artificial no te va a hacer aprender y sobre todo no te va a hacer ser un buen profesional el día de mañana. Si tú has sacado unos estudios, un grado, en base a que una inteligencia artificial te haga los trabajos, estudie por ti, pues al final vas a ser un desastre cuando entres en el mercado laboral. Los exámenes online usan el SMOUL, en concreto la universidad en la que yo estoy, están utilizando SMOUL, que consiste en un sistema que tú tienes la cámara del ordenador que te monitoriza, a la vez se está grabando todo lo que ocurre en tu pantalla para evitar que abras otros documentos, y colocas tu móvil en un lateral con la cámara activada para que grabe todo el entorno en el que te encuentras. De esta manera, pues, monitorizando teclado, ratón, pantalla, cámara frontal y cámara lateral, se supone que tienes difícil copiar.
0: ¿Tiene una fisura?
5: La tiene, evidentemente. Tendrías que poner que 7 cámaras para grabar todo tu entorno, delante, detrás, los lados, arriba, abajo. Al final, si quieres copiar, puedes copiar. Puedes tener un segundo monitor que está haciendo espejo del que tú tienes y otra persona que esté escribiéndote las respuestas en otra pantalla, por ejemplo. Es que al final es difícil. Lo mismo con los trabajos. Los trabajos, pues, ya hace 2 años se empezaron a hacer vídeos, es decir, tú tenías que entregar el trabajo escrito, pero a la vez tenías que hacer un vídeo explicando el trabajo a cámara, que dices, vale, si yo lo he hecho, yo sé de qué va y lo puedo contar. Pero lo mismo, puedo estar leyendo en un teleprompter, por decir algo. Y si vamos más allá, pues este año lo que han hecho ha sido una defensa en directo con el profesor. Entonces, tenías tu trabajo y te conectabas 10 minutos, el profesor te hacía preguntas del trabajo y tú, pues, hacías esa defensa, como si fuera un TFG.
3: Te diria que, així com tot avança, l'educació en aquest cas, sigui les escoles, la universitat, és una opinió meva personal, també hauria d'avançar, vull dir.
5: Exacto. Allò
3: d'empollar-se les coses per escriure-les, per posar-les a un paper, jo crec que això ja de veres.
5: No tiene sentido.
3: No té cap sentit ni un. I està demostradíssim que tanmateix qui una cosa li agrada i qui una cosa li interessa, l'aprèn, l'estudia de bon de veres, i qui ho fa perquè no sap què ha de fer o està allà perquè han d'estudiar qualque cosa, ho seguirà fent. D'una manera o d'una altra. Quan diuen en castellà, echa la ley, echa la trampa. Sí.
0: I de res, volem agrair perquè duim 30 minuts, 25 d'entrevista, i volíem agrair en aquests joves, que sé que avui ha estat un vespre més llarg, que heu celebrat una mica, no sé si ha anat bé o si no ha anat bé, però sobretot el fet que heu acabat, vos ho mereixeu, vos mereixeu que tingueu un bon estiu. No sé si fareu feina, per cert, aquest estiu, qualsevol d'estrès.
4: Jo, per exemple, sí que estic cercant a veure si en guany a Menorca puc fer qualque treball i així guanyar un poc per l'any que ve a Barcelona i tenir...
0: Molt bé. I la resta, tindreu un bon estiu o haureu de fer feina?
2: Sí, jo faré feina a l'empresa del meu pare.
0: Molt bé, molt bé. I de res, que vos volem agrair que hagueu estat amb nosaltres aquí a la Gran Vida, que esperant que tingueu un gran futur, que vos vagi bé les carreres i que pugueu estudiar allò que voleu, que enhorabona per l'esforç i per haver estat aquí uns minuts amb nosaltres, i ja sabeu, això va avançant, però vosaltres teniu a les vostres mans precisament aquest present i aquest futur també tecnològic, o sigui que dependrà de vosaltres tot el que passi a partir d'ara, no? I que moltes gràcies per estar amb nosaltres.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
0: Gràcies a tots tres. Una ferrada.

0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
7: Vinga, idò, continuem aquí a La Gran Vida en directe, ja ho sabeu, us acompanyem fins a les 11 i, com vos dèiem, avui és bon moment per, bueno, començar a cercar, no sé, és que tingueu un guat de corral i si no, mos diran a bon.
8: És corral, és la meva predina.
7: herbes, per sí. Què? Per fer, idò, les herbes dolces mallorquines. Avui volem saber aquesta iniciativa que ha posat en marxa la botiga Melicotó de ciutat. En què consisteix? Si han de dur les herbes de ca nostra, si quan van al taller ja els hi duen. Perquè és un taller per aprendre a fer-les. Vol dir que avui tu hi vas, els fas, però no te'ls pot veure avui.
8: No, perquè, clar, s'han de...
7: Això s'ha de, ha de passar un temps, però bé.
8: No sé com se diu macerar, però bueno, sí.
7: Com?
8: Macerar, no? Han d'estar, com se diu això?
7: No sé, macerar en català, no sé com deu ser.
8: Bé, si, bé, un, si hi ha un lingüista,
7: com s'ha de trempar, s'ha de trempar.
8: S'ha de trempar, sí.
7: La qüestió, que això, que anem fins en aquesta botiga Melicotó de Palma, allà saludam en Javi Torrado, bon dia.
9: Bon dia, què tal?
7: Bueno, conta-mos, hem de dur les herbes nosaltres, això està tot preparat i mos duen les herbes. En què consisteix exactament aquest taller?
9: A mi, nosaltres ja, això crec que és el tercer o el quart any que ho feim en col·laboració a Panju, que és un forner d'esplà de Natesa. Uh-huh. I bé, nosaltres ho posam tot, anem a comprar els anís, anem a comprar les herbes, les agafam de sa casa i tal, i aquí només han de venir amb ganes d'aprendre i de passar una bona estona.
7: Escolta, si ara, Javi, te dic o te faig aquesta atraco a mano armada de, amem, quines herbes tu, ho saps?
9: Pues mira, menys mal que m'he imprès el paper de ses coses, perquè clar, jo només estic d'aquí ajudant, saps?
7: Clar,
9: o sigui,
7: clar.
9: Qui ho fa realment és en Lluc. Però mira, perquè siguin herbes mallorquines,
7: sí?
9: Han de dur com a mínim aquestes 7 herbes, que són herba lluïssa, camamila, taronger, llimonera, romaní, tarongí i fonoll.
7: Molt bé. Va, ah. No són tan complicades.
8: No.
7: Em pensava que seria més complicat la cosa.
8: Eh? No.
7: Bé, tarongí, no sé on se compra, però a qualsevol lloc no ho vendrà. Llimoner i taronger encara ho veig bé, fonoll també, no és molt complicat.
8: No, pareix.
7: Bé, i clar, tot això, la gent que s'apunta, quin és el perfil d'aquesta gent que s'apunta? Vull dir, gent joveneta, gent de mitjana edat, mallorquins, estrangers que diuen vull aprendre a fer aquesta beguda amb balear...
9: I en aquests anys hem trobat de tot, la veritat, o sigui, de diferents edats, per exemple, pares amb filles, per exemple, que han vengut, sempre, evidentment, amb edat legal per beure i tot això.
7: Bé, que avui poden venir a fer-lo i no beure, perquè també no se poden beure.
9: No, avui, bé, nosaltres sempre donem un tast de les herbes de l'any passat, perquè tothom pugui tastar, però, clar, mínim ha d'estar 3 mesos, en el rebost, perquè, perquè en el final és l'alcohol pues, que agafi el gust de les herbes.
7: Clar.
9: I res, la veritat que hem trobat de tot, inclús també una vegada va venir un al·lot que era anglès, i li tenien que anar traduint així com podien les coses, amb el mòbil.
8: Clar, fonoll, però, quan li dius fonoll.
9: Sí, exacte, jo no tinc ni idea, però bé, menys mal del traductor.
7: Tarongí, com és? Orangey? Com deu
9: ser? Dita l'Orange, no?
7: És complicat. Bé, tu li dius, posa això i ja està.
9: Sí, a més, en el final fer l'elaboració és superfàcil. Més que res, les trulles, tenir totes les herbes que se necessiten. Després tu li pots posar, realment, pots fer la teva mescla com vulguis. Nosaltres sempre duim aquestes 7 herbes d'aquesta base, però després sempre hi ha menta, hi ha herba sana, també uns grans de cafè... I coses així diferents.
7: Llavors ja, cada casa, no?, té els seus...
8: Cadascú li posa el seu tuning.
9: A veure, el seu en el final és que vagis provant, que vagis fent cada any, si pot fer, jo què sé, si fas 3 botelletes, pues, 3 coses diferents, i si vas provant què és el que més t'agrada, i després pues, poder elaborar una recepta pròpia i que sigui la recepta de casa teva.
7: Clar. I què anava a dir jo? Els he fet dolces, mesclades, seques...
9: Nosaltres duim de tot, o sigui, duim anitxec i duim anís dolç. I després la gent pot triar. Realment, o sigui, les dolces igualment sempre se li posa un pot d'anitxec, però és això, o sigui, nosaltres deixem que la gent triï el que vulguin. Normalment, quasi tothom ho fa un poc més dolces, o sigui, fan mesclades, però amb un rajoli més de...
7: Molt gràcies, de dolç, és així. Escolta, Javi, no sé si ja les places d'avui ja estan ocupades, ocupadíssimes, supòs?
9: Sí, avui ja ho tenim tot ple, i res, sempre demanem un poquet de previsió pues, per poder tenir les coses, però és això, que ja ho tenim tot ple i sempre ho intentem tancar tot una setmana abans.
7: Clar. Bé,
9: l'any que ve tornarem a fer per aquestes dates, sempre en el maig, juny, com a tard, i cada any en tornem a fer.
7: Idò, tots els nostres oients que aquesta vegada no hagin pogut apuntar-s'hi, ja ho sabeu, pendents d'aquest taller d'herbes que fa Malicotó, enhorabona per la iniciativa, i res, espero que d'aquí un parell de mesos mos convideu a fer un tastet, o no?
9: Sempre, Raül, quan tu vulguis.
8: Molt bé, allà hi serà.
7: Gràcies, Javi, que vagi bé.
9: Moltes gràcies a vosaltres, que vagi
7: bé. Adéu.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
0: IB3 Ràdio és humor.

0: Molt bé, idò, sí, les 10 i 5 minuts i ben tornats. I si acabeu de, vos acabeu de connectar, això és La Gran Vida. Benvinguts a vosaltres també, si esteu berenant o si aneu a la platja. No sé si vos heu donat ja el primer capfico. Demà vos demanarem per això, per cert, en el carrer.
1: Molt pres, Joanmi, molt pres.
0: Hi ha gent que diu que està l'aigua congelada, hi ha gent que diu que va, que ja hi ha massa gent, imagina't.
1: No, com a bon balears, fins que no arriba Sant Joan...
0: No, pues... Sí, i quan acaba agost també s'ha acabat.
1: Clar, jo sí. Que som de Consell, quan acaba Sant Bartomeu s'ha acabat l'estiu.
0: Sí. Dura dos mesos i una setmaneta, això.
1: Exacte. Eh? Però bé, la qüestió, estem en directe aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears, La Gran Vida, i avui, en aquesta segona hora del nostre programa, farem un repàs de tot allò que hi ha, que passa en aquestes illes, i primer de tot sabrem quin temps ens espera. Sí. Perquè ahir jo me vaig com assustar.
0: Ahir va fer un dia rarete.
1: No me diguis estrany. Que ara tornarà a ploure.
0: Jo me va agradar perquè fes un dia així més tapadà, més fresqueta, però és que ja duim un parell de dies amb fresqueta,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però no, però està bé. No ha plogut, ja està.
0: Jo afirmaria que l'estiu fos així, un bon sol, però es vent fresquet.
1: Fresca. Va bé. Després on anirem fins a l'Aió, perquè allà fan els dies de flors i també sí. El mes de la tapa. I xerrarem de tots aquests actes i aquestes festes que es fan en aquest municipi de Menorca. I llavors també, en Clara i Mamir, anirem a un altre punt, no?
0: Sí. Sí, anirem a una celebració que és el darrer, l'últim Hockey Day balear de la temporada a Menorca. Sabeu que se va fent aquest Hockey Day i hi ha molts balears que continuen amb aquesta tradició i també mos ho contarà Anna Clara. I després d'això, a Cas Concos.
1: Sí, es festa a part a Cas Concos. Xerrarem amb la bellesa d'aquesta llogaret de Falanitx que bueno, tenen música, activitats infantils, bueno, un munt d'activitats i sobretot bon estar tapes en aquest punt de Mallorca.
0: I acabarem en secció de cinema amb en Sergio Espósito per parlar de Clint Eastwood

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Marga Ribas, Margalida, molt bon dia, com estàs?
2: Bon dia, com va? Molt bé, i vosaltres?
1: Beníssim, beníssim. Torna a fer un dia així com a molt agradable. Enduïm un parell, no? Amb aquest vent com a fresquet. No sé quin temps durarà això. Ahir vàrem fer com una espècie de reset, va estar com ennigulat. No m'ho esperava, també és vera que per això estàveu voltes, que anàveu informant. Però ahir va ser un dia que no m'ho esperava, que fes aquesta fresqueta. Res, com ha anat aquesta setmana, sobretot?
2: Pues sí, hem tingut algunes treves perquè, si recordeu, veníem d'un final de mes de maig que era de rècords. Molt calorós, temperatura de la mà també molt alta. De fet, batérem rècords tant a la boia de Mahó com també a la boia de la Dragonera. I hem tingut un inici de juny, pues, amb pujades i baixades, amb dues petites treves. Dimecres també, si recordeu, va ser una jornada una miqueta més fresqueta. Les temperatures baixaren, de fet, quedaren per davall d'aquests 30 graus que duem moltíssims de dies superant.
1: Sí.
2: I ahir va ser una jornada per l'estil, bastant fresqueta, les màximes de fet quedaren entorn dels 25-26 graus, és a dir, 10 graus per davall de lo que registràrem fa una setmana,
1: sí,
2: que
1: sí.
2: Parlaven de temperatures de 35, 36 i fins i tot 37. I ahir quedàrem, no pujàrem dels 26. Les mínimes avui també finalment han estat més fresquetes, pensant que quedarien amb valors una miqueta més suaus, però hi ha punts que han quedat entre aquests 12, 13, 14 graus, i també duem un parell de jornades amb temperatures suaus, sobretot el sector de les Pitiuses, que quedaven en nits tropicals, d'entre aquest 20-21 graus. Però això és una petita treva que per ara s'acaba. Avui ja entram dins un nou període d'estabilitat, per tant, tornarà a lluir sol, amb alguns intervals de núvol prims, i la temperatura a poc anirà escalant una altra vegada en aquests 30 i superar novament aquests valors de temperatura.
1: Això ja ho notarem durant aquest cap de setmana o serà ja més cap a principis de la setmana que ve?
2: No, avui ja ho notarem. En principi, les màximes avui ja podrien quedar entre aquests 28-32 graus puntualment, sobretot 28-30, 32 a punts de l'interior de Mallorca, perquè el vent ja fluixa, la mà se tranquil·litza, tindrà més estones de sol, i avui ja ho notarem. I demà serà una jornada per l'estil.
1: És vera que jersei no te'n pot posar perquè ja fa caloreta, però és que ha fet el canvi d'armari, s'haurà trobat aquesta setmana com jo, no? Que ha duit calçon curts un parell de dies i ahir una altra vegada calçon llargs.
2: Exacte.
1: Ha estat així i és quan t'emprenya més, perquè tu vas fent el canvi d'armari i vol deixar lloc a l'armari perquè no hi ha manera. La setmana que ve mos dius que torna a haver l'escalada, però ja seran temperatures estiuenques, anem ja per amunt, o pot ser que encara tornem a tenir, ho dic perquè mes de juny, normalment els darrers anys també han estat molt calorosos. De fet, crec que l'any passat era més calorós, és així?
2: Enguany esperam això, ara començar a pujar els 30 graus, 32, 34, en teoria fins mitjan de la setmana que ve s'esperen aquests valors. Després es veurà que hi ha un poc de... Hi ha dos models i veuen coses una mica diferents. N'hi ha un que veu una lleugera refrescada en vista en el cap de setmana que ve, que no esperaríem ni aigua ni res així com el que tinguérem ahir, però sí que potser podria refrescar. I n'hi ha un altre que veu una pujada de la temperatura. Per tant, haurem d'anar seguint per veure realment si els dos models acaben donant el mateix i si finalment se tradueix en una refrescada o que ja començam a agafar aquesta tendència a l'alça amb aquests mesos de juny o inicis d'estiu més calents que hem tingut els darrers anys.
1: Mos comentaves que hi ha hagut moments de nits tropicals, sobretot a les Pitiuses.
2: Sí.
1: Se dorm millor aquests dies també?
2: Sí, bueno, avui jo al manco, quan m'he aixecat avui de matí per berenar, m'he hagut de posar la jiqueteta perquè tenia que nostre obert,
1: sí.
2: I entrava un bon oratget i feia fresqueta. I sí que s'ha notat una lleugera refrescada, tant per les màximes com per les mínimes. També parlam de nits tropicals de 21 graus, no parlam d'aquests 24 o ja més avançats que són més típics de...

0: de l'estiu.
1: No, d'això que te tapes a gust, i estàs bé, no? No pegues
0: Exacte,
1: aquesta
0: sí.
1: suada
0: Però
1: que...
0: a veure que han pogut obrir els vespres, hi ha gent que ja ha començat a obrir perquè se refresqui, les cases no s'encalentesquin, perquè així com acabava en maig, mos feia sospitar que juny, alerta.
1: Exacte. No eres tu, Raül, que dorms amb un peu de fora per fer de termostat? Així,
2: sí,
1: tapadet,
2: sí, sí,
1: però
2: sí,
1: el peu de fora.
2: I sempre, però jo dorm tot l'any amb la finestra oberta. Ens hi ven dos dits i en l'estiu.
1: No, sí, sí que és calorós.
2: No, però això fa que el teu cos s'acostumi a la temperatura ambiental. El que no pot ser és que estiguis de dins amb aquella calor que t'amor, llavors surts i agafes una pipida.
1: Jo esperaria que t'adormissis i t'estancaria quan no te donessis
2: no,
1: compte.
2: Jo quan,
1: clar, clar.
2: Quan hi havia a Barcelona d'estudiant, sí. Que compartia l'habitació amb un company d'aquí de Mallorca, jo dormia a la banda de la finestra.
1: Ah, mira, tot regal. Va,
2: saps,
1: no va
2: perquè, perquè
1: sí,
2: així,
1: sí, sí, sí.
2: saps? Perquè, sí. Però vaja, això és acostumar-se, i així no t'acostipes.
1: Molt bé, Margalida, idò, no serà tan avorrit com la setmana passada? Teniu més moviment ara.
0: Exacte, sí, tenim més coses a comptar.
1: Exacte. Idò, moltes gràcies, com sempre.
0: A vosaltres.
1: Més. Gràcies,
2: que
1: bona feina.
2: Bé.
0: Igualment.

0: La gran vida. L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
1: Aquest cap de setmana, Lleó i Cala d'Emportè es converteixen en un gran jardí a l'aire lliure amb una nova edició dels Dies de Flors 2026, que és una proposta que omple carrers, places i espais públics de color, art floral, música, activitats per tots els públics, una monada.
2: Fa ganes d'anar-hi. Sí. A més a més, és el mes de l'etapa de Lleó. Mm-hmm. Així que tots els qui ens esteu escoltant d'arreu de ses illes, i si sou de Menorca encara a més, ja ho sabeu, no teniu excusa per no anar fins a Lleó. Per això... anem a xerrar ara amb la regidora de fires, festes i tot aquest truix que s'organitzen a Lleó, Eva Pons. Petrus, bon dia, com anam?
3: Bon dia, som Eva Petrus Pons, al revés.
2: Ai, t'he dit al revés. Oh, Eva Petrus Pons. Bé, ja està.
3: No passa res.
2: Seu qüestió, teniu un bon remenat a Lleó, contamós, que és aquesta activitat, dies de flors i... En què consisteix exactament?
3: Sí, només és un... Bueno, Dies de Flors ho fem un poc per adornar un poc les places i carrers. Uh-huh. Ho havíem fet en el centre, diguéssim, en el nucli, diguéssim, en el municipi. Ara ho passam a Cala d'Emportè i després d'aquí 15 dies ho passarem a Sant Mou. És un poc donar un poc de visibilitat a tots els punts que tenim de la ciutat, tant que si sigui dins el nucli, diguéssim, urbà, com les organitzacions. Es pot donar un poc de vista a tothom. Avui que vespre, avui fosquet, i anem a Estango, com us donarà inicis d'inauguració d'aquests Dies de Flors a Cala d'Emportè.
2: Clar, perquè després... això de Dies de Flors, per la gent que no ho conegui, contamosa, se tracta de, decorar, arranjar tots els carrers del poble, en aquest cas en Cala d'Emportè, amb flors, amb decoracions, que són, entenc, efímers, perquè clar, en les flors, és tema de cossiols, és a dir, són flors ornamentals de decoració o no? Hi ha cossiols i és un altre tipus de decoració. Floral.
3: Bé, hem fet un poc de tot, diguéssim, hem posat un poc de, hem emprat elements, diguéssim, per fer un poc de decoració, uh-huh. I un poquet de tot hem fet, diguéssim. Intentam un poc incentivar un poc aquests veïns i tothom vulgui col·laborar i envellir un poc aquesta ciutat o el nucli perquè la gent, quan vingui a visitar-nos, almenys vegi una cosa o tingui un motiu més per venir a visitar-nos, diguéssim. Uh-huh. És com que també hem fet de dies d'etapes que ho fem més aquí a Lleó, diguéssim, a la ciutat. I aquí tenim uns establiments que han participat en aquesta iniciativa i hi va donar l'inici.
1: Quins racons mos recomana? Si qualcú se vol fer una foto ja que dius, mira, aquest carrer ha quedat preciós, perquè que després, clar, entre veïnats sempre a vegades hi ha un poc de competència, no? Si entre tots s'ajuden, sempre n'hi ha qualcú que té com a molt de gust, no? S'hora de decorar i de posar ses plantes, ses cossiols, ses flors, més enllà de tota la feinada que fa també l'Ajuntament, però quins punts recomanaries per una fotografia, per un selfie, ja que tot està tan instagram grameable, no?, diríem.
3: Bé, si anem a Cala d'Emportè tenim molt bons racons i també tenim miradors que no fa falta ni que estiguin adornats. És a dir, que tenim segona sort de viure una illa que qualsevol racó
1: també és veritat.
3: No? Sí. Dir, no sé, és passejar i veure cada un, perquè un li agradarà més una cosa o una altra, diguéssim, no? Em sembla que cada un té que tenir el seu gust i avui ens quedarà més o menys, però almenys és un motiu més per passejar i poder gaudir dels nostres carrers i deixar-se que tenim la bona sort de viure a Menorca.
2: Exacte, anava a dir, ja teniu la sort de ser menorquins i menorquines, de viure a un paradís que sigui per molt d'anys i que, a més, ho poseu mà contra tots els veïnats, i millor que millor. Tu abans ho deies, a part d'aquests dies de flors, també és el mes de l'etapa. Tots sabem, Menorca, gastronomia, boníssim, formatge, ja ho sabem, però a part d'això... aquí, tots els restaurants, bars, restauradors en general, si es miren en fer aquestes tapes. Conta'm-nos com funciona això del mes de la tapa.
3: Sí, mira, cada establiment ha elegit una tapa o bueno, un plat, diguéssim, per ser com a diferent en els altres. Bueno, un motiu, diguéssim, per anar al seu establiment. Seguiran fent, diguéssim, la seva carta, tot el que faci normalment, però com a reclam, pues faran una cosa especial el cap de setmana, diguéssim, divendres, dissabte i diumenge, a l'inici del seu horari, però, bueno, vull dir, que, per exemple, hi ha un, per exemple, que fa es queixofa, en subestat i formatge, pues, bueno, si t'agraden aquestes coses o experimentar, també te pot agradar, vull dir, hi ha, per exemple, es queixada de bacallà en cítrics, vull dir, són coses que, o un pop, o un...
2: Sí, sí.
3: Jo què sé.
2: Cada una ha fet, a part de la seva carta, un plat diferent, una tapa diferent per aquest mes de l'etapa, no?
3: Exacte, sí. Que això, per exemple, potser no ho tenen en carta, n'hi ha que potser sí, però n'hi ha que no. I, per exemple, és una manera de que diguis, mira, que avui aniré a Can de Divina, a Villanàpolis, per tu. La setmana que ve aniré a Bitaca, a les parts de jubilats i els cacs, per exemple.
2: Clar. Has tenir una excusa per voltar a cada un dels establiments del municipi.
3: Sí, exacte. I, bueno, és per donar un poc de moviment.
2: De vida, de vida, sí. que sempre està bé.
3: Està molt bé, perquè nosaltres més de més vam tenir a Raufes i és la veritat que va ser molt, una iniciativa molt polida, que ens va dur molta gent de fora i només veure els carrers, que la gent que passejava, que se'ls veia a les terrasses, d'una vida en la ciutat és el que més també he intentat tots anys, és veritat. Bueno, el que passa que ara que ve l'estiu és quan és més gana sortir de fora i aprofitar les nostres terrasses.
2: Clar, aquest horari d'estiu que és de maco, que són les 9 encara fa claror i pots fer coses. Entenc que com a vegades se'n parla poc, no? Però Eva, com a regidora de fires, festes, de tots aquests truis, entenc que no estàu fent una cosa que ja estàu pensant en la següent, perquè clar, el temps passa molt aviat, no? I per dir que no, i els mesos passen volant i ja hi sou... estar fent això, però dius, ja he d'estar tancant o acabant d'organitzar el proper que vendrà, no?
3: Sí, això com es passa. Volem fer tantes coses, o intentem fer tantes coses, que a vegades no sabem quin dia ens trobem.
2: Clar, si l'hem dit, clar. Saps?
3: Perquè, clar, per exemple, només ara és mes de juny, tenim activitat cada dia. Si un mal venia a l'or, diguéssim, el dilluns quan anem al mercat de Cal en Porter, el dimarts els hi duré lliure de moment, però d'aquí un mes ja els hi posaré cinema a la fresca. El dimecres tenim el mercat de l'or, el dijous tenim el karaoke. Vull dir...
2: Cada dia alguna cosa.
3: Sí, cada dia tenim coses. Per exemple, avui tenim a Cal en Porter, que penja inauguració de Dies de Flors. Llavors que tenim un concert a les 8 aquí en el convent de Sant Diego. Vull dir que cada dia intentam crear una coseta o l'altra. No, no sé, vull dir que no aturam.
2: Bueno, això...
3: I ara que l'he vistiu.
2: Clar, això és important.
3: Bueno,
2: hem de dir que tothom qui vulgui visitar o que vulgui saber tot allò que feis, hi ha la plana web de visitalaió.com, si no ho dic malament, visitalaió.com, i allà vos podeu informar de tot allò que hi ha i tot allò que passa en aquest municipi de Menorca. Així que mil gràcies per acompanyar-nos, ja que vagi molt bé aquest Dies de Flors, aquest mes de l'etapa, i si venim amb el toca-toca, que supos que qualque dia tocarà a l'Aió, ja m'encarregaré ja de venir a fer una mossegadeta en aquestes bones tapes.
3: Clar que sí. Estàs convidat. Moltes gràcies.
2: Molt bé. Que vagi bé. Gràcies.
3: Sí, sí. Adéu.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és entreteniment.
2: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
3: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
0: A IV3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
11: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
12: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Bueno, són les 10, 29 minuts, 57 segons.
1: 58... Ara, 10 i mitja.
0: Ara, 10 i mitja. Acaba d'aterrar... Bé, d'aterrar no. Ja està a punt de sortir per la porta de l'avió d'Ita Airways a Papa de Roma.
1: El Papa Lleó... 14, no?
0: 14, sí. Visita històrica que fa a Espanya.
1: Aquí a Espanya, la seva primera visita.
0: Sí, avui serà a Madrid, l'esperen el rei Felip i Letícia.
1: També el president del govern espanyol, Pedro
0: Sánchez. I després farà un tour per Espanya, primer anirà a Barcelona i acabarà a les Illes Canàries. Ben segur que estareu informats de tot allò que passa, però nosaltres, aquí a les nostres illes, també ens passen altres coses.
1: També ens passen altres coses, i molt més a prop, no? Per exemple, a Casconcos, per no anar massa enfora, que es converteix en un punt de trobada per veïnats i visitants, i és que fan la Festa Part. Festa Part, que és una proposta que combinarà gastronomia, música, art, activitats infantils i, sobretot, això que ens agrada tant, no? La vida al carrer.
0: Exacte, si no teniu pla per avui cap vespre, idò a Casconcos vos hi esperen, i per això percebrem com està organitzat, què han de fer, si han d'anar a panxa buida o que xerrem amb la Miquela Ballester, que és la bellesa de Casconcos. Bon dia, Miquela, com anem?
2: Hola, bon dia, molt bé.
0: Bueno, Miquela, bon dia. Tot a punt per avui cap vespre, no?
2: Sí, tot a punt, tot a punt. Ja avui a hora baixa ja començam i...
0: Què hi ha preparat?
2: Ja començam a preparar. Lo primer de tot hi haurà, començarà la festa infantil, en jocs de totes les castes. Llavors hi haurà un concert de Saula de Música, de Felanit i Porto Colom, que venen les aules de percussió, guitarra, combo, cant i oboe. Llavors, tapes en els negocis d'aquí, hi haurà tapes a la botiga, les mestresses també posaran les seves tapes, el casino, que també posarà còctels i tapes, a Can Pasqual, en el restaurant Raïs, aquests posaran tapes.
0: És a dir,
2: i llavors,
0: és a dir, quan tu ara vens avui al cap vespre, Joan, si m'on anem a Casconcos, el cap vespre, el primer de tot, els al·lots estan entretinguts.
1: Estan entretinguts.
0: Exacte. Que és bona cosa.
1: I nosaltres tenim la tapeta i els còctels preparats.
0: Exacte. I llavors, tapes i còctels. I concert, i bueno.
2: I música.
0: I música.
2: I art.
0: Escolta, Miquela, això és la primera edició o ja en duis diferents edicions d'aquesta Festa Part?
2: No, l'any passat ja varen començar el que era la Festapa, perquè no hi havia art. Enguany hem afegit art.
0: Ah, va,
2: i hi haurà a dins Can Pasqual, l'artista Antònia Rosselló, a dins el restaurant Raïs, l'artista també de Casconcos, Edras Francis, i llavors a la galeria Molli, hi haurà Teresa Montserrat, que es posaran i la gent se podrà passejar, menjant tapes i vegent art. Llavors, també hem acabat tot això, a les 9:15 hi haurà un concert, Gentilesa dels veïns de Casconcos, de l'Associació de Veïns, Do Natural.
0: Molt bé, és a dir, això fins quina hora dura, més o manco? Fins quina hora teniu previst? Molt allargarem.
2: Pot durar fins a les 12, perquè després de Do Natural la gent se'n podrà anar al casino, que seguirà amb en Ton Trobador.
0: Ah, una monada, en Ton Trobador.
2: Sí,
0: molt
2: sí,
0: bé,
2: està
0: molt
2: preparat
0: bé.
2: Per tot el vespre, tot sort baixa vespre.
0: Molt bé, i de res, Miquela, no sé, Joanmi, tu tens qualque cosa així que diguis me fa ganes menjar, que vull sopar d'aquesta
1: tarda? Jo m'agrada fins i tot el nom que li han posat, Festa Part, perquè ja dic que és una festa part.
2: Sí.
1: No, és festa, clar, festa de festa, tapa i art. I m'agrada molt la combinació.
2: Exacte, és una combinació,
1: tot, clar.
2: Sí.
0: Molt bé, molt
2: bé. Una combinació de paraules que m'ha agradat, també.
0: Idò, Miquela, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui aquí a la Gran Vida. Que vagi molt bé aquesta Festa Part, i tots els nostres oients d'arreu de les illes, ja ho sabeu, avui cap vespre teniu una cita a Casconcos. Ho dic bé, Casconcos d'Escavaller, no?
2: Casconcos d'Escavaller, sí. Tothom queda convidat.
0: Au, idò. Moltes gràcies, que vagi bé.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

0: Molt bé, i de Cas Concos, en tornem un segon per dir que el Papa ha arribat, que està trepitjant l'estora vermella de Madrid, a l'aeroport, i ja està donant la mà i saludant autoritats i en aquesta rebuda, acompanyat per el rei i la reina, i està saludant ara també bisbe de Madrid. I bé, l'arribada del Papa, que això marcarà, ja veurem, és que. Però bueno, és una notícia que interessa a tothom. Però anem a na Clara i Mami, perquè la tenim amb problemes de cobertura. Ho dic perquè si se tallen són coses des directe, coses que passen, a vegades pot passar, però mos du un tema molt interessant. I és el OK Day, una celebració de l'últim OK Day balear de la temporada a Menorca. Molt bon dia, Clara, com estàs?
1: No sé si mos
0: sentim ambient de nins de fons.
1: No mos sent na Clara. Bon dia, Ivan. Ara sí, ara
2: ja
1: sí.
2: El camp del Menorca Hockey. Bon dia, com estàs? Mallorca i estan a punt de començar els partits d'aquesta jornada, que són molts. Ens acompanya en Pau Camón, entrenador del Menorca Hockey Club. Com estàs, Pau? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Presenta la jornada.
3: Pues molt bé, bon temps, molts partits, molt de hockey i molt de bon ambient.
2: Quants partits se juguen avui i quines categories?
3: Juguen tres partits de i 3 de 20, i si podem, de prebenjamins, que són més petitons.
2: Un poc.
0: No poden seguir la comunicació perquè no va bé, la cobertura, i no poden continuar perquè no podrem entendre ni escoltar els protagonistes de Menorca en aquesta OK Day, i és una llàstima, però no passa res, coses des directe.
1: Bé, no seguim. Fa res, la qüestió sí. Que na Clara ja mos contarà això que ha passat en aquesta OK Day de Menorca, però, escolta, Joanmi, sigui com sigui, avui, no sé si tothom, però a manco moltíssima de gent està pendent d'aquesta arribada o d'aquesta visita després de, si no vaig errat, 15 anys que no, un papa no visita Espanya. Lleó 14 arriba i en aquests moments està arribant, o com tu deies, ja l'ha rebut el rei Felip, la reina Letícia. La reina Letícia va vestida de blanc i no és casualitat, perquè és una de les poques reines que pot rebre el papa vestida de blanc, per allò de reina catòlica. Exacte. Idò, l'estan rebent en aquest pavelló d'autoritats de l'aeroport de Madrid-Barajas i després faran una visita directament al Palau Reial de Madrid.
0: És així, i la veritat és que està rebut entre aplaudiments, ara ha entrat en el pavelló d'aquí de l'aeroport de Madrid, i rebent també alguns regals per part de nins, un grup de nins invidents d'una agrupació, una associació, que també no s'han volgut perdre la rebuda del papa al costat del rei, i el rei aprofita també per saludar tots aquests infants que tenen dificultats i tenen aquesta incapacitat. I ha rebut una verge també, un regal, i és un moment també per veure quins titulars mos deixarà el papa, tenint en compte tot aquest debat també que hi va haver amb en Donald Trump i aquestes declaracions, no?, a favor de la guerra, i en Trump una mica discutint aquestes paraules del papa i la seva forma de fer. Seria interessant saber tot aquest pas que tindrà el papa per Madrid, per Canaris, Barcelona, una mica quins titulars mos deixarà, no? Per tot el que està passant a l'actualitat en el món, que és un moment de canvis després d'un any de papat, perquè estem passa volant i ja fa un any que està
1: sí,
0: governant.
1: Sí, veurem allò que passa. Tothom està pendent de diferents punts. Principalment, ahir se va poder confirmar que finalment farà una visita privada o una recepció privada a víctimes de l'Església, d'abusos per part de l'Església, I també fa dos dies es va confirmar que el papa dirigirà unes paraules en català a la benedicció de la Sagrada Família, que ja sabeu que a partir d'ara és ja l'església més alta del món. I bé, veurem allò que aquest titular és quan deia en Joan Mi, que bueno, veurem si mos va deixant aquests dies, però hem de dir també que per rebre el papa a Lleó XIV, Espanya s'ha preparat el dispositiu de seguretat més gran de la història d'Espanya. Madrid, demà mateix, avui mateix, podrà acollir més de 1,5 milió de persones en aquesta missa i en aquestes celebracions i tot aquest recorregut que farà el papa Lleó XIV per la capital d'Espanya i en aquesta recepció oficial que els reis Felip i Letícia ja li han fet en aquest aeroport de Madrid-Barajas, però que no acaba aquí, sinó que això acaba de començar. D'aquí se dirigiran fins a la catedral de l'Almudena de Madrid, just davant del Palau Reial, i allà se farà aquesta recepció oficial per part de Felip, Letícia, també de la infanta Sofia i la princesa Leonor.
0: I doncs sí, 10:42, molt pendent d'aquest recorregut, és la notícia del dia. El papa ja ha aterrat a Espanya, és a Madrid, i a partir d'ara farà tot aquest tour, i molt pendents del que pugui dir, el que pugui passar durant les pròximes hores. Res, nosaltres crec que m'on hem d'anar a un altre personatge històric, sí, que no és el papa.
1: No és el papa, però cinema jo crec que sí.
0: Del cinema podria ser en Clint Eastwood, que deixa de fer pel·lícules, es retira ara ben de veres en els seus 96 anyets. Eh?

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio, música.
2: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
2: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio és legendari.
8: És un facto.
9: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
10: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
11: I que fèieu unes tortugues?
10: Menjar tortuga.
11: Estava bona, la tortuga.
10: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faig una tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. La Gran Vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
12: Moment de xerrar de cinema. Ja sabeu que cada setmana vos duim diferents novetats. Pot ser un director, pot ser una pel·li, pot ser una estrena, pot ser un certamen, pot ser qualsevol cosa relacionada amb el setè art i sempre de la mà de Mateu Bibiloni i en Sergio Espósito. Avui només amb en Sergio Espósito. Molt bon dia, com estàs?
13: Bon dia, com va?
12: Beníssim. I de tu quina edat tens ara?
13: Jo ara 25, he de fer 26 en un parell de mesos.
12: Quan tu vas néixer, en Clint Eastwood era un senyor de
13: 70.
12: De 70, 70.
13: 70, 71. 71.
14: Ja estava jubilat, vaja.
12: Ja tenia edat de jubilació, però feia feina, no aturava.
14: Sí, sí, sí.
12: I mira totes les pel·lis que ha fet fins ara.
13: Sí, no, totalment. Bé, ara que deieu, és que ho havia de dir, se m'ha quedat ara perquè xerràvem, evidentment, de l'arribada de papa. Sí. I m'he quedat, i per què no han fet una secció? És que seria molt interessant, també, de pel·lícules papals, que n'hi ha. Que
14: bueno,
13: que és un
14: tenim...
13: Tema que no...
14: és a dir, està aquest home 7 dies. La setmana que ve no ho veig, però la pròxima podríem fer pel·lícules papals.
13: No, sí. Ho podem apuntar, perquè n'hi ha.
14: Sí,
13: ha,
14: sí, sí,
13: bueno,
14: n'hi ha.
13: Ángeles y Demonios, o la sí. Sèrie d'en Sorrentino, de
14: John Pope. Jo en vaig veure una també, que ara, perquè queda fatal dir-ho ara, que el papa és aquí, però aquella de l'assassinat, o no
13: Conclave.
14: Sé què va passar allà...
12: Sí, darrere...
13: Conclave, sí, és darrere... Va ser un bombazo, fa un parell d'anys, també.
14: I de... Clar, és que ara justament aquí està, ara ve aquí nosaltres.
13: Però, I posarem un altre.
14: No, no passa res, podem dir, però... Que és, bé, la setmana que ve no, però l'altre ho podem arreglar.
13: Sí, no, és un tema interessant, però estic també d'acord en que si n'hi ha un papa de cinema, com d'en Raül, és en Clint Eastwood. És una figura directament paternal per sí. Tota la història del cinema.
12: Jo estic interessat també a la part d'aquesta més folclòrica o de Lutz, com li vulgueu donar, de com ha estat la comunicació a l'hora de dir que se retira. Perquè crec, tinc entès, que no ho ha fet ell, sinó que ho ha fet a través d'un fill seu.
13: Sí, ha estat el seu voltant.
12: I això me preocupa.
13: Ja, bueno, pareix com que són sempre les notícies ja quan arriben de desfamiliars i que ja no sigui mateix escola. No
12: sortir.
13: Va sortir qualque imatge també fa ara un parell de setmanes que bé, se veia, és que pareix que queda feo dir-ho, però bueno, se ve cascado, però és que té
14: sí,
13: 96
14: sí.
13: Anys.
14: És que
13: ha fet 96 anys. Aquesta notícia de que s'allunya definitivament del cinema és en part perquè ha complit 96 anys.
12: S'allunya i ja està.
13: Que vaig llegir un tio que comentava i ara a què se va dedicar? Clar, com si...
14: Clar. Per favor, a viure.
12: A respirar, a fer alens.
13: No, ha de fer una altra cosa, que és això de no fer res, de jubilar-se. I doncs sí, s'allunya definitivament. Com deies, ja va fer un amago fa uns anys perquè la seva darrera pel·lícula, que ja serà la definitiva, no? La darrera pel·lícula que recordarem...
12: Havia de ser Gran Torino.
13: No, és Jurado número 2, ara fa d'un parell d'anys també d'aquesta...
12: Sí, però pensava que la darrera havia de ser...
13: Sí, clar, i després havia de ser Jurado número 2. Han hagut de ser tantes, perquè en el final... és el que dius, si fa 26 anys, tenia 70 ja, aquest home volia...
12: Sí, encara supos... va fer després de Gran Torino de memòria, Mula, Cray Macho, i n'hi ha un altre que no me'n recordo el nom, i Jurado número 2.
13: Richard Jewell sí. També va fer, sí, no, és que són unes quantes. Mm. I darrere, de Jurado número 2, ja un temps després de la pel·li, se tornava a xerrar de que estava preparant la producció d'una altra pel·lícula, que ja mos havia dit que se retirava, i encara li quedava més gas. I ara ja sí que és definitiu, per la quan s'arriba, que deixa el cinema, i d'aquesta manera volíem també aprofitar amb Mateu i jo, perquè sempre pareix que quan feim aquest exercici són d'in memoriam, no? I són sempre un poc tard ja quan hem de lamentar la mort de figures tan importants, i ara que encara és viu crec que podem celebrar un poquet el cinema i recordar-nos d'un parell de títols de la seva filmografia.
14: Que aquest home quasi va inaugurar el cinema, vull dir, sí, té 96 anys, vull dir, és que clar, fa 96 anys se feien tres pel·lícules, aquest. Vull dir, és que clar, no és com ara, és que ho ha dit, com canviava tot.
13: I bé, és que jo m'agrada sempre pensar, no és guapo de pensar, però m'apareix impactant. És que la gent que té aquesta edat és gent que ja era conscient, és a dir, tenia ús de raó a la Segona Guerra Mundial.
14: Sí, sí.
13: És a dir, que ha viscut gran part de les esdeveniments històrics més importants. I el que dius, és una figura tan important des de fa tant de temps, és vera que... Per jo, la seva rellevància, sobretot com a director, no? I ara ho xerrarem perquè volíem fer aquest petit top 3 de pel·lícules dirigides per Clint Eastwood, tant de Mateu com jo. Però com arriba ell primer a les nostres vides, als nostres ulls, sí. És com a actor. És directament estant davant de la càmera amb la trilogia del dòlar, que és d'en Sergio Leone, no? Que per un punyado de dòlars, La muerte tenía un precio i El bueno, el feo y el malo. I són les pel·lícules que li catapulten directament a un estrellat molt concret, perquè l'espagueti western, i més en aquell moment, ara se celebra moltíssim l'espagueti western i és un dels grans subgèneres de cinema, no? Sobretot els grans valedors Sergio Leone amb aquesta trilogia, o amb, per exemple, Hasta que llegó su hora, també. I bé, de fet, ell deia que aquest rostre de Clint Eastwood que tots recordam, no? Aquesta mirada d'aquests primeríssims plànols de Suïs amb la solera que li pegava damunt el capell i tot.
12: Ara això que estem escoltant de fons, si no vaig errat, és Sin Perdón, que és una pel·lícula de l'any 92, que ve després de totes aquestes que havies anomenat.
13: Clar, bé, de fet seria, no sé si és la meva preferida, perquè no sé si en tinc una, però és una de les meves tres preferides d'en Clint Eastwood com a director, també com a actor en aquest cas, perquè ha dirigit quasi totes les seves pel·lícules protagonitzant-les ell mateix. I Sin Perdón és una pel·lícula increïble, és un western crepuscular perquè... ja no pot ser d'una altra manera. Ara és difícil de calibrar el que és el western, perquè per nosaltres probablement siguin les pel·lícules de després de l'hora de menjar que fan a la televisió.
12: Sí, bueno, aquesta casa... Indios i vaqueros de tota la vida.
14: Aquesta Santa Casa de Divetres va durant molt d'anys, es cap vespre es posava
12: en
14: western, en català.
12: Era molt bo.
14: Era una cosa loca. Sí. Però tenia unes audiències brutals. Vull dir que a la gent li agrada molt.
13: Sí, sí, no, és que són pel·lícules increïbles. Probablement és gènere cinematogràfic per excel·lència, perquè a més és un gènere que pertany en el cinema i neix en el cinema, no és com a cinema negre que neix a partir de la novel·la negra, no? De la novel·la de crims. És western, és gènere cinematogràfic per antonomàsia. I el que dèiem, aquestes pel·lícules, que per molta gent jove serà les pel·lis que tenia de fons el seu predir, no?
14: Sí,
13: com dèiem,
14: sí.
13: És aquesta imatge, moltes vegades, són fonamentals per a la història del cinema i, clar, el rostre de Clint Eastwood, a partir d'aquesta trilogia del dòlar, després ha estat moltes vegades el rostre modern de gènere.
14: De fet, ara que dius això, l'altre dia vaig llegir que se ven un poblat de l'oest, Almeria.
13: Almeria, que
14: va ser tal. Se ven tot el poblat. És a dir, si tu ara te fa ganes de dir, vull tenir un poblat, pots comprar un poblat de l'oest, Almeria.
13: És que Almeria...
14: Llavors s'hi feien aquestes pel·lícules.
12: És un punt neuràlgic de moltes pel·lis, no?
13: Totalment. També se feien a Espanya, no? El que s'anomenaven el chorizo western, perquè això és vera, que espagueti western és italià, però el chorizo western és...
14: Made in Spain.
13: Sí, sí, Joaquín Romero Marchén. Hi ha moltes figures també molt importants, i el cementeri d'Almeria, que no existia, perquè no existia, ho varen plantar per l'escena final, o la seqüència final del Buen, el Feo i el Malo, que és una de les millors seqüències de la història en bac majúscula de cinema, i no m'ho tremolen les mans per dir-ho. I bé, que de fet, com que està fet amb pedres i amb fustes i el propi cementeri i amb sovent i amb el seu temps, es va enterrar. És a dir, va desaparèixer i n'hi va haver també molt... Hi ha un documental molt xulo de com s'ha intentat recuperar, no?, tota aquesta...
14: Clar, perquè ara és un atractiu turístic, ara.
13: Clar, clar, ara, ara és turístic, ara quan és turístic. Lo que era un desert. És clar, a dir, sí, està, sí. No està enlloc perquè és només terra i bé, en el final ara sí que té tot aquest atractiu condom perquè té tota aquesta mitologia, aquesta mística, aquesta iconografia que ens ha portat al cinema i condom de la mà d'en Clint Eastwood, que amb Sin Perdón, amb aquesta melodia que escoltàvem, fa com un tancament. Jo crec que la millor manera de tancar un gènere és amb aquesta pel·lícula tan infinitament trista, perquè és com se posa el sol per una història, no una història només de història del guió d'aquesta pel·lícula, sinó tota una història, tota una narrativa dins el cinema, i com ell posa aquest final, no?, amb una pel·lícula increïble, amb en Gene Hackman, que està impressionant, amb en Morgan Freeman i, sobretot, evidentment, amb en Clint Eastwood. Ja dic que és una de les meves tres pel·lis. Les altres dues formarien part d'una trilogia que tu has mencionat de la darrera pel·lícula de les tres, que va fer en el principi... És una trilogia, no ho és com a tal, perquè no és una pel·li que segueix a l'altra, però tenen totes una... una atmosfera i uns temes molt, molt particulars, mm-hmm, i uns drames molt, molt semblants entre ells, que són la trilogia de Mystic River, de 2003.
12: L'estem escoltant ara també. Mm-hmm.
13: Una meravella.
12: En Sean Penn, no?
13: Amb en Sean Penn, amb en Kevin Bacon i amb en Tim Robbins, que fa brutal, un paper impressionant. És una pel·lícula que... És que me passen per aquestes tres seguides, que no sé tu, però és impossible veure-la i que te... Bé, no te pot donar igual, això, però aquestes tres me deixen una marca, una petjada de dir...
12: Perquè juga molt amb el sentiment, normalment hi ha es bo i es dolent, i t'ho marca molt, i tu odies es dolent i vas amb es bo. En aquest cas,
13: no n'hi ha.
12: Aconsegueix que es dolent te faci pena i que te girin els papers i que en un moment donat diguis, és que no eres dolent.
13: Són tot grisos. I sobretot, tot grisos. Sobretot aquí, en Mystic River, és la més...
12: Aquesta sensació, no?
13: És la més evident, sí. Totalment, es trio protagonista, no?, d'aquests nins en el principi de la història, amb aquesta tràgica... notícia, no?, i esdeveniment per un d'ells, i com queden marcats tots tres per sempre, de forma indeleble, les seves vides, és impressionant, com és la següent també, que jo també me va deixar, bé, me'n record, de quan me la va posar mon pare, i de com no li vaig poder agrair, perquè aquell dia, la nit que va acabar, ho diré, Million Dollar Baby.
12: Million Dollar Baby...
13: No hem de fer spoilers, eh? No hem de fer spoilers.
12: És molt dura, és molt dura. No, veus? És una pel·li que no tornaria a veure.
13: No? Jo l'he vist un parell de vegades.
14: Jo... No. Podrà quedar clar. Però,
13: sí, no,
12: jo no vull passar tanta pena.
13: És que no hi ha vegades que dius, avui no m'estim, no, m'he de posar Million Dollar Baby.
12: M'estim més una pel·li d'acció, Mystic River encara, o saps de Clint Eastwood quan t'ha fet d'actor i ha fet de dolent... Bé, de dolent.
13: Sí, antiheroi, no? Harry el Sucio i tot això. Bé, ho entenc perfectament, però jo me'n record, tinc gravat el dia que havia vist pas de matí amb uns amics Requiem per un sueño, que és una altra pel·lícula que no recomanen veure-la si no estàs sencer, si no estàs en el millor dia de la teva vida. I vaig arribar a casa i li vaig contar a mon pare, vist aquesta pel·lícula, m'ha deixat un cos, tio, que estic destrossat, tal, i me diu, bueno, és que no, n'hi ha pel·lis que fan això, tal, i va posar aquesta mateixa nit Million Dollar Baby. Bé, jo vaig dir, quan va acabar...
12: Tres i mitja.
14: No em volies.
13: No vaig dir res. Va dir, bona nit, que sigui demà ja, no vull que sigui, que continuï aquí el dia, perquè me sentia tan miserable, és una barbaritat. Ara, s'ha de veure una vegada, encara que sigui, que dius, no
12: tens per veure-la. Jo ja he passat per aquest tràmit, però...
13: Però és una obra mestra que tothom ha de veure, perquè de veres que... A més, aquesta melodia...
12: No farem spoilers, damunt sa vida d'una boxejadora i ahir li fa d'entrenador.
13: Exactament. I aquesta melodia que sentim també la va composar ell mateix, també, i és una meravella impressionant. I són pel·lis que transcendeixen ses lliçons de vida. És a dir, jo crec que... Dean Boyero, d'aquesta pel·lícula, que és la pel·lícula més trista que s'ha fet mai. I no només per la història, per final, no va, és només per l'atmosfera que té i la manera d'apropar-se als personatges i d'afrontar-ho tot.
12: Idò, mira, tenim 3 minuts per no... Perquè, si no, acabem el programa. Anem a acabar-ho per amunt. Sempre tindrem en Antonio Font, no?, que va fer la seva particular cançó d'en Clint Eastwood, que l'escoltarem per sortir, per acabar. En què te quedes de Clint Eastwood? Així com... tenint en compte de que quedam orfes de les seves pel·lis.
13: De que bé, quedam orfes, però en concret crec que...
12: Bé, orfes de noves.
13: Sí, no, totalment, totalment, perquè sempre podem revisitar-les, d'un dels grans directors, anava a dir moderns, però és que dur dels 70 fent pel·lícules. A més, la primera anava sobre un locutor de ràdio, és a dir, que tenim aquesta germanor, no?
12: Tot està connectat sempre.
13: Sí, sí, i quedam sense un dels directors moderns més clàssics que podem veure. El seu estil classicista absolut, que no és efectista, no és virtuós, sinó que és d'aquests directors, que com els directors clàssics, sabien que si poses la càmera allà és perquè la càmera ha d'estar allà. No fa res que no sigui semànticament correcte o el que demana la pròpia pel·lícula. I com dèiem, no, encara que sigui aquesta trilogia, no, de pel·lícules, que no són molt alegres, però bueno, que és Mystic River, Million Dollar Baby i Gran Torino, que sé que m'has
12: mencionat. Sí, Gran Torino, que tampoc és que sigui alegre, no, precisament.
13: No, però per això, podem pensar en altres pel·lícules, no? Mateu me deia Bird, és una pel·lícula, un biopic musical seu, de saxofonista Charles o Charlie Bird, sí. A Nova York, ara que es fan molt de biopics musicals, que sí que és un poc més celebratori. No? També té una història dura, però encara que sigui només per escoltar jazz, se fa un poc més disfrutable en aquest cas, sobretot per en Mateu, que és un gran fan.
14: Bueno, idò... Bé, espero que... Bé, la setmana que ve seguirem xerrant d'altres temes de cinema. Mm-hmm. Un, mos apuntam aquest dels papes.
13: S'ha de tractar un dia. S'ha de tractar un dia.
14: Sí, i bueno, esperem que aquest home ara tingui uns anys, els que siguin, de jubilació, que ja li corresponen, 96.
13: Se'ls ha guanyat.
14: Sí. Ja està? Demà tornem?
12: I ara tu què faràs?
13: En
12: Clint Eastwood no sap què farà, però tu ho tens clar.
13: Suposo que aniran al cinema aquesta hora. Bé, quan surti del treball, aquesta nit aniran al cinema.
14: Molt bé, què faràs?
12: I de nosaltres tornen demà.
14: Nosaltres tornen demà, puntuals, a les 9, aquí, a la Gran Vida d'IP3 Ràdio.
12: Molt bé, i llavors deixam, i ja amb els serveis informatius, i fins demà.
14: Adéu. Oh, deixi-nos